0: vehicle en este món, no? Cadascú a la missió que ha vingut, i agarrar-ho de manera de jugar, perquè jugant les coses ixen tot, va fluint, no?
1: Claro.
0: I arribar a eixe concepte que acabes tu de dir no és fàcil.
1: Bueno, es un aprendizaje y no digo que sea el definitivo, pero lo importante no es la meta, sino es el camino vas andando.
0: Correcte, és així. Anem a escoltar un trosset d'un altre tema que a mi esta paraula la tindrien que dir seguit, que és te quiero o t'estime. I damunt és que és molt bonica.

0: I el temps vola, i com vola tan ràpid, entrem en la secció Joves Talents, i no n'hi ha més talents que la Jove Orquestra Federal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que del 29 d'agost al 6 de setembre arranca una nova edició de l'encontre formatiu de la Jove Orquestra Simfònica de la Federació. Durant aquests dies, joves músics procedents de diferents societats musicals compartiran una intensa experiència de formació, convivència i treball orquestral que culminarà amb els concerts en la cinquena gira nacional, una iniciativa que posa en valor el talent emergent i el compromís de la Federació de Societats Musicals amb l'excel·lència musical. I per a parlar d'aquest nou encontre, jo tinc així, una vegada més, el mestre Cristóbal Soler. Bon dia, Cristóbal.
1: Bon dia, un plaer, com sempre.
0: Bueno, tu no descanses, eh?
1: Bueno, jo descanso i disfruto fent música. Ah. És el secret.
0: Aleshores, com molta gent diu, a tu no et haurien de pagar.
1: Això m'ha dit alguna persona alguna volta.
0: Sí, ja ho crec, sí. Que sí. Bé, tot va començar ahir, no? Vau, sí, començar el 29, esta, pues, gira, este encontre, i on feu els encontres?
1: Bueno, en este cas sempre solem col·laborar en alguna escola o societat musical propera, centra, en este cas és Benimaclet, en València, sí, bueno, vull dir que... I ahí tenim un espai fantàstic, mos cedix, per a poder fer els assajos seccionals, assajos de conjunt, i la veritat que ahir, per exemple, fou una primera trobada de trot, i farem un treball seccional. També tenim directors assistents, solistes...
0: Teniu ahí un equip,
1: sí,
0: diguem.
1: Sí, un equip, sí, sí, sí, de gent. Bueno, la federació, com saps, que també hi ha que destacar, hi ha un projecte altruista de molta gent, de molta gent, començant per Domingo, que és el vicepresident i porta les unitats musicals de la Federal, o Roberto, que és una persona que està el dia a dia i cuidant-nos d'alguna manera, i tota aquesta gent, jo crec que hi ha que parlar d'aquest agraïment, no? D'aquesta llavor que fa, que sempre s'ha fet, per això m'agrada parlar de les societats musicals, que hi ha tanta gent que ajuda, que dedica el seu temps, el seu amor a la música, a les bandes, a les retres musicals.
0: Sense res a canvi.
1: Eso es.
0: Simplement...
1: amor a l'arte.
0: Simplement veure com jovens de tant de talent tinguem així la Comunitat Valenciana, perquè tu quina plantilla d'orquestra n'hi ha, més o menys?
1: Bueno, seguim un centenar, perquè ara, per exemple, s'ha renovat. Nosaltres cada 3 anys, 4 anys, tenim una renovació, ens han arribat quasi 500 vídeos. Hem fet unes proves ara ja, abans era presencial, però mira, en el Covid se queda el tema de que no és tan necessari la presència física dels xavals que ens venen de, bueno, inclús, o pobles del sud d'Alacant, o nord de Castelló, pues fem una prova que són unes audicions a través d'online. I, sí, bueno, sí, quasi sí, 500, i d'ahir hem seleccionat a un centenar.
0: I quin és el repertori enguany que
1: és un repertori
0: començat a treballar?
1: Molt variat, perquè sempre intentem en cada encontre que n'hi hagi una obra d'estrena. En este cas és un jove músic de la Federal, contrabaixista. Ara no recordo el seu nom, però bueno...
0: Després teixirà.
1: Sí, segur. A veure, sí, ara te dic en seguida. I fem una obra d'estrena que ja compost, sempre, bueno, per exemple, jo sempre dic, i Francisco Coy també m'ho digui, Cristóbal, el meu opus 1 fou en l'orquestra de la universitat, que tu, pues, sempre no hi encontré que n'hi hagi una obra d'estrena. Després, sempre intente que hi hagi un repertori líric i de manera també altruista, perquè no queda tratant Lorena com jo, tota l'activitat, sí, que fem també vinculat a la federació, a l'orquestra, és altruista, i ho fem d'una manera que jo crec que és agraïment. Jo dic, com agraïs, no diguem gràcies, sinó com puc, quina acció puc fer d'agraïment a la Comunitat Valenciana i a les societats musicals. Pues bueno, tota l'activitat que faig en orquestra, tant Lorena com jo, és a nivell altruista. Entonces, el treballar en una veu, en cantants, en una maduresa de veu, igual per a mi, no? com a director que porto molts anys, això és una idea de mostrar l'experiència en ells. Entonces, fem Berlioz. Sí, sí, és un repertori de cançons per

0: cap veu de mezzo i soprano, que se diu Les noches de verano, La nuit d'été.
1: Sí.
0: Entonces fem repertori líric. Després fem dos obres magistrals del repertori, gran repertori, Tchaikovsky, Romeo, Julieta i La marxa eslava. I després volem potenciar també als solistes instrumentistes, tenim dos instrumentistes del mateix instrument, fem el concert de Kusevitsky de contrabaix que el farà Eduard i Neleta. Un dia serà Eduard de soliste, contrabaix soliste, i un altre dia serà Neleta.
1: Neleta és una xica que va vindre ja, sí? Va vindre així.
0: Són increïbles dos.
1: Aleshores, ràpidament, perquè ja no tinguem més temps, on es fa aquesta cinquena gira? Ràpidament, en quins auditoris?
0: Dit, com has dit abans, nosaltres portem un projecte també de proposta nacional, una proposta nacional que donar a conèixer aquest jove talent valencià, marca valencià, valenciana. En aquesta ocasió anem a Andalusia, fem en Granada dos concerts. També en Múrcia, també fem un concert en Àguiles. I el primer concert, antes d'anar a Andalusia, antes d'anar a Granada, el fem en Alacant, el primer concert. El primer concert en Alacant.
1: Doncs moltes gràcies per estar així, per informar-nos. I després d'això ja segueix el... Mira, ja estem escoltant. El talent de la jove orquestra federal, que jo crec que tu parles d'excel·lència, així n'hi ha una excel·lència... que se n'hi.
0: I tant. Bueno, és Villaxó Llosa. Vamos a fer el primer concert Villaxó Llosa en Alacant.
1: Villaxó Llosa. Moltes gràcies, Cristóbal, i escoltant esta bacanal de l'òpera Samson i Dalila de Camille Saison. Donarem pas al bollet informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida. Una està escoltant esta obra i sempre dic que si morira no passaria res. Feliç!

0: Really wise.
1: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
5: La primera paraula és ira.
4: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
6: Ah, vale.
4: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
6: Cuidao!
4: Vinga, continuem. La història de por. Temps. Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
7: Home, pues clar.
4: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
8: L'última paraula és un C.
4: Temps. Passem a les solucions. L'onzè s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onzè, i per tant, s'apostrofa.
9: És de veres, és de veres.
4: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
6: Fa sosa de celebrar.
4: Apostrofar com cal és de guapes.
10: Oh, i tant, i molt.
4: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca, sí, si no, no.
6: No, no, no.
3: A Punt Ràdio. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
11: De tu a tu.
12: El Castelló vol continuar invicte al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 9 de la nit, en directe, Celta B Castelló, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Sierte. L'equip de Pablo Hernández vol continuar en la part alta de la taula front a un recent ascendit. Este dilluns, des de les 9 de la nit, el partit del Castelló es juga al Punt a Punt.
1: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

En fem banda, continuem descobrint les entitats que treballen dia a dia per fer créixer la música i donar suport als seus intèrprets. Avui anem a parlar de l'Associació de Fagotistes i Oboistes d'Espanya, més coneguda com AFOES, una entitat que des de l'any 2011 reuneix músics, professors, estudiants i aficionats als instruments de doble llengüeta o doble canya, amb un objectiu comú: fomentar la formació, la investigació i la difusió del fagot i l'oboe. Precisament, una de les seues iniciatives més destacades és el Congrés d'AFOES, una cita

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I entrem en la recta final del programa d'avui, l'últim programa del mes d'agost. Acabem de parlar del 8è congrés que se celebra ací a València, del 3 al 6, de fagotistes i oboistes. Si volen trobar la informació en la pàgina expressament del 8è congrés afoesvalencia2026.com, trobaran tota la informació per poder participar. I seguim, per exemple, el dissabte que ve, el 5 de setembre, la Unió de Llíria celebra la gala de proclamació i coronació de la Regina de la Música i Unionera Major, un dels actes més emblemàtics de la Festa de la Unió Musical de Llíria. Per a parlar-nos d'aquest acte tenim a l'altra part del fil telefònic a Carlos Miguel, que és vocal de la Junta Directiva i flautista de la banda. Carlos Miguel, bon dia.
2: Molt bon dia, Irma.
1: Bueno, ja estàs preparat per a aquesta gala de proclamació i coronació de la Regina?
2: Sí, ja estem tots preparats, així en la Unió. I bé, com bé dius, és una gala d'exaltació de la Regina de la Música. És en si mateixa la festa social de la Unió Musical de Llíria i és segurament la celebració més important i emblemàtica que organitza la societat al llarg de l'any.
1: Aleshores, per a un músic com tu de la Unió Musical de Llíria, què representa este concert de gala? És a dir, com tu, qualsevol músic de la Unió de Llíria?
2: Pues, evidentment, concerts de la banda sinfònica n'he fet molts al llarg de l'any, però sempre este que és, diguem, el nostre, no? El concert més important per ser el de la festa de la casa, no? De la Unió Musical, i entonces, pues, sempre és un concert molt esperat, molt especial i pues, molt assenyalat, evidentment.
1: I què simbolitza aquesta figura de la Regina de la Música i la seva cor d'honor dins de la vida de la societat? Quin és el paper de la Regina?
2: Mira, la gala d'exaltació de la Regina de la Música, aquesta festa social, com estava dient, se celebra enmig de les festes en honor de la Mare de Déu del Remei. Són unes festes molt arrelades en la història i en la tradició de la Unió Musical de Llíria, perquè els fundadors de la Unió ja l'anomenaren patrona de la societat i en el 2003, en l'any del centenari, fou proclamada Regina de la Música perpetuïtat. Entonces, la tradició d'esta festa se remunta als anys 60, i ja concretament tal com la coneguem avui en dia des de l'any 70 en concret, i són les representants de la societat realment. La Regina de la Música és l'encarregada de representar junt al president i acompanyar a totes les agrupacions en tots els actes que se realitzen. Sí. La gala, que és, diguem, l'acte central de totes les activitats que se realitzen al llarg de l'any, la gala esta de proclamació, coronació o exaltació, no?, de la Regina de la Música, s'estructura en dos parts. La primera és de caràcter festiu o protocolari, en el que sempre participa pues, moltíssima gent, molts amics, convidats, i evidentment hi ha un discurs d'un mantenedor, sí, que sol ser una personalitat del món de la cultura, molt arrelada a la Unió.
1: Qui és este any?
2: Enguany tenim l'honor de comptar en la presència d'Amparo Adam Yagüez, sí, que a més de ser la filla del benvolgut mestre Bernardo Adam Ferrero, a més fon Regina de la Música en l'any 89, en el 1989. Per tant, ella és una gran coneixedora de la societat, d'esta festa, sí, en concret, i una relació que li permet pues, desenvolupar esta tasca que esperem que siga tot, que siga tot correctament i en un èxit.
1: Carlos, ja abans de seguir explicant-nos el concert, qui és la Regina de la Música enguany i la seva cor d'honor? Qui són?
2: Correcte. Enguany, la Regina de la Música continua en el seu càrrec Clàudia Rodilla Alcaide i està acompanyada de 8 dames d'honor que són Paloma Cibera, Elena García, Mireia Forment, Andrea Ortega, Paula Tartojada, Nerea Vidal, Elena Pérez i Belén Peñalvera. Així sí, com sí, sí, sí. Les dametes d'honor, Sara Hidalgo, Lola Martínez, Gloria Arroyo i Ona Sancho. Evidentment, elles són les encarregades, com estava dient, pues, de representar i d'acompanyar sempre en tots els actes, especialment a la banda sinfònica, però també a totes les agrupacions de la Unió, que, com sabeu, pues, la societat realitza una programació molt numerosa al llarg de l'any. I molt extensa. Sí que m'agradaria afegir que en la segona part de l'acte, que la primera part és més festiva o més protocolària, podem dir, més tradicional, la segona part sempre hi ha un concert de gala. I en aquesta ocasió la banda sinfònica interpretarà obres com, per exemple, Obertura para una reina, de Bernardo Adam Ferrero, i el pasodoble Clàudia Rodilla Alcaide, del compositor Andrés Valero Castells, que tenen una història, diguem, paral·lela. Sí. Perquè el pasodoble Clàudia Rodilla, de Andrés Valero, fon un encàrrec de la societat per a regalar-li-lo i dedicar-li-lo a la Regina de la Música. I l'Obertura para una reina té una història semblant perquè Adam Ferrero, que com com sabeu, està molt estretament relacionat en la Unió Musical de Llíria, perquè fou també el primer director de l'orquestra, composar ixa obertura dedicant-la a la seva filla, que serà la mantenedora de guany, Amparo Adam, quan ella fou reina de la música també. O sigui que pot ser un concert molt emotiu i molt bonic també. Interpretarem l'obra Leonardo Dreams, de Saúl Gómez, i sempre se sol acabar pues, d'una manera més protocolària amb la interpretació de l'himne regional del mestre Serrano. I estarà dirigit pel mestre titular de la banda sinfònica, Vicent Balaguer, que està fent un treball incansable i realment admirable al front de la formació.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És inagotable. I no es cansa, perquè farà un mes vau tenir també el concert de grans directors. I jo me pensava que descansava un poquet i em va nombrar no sé quants concerts ja que teníeu ahí.
2: No podem descansar.
1: Entre ells, este. A quina hora és la gala? I on és la gala?
2: Correcte. La gala és a les 10:30 en el nostre teatre, sala de concerts, però sí que és veritat que prèviament s'organitza un passacarrer en el que acudeix la banda sinfònica i arreplega en el seu domicili a la Retina de la Música, acompanyada de tots els convidats, i acudim tots junts al teatre a les 10:30. O sigui, començarem a les 10:30 i el concert serà en la segona part de l'acte.
1: I l'entrada és lliure, se suposa, no?
2: Sí.
1: O tenen que tindre una entrada?
2: Hi haurà una entrada que se podrà replegar en la taquilla de la societat, però evidentment estan tots convidats a que puguen assistir a aquesta festa de la música.
1: I per acabar, en una frase, què significa la Gala de la Regina de la Música per a la Unió Musical de Llíria? En una frase, què és esta festa?
2: La Gala de la Regina de la Música per a la Unió Musical de Llíria és segurament el retorn a una tradició, el saber a on estem i en el record dels que ja han estat i en l'esperança dels unionats que vindran sempre per lluitar per a continuar en la trajectòria d'esta casa.
1: Que boniques paraules acabes de dir ara. La veritat, Carlos Miguel. Moltes gràcies per atendre's, moltes gràcies per explicar este acte. Que el dissabte que ve gaudiu, se ho passeu molt bé. Que visca la música i que visca la Unió Musical de Llíria. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, Isma, a vosaltres.
1: Vinga,
2: moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu. Bueno.
1: Esteu escoltant el concert per a fagot i orquestra Opus 96 de Mozart. I escoltant este concert posem el punt i final al programa, a l'últim programa del mes d'agost. A l'equip tècnic, com sempre, Sofia Álvarez, i a les xarxes, Ima Santana. Esperem que hagueu gaudit d'estes vacances, perquè per a molta gent s'acaben. Dels moments que heu passat amb la família i els amics, de la música i de tot allò que ens regala l'estiu. Però abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos una cosa molt important. Si esteu de tornada de les vacances, feu-ho amb molta prudència. A la carretera, paciència, respecte per les normes i molta atenció al volant. L'important és arribar a casa sans. Gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Que tingueu un molt bon final d'agost i un excel·lent començament del mes de setembre. Adeu i fins el dissabte que ve.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
2: Fort aplaudiment per a Miguel Ángel Pastor.
3: Sí, senyor, bravo. Bravo.
2: Com estàs, Miguel Ángel, com estàs?
4: Com jo també he sigut un home de ràdio, pues m'encanta que...
2: I molt, a més.
4: Sí, sí, sí. Distintes etapes.
2: De ràdio, de tele, sí. Inclús en esta casa.
4: En esta casa també. En esta casa ràdio no. Bueno, com a convidat de Xina de vindre sí. De quan en quan, sí. Ràdio jo he fet en Antena 3 Ràdio, uns anys en Pablo Motos, en Onda Cero, quan ell estava així, i després l'última experiència meua, que és l'última experiència professional aixina a lo bèstia d'un dia, de cada dia, de 2 hores diàries, pues en gestió i intereconomia, 7 anys. Ja.
2: Només, no? Només 7 anys.
4: Només, sí.
2: Sí, només 7 anys, 2 hores al dia, sí, no?
4: Però jo, amb molta actitud.
2: Per supòs, sí.
4: Perquè estava sentint, també, que jo l'he entrevistat,
2: sí.
4: I estava sentint que té raó, l'actitud és l'ànim, les ganes de fer coses, no? El no quedar-te parat, el superar els inconvenients i el tindre ganes de fer coses, i això és el que jo també he ficat sempre damunt de la taula de
2: tot,
4: la vida.

0: Totalment d'acord amb ell. Quan tens mitjos, com que també l'actitud és més fàcil de tindre, no?
1: Sí, home, clar, clar, evidentment. Però quanta gent has començat, quantíssima gent has començat des de zero i ha anat poc a poc creixent perquè tenia ixa fam de fer coses, de conèixer, d'arribar, de ficar-se unes metes i arribar a elles, però jo no sóc Cooper.
0: Bueno, Miguel Ángel, ni Cooper és Miguel Ángel Pastor, perquè ara mateix, mira, no vaig a posar-me a llegir el teu currículum, perquè...
1: Això és un resum, que ha fet...
0: És un resum, efectivament, però com només tenim fins a les 12, pues no me va donar temps si me poso a llegir.
1: Sí, però, és millor.
0: Però podríem parlar de moltíssimes coses, i anem a parlar de moltíssimes coses. Com, per exemple, a veure, has estat davant i darrere dels focos.
1: Sí.
0: Hi ha persones que són les que es volen posar davant i hi ha altres que són les que col·loquen el foc mirant cap a un lloc o cap a un altre. Tu has sigut d'aquestes segones?
1: Això és vocacional. Hi ha molta gent que són autèntics monstruos en rere dels escenaris, com a promotors, com a productors o com a representants, però que no volen saber, tenen la part escènica o no volen saber res.
0: Però tu també has sigut músic. Bueno, eres
1: que,
0: músic.
1: És que jo he estat en tots els fregals. Perquè jo vaig entrar en este món com a músic. I era un músic molt roïn.
0: Teclista,
1: jo era roïn, era teclista. Però jo havia après a tocar, jo tocava en la iglesia. En la iglesia del seminari que està al costat.
0: Sí.
1: I quan vaig eixir del seminari, jo estava internat allí, en l'internat, pues, i ara què faig en la meva vida i tal. I mentre arribava a conèixer, a saber a què podia dedicar jo la meva vida, va aparèixer un amic de la meva germana, jo no tenia pandilla ni tenia res perquè havia estat intern, i me va dir, tu no has tocat? Sí, sí, sí. Pues, i així no vaig ficar jo el cap en la música, però sense ninguna intenció de dedicar-me a la música, perquè no estava preparat, ho reconec, que no estava preparat.
0: Bueno, pues sense estar preparat resulta que sí, el senyor ha sigut tecliste sí. en diferents grups, però en teatres, en artistes, com Tony Artis,
1: sí.
0: ¿Vale? Juan Bau,
1: sí.
0: ¿Vale?
1: En els millors anys de...
0: O Julio Iglesias,
1: sí.
0: Y lo sabes.
1: Y lo sabes.
2: Y lo sabes.
1: Y lo sabes. Y lo sabes. Sense estar preparat i repetir. Va ser casualitats de la vida... Que...
0: Se está preparado, yeah, pero ¿quina actitud?
1: No. Sí, sí,
0: actitud?
1: Es de veres.
3: ¿Quina actitud le ficaba?
1: Lo de Julio Iglesias, vaig a ser molt, molt breu, perquè quede temps de parlar de lo que vulgueu. Lo de Julio Iglesias va ser un dia provant un amplificador en una casa d'instruments que diuen Musical Torres, no? Crec que no existia al carrer Norte de València.
0: Mare meua.
1: Està provant un amplificador, arriba el baixista de Julio Iglesias, en l'any 73, contra un canto a Galícia, desesperat, buscant un músic, un teclista, perquè devia ser un dilluns o això, perquè el dissabte o el divendres ja tenien un concert en Màlaga i no tenien teclista i estaven desesperats. I entonces el Vicente Torres, el propietari, va dir, pues ahí tienes a uno, i serà jo. Mira si pot ser més casual, si pot ser més casual el que jo entrar en este món. Ja havia tocat en Juan Bau, per dir-li a Juan Bau, Juan, me voy con Julio Iglesias. I tenia poques hores, perquè era de avui per demà.
0: Mare meva, però és que, a més, vull dir, i això, entre el 70 i el 74?
1: Sí, hasta que vaig entrar en la mili, sí.
0: Mare meva. O sigui, en el 70 comences en julio?
1: No, en julio vaig estar en l'any 73... A l'any 74.
0: En l'any 73, en l'any 73, Juan Bau acabava de llançar Penas i de vendre 190.000 còpies.
1: Primer va eixir l'Estrella de David.
0: Sí, sí.
1: Dos o tres mesos després de la mort de Nino Bravo.
0: Clar.
1: I va ser un... Jo crec que també va influir el xoc en què va entrar la gent al morir Nino, pues va influir també en l'èxit d'ell, però que no me senca, perquè jo no vull dir que ell No, s'ha aprofitat mai en la vida, d'això.
0: A veure, si hi ha un buit, hi ha un buit. I Juan encaixava perfectament també en aquest tipus de públic, clar, no? De cantant melòdic, de veu potent.
1: Era el moment d'aquest tipus de cantant.
0: Estava Camilo també, evidentment. Claro. I coincidís l'època en què a Juan ja el van a llançar, evidentment, perquè ja havia destacat en modificació. Però bueno, coincidís l'època en què casualment, i per a desgràcia de tot el món, pues, fallís... Nino Bravo. En este cas, i continuant, clar, t'ho dic perquè en el 73 Juan Bau llança Penes. Ven 190.000 còpies del single, que no havia venut, ni siquiera Nino Bravo havia venut 190.000 còpies d'un mateix single.
1: No, atenció. No salvatge, una barbaritat.
0: I en aquest moment Miguel Ángel Pastor diu, bueno, diu, Juan, que
1: me voy con Julio Iglesias.
0: Me marxo en Julio, perquè...
1: És així, eh? Jo reconec que això són... Pues estan en el lloc apropiat, en el moment apropiat i tal. Però lo bo de tot és que jo vaig tornar en Juan després.
0: Julio, no li costaria a Juan trobar el teclista en aquest moment.
1: No, però pues sí, va ser perquè li feia falta, però jo en Julio ja no podia viatjar en ell perquè en aquella època el passaport el llevaven quan estaves a punt a pocs mesos de la mili. Y entonces ya no podía viajar, ya no poder viajar, y en mes Julio en aquel momento ya volía a tindre a un director de orquesta que va a acabar siguiendo Rafael Ferro, que ha sido el teclista ya, fins a que va a morir fa uns anys. Volía a tindre un teclista, que un director de orquesta que dirigiera las orquestas. Ell arribava a qualsevol ciutat i ell tenia el seu grup de músics, però darrere n'hi havia una que eren músics del lloc, de la ciutat. I entonces esta gent pues en les partitures i en un bon director, i clar, jo ahí no arribava, i vaig tornar en Juan Bau.
0: Bueno, menos mal que no te van a pillar en un moment chugante en unes batutes, perquè si no de director d'orquestra.
1: I el següent en la mili ja Juan es va quedar també una vez sense pianista, sense teclista. Oye, tú puedes venir, pero si estoy en la mili, ¿yo cómo voy a...? Pues en cambio me va a hacer tocar tres o cuatro veces.
0: ¿Estando en la mili?
1: Estando en la mili.
0: Madre mía.
1: Pero això va ser ocasión para... Mentre se trobava algú que...
0: Sí, bueno.
1: Algú músic fixe, pues jo vaig estar ahí, vaig fer... I quan vaig acabar la mili, vaig vendre... Me vaig anar a Ibiza... Vaig vendre l'orbe i dic, jo no soy músico i no quiero ser músico, quiero formar parte del mundo del espectáculo porque me ha encantado, he probado esto y esta es mi vida, pero yo no quiero ser músico. Vaig vendre l'orbe, que valia era el Hammond, dice que era una consola china enorme, que encara se veu, i l'amplificador que me va donar l'oportunitat d'anar a Julio Iglesias. Me voy a estar en Ibiza, en la Ibiza hippie, ¿eh? Sí. Y cuando vas a tornar de Ibiza, del primer viaje de ferro, te vienes a América conmigo, Juan Bau.
0: Juan.
1: Y ya vas con una serie de giras de per ahí. Per.
0: Claro, porque Juan no ha dicho a América a día de hoy.
1: Pero los primeros viajes. Yo los vas a acompañar y yo qué sé. Pues, y confíen en mí. Tratar en una chen que alineaba de todo, pero entonces la chen no viajaba. Los aviones que agarraban se anaban monches. Retors i gent d'empresa. Turisme no, hi havia turisme.
0: I els avions anaven en remos en aquell moment.
1: Més o menys, sí.
0: Te tocaven
1: sí,
0: el remant.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i en aquell moment, clar, la indústria seguia... O sea, era diferent a com és ara.
1: N'hi havia indústria. Que lo de Wii bueno, és, sí, és lo que queda, no?
0: Sí, efectivament. Claro. Estaríem parlant, pues, senyors, estaríem parlant a fer una equivalència a l'actualitat, pues, anar en David Bisbal o anar en... Sí. O anar en Madonna en els seus millors moments. Vull dir, estem parlant de Julio Iglesias, estem parlant de Juan Bau en el seu punt àlgid i estem parlant de Julio Iglesias. A mi una volta mon pare fa... mon pare fa 14 anys que falta. Pues, 10 anys abans de faltar, aproximadament. No, jo tindria 14 o 15 anys. I mon pare me digué, Donís, poques coses n'hi han en el món tan conegudes com la Coca-Cola i Julio Iglesias.
1: És de veres.
0: Paraules textuals, eh?
1: Sí. Va haver un moment... que Julio Iglesias era la marca España. Lo que después salió la marca España, Julio Iglesias era la marca España en todo el mundo. En China. En China comunista, la más comunista. En Rusia. en Indonesia, en ya está teniendo en Sudáfrica, en Egipto, en Marruecos, en Panamá. No va a ser molts viatges, perquè el temps que jo vaig estar, ell estava ja de retirada de la premsa. Bueno, això ja, ja parlarem després. I era un ídol total, total. Era la, la marca Espanya.
0: Anècdotes, bueno, de tots els colors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, moltes, moltíssimes, moltíssimes.
0: Això que s'imagina la gent de que Julio Iglesias posava un peu en el carrer i començaven les dones
1: no,
0: a perseguir-lo?
1: No, Julio Iglesias no ficava un peu en el carrer, perquè resulta que jo te puc dir ara 20 països on ha estat en Julio Iglesias i en Juan Bau i no sí. Conec ningú. Per què? Perquè arribaves a l'aeroport, venien, te replegaven, te ficaven en unes limusines o en uns cotxes d'això, te duien a l'hotel, t'enclaustraven en l'hotel, sobretot en Julio Iglesias, doncs... Pues, jo volia donar una volta, però tenia que estar molt pendent perquè si Julio dia llama-me a Miguel Ángel, que quiero hablar con él, i tu estàs per ahí fent una visita turística a la ciutat, és que t'estàs costant, t'estàs xocant el coll, no?
0: Però, home, a veure, un rato lliure, no? Però...
1: Jo no me muevo, tu no te mueves.
0: Vale, ixa era la llei imperativa.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Algun concert ha passat, no? Algun concert ha passat, no sé, jo ho he vist en altres artistes, que de repente el públic que comença a córrer cap a dalt de l'escenari sí. I no li dicen ni cantar.
1: Sí. Julio era un altre... El públic de Julio...
0: ¿Més tranquil?
1: Sí.
0: ¿Juan era més del fenómeno fan?
1: Sí. Julio no era tan fan. Julio se daba la circunstància de que tu veies a famílies senceres, és a dir, la dona, la mare, el pare, l'abuela, les xiques, els fills... En Juan no, Juan era xenxove, que anaven allí, sí, i en Juan sí que tenien que estar pendents en l'escenari, perquè si l'escenari era d'una altura que permetia...
0: Potar.
1: O que algun xicón li agarrava, li pegaron unes pitjors en el cul a una xica... Pues sí que podia ocurrir, i ocorria de quant en quant. Sí.
0: Que pujava, no? Que algú pujava a pujar.
1: I arribar als aeroports i en pancartes i la gent... Després ha averiguat jo en el temps que això és que ho organitzava la companyia de discos. Jo al principi pensava que era espontàneo, però clar, tu agarrar a 200, 300 xiques i dur-les a l'aeroport, això té que estar organitzat, lògicament. Però no obstant, també eren xiques que anaven molt a gust.
0: Home, clar que sí.
1: Tu baixes de l'avió i... això.
0: Mira, Ángel, tu eres d'aquest grup que anava en Juan per Bogotà quan li pegava una patada a una caixa de cartó d'on va néixer la cançó Penas?
1: La cançó Penas és de Herrero y Armenteros.
0: Sí, no? Sí. Però Juan mos contà... No. Quan m'ho contava a si mateix, que...
1: Segurament sí, perquè per aquella fecha... No.
0: Per Bogotà no, o per Buenos Aires, si no recordo. No recordo, ara mateix no
1: recordo. Jo he estat en Buenos Aires en ell, sí.
0: Pues contava que anava caminant pel carrer, li pegava una pata a una caixa de cartó que hi havia a un costat, i d'ahí és que un xiquet.
1: Sí, i... ostres, sí. No estava per això. I aquesta anècdota la conec. Sí, sí, sí. Això ho han contat d'altres artistes, però...
0: Sí, però coses com dir, però com han arribat així, no? En la seguretat.
1: Doncs pues en la complicitat d'algú.
0: Clar,
1: no hi ha dubte.
0: Està clar. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip també d'esta entrevista.
1: Clar que sí, clar.
0: Sí?
2: Preparat.
0: Escoltem les seues intervencions. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Miguel Ángel Pastor.
3: Bon dia, Miguel Ángel. Quan eres xicotet, volies ser famós o manar als famosos?
1: Quan era xicotet no tenia ni idea de lo que volia fer, perquè tota la meua trajectòria posterior va vindre a partir del moment en què toque l'organi i me comencen a ocórrer aquestes coses que estic comentant, perquè n'hi ha altres que han tocat, han estat en grups, però no s'ha passat el que m'ha passat a mi. I entonces, clar, si tu coneixes els escenaris en un tipus que li diuen Julio Iglesias i te presenten al rei de Marruecos, per exemple, pues entonces, aquestes coses dicen
0: mare meva.
1: Un pozo. Que sí que te sí que ahí sí que me va a dar la determinació per dedicar-me a això. Hasta que lo que yo la vocació me va al periodisme i vaig acabar en el periodisme.
0: Sí. Però bueno, també com a representant o manager, sí, i com a jefe,
1: sí,
0: de premsa.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, que d'alguna forma, bueno, has viscut les dos vessants.
1: Sí, és que jo... El tema del periodisme, jo vaig entrar en el periodisme social, musical, de concert, de la vida nocturna, i en aquest sentit una cosa va lligada a l'altra. Després ja acabat, sí que ha sigut cap d'informatius i tal, però ja és l'etapa sèria o seriosa, que ja hi és una altra cosa.
0: Segon pregunta del Consell d'Experts per a Miguel Ángel Pastor.
2: Hola, Miguel Ángel. Si Julio Iglesias fos avui un xiquet, li deixaries el mòbil o li llevaries?

0: i te fan molta gràcia. Ja, quan tu no ets un adult, a més, la responsabilitat d'un artista, jo ho comprenc, és tal que Julio Iglesias, per exemple, en menys de 2 hores d'assaig, mai. Ja ha vist caient un sol en 37 graus en una plaça de bous. Els músics, que ja no podien més, que el suor. Y seguimos. No, esto no me gusta. No. Es el debut. A ver, ponme el piloto, ponmelo. Y estar 2 hores de asachos. Per això arribar també, claro. Vull dir que això forma part.
1: Claro, eso es.
0: Esa es la actitud que parlàvem al principi.
2: Més preguntes per a Miguel Ángel.
3: Hola, Miguel Ángel. Això de que Julio Iglesias té tants fills, és veritat?
0: Té tants fills, sí. Hi ha algú que està per ahí que està fent oposicions per veure si s'arriba a ser també. Encara està en el camí. Sí, sí, que té a veure, sí.
2: Home, sí, fills secrets per ahí,
0: no? No crec que n'hi hagi més perquè haver iniciat. Vull dir, ese xic que avui té ara 50 anys. Pues yo le llamamos, diríem, el niño. Perquè era un xiquet i a tots mos cabia molt bé, però la mare pues, era molt revoltosa, tenia molt d'odi a Julio, no li feia cas i tal. I, en fi, això és un conflicte que ha passat per tots els tribunals possibles i ara estan intentant obrir el cas en Estats Units i que siga la neta, perquè està metent una xiqueta allà, la que... Doné la sac, és que no sé molt bé com està això, però la mare va fer la denúncia, va padre, el fill, quan va ser ja major d'edat, o molt després, va també a començar un procés, ho han perdut tot.
2: O sigui, a esa dona la coneixeu?
0: Jo no sabia qui era, ni ell, no.
2: Ah, vale, com dies que la dona era, que era molt pesada, que sempre estava per ahí, i el fill
0: que,
2: i tal...
0: És que jo no puc llevar-me-la de damunt. És que jo vaig escriure un article junt amb Joan Cantarero i en un detective que li diuen Juan de Dios Vargas. Vam escriure vam fer una investigació en la sala de festes i en Sant Feliu de Guíxols, que és on ella ha dit que va mantindre una relació amb Julio Iglesias, que jo ni afirme ni negue que existira aquesta relació. Mm-hmm. Ni mai ha dit que aquest xic siga o no siga, jo no sé. Si fas cas a la justícia, no és fill. Si fas cas a la teua intuïció, o a lo que diu ella, o al paregut que diu que tenen, pues dius que sí que és fill. Home, entonces, tot depèn del bando en el que estigues, t'agarres a unes...
2: Però bueno, hi ha una cosa que no falla, és la prova genètica, no?
0: Però com no li l'han fet... No, a mi no me preguntes per què, però... Per defectes de forma, sí. Al principi... este xic tenia un pare que l'havia reconegut com a pare biològic, que era el marit de Maria Edite.
2: L'havia reconegut sabent des de que...
0: Sí,
2: igual...
0: sí. El llibre de família i tot era fill. I quan vas començar la investigació, l'advocat d'ella no va tindre... O sigui, demanava la prova de l'ADN, o no, l'ADN encara no estava, de sang, a Julio Iglesias, però sense demanar-li la primer al que dia que sí que era son pare. I això, una metedura de pata en la justícia d'aquest calibre pot fer que després ja la resta de...
2: Marchando per l'aire.
0: Clar.
2: Tenim una última pregunta.
0: Ja ho han fet, este...
2: Sí, no, i encara... I s'estan portant bé. Ves a fer perquè queda una pregunta, vale, que pot passar vale. Qualsevol cosa.
1: Ja veurem.
3: Hola, Miguel Ángel. Alguna vegada li has tingut que dir a un artista que se porte bé?
0: Sí. Sobretot a Juan Bau. Allò era... Bueno, era perquè també el perseguien molt i... perquè Juan era més assequible. Julio era un home molt... en un sèquit que el tancava molt, que estava molt protegit, no? Juan Bau...
2: La joventut, l'èxit desmesurat...
0: I entonces era... De vegades era de por. Era de por.
2: Tenim alguna anècdota per ahir que se pugui contar?
0: Pues els països on jo he estat amb Juan... Totes les misses del país d'aquest any

0: s'ha conegut. Miss Colòmbia, Miss Ecuador.
1: I jo pensava que era que anava a missa.
2: Jo també.
3: Missa de diumenge.
0: Però això ho ha aclarat, sí.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, pues, fins a seguir el Consell d'Experts. S'han portat bé, no?
0: Sí, sí.
1: Un aplaudiment per ells, per favor.
0: Un aplaudiment per ells.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Dani Montesinos, que tenim grans infraestructures i poc conegudes a voltes.
5: Sí, efectivament.
1: En la Comunitat Valenciana, en particular, anem a parlar de la bateria més gran del món.
5: La bateria més gran d'Europa.
1: D'Europa.
5: D'Europa. Està de les primeres...
1: Si només d'Europa...
5: Està de les primeres, però és d'Europa. Estem parlant del complex hidràulic de Cortes-La Muela, que està en Cortes de Pallars. Com saps, en la secció, normalment el que fem és... Fem un recorregut per tota la comunitat, buscant obres que s'estan desenvolupant. Avui portem una obra que ja porta molt de temps feta, que ha sigut feta per moltes generacions d'enginyers que han passat per ahí. Esta megabateria...
1: Moltes generacions? Sí, sí. Quant de temps, quants
5: Mira,
1: anys per acabar-se?
5: Esta central es començà a construir-se en l'any 80, en els anys 80, i s'acabà en el 2013. Se feu en dos fases. Anem a contar molt ràpidament què és el que és, perquè la gent ho entenga. És una cosa que tenim en la Comunitat Valenciana, és una infraestructura de primer nivell, com han comentat, i bàsicament el que fa esta bateria és tindre dos embalses, ¿vale? Un embalse que està en una cota inferior, que és el que nosaltres li diguem l'embalse de Cortes, i en una cota superior, a 523 metres, en el que seria la Muela, que jo vos invito a anar, perquè la veritat és que per a fer rutes de senderisme, per paisatgisme, és una passada, és un desplante pràcticament vertical des del que seria
1: el
5: riu Xúquer, exacte, pots carregar-lo allí sense ningun problema. Tenim aquest segon embassament, que és completament artificial, a 523 metres, i entonces el que tenim són uns grups hidràulics molt potents que són capaços d'agarrar aigua de l'embalse de baix i a pujar-lo a l'embalse de dalt. Això quan se fa? Quan l'energia sobra. ¿Vale? El problema que tenim és que el sistema energètic té que estar adaptat a la demanda. O sigui, nosaltres, l'única forma que hem tingut de descobrir com se guarda energia és en un telèfon mòbil, és en la bateria del cotxe, i això és molt poc eficient. Entonces, una forma de guardar energia és fer-ho en forma de, nosaltres el que diem, energia potencial. ¿Vale? L'energia potencial, que és jo agarre aulla, la puja dalt quan l'energia és barata i quan aquesta energia fa falta, quan m'alce per lo matí, que tot el món arranca la llum, encén el microondes, entonces en aquest moment deixa caure l'aulla que està a 523 metres, turbina en aquests grups que són dobles, permeteixen bombejar i generar, i entonces genera energia. Entonces, el que acabem de fer és una mega bateria que el que fa és guardar aquesta aulla ahir dalt. ¿Vale? Esta obra, com te dic, està composada per tres obres hidràuliques. Una primera és la presa de Cortes 2, ¿vale? Que és un embassament, com coneixeríem, és una presa en arco, molt gran també, molt potent, que ja té ahí una central hidroelèctrica. I després, el que seria Cortes-La Muela 1, que se feu en el 680, i Cortes-La Muela 2, que se feu acabar en el 2013, que va implicar a pràcticament 500 treballadors.
1: Dius que es va fer allí, però... O sigui, en aquest moment, però durant quant de temps? O sigui, s'acaba en 2013, no?
5: Exacte. La primera fase, la fase inicial, dura 6 anys. Es comença en el 80 i s'acaba en el 86 i se fica en funcionament el que seria Cortes-La Muela 1, que eren tres grups generadors. ¿Vale? En el 2013... en el 2006, perdona, es comença la segona fase, que acaba en el 13, i ahí estaven participant 500 treballadors. L'obra és... espectacular, és una obra completament subterrània, quan si aneu a veure no aneu a veure res per temes d'impacte ambiental, però perquè se feu compte, el que han fet ahir és una gruta, una caverna interna dins de la muntanya que podríem agarrar la Catedral de València i ficar-la dins, ¿vale? O sigui, estem parlant d'unes dimensions de 115 metres de llarg, 50 metres i 20 metres d'alt. Ahir dins n'hi ha 7 grups generadors que el que fan és agarrar l'aulla que estem parlant de baix i a pujar-la dalt a través d'una tuberia, ¿vale? De fet, n'hi ha dos tuberies. En els anys 80 se feu la tuberia exterior, però en els anys 2000, 2006 al 2013, la tuberia se fica per dins de la muntanya. Això se feu en una obra d'enginyeria geotècnica espectacular, en el que nosaltres diguem els enginyers un raise boring, que és com si ficarem una tunela a hora, s'agarra des de dalt, se feu una perforació guia, i 800 metres, que perquè tinguem una idea, és la recta del circuit de Cheste, ¿vale? Se feu eixa perforació de vora 800 metres, perquè va a 45 graus, salva 523 metres.
1: Són dos pistes d'atletisme olímpiques.
5: És una barbaritat.
1: Dos pistes.
5: I, a més, estem parlant que la tuberia se col·loca, és una tuberia que té vora 6 metres de diàmetre. O sigui, és un edifici de dos plantes. Per ahir baixa aulla i el que fa és manejar aquests motors i també bombejar-los. Per a que se fem una idea del volum, estem parlant...

0: que se gastaren vora 1.200 millones de euros en esta obra. Han participado constructores de toda España de primer nivel, y FCC, Acciona. Se van a gastar 90.000 metros cúbicos de formigo y más de 270.000 metros cúbicos de excavación. Si ficaren todos los camiones en filera recta, arribarían desde Valencia hasta Perpiñá, ¿vale? Para que fue una magnitud de la obra. Los kilos de ferro que se han gastado son los mateixos que se gastaren en fer la Torre Eiffel, ¿vale? Això està así en València, es patrimoni dels valencians i de tots els espanyols, perquè ja vos dic que és la central de bombeig pur més gran d'Europa. Estem parlant que la segona està en Aldea d'Àvila, que també és una central també molt forta, també de grup Iberdrola, és completament privada, i el que fa és ajudar a regular el mercat energètic, que com varen veure, desgraciadament, en un apagó que tinguérem, pues lo que fa és aportar una energia síncrona, que lo que fa és poder adaptar-se perfectament a la demanda. És una central de primer nivell que tenim així al costat i que jo invito a tot el món a passar-se per allí. De fet, n'hi ha una excursió molt xula que es comença en Cofrents, en la central, en la central nuclear de Cofrents, que és los cañones del Júcar. A més, se pot fer en xiquets i tal. Jo vos invito perquè està molt bé. És un barquet que te porta i te deixa en Cortes, i ahí és on estaria la central.
1: No sé si obric un meló, serà l'informatiu en minut i pico, però fer un projecte de bateries a 6 anys vista de finalització, no correm el risc de que quan s'acabe es quedi antiquat?
0: No, ja t'he dit, esta infraestructura, que és una infraestructura hidràulica, és un projecte molt inercial.
1: És més, més reciclatge d'aigua que bateria acumulada.
0: Clar, no és una bateria que vaig a perdre efectivitat com la bateria d'un mòbil, que quan el tens 6 o 7 anys ja no funciona.
1: Sinó que tens l'aigua per a produir-la.
0: Clar, a dia d'avui és l'única forma de guardar energia de forma eficient, energia elèctrica, és esta, és la dels almacenaments en altura o en bombeig pur. De fet, ara Portugal, Iberdrola també ha fet un projecte molt paregut al de Cortes en la zona interior d'Oporto, i la línia és esta, és la de fer grans almacenaments d'aigua, i ja t'he dit que este és de primer nivell.
1: Quasi res, no?
0: Bueno, ja t'he dit que intentem sempre portar coses d'estes així...
1: I això ho tenim en la Comunitat Valenciana, en
0: sí,
1: província de València en particular.
0: A una horeta, agarrem el cotxe, arribem a Bunyol...
1: A una horeta de...
0: De Torrent, que és clar, on jo soc, sí. Però bueno, jo és que sóc anar prou, però bueno, és Bunyol, la banda interior de Bunyol, Macastre, i ara arribem a Cortes. Ahir tots els que són motoristes li s'agrada molt anar a fer curves, però vos invito a tots a descobrir la banda interior de la província de València, perquè vos va encantar. Paisatge i energia i enginyeria.
1: Gràcies, Dani Montesinos.
0: Gràcies a tu, gràcies a tots.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim Fora de Cobertura i ho fem parlant d'internet, en aquesta icònica cançó també de Tan Tan Go, Atrapados en la Red.
3: I aquesta icònica cançó que J ha triat perquè es representa molt aquells que ballàvem encara en els anys 90, no? Tan Tan Go. Gràcies, J.
4: A mi no me mires, gràcies. Jo no havia nacido todavía.
3: Arrobados.com.
1: Estava pensant-se encara, estava en pensament. Bueno, la bona qüestió és que més de 4 hores de mitja passen els espanyols.
3: Així és, s'ha publicat la 28 edició de l'informe Navegants en la xarxa. 15.000 enquestes s'han fet al llarg del 2025, i és que els espanyols som addictes a internet, més de 4 hores diàries connectats, i ho fan fonamentalment a través de quin dispositiu? Pues a través del mòbil, que és el que tenim a l'abast.
1: Mira que és tediós navegar per internet a través del mòbil.
3: Així és, i se navega prou, i Espanya és dels que més utilitzen el mòbil per a poder navegar. Haces la cançó? Tu m'has robat la raó. I per ahí va l'estudi, A més, el 45,8% dels entrevistats assegura estar connectat a internet de manera quasi constant. No és que estiguin 4 hores, ara vaig a fer la paelleta i vaig... No, no. 4 hores constant, el 45,8%.
1: A veure, connectats a internet, jo crec que el 98% de la població estem connectats les 24 hores, de forma passiva. De forma activa, a més... Tu comentes que 4 hores...
3: 4 hores diaris, n'hi ha. El 45,8 dels entrevistats assegura estar connectat de forma quasi constant. Vull dir, el mòbil el té pues, com té ahí la medicina. Vull dir, crònic. Mm. És crònic. El 77 dels entrevistats diu que ha usat aplicacions d'intel·ligència artificial en alguna ocasió. Òbviament, ja és una ferramenta que solem utilitzar. Però anem a veure com utilitzen també la IA els espanyols. El 73

0: 3 diu que és per a fer consultes. Pues em vaig a consultar. El 38,2%...
1: Que s'utilitza moltes voltes com un buscador d'internet, no?
0: Correcte,
1: ha
0: com un buscador...
1: Ha mutat a ser el típic buscador navegador.
0: I ara va també de treball. El 38 diu que per a corregir textos, el 33 per a resumir documents, un 33 també diu que per a fer traduccions i un 32 per a crear imatges o vídeos. Vull dir que és una ferramenta molt utilitzada últimament i que com no, pues, fa que ens convertim en uns dels més assiduos en intel·ligència artificial.
1: Ull en els resums de textos, ull en la creació de textos i ull en este tipus de IAs generatives, perquè és molt important fer les correccions i confirmar que tot el que ens ha dit la IA és correcte, perquè no sempre és correcte.
0: I no coincidir en discursos. Jo he vist anat a actes en el que he vist que la línia argumental de les persones que paren és similar, A mi m'ha passat.
1: Mare meva.
0: És un poc de perill.
2: És similar perquè t'es copien el que...
0: Clar, és un poc de perill, també, la IA. La IA te pot servir per a orientar-te o donar-te idees bàsiques que tu pugues generalitzar, però, òbviament, un discurs complet de IA té un perill molt gran.
1: Absolutament. A veure, per a llevar la por al foli en blanc està molt bé. És una gran ajuda.
0: L'espenta.
1: Sí, inclús per donar forma a moltes coses. Però tinguem en compte que quan ho utilitza la IA es nutrís de lo que ja ha publicat en internet.
0: Mira, en l'estudi que estem parlant, el 60,5% dels internautes es mostren preocupats per l'ús de la IA, sobretot pel que fa a qüestions ètiques, i la majoria creu que existeix una bombolla econòmica i d'expectatives entorn d'ella. Vull dir que la utilitzem, però no estem molt segurs.
1: No, què penseu vosaltres al respecte? Sobre la utilitzem, però no estem molt segurs. Sobre el que ha dit la gent, no?
0: Jo penso que la IA, a veure, si la utilitzem bé, és molt bé, però, òbviament, és una ferramenta perillosa.
3: A mí me genera cierto malestar cuando veo que la gente me escribe cosas con IA, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en un proceso de negociación para llegar a un acuerdo con otras empresas y hay una de las personas que veo que cada vez que me responde el correo electrónico lo hace con texto de IA, ¿no? A mis correos electrónicos que le envío. Porque hay determinadas cosas que cuando ya vas viendo un poco cómo funciona te das cuenta, ¿no?
1: Reconoces el patrón.
3: Claro, el uso de guiones, determinadas frases, las negritas, o sea, son unas cuantas cosas que dices, esto me lo has escrito con IA. Y frustra mucho porque dices, a ver, si yo me estoy deteniendo a explicarte mi punto de vista, digo, párate tú también un poquito a explicarme el tuyo, en lugar de meterle mi correo electrónico a una IA y decirle dale respuesta, porque es bastante frustrante, claro,
0: yo,
3: ¿no?
0: Yo pensé que la IA el que fa es despersonalizar, ¿no? Deshumanizar o sí. Llevarle ese carácter humà que tú trasllades en els textos.
1: Sense dubte, la esencia de qui escriu, la esencia se perd.
0: I l'originalitat.
1: Sí, se pot entrenar la IA, La IA se pot entrenar i li pots dir o indicar que seguisca la teva forma d'expressar-te. Però així no hi tot.
2: Jo veig que és perillosa i una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció, em poso d'acord, que quan veus que estàs en algun lloc i veus la IA que se repeteix el discurs, digo, ya está, ya me las... Ya
0: sí, que eso ocurre. Yo voy a notar.
2: Luego, que eso ocurre, es verdad, eso ocurre.
3: Y luego el tema de los vídeos. Yo creo que va a llegar un momento en donde existirá la obligación legal de si creas correcto. Un vídeo con IA, que tenga que poner en algún sitio este vídeo ha sido creado con IA o una marca de agua, algo así. Porque ves cosas en la tele, ves cosas en internet. Que dices, ¡qué barbaridad! Y luego te paras a pensar y digo, que a lo mejor es IA, ¿no?
2: Se nota.
1: Incluso hay cosas que dices, eso es IA, y es realidad.
3: Exacto.
0: Que no saben, se engañen.
1: No, nos pasa.
2: En nuestro mundo yo lo veo, o sea, que es que te das cuenta que estás en una conversación y te pones a pensar y dices, ¿eso? ¿O has sentido yo? O es que tú has visto, o has controlado, y dices, vale, estás lo que digo, el perill para mí es que ya se perd la identidad.
0: Correcte, un dels perills és que la IA ja no és tan identificada com a IA.
2: Correcte.
0: Cada volta ens enganyen més, això és el perill, perquè tu pots identificar perfectament a la IA i està clar, però el tema és que es puguen enganyar...
1: Al respecte, i continuem ara, perquè ha de contar una cosa al fil de lo que comentava Fernando Pena. Sí que existís eixa acció de les redes socials en què te diuen identifica això com IA. Sí que existís, perquè ahir, que em pare falta 14 anys, però ahir haurà complit 80 anys. Val? Motiu pel qual vaig fer una publicació en Instagram i vaig parlar precisament de, bueno, d'una foto que vaig posar una foto feta per IA. Evidentment, mon pare fa 14 anys que no està. La IA m'ha donat aquesta oportunitat de tindre i de disfrutar aquesta foto en companyia de mon pare. I, bueno, vaig posar un text. Però la IA me digué, has posat una foto d'IA, vols posar, vols marcar que està fet per IA? I li vaig dir, pues sí, pues que no tinc ningun problema al respecte, no?
0: Està
1: però,
0: bé, no?
1: Però atenció, perquè és que m'he donat realment l'oportunitat de tindre una foto amb mon pare que no tenia. I ho agraï molt a la IA.
0: Jo reconec que també he fet aquest tipus de... Ma mare falta molt jove i també és una situació que també... És cert que la IA, en aquests casos, pues, te beneficia personalment, vull dir, t'agrada, no? Veure una imatge que, és, que òbviament, no pot ser el poder veure-ho. Però, bueno, anem a ganar molt espai. Anem a donar més dades, si vos pareix. Un 9% dels entrevistats. Atenció, Donís, confessa haver utilitzat plataformes que permeten conversar amb personatges o intel·ligències artificials virtuals. O sigui, anem més allà. Anem a parlar amb algú i anem a conversar perquè estem a soles i anem a contar-li els nostres problemes.
1: Saps què ves de, per exemple?
0: Per exemple.
1: Jo he tingut una conversació d'eixes, eh?
0: I què tal, Donís? No,
1: jo he anat en el cotxe i li he dit, parlem d'este tema. Una conversació de veu. Parlem d'este tema. Jo li he donat els meus arguments, m'ha donat els seus...
0: Qui ha guanyat?
1: Ha enriquit, realment. En realitat,
0: jo robo que em pugui enriquir, que les noves tecnologies es puguin enriquir més que ficar-nos en un perill. Uh-huh. Instagram es manté com la xarxa social que més gent utilitza.
1: Sí.
0: Està clar. Sent utilitzada 3 de cada 4 usuaris, d'un 75% utilitza Instagram. I després tenim Facebook, 58,9%. Facebook.
1: Però té un públic més major, no?
0: Sí, per edat, sí.
1: Més...
0: I en tercer lloc es troba TikTok amb un 41,3%. Per la seva part, més de la meitat, el 56,4% entrevistats segueixen algun influencer, youtuber, streamer, vull dir, està clar. L'informe revela al fill al cap, Donís, que la compra per internet també és un fenomen normalitzat a Espanya. Són dades també que...
1: De les presents, quantes voltes heu comprat per internet, vosaltres?
3: Sempre.
1: És una cosa habitual, ja, no?
3: Antes se tenía mucho miedo a poner el número de tarjeta, ¿no? Sí. Pero ese miedo yo creo que se ha perdido. Ahora hay personas que lo conservan, pero ya es muy, muy habitual. Hay sectores, ¿no? Por ejemplo, vuelos, por ejemplo. Hay poca gente ya que vaya a una agencia de viajes justo a comprar un vuelo específico, ¿no? Quizás sí para vacaciones, pero está muy habituado ya la gente a comprar algunos sectores, algún elemento como vuelos por internet.
1: ¿Algún no ha comprado por internet?
0: Yo he comprado poco.
2: Yo he comprado nada.
1: ¿Alfredo no ha comprado más por internet?
2: Nada, me niego.
1: Sí, has venido muy por internet.
2: Sí, exacto, perdón.
1: Has venido muchísimo.
2: Yo he sido de los primeros de España en vender por internet. Que tú estás, o sea, bueno, se puede decir el nombre de la que empezó en España, que es Farfetch. Yo he vendido muchísimo, pero luego ya me di cuenta que yo no era mi mundo. Yo soy defensor del pequeño comercio. Entonces la historia está ahí, donde el pequeño comercio es lo que yo ahí he aprendido de los italianos, que no hay que perderlo.
1: Pero una cosa es que tú recolces el comercio de barri,
2: total.
1: Del tú a tú.
2: Pero en tot, ¿eh?
1: Sí, pero no tens tot en el xicot de comerç. Bueno, en el teu barri no tens de tot.
2: Sí, estoy de acuerdo tú. O sea, el comprar per internet que tú dius es el gran supermercado, como decimos, que tienes de todo. Pero también no tens, lo que te comentaba antes, no tens el cariño, la amabilidad y el tracte que te dona el personal.
1: Per supuesto. Home, yo no tinc dubtes en ese aspecte.
2: Yo solo agradezco mucho.
1: Sí. Front a comprar per internet una cosa que tens en la tenda de baix de casa, pues probablemente ho compre la tenda de baix de casa y además
2: Correcto. Sí. Pero otra cosa, en guany en Nadals, de Amazon, que varen dir, jo us ho dic així ja, de cada 10 envios ne tornarien 8.
1: Bueno,
0: allà anava a dir, a mi...
2: Cuidado con esto, que hay mucha devolución.
1: ¿No te pasa en el cas de que compres en la tienda de baix de casa?
2: Correcte.
0: A mi me preocupa més la tornada del producte que la compra del producte.
2: Ahí está.
0: O sea, yo la compra es molt fàcil, però és cert que les compres te les fiquen fàcil, però les tornades te les compliquen un poc més.
2: Bueno, hasta
0: que
2: plegue... Ahí está.
0: Claro, entonces, a mi la compra d'internet, a part de que jo soc molt palpador, m'agrada molt tocar el producte i palpauret, m'agrada molt tocar
2: jo també
0: és palpauret i com te para els models que eixen en internet, òbviament, no són després quan t'agafes el producte.
1: Conclusions, Pablo.
0: Pues, a veure, el control parental que sí que volia comentar, també la preocupació entre els pares pel que fa als seus fills en internet, creix. Reflectix que cada vegada hi ha més usuaris del control parental, un 63,4%, aquesta xifra és bona, el poder aplicar el control parental. Només vull anar sense donar algunes dades de curiositat. Per exemple, sabeu quina va ser la primera webcam que monitoritzava la primera webcam?

0: Monitoritzava una màquina de cafè. Una màquina de cafè.
1: Monitoritzava una màquina de cafè.
0: Una màquina de cafè. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, les webcams han caigut alguna cosa en l'oblit. Malgrat això, els portàtils del mercat munten. La primera webcam connectada a internet de la història s'utilitzava en el laboratori de computació de la Universitat de Cambridge. El seu únic propòsit era de veure si el cafè estava preparat per evitar els viatges de bades a comprovar els treballadors si la cafetera estava en marxa o no. I això és la primera webcam monitoritzada, una màquina de cafè. I el primer emoticon va ser creat en el 79. Una cosa molt quotidiana d'avui. Quantes vegades hem respost a un emoticon? Va ser creat per Kevin McCains en 79. I encara que aquest era tremendament senzill, consistia en un guió i un parèntesi. En 79.
1: Algun apunt més, Pablo?
0: Pues que tenim que tindre control en internet, que internet no mos mane, que manen nosaltres, que té coses molt bones, però té coses perilloses. I que els productes n'hi ha que palpar-los i n'hi ha que provar-se-los, que es que ixen en la web, en internet, els models són diferents, podem mostrar el producte.
2: I solo un apunte final, que és que quien quiera tener ese control del uso de internet, todos los teléfonos móviles en ajustes tienen un botón que pone salud digital y ahí te dice si es un 2, un 3 o un 4. ¿Vale? Lo tenéis en vuestras pantallas. Ajustes salud digital y te dice la media que estás utilizando el teléfono móvil. Incluso para los padres que tienen hijos adolescentes y quieren hablar un poco con datos, pues ahí está el número, ¿no? Lo podemos consultar tanto en Android como en iPhone, lo tenéis.
0: Pues espera, el 45,8% tendrán un nivel alto en España.
1: Gracias, Fernando. Gracias, Pablo Fernández. Seguime en Fora de Cobertura.
3: Estás escoltando algunos de los mejores momentos de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

veu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: El Castelló vol continuar invicte al punt a punt. Este dilluns, des de les 9 de la nit, en directe, Celta B Castelló, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Sierte. L'equip de Pablo Hernández vol continuar en la part alta de la taula front a un recent ascendit. Este dilluns, des de les 9 de la nit, el partit del Castelló es juga al punt a punt.
2: Is that really wise?
3: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En Apunt Ràdio, posem l'accent en tu.
4: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.
5: Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 1 de Punt Ràdio el nostre convidat especial del dia, el senyor Josep Lozano.
6: Bravo!
5: Ei! Què passa, Josep? Com estàs?
6: És que m'acabé d'enterar que sóc el convidat especial. I això m'ha fet un poc, saps, destarifar-me. Però bueno, sóc el convidat oficial.
5: Com és?
7: Especial.
8: I oficial.
6: I especial.
5: Molt bé, Josep, com estàs?
6: Moltes gràcies per haver-me convidat especial.
5: Especialment.
6: Però moltes gràcies.
5: Vens a ta casa.
6: Sí.
5: Mira, vens a ta casa.
6: Sí, li ho estava comentant abans. Són tants anys en esta casa que ja, que de vegades...
5: Mos comentava Elena Herrera, que està al control tècnic publicitari, que fa 20 anys que estava...
6: Això ho has dit? Fa 20 anys, que, Elena?
5: Bueno, sí, any amunt, any avall, eh? Però diu que

0: Fa uns 20 anys, diu, estàvem en tòmbola. Jo crec que fa més anys de tòmbola, no? Fa més de 20, no? Tòmbola.
1: A veure, el 99, no? 99.
0: Ah, pues...
1: Pues fa ja 27.
0: Pues Selena fa 27.
1: 27 anys.
0: 2005-2006.
1: 99-2000 seria. Sí, sí, 20...
0: Mare meva, la qüestió fa...
1: Ostres, veure, per què m'has fet recordar?
0: Fa més d'un parell d'estius, diu Elena... Pues bueno, és
1: no que han passat ahí baix.
0: Estava per ahí Josep...
1: Mira, venia per el passillo de... Ha entrat per pàrquing, per quiosco, no? Que se diu el argot. I entrava per ahí, ja passava per davant d'eixe camerí que ara se gasta per als convidats especials
0: sí.
1: de la casa. En aquell entonces, recordo una nit molt, molt increïble, que fou la famosa nit de Bàrbara Rey, quan aparegué
0: bueno.
1: en tòmbola i va passar tot el que va passar. I és història.
0: Què va passar?
1: Oh, pues ese dia se recibiren moltes cridades en alta direcció, en el subsol, en tots els llocs, per a que Bàrbara no entrara al plató de tòmbola.
0: Que no parlara i no diguera el que venia a dir.
1: Efectivament, que després ja veus, ara s'ha quedat tot una tonteria. I n'hi hagué moltíssima tensió, moltíssima.
0: Ara, en totes les coses que passen...
1: Hi havia nombres de negro i tot. O sea,
0: no me digues.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare de Déu, senyor. Sí, sí. És que jo crec que aquella època de tòmbola va marcar un abans i un després, eh?
1: Sí, aquella època de tòmbola, imagina, no era sols tòmbola. Fèiem dos, que en aquest moment se feien en la casa dos programes líders absolutament d'audiència nacional. Líder d'audiència, me referís comparativament nacional.
0: Sí, sí.
1: Que eren Tela Marinera i Tòmbola. El Tela era quasi més potent encara, perquè el Tela era diari. Era diari.
0: Clar, però,
1: i el tòmbola era setmanal.
0: Només autonòmic, estava, pues això, estava delimitat al nostre territori.
1: Però clar, es ve a Eivissa, a Múrcia, a Albacete, es ve a través de streaming...
0: És que tòmbola, en tot el bagatge que n'hi havia en tòmbola, jo crec que això, és més, han passat els anys i la gent encara feia menció a tòmbola.
1: Sí, sí.
2: Es parla, bueno, jo, inclús en la carrera de periodisme. De,
1: ah, sí?
2: Sí, de que sí, sí. el gènere tal... Bueno, de, com es coneix, Sálvame i tot sí, això, que n'és sí. que...
0: Del
2: Canal
0: cor,
2: 9, sí, sí, Canal
1: sí.
2: 9.
1: Sí, sí, realment, ahí n'hi ha un dels grans directors que actualment segueix treballant en Televisió Nacional i que me costa, no sé molt bé, però bueno, ha passat per programes increïbles de la televisió, que és Ferran Estellés, que és el, diguem, el gran ideòleg d'aquest tipus de periodisme, no?
3: I després que...
1: Però sobretot el Tela Marinera.
3: I a nivell nacional utilitzaven les imatges i un poc les exclusives...
1: Claro, perquè no n'hi havia.
3: De tòmbola, sí. i donava molta més repercussió. Perquè
0: era on passaven les coses.
3: Correcte.
0: Passaven,
3: era
0: passaven,
3: on tenien la informació de primera mà.
0: Passaven a 50 metres. A 50 metres, així.
1: No era un habitual en el cas, no? Recorrien en escasses ocasions, perquè com estava... diari en el Tela Marinera, però sí que mos feien estar a tots ahí presents per a... Uh-huh. Per si acas.
0: Home,
1: per si acas tenien que fer alguna referència a lo que havíem dit en el dia o a lo que havia passat.
0: Josep Lezano, com expert en societat, però com més expert encara en moda, si m'ho permets, Josep, ara també torna a estar en la palestra. Jo crec que mai ha deixat d'estar en la palestra, però ara d'una forma més intensa, per què? Perquè mos presenta el Come Moda.
1: Sí, sí, sí.
0: El Come Moda, si ho dius, juntant tecitets i ficant la palma cap amunt, és Come Moda, és com pareix italià.
1: De fet, l'altre dia vaig rebre una trucada d'una persona d'Itàlia, digue, saps que n'hi ha un llibre en Itàlia que es diu igual, però no es dia exactament igual, lo que passa és que se l'havien comprat i dia es diu, perquè es diu, el llibre es diu M, Come Moda. M de moda, que així diríem, M de moda, o M sí. de Madrid.
0: Sí, sí,
1: no?
0: sí. sí.
1: Pues allí diuen M de moda.
0: De moda, clar, és que...
1: I entonces de Italia... moda, i el llibre se diu M de come, que és como...
0: Sí, M com moda.
1: Como moda.
0: Sí, sí, no? Curiós.
1: És de veres, però així curiós, està... Però... Així està fet en el sentit de... Ala, pren, corre, come sí. moda.
0: Però... Come moda, però come moda... Come societat i come anècdotes, perquè així
1: claro,
0: este llibre és molt més que moda.
1: Mira, el llibre és un viatge iniciàtic al voltant del món de la moda, però des de l'experiència. Des de l'experiència. I no es conta res que no mos hagi passat. Aleshores, cada capítol té una reflexió final que ve a compte d'algo que mos ha passat. Se pot llegir, admetir el zapping, el llibre, perquè ni, no és cronològic, no passa... Sí que és veritat que comença en una anècdota a finals de, o a principi dels anys 90 i acaba en una

0: altra anècdota molt actual, que, vamos, de la última exposició que he comissariat al, al Movin de València, que era el art i moda, la de Fashion Art, i però per al mig, lo que sí que fas és una grandíssima reflexió al voltant de cap a on anem i quina és la consciència que deguem prendre al voltant del món de la moda, ja que, senyors, estem ante la segona indústria més contaminant del planeta i per lo tant
1: i que més diners mou. També en el número 2.
0: El 2.9 nacional del PIB. Sí, en Espanya, però a França i a Itàlia estan en el 40 i pico del PIB nacional. Així el 2.9, més que agricultura i pesca junts, i ells tenen ministeri, la moda pertany al Ministeri d'Indústria i Energia.
1: És per fer-se-ho mirar també, eh?
0: Claro, però és normal. El textil, perquè la moda concreta necessita un territori on produir-se, però el textil mos vestim tots, clar. I realment el 2.9 pertany a un valor del textil, del tèxtil nacional. El tèxtil nacional entra a qualsevol tipus de cosa que puguem utilitzar per a vestir-nos, per a tapar-nos, que dic jo, en vez de per a vestir-nos, perquè si mos vestim ja es comença a ser moda, perquè ja es comença a n'hi haure ja comparació.
1: La literatura conta històries, Josep, però la moda afegida a la literatura conta moltes més històries. Perquè
0: claro, perquè és un llenguatge.
1: En passarel·les, en faràndula en general, i tu d'això saps molt, t'hauràs trobat mil històries.
0: Mira,
1: moltes si d'elles les contes així.
0: Sí, si algo n'hi ha en el llibre és precisament una... Si en algo se detecta és un anàlisi per el qual arribem a la conclusió de que de faràndula té molt poquet el món de la moda, precisament per tot el que mou, i de per dir-ho d'alguna manera, i de teatralitat o de... és més perquè necessitem exhibir-nos per a poder vendre, però en realitat és una indústria que és potentíssima i dolentíssima pel planeta al mateix temps. I això és una reflexió que es fa a través del llibre.
1: T'ho vinc a dir, a veure, si faig...
0: Bueno, el llibre està escrit per mi, per Lluís Nadal.
1: Efectivament. De fet, ja l'entrevistarem així.
0: Sí, encara que el llibre està contat des de la meva veu, perquè com que donava la cara jo, pues pensaron que era una forma més fàcil d'entendre-lo.
1: Recorde que n'hi ha, i això, bueno, quan juntava o sumava la faràndula, no?, al món de la moda, pues també, en moltes passarel·les vem moltes cares conegudes en primera línia, no?, per exemple. Però és que així, a més, en el vostre llibre, hi ha una foto de teua i de Lluís Nadal en Maciel, per exemple.
0: Sí, perquè...
1: Pura faràndula.
0: Home, faràndula no, és política.
1: En Maciel?
0: Claro, mira.
1: Política?
0: Mira, el llibre es diu, precisament, és un assaig, és una ironia entre la poètica del vestir i la política, entre la poètica de l'estil i la poètica del vestir. És a dir, l'estil és pura poesia, però el vestir és pura política. Tu pots detectar perfectament no solament com és una persona, sinó, a més, hasta qui vota, a on pertany. Geogràficament és un mapa.
1: A voltes això ens podria sorprendre, eh?
0: Sí, sí, vamos.
1: Però és de veres que hi ha perfils, no?
0: Sí, sí, perfils totalment limitats perquè no som conscients d'aquest gran llenguatge que podem utilitzar al nostre favor. Imagina't, tu quan vas a demanar un préstec no te vistes igual que quan te'n vas a lligar a un lloc que vols exhibir-te, ni quan vas a un enterro, bueno, a no ser que vulguis lligar en el... que s'ha mort, bueno, el prestamista. Però és veritat perquè inconscientment el que fem és utilitzar la roba com a banda del nostre llenguatge diari, encara que no ens donem compte o encara que, diguem, no soc conscient, no és de veres. En el teu cerebre en el nostre ADN comencem a tindre uns rasgos que els transformem en la manera de vestir que tenim.
2: D'ahir n'hi ha un dit que diu que la primera impressió és el que
0: mana.
2: El que mana, no?
0: Sí.
2: La primera impressió...
1: N'hi ha un altre que diu que les aparences enganyen.
2: N'hi ha un altre que diu...
0: I que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda.
1: Hi ha tantes...
2: Quin refrany.
0: N'hi ha moltíssimes.
1: Però hem trencat un descosit, eh? El refranero espanyol.
0: Ahí anem, però... Però sí que és veritat que tenim que tindre molt de cuidado en tot. Mira, tenim que tindre molt de cuidado com a llenguatge. Tenim que tindre molt de cuidado en què triem per a vestir-nos. O sigui, no podem seguir consumint produint tan ràpid, consumint més ràpid encara i tirant més ràpid encara. És impossible.
1: De l'1 al 10, com d'acord estàs en esta afirmació? La vestimenta que ho utilitza és el respecte que li mostra al seu anfitrió.
0: És, bueno, un 8 o un 9, perquè n'hi ha gent que no té respecte res. Però, vamos, un 8 o un 9. I n'hi ha una anècdota en el llibre on estic parlant amb Cindy Crawford i en aquell moment, jo en aquell moment no parlava quasi anglès, i estem parlant, i és un diàleg fet a través de la roba. És a dir, jo pense que realment vaig a comunicar-me mal en un personatge com ella, i ella pensa al seu dia, això m'ho va dir després, com impressionar-me. I automàticament utilitzem la manera que tenim de vestir per a comunicar-nos i saber que estem en el mateix sistema o ecosistema i, per tant, hi ha un respecte.
1: Estem parlant de Cindy Crawford.
0: La més gran top model i una de les persones més conscients del planeta a l'hora de pensar en com gastar la roba i què fer en els diners que guanyem.
1: Mare meua, no? Tu saps?
0: Sí, en el llibre se conten moltíssimes anècdotes de gent molt, molt famosa, molt.
1: Sí, en Alejandro Sanz també t'ha vist per ahir.
0: Sí, n'hi ha moltes anècdotes, moltes. Perquè tu pensa que el nostre treball se desenvolupa en el món de la moda, però a través de les mil formes d'expressió, en la música, en el teatre, en la tele... No se tractava de fer exactament el mateix tipus d'exhibició, però sí que és veritat que nosaltres, tu pensa que jo personalment he dirigit totes les passarel·les d'aquest país, totes, o sigui, totes, la Cibeles, el Canàries Moda Càlida, tal, a mi me se'n van ja estar del cap, i no una vegada, sinó 11 anys, 7 anys, 8 anys, saps? O sigui, és molta vida duta ahir darrere.
1: És un bagatge molt gran, és un bagatge molt gran. També parles en diferents ocasions de la moda com un GPS.
0: Claro, és el que t'estava contant antes. Jo pega una miraeta més o menys si eres més mediterrani, si pertanys a l'Amèrica profunda o si realment tens una condició social determinada. Per això és un GPS, és un mapa, com he dit abans.
1: I este tàndem en Lluís Nadal, encara que Lluís Nadal és un tàndem de vida, pràcticament.
0: De vida. Pràcticament estem junts des de que érem molt, molt, molt jovenets i decidirem dedicar-nos a això junts i farem tota la carrera. Lo que ocorre és que sí que és veritat que n'hi ha un moment determinat que vam entendre que era més fàcil promocionar a uno dels dos que als dos, i en aquell moment jo tenia més morro i més de tot, i era més fàcil.
1: Tenim, atenció, el Consell d'Experts de Fora de Cobertura, Josep, que també vol participar d'esta entrevista.
0: Sí, claro.
1: Vol preguntar-te algunes coses. Estàs disposat a replegar
3: el
1: guant?
3: No, somos nosotros.
0: No. Jo vos mirava un poc, tio.
2: Ve des de dalt.
1: El Consell d'Experts està a un altre nivell. En el degut respecte, els presents, eh? Sí. Estàs...
0: No sé què dir-te. On està?
1: A veure, està per ahí, està en tots els llocs.
2: La IA.
1: El Consell d'Experts està en tots els llocs.
0: Vale.
1: Sí?
0: Sí.
1: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Josep Lozano.
4: Hola, Josep. Tu quan eres xicotet te vesties a soles o te dien lo que havies de ficar-te?
0: Mira, te ho explique. Ma mare me dia lo que me tenia que posar, sí, com pràcticament la majoria de xiquets. I molts, en estos moments que estem presentant el llibre, s'acosten xiquets i me diuen: jo li dic a ma mare que me vull vestir a soles, però ella no me deixa. Bueno, jo tinc barbaritats d'anècdotes d'eixa època i realment li estic molt agraït a ma mare, sobretot perquè utilitzava la roba per a dur-me més asseat, més guapo, per tindre ja una presència. I allò ha marcat molt la meva adolescència i la meva carrera.
1: Comencem bé, no? El Consell d'Experts.
0: Genial.
1: Potent.
0: Tot un expert.
1: Potent. Anem a la segona pregunta, a veure què diuen.
5: Bon dia, senyor Lozano. Quina moda t'agrada més? La de les passarel·les o la del carrer?
0: A veure, mira, vaig a contestar-te a este. Mira, primer que res, hem que tindre molt clar la definició de moda. La definició de moda és manera, ús o costum de gastar la roba. O sigui, no significa ni bo, ni roïm, ni bonic, ni lleig. Sol significa això. És un terme que ve del llatí i que els francesos utilitzarem com a mod d'on agarrarem nosaltres la paraula moda i o façon d'on agarrarem els inglesos la paraula fashion.

Nosaltres la utilitzarem per a distingir-nos de les corts. Antes estàveu parlant de Felipe V, sí, i de les corts felipistes, que eren molt sòbries. Aleshores, la burgesia, el

0: La moda solament és contemporaneïtat, és vestir-se sense més al·lusions ni a lo bonic, ni a lo lleig, ni a lo barat, ni a lo car. M'agrada molt la moda en les passarel·les perquè és un laboratori. La passarel·la és un autèntic laboratori, és a dir, no significa que mos ho anem a posar els endemà, però sí que mos detecta com de contemporanis i com d'artistes som a l'hora d'arreplegar aquestes tendències, que són aquelles coses que passen de moda cada X temps per motius sociopolítics i econòmics, i utilitzar-les en el carrer. Llavors, al final, com diria la protagonista del Diablo Viste Prada, al final tu acabes triant una prenda que abans jo l'ha triat per a fotografiar-la, dia ella, per a la revista Vogue, i abans ha sigut presentada en una passarel·la. Però des que ha sigut presentada la passarel·la, hasta que tu l'has recuperat en un mercadillo, és la famosa Anne Hathaway quan li diu que té el famós...
1: El jersey blau.
0: El jersey blau. Genial, molt bé, Donís. Quan li ho diu, ella li diu, abans de que tu la puguis triar i jersey blau en una panera d'un mercadillo, han passat per almenys 3 anys en els quals s'han fet tot un trajecte. Per tant, tot és el mateix. Moda, manera, ús o forma de vestir, contemporaneïtat, passarel·la, un laboratori que està tamisat després per el comerç, que serà qui trie el resultat final, que serà que tu el puguis comprar en una botiga para que després ho dugues en el carrer.
1: Vas a veure-la, la 2?
0: Claro, claro, estic esperant. El divendres s'estrena, el divendres.
1: És que jo ahir vaig revisar-me la primera, però,
0: ah, sí?
1: Però això m'ha recordat,
0: no,
1: exactament.
0: Pues mira, tinc una anècdota, perquè la setmana passada fou la setmana del disseny en Milà i estàvem pegant una volta i això, i vaig veure la famosa sabata en el Víctor Manuel, en el espai de Víctor Manuel, i vaig preguntar si és que n'hi havia algun event, i no, és que s'havia acabat d'estrenar i n'hi havia una sèrie d'events en la Rinascente, que és com el Corte Inglés d'ací.
1: Sí. Bueno, tercera pregunta del Consell d'Experts per a Xuxa Lozano.
2: Hola, Josep. Si t'ha agradat tant la moda, perquè sempre vas vestides negre.
0: Ah, que bona, sí, sí, molt bé. Mira, li dediquen el llibre un capítol sencer al negre. Hi ha un capítol sencer, que no sé si és el capítol 8 o el capítol 9, està dedicat al per què sempre vaig de negre. Perquè en el negre puc realment revertir moltíssimes personalitats en una i puc utilitzar-ho d'una manera més, digamos, més generalista, ja que jo de bon dematí al carrer i no torne hasta pràcticament la nit a casa i m'és molt difícil canviar-me, i possiblement pense que el negre m'identifica més com a comunicador, en el sentit, si te dones compte, i això no parlava de mi, però si te dones compte, la majoria de gent...
1: No parlava de mi, però vaig a soltar-ho, sí.
0: Sí, la majoria de gent que es dedica al món de la moda se veste negre. Sí, sí.
1: Anda.
0: Fixeu-se i veureu, sí. Senyora Armani, no va sempre vestir de negre, per exemple.
1: Agatha Ruiz de la Prada.
0: Bueno, és que... A veure.
3: No precisamente, no?
0: A veure, moda, manera, ús o costum de gastar la roba. En Agatha no n'hi ha, no n'hi ha moda.
1: N'hi ha un estil.
0: No n'hi ha moda, n'hi ha una forma d'entendre el traje més a través de l'art que a lo millor a través de la moda.
1: Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Josep Lozano.
4: Hola, Josep. Si jo me poso una cosa que no s'ha posat mai ningú, ¿estoy creando una moda?
0: Oh. A veure, si tu te la poses perquè realment creus en ella i t'identifica, segurament acabarà seguint el teu estil de vestir. I això sí que genera una forma de vestir, per tant, és moda.
1: Ai, què d'això? Una última pregunta tenim per a Josep, veritat? Anem allà.
4: Bon dia, Josep. L'altre dia me vaig vestir jo soles i ma mare me va dir que me vaig disfressar. És que sóc un geni o és que ma mare no entén de moda?
0: A veure, la diferència entre moda i disfraç és la quan utilitzem la roba per a, d'alguna manera, perdre-mos o d'alguna manera... com te ho explicaria, per a passar més desapercibuts o al revés, o per cridar l'atenció, en realitat no configura el fet de que no estigues cabal, que no sigues una persona cabal i que no sigues una persona capaç d'entendre la moda com a tal. Però ta mare no té raó, i això ja t'ho dic d'antemano. Més bé estaràs al costat d'un geni que de... Com ha dit? Com de disfressar-te.
1: Sí.
0: Jo la utilitzo moltes vegades com a disfraç. El primer capítol del llibre és precisament una anècdota super surrealista de com gastar la moda com a disfraç.
1: Ahí queda això. I, Josep, la moda com a...

0: com a element cultural és també un indicador potent.
1: És el més potent que puguen hi haure. La moda és una de les disciplines que es comença seguint un art, perquè un dissenyador s'enfronta a un foli en blanc, a un ordenador en blanc, absolutament a una pàgina en blanc, té que crear algo, per tant, és pur art. Després, això que ha creat el dissenyador passa a través de les mans de la indústria o de l'artesania per a transformar-ho en un producte, i aquest producte acaba en una botiga, en lo que és, acabarà exhibint-se en una passarel·la, per tant, és un model d'espectacle, i després acabarà venent-se, és comerç, i acabarà consumint-se, per tant, és consum. És una disciplina amplíssima.
0: I dels complements com a moda, què penses?
1: Bueno, per mi són part de l'outfit. El complement és possiblement allò que t'identifica més com a generador de personalitat. Tu pots anar vestit molt sòbrit o dur una identitat molt sòbria i detectar-te ixe anellet o ixe rellonxet o ixe sombreret o ixe paraigües o ixe corbata, que farà que l'expert front a tu, que sàpia llegir els còdics, sàpia que estem ante una persona diferent a lo que vol dir a través de la forma de vestir.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantint un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
0: Manolo, Andrés Tarapico, ¿queden o no queden aquestes estrelles del cine que marcaren èpoques?
4: No ho dic jo, ho diem uns quants. No hi ha estrelles, però com les d'abans. Estrelles com les d'abans. És que estàvem parlant abans, fora de micro, de la falta d'estrelles mítiques. Estàvem parlant d'Ava Gardner, de Sidney Poitier, d'actors, actrius que eren referents socials, mundials, i que ara, bueno, n'hi ha actors i actrius, n'hi ha molta qualitat, però ixe charm, un dia parlarem d'ixa...
0: Ixe charm, m'agrada molt.
4: Ixa vibra, com diríem ara, ixa vibra d'estrella de Hollywood, parlarem d'estreles i voreu...
5: Ixe glamour, que avui dia no està.
4: Correcte, la paraula glamour, glam, jo crec que...
5: Que ve d'ixa època.
4: Perquè eren protagonistes de les portades de les revistes que havien els anys 40, 50, 60, i parlant de lo que dia Dani, que també el moño de totes aquestes actrius, actors de Grace Kelly, Catherine Hepburn...
5: Marcaren moltíssim.
4: Clar, Frank Sinatra... Lo que feien era tendència a nivell global d'una forma que jo crec que ara se mos escapa, no podem imaginar, no arribem a imaginar.
5: Jo ho he dit així diverses vegades, que les escoles de disseny, en les acadèmies de disseny de Londres, París i Milán, estan basant les pel·lícules d'aquesta època. Sí. Per inspiració tant de la roba com de tot, perquè és que avui en dia veus la roba d'avui en dia de les pel·lícules i te quedes i dius, és que no em dius res.
0: Bon apunt, Alfredo. Entrem en matèria?
4: Sí, Manolo? Anem a parlar de biòpics musicals. I direu, per què? No dieu per què, ja vos ho explico jo.
0: Per què?
4: Perquè s'estrena Michael. Michael s'ha estrenat el biòpic que moltes... Ja ho has vist? Ja ho has vist? Mira, Alfredo ha vist Michael.
5: El dilluns.
4: Que Michael era un èxit, era crònica d'un èxit anunciado, perquè si hi ha un artista global, si hi ha un artista que ha arribat a moltíssimes generacions, és Michael Jackson. D'aquesta pel·lícula parlarem al final de la secció, però primer anem a fer un recull de pel·lícules biòpic musicals. Anem a sentir una música. Jo vos vaig a donar una pista, sentirem una música i a veure si adivineu, val? La primera és un dels genis musicals més grans de la història de la humanitat. I sona aixina.
0: Señor Mozart.
4: Wolfgang Amadeus Mozart, sí. Parlem de Amadeus, la pel·lícula de Milos Forman de l'any 1984, que és una pel·lícula que Alfredo jo sé que li agrada molt, perquè és molt elegant, perquè és una passada de vestuari, de maquillatge. Bueno, teníem a Tom Hulce com Mozart i F. Murray Abraham com Salieri. I aquesta pel·lícula que està basada en una obra de teatre de Peter Shaffer, del britànic Peter Shaffer, és molt graciosa perquè va deixar per a l'imaginari col·lectiu, com una icona d'una rivalitat intestina i malsana i salvatge, la de Salieri i Mozart, i no va ser aixina. Està molt dramatitzat, no és una qüestió aixina. Però volia començar per Amadeus, però ara mos anem ja al pop. Anem a sentir una cançó d'un cantant d'èxit fulgurant, la vida del qual va acabar precisament el dia en què va morir la música. I sona aixina.
0: Estamos la saben dos también, ¿no?
4: Una poca de
0: espera, Elena, pues llévala a la de tres.
4: ¿Vale? Ay, mare.
0: Sí. Estribillo, ¿eh? ¿Vale? Una, dos y tres.
6: Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia.
0: Bueno, que había quedado el mejor letra, que era me seguideta, pero sí, los lobos.
4: Y Dieu, exacto, es la bamba, la historia de Richie Valens, que va a ser el cantante, un pionero del rock and roll chicano, que en Desert Times va a grabar esta canción, convertirla en un clásico del rock, i que també, tenint 17 anys, el 3 de febrer de 1959, va morir en un accident d'avió, juntament en Buddy Holly i en The Big Bopper. Este accident d'avió és lo que és el qual Don McLean, en American Pie... It's American Pie... Vos en recordeu de la cançó? Diu... El dia que la música murió.
0: The music died.
4: Va ser este accident en el qual van morir tres estrelles importantíssimes de la música popular i rock americana. La Bamba és de l'any 1987. Passem a un altre. Senyores i senyors, en tots vostès, el rei Lagarto. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on me. ¿Os sona? Jim Morrison, Los Doors, la película de Oliver Stone del 91, no va a ser un éxito, ahora la tenéis mitificada, pero no va a ser un éxito, se va a pegar un back tremendo.
0: ¿Una dices que te dones cuando eres después?
4: Sí, pero ahora es mítica, es una, y va a ser la que va a llançar de alguna forma también a Val Kilmer, al pobre Val Kilmer, que nos va a deixar fa molt poc, y que bueno, contaba la historia de la banda de música psicodèlica i surrealista Doors. Morrison, per a punt, vos vaig a dir que pertany...
0: Per a punt.
4: No, per un apunt.
0: Ah,
4: un apunt.
0: Sí, vale.
4: Pertany al Club dels 27. El Club dels 27 són els artistes de fama internacional mundial del pop i del rock que van morir als 27 anys.
0: Ah, res que veure en la generació, no?
4: No és la generació del 27. Va. Efectivament. No, mira, bueno, esta és una generació del 27 en anys, perquè és Jimi Hendrix, és Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse...
0: Nino Bravo.
4: Va ser en els 27, en 27 anys.
0: Els 28. 28? 28.
4: Més anys. Bé.
0: Apunta Alfredo per senyes.
4: Sí, sí, exacte. Estava fent ahir. Passem a la següent. Anem a sentir la música que parla d'aquesta pel·lícula que ens va contar la història de Anna Mae Bullock, natural de Nutbush, Tennessee.
0: Bueno, temazo, Cuidado.
4: Tina, What's Love Got to Do With It? És la pel·lícula de l'any 93, basada en la seva biografia.
0: Un moment, ho pots dir, per favor?
7: Tina Turner.
0: Molt bé.
7: Què t'ha parecido?
4: Molt bé, no? el teu anglès, maravilla. L'actriu era Angela Bassett, que va fer un paperàs, així, un papelón, i Laurence Fishburne, que feia de Ike Turner. La pel·lícula conta la història de superació i de resiliència de Tina Turner, una dona marcada en un matrimoni d'abús físic i psicològic, i de com se va refer i com va convertir-se en una de les cantants i de les artistes més grans de la història de la música.
5: Vivo en Suïssa, no? En este moment.
4: Vivia
5: en Suïssa.
4: L'any 2023, però en una mansió en Suïssa.
5: Increïble.
4: Una mansió increïble en Suïssa. Va morir. Passem a un altre cantant, segur que coneixeu el seu nom. Farrokh Bulsara, nascut en Zanzíbar. Este... ¿El coniseu?
8: A mí me suena como una reina, ¿eh?
4: Este... No, pues...
8: ¿No va por ahí?
4: Una reina, sí, claro, la més gran de totes. La més gran de totes, la sentim. Efectivament,
8: efectivament.
4: Com una reina. Que Maviana, sí. Estem parlant de Freddie Mercury, de Queen.
1: De Queen.
4: I
0: és que, menos mal que se canvia el nom, perquè si no...
4: Sí. Farro Bulsara, nascut en Zanzíbar. Zanzíbar. Queen, la banda anglesa que se va formar en l'any 70, jo crec que no necessita presentació. Se va fer un biòpic xulíssim. A mi m'agrada molt la pel·lícula Bohemian Rhapsody, en la qual Rami Malek, que era l'actor que feia de Freddie Mercury, estava clavat, van fer el gran concert de Wembley en la pel·lícula, és emocionant, és aborronadora.
0: Sabeu què? Quan vaig veure la pel·lícula me va decepcionar un poc. Me va decepcionar un poc i he de apreciar-la en acabant, més tard.
4: A mi la interpretació de Rami Malek me va agradar moltíssim.
0: Crec que esperava tal volta més contingut o més càrrega artística que biogràfica.
4: Tal volta, pot ser. És una pel·lícula que tindrem temps per a parlar d'ella, perquè va tindre sobresalt, se va canviar la direcció, hi hagué una... Però això no maquilla en cap moment la qualitat que té esta pel·lícula, com té la següent. És un musical sobre la figura de Sir Reginald Kenneth Dwight. I sona així. Haver reconegut Elton John, Rocketman, la pel·lícula de Dexter Fletcher de l'any 2019, en un Taron Egerton en estat de gràcia. Era tal qual Elton John. De fet, Elton John va estar assessorant-lo, ell va fer les cançons i, nota graciosa, val, canta, la pel·lícula canta, eixa d'animalets que canten d'animació, el personatge que dobla Taron Egerton, que és un goril·la, canta I'm Still Standing, la cançó d'Elton John, i és que ho sents i dius, però si és la de... és el de Rocketman, és el mateix... Clar, és el mateix actor que feia d'Elton John que canta aquesta cançó. Són coses que passen en les pel·lícules.
5: Jo tinc una fotografia, tinc la sort, tinc una fotografia d'Elton John.
4: Que meravella. A mi és un dels actors que... Un dels cantants que més m'agraden. I ara anem al rei del rock, directament. No, ese es el rey del pop.
0: Este es el del pop, sí.
4: Anem al rey del rock.
0: Entre reis, ¿vale?
4: Exacte. Este sí, es el rey del rock, no necesita presentació.
8: No, evidentment.
0: El señor Elvis Presley.
4: El señor Elvis Presley, la pel·lícula de Baz Luhrmann de l'any 2022, en la que contava la vida i, bueno, la seva relació con Elton Parker, que va ser el promotor que va tindre al costat seu. Win Dominacions als Oscars va tindre, és una de les pel·lícules biòpic més potents que hem tingut últimament, encara que enguany s'havien estrenat dos, hem vist dos biòpics molt, molt importants, un completo desconocido de Bob Dylan i Deliver Me From Nowhere de Bruce Springsteen, venen les dels Beatles, però ara, en 2027, tenim el rei del pop, ara sí.
0: Tinc que nomenar a Bruno Lomas en referència a lo anterior, eh?
4: Ah, sí, favor, clar.
0: Nomenar a Bruno, clar. Encara que sigui nomenant-lo, ja està. Ahí està, Bruno Lomas.
4: Clar, no, efectivament.
0: I anem al rei del pop.
4: El rei del pop.
0: Ara
4: bueno,
0: sí.
4: Tenim ahí a Michael Joseph Jackson, que és el protagonista absolut de Michael, que és la pel·lícula que s'estrena, que ja té la seua controvèrsia, la seua polèmica, evidentment, perquè la pel·lícula arriba la seua narració fins a l'any 88, que és l'any de la gira de Bad. Ell és ja una estrella consagrada i Thriller, ja ha passat Thriller, l'àlbum més venut de la història, Quincy Jones, la seua vareta màgica, Bad. Però a partir del 88 és quan comença l'altra cara de Michael Jackson. En esta primera pel·lícula vem la seua toxicíssima relació en el seu pare, en la polèmica, els Jackson...
0: Vámonos, súbela,
4: vamos con Michael Jackson. Oye, y el... Ahí está. El nebot de Michael Jackson, que és el que fa d'ell,
0: sí.
4: El nebot és clavat.
0: És el nebot?
4: El fill de Jermaine Jackson, Jafar Jackson... Exacte, Jafar Jackson és clavat. És la pel·lícula més cara biogràfica d'un músic o d'un cantant. Jo crec que va ser un èxit total i la polèmica va durar segurament.
0: Ja parlarem d'esta pel·lícula en monogràfic també,
4: sí.
0: De secció. Gràcies, Manuel Andrés Terapico.
4: De res.
0: Fora de cobertura.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats

0: esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament, fer servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.

0: Atenció al rànquing musical d'avui, diumenge 26 d'abril de 2026. Cançons que parlen de moda. Josep Lozano, eres una veu autoritzada per a confirmar...
1: Mira,
0: sí.
1: Mira si ho tinc en compte, que només entrar n'hi ha una playlist...
0: Estàs, Jota, o sigui, espera que l'hagis atinat.
1: Una playlist.
0: Espera que l'hagis atinat.
2: Mare meva, perquè
0: així van per davant.
2: La debacle.
3: Me podies haver passat ayer el playlist este, el código QR.
0: Pues no ho vaig pensar. No ho vaig pensar. Saps què passa? És que les primeres fulles...
1: Ho passes bé.
0: Sí, perquè... Això és la veritat.
2: Són els crèdits.
1: Me pareixia molt interessant col·locar una playlist, perquè no es tracta de les cançons que m'agraden.
0: Espera un momentet, que veuràs tu el rànquing.
3: Vas a veure el playlist.
0: Va passar qualsevol cosa.
1: No es tracta de les que m'agraden, és que te sorprendia esta. Perquè així està hasta el Viva cantando.
4: La de Jura també te va a sorprendre.
1: Està hasta el Viva cantando.
0: Espera un momentet, que és que... De veritat, que és que...
1: Perquè són cançons que han marcat els meus treballs, els nostres treballs.
0: Pues... Tira-li, Jota, tira-li.
1: Tira-li, Jota.
3: Espero que alguna de estas esté en tu playlist. Tenemos el top 10 de canciones fashionistas, si se me permite el término. En el número 10, empezamos fuertes, bonus track, El tractor amarillo de Zapato Veloz. Hablamos de moda y de artículos de moda, como un zapato, ¿no? Un elemento fundamental de la vestimenta diaria y un símbolo de estilo.
0: Bueno, espere.
3: Empezamos fuertes.
0: Espere.
4: Empezamos pisando fuerte.
2: Sí, sí, sí.
3: Veo muchas manos en la cara.
1: Pisando fuerte está en esta playlist.
0: Mira, es de veres.
4: Es de veres.
1: Pisando fuerte está.
4: Un poco visionari, soc. Un poco visionari.
1: Sí, sí.
0: ¿Vos digo una cosa?
1: Què?
0: Ja, a veure, aproximadament unes 25 cançons, aproximadament.
1: Sí, o crec que més. Però bueno, sí.
0: Sí. Ja que podeu trobar fins a Paquito el Chocolatero.
1: Sí.
0: ¿Vale?
1: Sí.
0: Però, sí, però en el rànquing de Jota podeu trobar coses inclús més estranyes. Així és que anem a veure què passa.
3: Vamos allá. Seguimos. Número 9 del zapato, pasamos a las zapatillas. Del canto del loco, la reivindicación del calzado deportivo para sentirte tú mismo.
1: Oh, tampoc.
3: Tampoc està. Lo seguimos intentando. No passa nada.
0: Bueno, però no s'ha tirat del rànquing, però està ben tirat, zapatilla. Bueno, vale, va.
3: Claro que sí.
0: Més que el rector amarillo, sí.
3: Un artículo de moda.
2: A tu te tiraven les zapatillas de xiquet? Te la tiraven.
0: Alguna me pasa a rosa ahora ya.
3: Oye, igual esta sí que aparece, porque en el número 8 viene Lady Gaga con Fashion, una oda a la alta costura y a la importancia de la imagen.
1: Ahora no recuerdo, ni algo de Lady Gaga, ni algo, pero no sé si realmente es el fashion de ella. Bueno. Encara que es un temazo que he gastat molt per a redes socials. Cada volta que he pujat he posat el tema.
0: Pues este. no está mal tirar, venga.
1: No.
0: Continúa.
3: Ni tan mal, oye, mira.
1: Ni tan mal.
3: Mira, pasamos al número 7.
0: Bueno, no te mingues a Moon tampoco, que de 3 has clavado el tractor amarillo en un ranking de moda. Pero vale.
3: Poco a poco, venga. En el número 7 viene la falda, la raja de tu falda, con el detalle. El detalle en el vestuario que provoca una distracción inolvidable.
1: Bueno. Clar, és que, saps què passa? Que estic notant com cert desfase d'edat.
0: Generacional. Però sí, n'hi ha clàssics en esta llista.
1: Sí, n'hi ha clàssics, sí.
0: En esta llista.
1: Però és que, clar, esta llista està confeccionada baix el prisma de gent que o ha estat en mi o he treballat per a aquest tema en concret.
0: Bueno, per lo que tenem a xutxar,
1: Jota... Està Rupola, sí, en esta llista.
0: Per lo que tenem a xutxar, Jota, és perquè les cançons estiguin relacionats realment en la moda i siguin temes... Lo de tractor amarillo, pues bueno...
4: De moment són prendes de roba.
2: Tractor amarillo...
0: Pero tractor amarillo

0: Jota, que sí,
1: encara que, encara que siga de zapato veloz, és un tir en el peu.
2: No? Sadisadur, no és... més que per... exceptuant la de Lady Gaga, que sí que parla d'un tema que és l'alta costura, i l'alta costura és un tema molt peliagut en el món de la moda, ja que no es pot dir alta costura en Espanya absolutament a res. L'alta costura és una denominació d'origen, igual que tu no pots dir cava al xampany i xampany al cava, no pots dir... En este cas, Lady Gaga està reivindicant precisament l'alta costura feta a París, que és l'únic lloc que té la denominació per a poder cedir.
3: Número 6, otra pieza inigualable en el mundo de la moda, el anillo de Jennifer López, la joya protagonista.
2: ¿El anillo para cuándo? Claro, es que el anillo me pasaba a mí de refiló. De refiló, me va a arribar tard.
1: Complement.
2: Pero sí, bueno. No vaig.
1: Bueno, va.
3: Te
1: la pasem,
3: otro complemento viene en el número 5, el reloj de Luis Miguel, el accesorio indispensable que marca el ritmo de los sentimientos. Número 4, lo que lleva puesto hoy nuestro querido Josep, la camisa negra de Juanes.
2: Donde
3: el color de la prenda simboliza...
2: Marcamos la meua etapa de tela marinera de esta casa, la camisa negra, porque va a entender un día, creo que va a ser en el tela, i aquelles fogueres d'Alacant, vaig estar amb ell. Abans la casa feia firma d'autògrafs a les festes populars i mos duien en autobús a la Magdalena, a les fogueres, a fora. I allí en la caseta de de Canal 9, pues allí mos posàvem els artistes de Canal 9 a firmar. I una d'eixes vaig coincidir amb ell.
1: Juanes.
2: I realment en Juanes, i molt bé.
3: Y llegamos al número 3.
1: Podium, atención.
3: Llegamos al podium. Don Iniesta, espero que esté en la playlist de Josep, porque viene Madonna con Vogue.
1: Está.
2: Sí. El libre comienza en esta canción.
3: Ah, mira.
2: Sí, comença en esta cançó.
1: No vas mal, vull dir, ne portes dos, no vas mal.
2: Sí.
1: No, ha hagut voltes que ha sigut pitjor.
3: Sí, totalmente.
2: Comença en esta capítol 1, Madonna.
3: Y en el número 2, otra canción muy chula, Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura.
2: También está en la playlist.
4: También está. Enamorado de la moda juvenil.
1: Vámonos.
2: Es el moment de la moguda madrileña. En ese moment estàvem treballant a Madrid, teníem el despatx obert. El despatx en Madrid estigué fins el 94 i mos va pillar 100% en la moguda i, per supost, en tots els grups.
1: Jo crec que este tema també és un clàssic, no pot faltar en un...
2: No, està.
1: Està.
3: Ni tan mal,
1: De moment, tant Vogue com Moda Juvenil estan les dos en la playlist.
2: Sí, i el Pisando Fuerte de... Ah, no, que la dite.
1: La di Pablo.
3: La número uno, me temo que no va a estar.
2: A Vogue.
1: Bueno. O sí. La número uno la has d'endevinar tu, Josep.
2: La tinc que endevinar?
1: Sí. Llança't a la piscina en una hora així...
2: La número uno, pues no sé, El Vivo Cantando.
3: Uy.
2: De Salomé.
1: No, però te doné la pista. Pista número... Tens tres pistes. Pista número uno. Ho pots veure en una plaça de bous.
2: Uf. En una plaça de bous. Ni idea. No m'agraden els bous. I per lo tant, no soc gens taurí, una plaça de bous, que és pobre. El color, l'albero... A mi me ve plaça de bous, Francis Montesinos, desfile de les ventes, colores, albero, grana.
1: Anem un poc desencaminats, però pista número 2. És una peça de roba de tamany reduït.
2: La minifalda.
3: Ahí va.
1: Pista número 3, a veure, és pista musical.
2: Molt bé. A la feria no vayas.
1: Diries que és?
2: Que és... Espera, el títol com se diu? A la feria no vayas.
3: No,
2: la minifalda.
1: La donem per bona. T'endús el xoc del programa. Sí. Tu vayas con la minifalda. Vámonos.
2: Guai. Sí, senyor. Molt ben tria. Molt ben tria, sí.
0: Estem en la fira d'abril, he dit la fira.
2: Sí, la fira. No, la cançó la tenia en el cap, però no...
0: Estem
2: en
0: la fira d'abril.
1: No està en la setlist.
2: No està en la playlist.
1: Ja l'estàs afegint.
2: Perquè és que... Vull fer una segon playlist que no parli de les cançons que m'han afectat directament o que he tingut que treballar per a elles, per a les cançons o els artistes. I reviseu-la perquè és molt interessant, perquè aneu a veure que hem estat en gent com Prince, com Bowie, com, vamos, lo más grande del mundo, Rollins, Madonna, i, però sí que vull fer una playlist que parle més del lo que és la parafernàlia fashion en la utilització dels artistes populars.
1: I ahí estarà la minifalda de Manolo Escobar?
2: Si no està la minifalda, l'altre dia vaig posar mi carro en, també en un post d'Instagram que tenia que veure en el món de la moda.
1: Vinga, o sea que... bueno, pot estar la minifalda. No, no, no, no, no ves mal, no, jota, en ixe no, ranqui. Un aplaudiment per estar. Crec que és el primer que li donem en, des de...
5: de sí, jo,
1: de veritat, de veritat. Quin pòdium us ha clavat el tio, de veritat.
2: Moltíssima sí, gràcia.
6: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
7: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Anem a la nostra secció de notícies absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. Josep, tu saps que la realitat sí. Supera la ficció, sobretot en l'època en la que vivim.
2: Totalment.
1: Així que, J. González, a veure si estàs tan fi com has estat en el rànquing.
3: Voy a intentarlo. Y la noticia, la primera noticia del día de hoy dice que una firma de lujo lanzó en 2025 una edición limitada de bufandas fabricadas exclusivamente con pelo recuperado de peluquerías felinas de Beverly Hills. Cada prenda incluye en la etiqueta un código QR con la foto y el nombre del gato que donó su pelaje para la pieza.
2: ¡Qué asco!
1: ¿Cómo veus?
2: No, fatal. O ve fatal.
3: ¿Verdadero o falso?
1: ¿Verdadero?
2: Pues es tan surrealista que podría ser de veres y todo, pero la veritat és que mai ho admetiria com a búho, animal de companyia, no ho admetiria mai.
1: Diguem que és verdadera?
2: Diguem que és verdadera.
1: Pablo?
8: És de veres.
1: Aymar?
9: També.
1: Òscar?
9: Jo crec que fas el pèl de gat per una bufanda. No,
1: jo, vinga, no,
2: pues, i si ho fan, és terrible.
9: Jo li trac, bueno, jo en ma casa trac boles de pèl, però d'ahir a fer una bufanda...
1: No t'ha donat per bufanda, no?
9: No sé jo si la tècnica...
1: Vinga,
9: de...
1: tres verdaderes, incluït el convidat especial, i dos falsos. Això és...
3: Esto es... falso.
1: Esto
3: es falso. Aunque tengo que decir que existen marcas sostenibles que usan lana de perro.
1: Venga, dóname una mes.
3: Te digo, Tradonis, y dice que se presentó un bolso compuesto en un 99% de aire y un 1% de vidrio. Pesa solo 33 gramos y parece una nube sólida con forma de accesorio.
2: Noticias, da un les estretes. Yo en 4 décadas treballant al món de la moda, en els millors dissenyadors del món, mai he vist algo igual. O sea que...
1: ¿Has vist la bolsa de Valenciaga?
2: Sí,
1: la bolsa del supermercat?
2: Claro, es la tote bag, que es una... Claro. Es hoy en día está molt de moda y totes les firmes estan traguent-la. Perquè és aspiracional. Tu no pots pagar un bolso de Valenciaga pràcticament de pell, perquè està per dalt dels 7.000, 8.000, 10.000 euros, claro. I, sin embargo, una tote bag sí claro. Que la pots comprar per 100...
1: Per 1.800 euros?
2: Bueno,
1: la de Valenciaga?
2: Un poc cara.
1: La de Valenciaga?
2: Anava a dir que la de Prada... dòlars. La de Prada així per apenes 100 euros.
1: Ah, bueno, o sea, pues tot val la pena.
10: L'altre dia es va eixir una informació d'un bolso que apareixia en oli, en una botella d'oli visible per donar-li valor.
2: Home, ja veus?
1: Ahí queda.
2: Pa que veges.
1: Espera que fora d'oliva...
2: Surrealisme.
1: Senyors, que esta verdadera o falsa?
2: Jo que sé, per inverosímil, torne a dir-ho, és verdadera. Perquè, vamos, la moda és molt inverosímil.
9: Jo, veritat.
1: Fals. Vaig a dir verdadera, també.
3: Esta noticia es verdadera.
1: ¡Oh, bravo, bravo!
3: Esta noticia es verdadera y es el famoso bolso de aire de Coperni, que os recomiendo que miréis en imágenes porque yo lo miré anoche y es impresionante.
1: ¡Se la anem!
2: Adeu.
1: Josep, ha sigut un plaer... No, no, no,
2: no,
1: no, esperava,
2: no? No, és que tu has dit, se n'anem, jo dic, mones.
9: Ja se n'anem, deixia per la porta, ja.
2: Se m'olvidava lo d'especial.
1: Josep, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Gràcies a tu, Papo.
1: Ha sigut un plaer.
2: Igualment.
1: Així és esta
2: casa. Equipasso, que tens.
1: Què te pareix? Equipasso que comença per Pablo Fernández, Aymar Roig, Òscar Rueda i J. González.
2: Gràcies. Estat
1: amb nosaltres Rubén Mayolos, també. I, dames i cavallers, que serenem, tornem el pròxim dissabte a Travolta a les 10 del matí en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio, i entretant vos convidem a continuar en sintonia. Por estar

0: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Vivim la música. Sonem en Apunt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio. En el Sonem que comença ara, ens endinsarem en un gènere musical originari de Jamaica, conegut pel seu ritme sincopat i per lletres que sovint aborden temes socials i espirituals. A continuació, gaudirem d'èxits nacionals i internacionals del millor reggae, des de Bob Marley a Green Valley. I sentirem també una selecció de l'escena reggae valenciana que, com veureu, a més de mantindre l'essència jamaicana, ancora les lletres al territori que tenim ben a prop. En farem un bon tast, des de grups pioners com Llança de Foc o Candela Roots, fins a propostes més consolidades com la banda d'Ontinyent Auxili. Comencem fort pel qui, per a la majoria dels mortals, és l'artista més icònic i reconegut internacionalment dins del reggae. Avant amb Bob Marley i el seu himne One Love.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en Apunt Ràdio.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A.Punt Ràdio.
1: Hem cantat per a sentir-nos lliures, per dibuixar junts altres somriures. És part de la tornada de la cançó que escoltarem ara, un dels primers temes que va publicar Auxili. La banda ondinyentina ha sabut reinventar-se al llarg dels anys. Amb vora 15 anys de trajectòria, és una de les bandes que millor ha sabut ancorar l'energia reggae universal a les nostres comarques.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Als anys 90 es va formar el grup de reggae valencià Llança de Foc. Anys després es van dissoldre, però el 2021 van tornar als escenaris després de 25 anys fora dels escenaris. Amb nous músics en la formació, van publicar l'àlbum Arrels Rock Reggae, amb l'essència de sempre i que sonava així de bé.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Radio.
1: En la primera dècada dels 2000 sí que aparegueren un fum de bandes a l'escena reggae valenciana. Una d'elles, Contratempo. Escoltem un dels seus temes, Presoner del teu amor.

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Continuem amb un dels artistes que més ha universalitzat els ritmes jamaicans, amb lletres que barrejaven diferents llengües i feien la volta al món. Avantam, Me gustas tú, de Manu Chao.
3: Me gusta.

0: 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Anem ara amb un grup valencià que va fusionar reggae amb ska, rock i en la seva última etapa també amb sons electrònics.

Tornem al Reggae Pur per a escoltar un dels grups espanyols més reconeguts de l'escena actual. En concret, el tema Resiste, que Green Valley ha publicat aquest estiu junt amb la Mari de Chambao.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Seguim amb Lletres Vitamina. Ara amb Caminaré, de la banda valenciana Atzucac.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Tot anirà bé, o com diu la següent cançó, ja ho tens. Ara escoltarem un altre tema amb missatge de manual de psicologia positiva. Escoltem You Got It de Candela Roots, banda liderada per Estel Navarro, una de les pioneres dins l'escena

0: El ritme mai no para en A Punt Ràdio.
1: Si parlem de pioneres, hem de donar pas a Judy Mowat, cantant i compositora jamaicana de música reggae. El 1999 va rebre la més alta distinció

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: A més de missatges antiracistes, el reggae ha destacat també per les seues lletres pacifistes. L'escena valenciana no és menys, com podem comprovar-ho, per exemple, en este tema del grup Agraviats, que porta per títol Que hi rigui.

Ens acostem al final d'esta playlist dedicada a un estil musical que ens demostra això que la vida comença moltes vegades, i ho fem amb Rita Marley. Esposa del llegendari Bob Marley, amb qui obriem la playlist, va interpretar així One Draw, un himne reggae que celebra el desig d'arribar a un estadi d'eufòria i relaxació, una sensació d'escape o d'alleujament de les pressions de la vida quotidiana. Així, a ritme sincopat del millor reggae, vos donem les gràcies per la vostra escolta i agraïm per descomptat l'equip tècnic de so coordinat per Pepe Moreno, que fa possible que la Ràdio Pública Valenciana arribi als vostres mòbils, a les ràdios i, en definitiva, als vostres cors. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: El Castelló vol continuar invicte al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 9 de la nit, en directe, Celta B Castelló, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Sierte. L'equip de Pablo Hernández vol continuar en la part alta de la taula front a un recent ascendit. Este dilluns, des de les 9 de la nit, el partit del Castelló es juga al Punt a Punt.
0: Som

A Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Sal.

0: És 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Al punt a punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que teniu, o que teniu, en efecte, al vostre, a la vostra disposició tots els nostres canals per a expressar-vos i per a interactuar amb nosaltres. I en el dia d'avui, com tots els dies, X o Twitter arroba 90 minuts, X o Twitter arroba 90 minuts, el 90 en xifra, en número. Si el que voleu és respondre mitjançant Instagram, arroba 90, perdó, TikTok, arroba 90 minuts, i si 90 també va en xifra, també va en número, i si el que voleu és respondre mitjançant Instagram, arroba 90 minuts, i si 90 va sense xifres, va sense números. Si el que voleu és enviar un àudio amb el vostre parer, amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, el nostre WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta, per a opinar sobre qualsevol tema dels que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui fem. Vos preguntem per la jornada, com cada diumenge, des que hi ha lliga, preguntem per la jornada, per la golejada de Llevant, que és l'únic equip de primera valencià que ha guanyat en 3 jornades. Per l'Elxi i el Villarreal, que encara no han guanyat. I sobretot pel desastre del València. Qui són per a vosaltres els culpables de la vergonya i del ridícul que ha fet avui el València en Riazor? I això és la pregunta que... o les preguntes que vos fem. Vos preguntem per la jornada, de manera pormenoritzada, per el Villar, per l'arranque del Llevant i la golejada i el Betis, per el Villarreal i l'Elx, que no acaben d'arrancar, i pel ridícul absolut i total del València. Esa és la pregunta que vos fem. Qui són els culpables en este cas?
1: Porque la afición para mí quiere hechos. Porque las palabras sin hechos irritan y frustran. Lo importante es que esa ambición que tenemos la traslademos con hechos.
2: Es la palabra que utilizo para definir sobre todo la primera parte del equipo. Hemos estado muy por debajo del equipo, del partido, a nivel de activación, a nivel de todo. Te diría que es la peor primera parte desde que soy entrenador en Valencia. Nunca había visto el equipo competir así.
0: Entre estos dos fragments de veu van 9 dies, eh? No estem parlant de fa un any, de fa 4 mesos, de fa 3 setmanes, 9 dies. De las palabras sin hechos irritan a es el peor primer tiempo desde que estoy entrenando al Valencia. Este equip s'afona, se desploma, se cau, no li peguen voltes. No, qui ja vulgui creure's en aquests trileros ja és un problema d'ell. En el cas concret de l'entrenador, perquè aquest equip està desconnectat, ni entén l'entrenador ni el vol entendre, perquè a més Carlos Joverán té un greu problema comunicatiu. Però no perquè sigui un mal tipus, sinó perquè ell en el seu caràcter té un greu problema comunicatiu que fa que pràcticament no es comuniqui ni amb el seu staff. Miren, vaig a dir una cosa que... vaig a dir avui dos coses que no pensava que anava a dir. La primera, Carlos Corberán ha fet bo a Gary Neville. Té collons la cosa, eh? No planteja bé. No té trellat el que proposa. Els canvis són incomprensibles. Avui, Tàrrega no podia jugar després del descans. Per no carregar-te-lo en el minut 20 perquè la fones. I luego després el canvi final de Raba després d'haver-li dit que no comptaves en ell és que no té per on agarrar-lo. Tot l'estiu plantejant una defensa de 4 des del taronja fins avui, defensa de 5. Bueno, defensa de circ en R. Danjuma, per cert, el PSV va pagar la clàusula de Danjuma. perquè com Danjuma juga per al Danjuma Club de Futbol, imagina que la pasta anirà per a Danjuma i no per a la València. Carlos Cobran no està capacitat per a seure la banqueta del València. I en un valencià mig normal, no en este engendre lamentable, estaria ja en sa casa destituït. Però no, este està renovat. No, hem fet la pitjor primera part des de que sóc entrenador al descans. I quants canvis has fet al descans? Fenomeno. Si la primera part ha sigut la teua pitjor primera part, que seria molt de dir, jo vull com estes, Oviedo, per exemple, sense anar més lluny l'any passat. No és la pitjor primera part des que eres entrenador? Manté, fes canvis. Meneja l'arbre. Corberán. A més, avui m'escrivia un entrenador d'elit. És un tipus de zero autocrítica. Però no l'autocrítica del postureo, del... No,

0: Fan falta fets i no tal, no demanem disculpes a l'afició, hem de canviar coses, sóc el màxim... No, no, no. Autocrítica de veritat. De que algú li cante les veritats a la cara. De que aquest staff li diga on està cagant-la, que no és en una cosa ni en dos. Per cert, imagine que tots els de la campanyeta contra Gaia i Hugo Duro estareu contentíssims, perquè avui Gaia i Hugo Duro també han sigut els culpables de la derrota. Però igual que dic que Corberán no està capacitat per entrenar en primera divisió, tot i així està molt més capacitat per entrenar de lo que estan els gestors del València per a gestionar. Perquè estos, a més de roïns, no treballen. Ell els dona tot igual i damunt se riuen de la música i del que la toca. El gran responsable directe, perquè és el que està així, és el covard de Ron Garley. Amagadet. Prometent Europa en els cafenets amb la seua clac. Miren, ja ho vas dir, és altra titella, és altre Lei Hoon, és altre Anil Murti. Ron Garley, en el paper en el que està, és com Sean Connery, com Daniel Craig, com George Lazenby, com Timothy Dalton, és a dir, el paper de Bond, canvia l'actor, però el paper de Bond és el paper de Bond. El paper de la titella, del Don Tancredo, del jeta que ve així a seure en una cadira i endur-se los calentets per a vigilar-li el corralet a l'amo, no canvia. Pattinson o com tots els que han fet de Batman. Clooney, tots els que han fet de Batman, el mateix. Canvia l'actor, però el paper no canvia. Pues esto es lo, això és lo mateix. Això, senyor Garley, Mr. Cafenet, Mr. Coffeeman, això no va de vendre samarretes, que és el que vostè feia en el Chelsea. Per a vendre samarretes, els diumenges de matí, agarra vostè i se va al mercat de Benaguasil. Que ahí no venen moltes de futbol. Sou una vergonya, tots, des del primer fins a l'últim, que esteu ahí dins. És que tinguen càrrec i tinguen responsabilitat. Els curritos és altra cosa. I d'alguns curritos també hi hauria per a parlar i per a escriure un llibre. Ara segur que filtren 1.000 noms i que les pròximes 48 hores van a portar 1.000 jugadors. Però les solucions que fan falta no se van a prendre. Això sí, per als que estan tot el dia pendents del nou Mestalla, perquè ja havia d'anar a Europa per a inaugurar el nou Mestalla, amb una miqueta de sort, el nou Mestalla albergarà l'any que ve una nova competició amb nom en anglès, la Lliga Hypermotion. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts, així comença 90 minuts. Saluda a Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: Bueno, pues... Si pudieran posar una foto... ara ja no, perquè ara la gent està, té Wikipedia, té el ChatGPT, però quan tu i jo érem joves, hi havia una cosa que era enciclopèdia. Si en l'enciclopèdia li pudieran posar una foto al terme paperot, i seria el València o en Coruña.
1: Sí, però jo crec que no canvia res respecte al paperot que va fer el València, per exemple, en el Tartier la temporada passada o a Mestalla contra el Oviedo. Jo torne a la meua, Manolo. La temporada passada no ha conclòs. Continuem encara en la temporada passada i en lloc d'haver-se disputat tres jornades d'esta temporada, bueno, pues estem en les tres últimes de la passada campanya. No canvia res, Manolo. Què va canviar en el club després de la derrota de avui a Riazor? No va canviar absolutament res. Portaran dos futbolistes en les acaballes del mercat i a partir d'ahí, bueno, pues Corberán continuarà tenint, bueno, pues patente de corso per a continuar entrenant al València i, bueno, ja veurem, no? Si no alça el cap, si el club Pren la decisió de destituir-lo, com no va fer la temporada passada, un psicòleg.

0: Corberà, bueno, pues continua al capdavant de la nau. Jo crec que, bueno, Corberà avui ha tingut responsabilitat en la derrota, però hem d'assenyalar els futbolistes, eh, Manolo? Avui l'inici del València no és qüestió de Corberà, és qüestió dels futbolistes. Molt qüestió de futbolistes.
1: Perfecte, és un debat...
0: Molt que... qüestió de futbolistes.
1: És un debat que tindré aquesta nit, a ben segur, amb els nostres tècnics. Les 11:13, com venen les fotos?
0: Fotos venen, avui, tan calentes com has començat tu el programa, Manolo.

0: ha sido el acierto. Entonces, pues bueno, al final el partido se decide en estas cosas. Se han enfrentado creo que dos buenos equipos de la categoría, donde hay que demostrarlo, y esto del fútbol va de goles y hay que acertar, ¿no?
1: Enric Mas es corona el cim d'Aitana. El ciclista mallorquí ha guanyat la novena etapa de la Vuelta, disputada entre la Vila Joiosa i la Serra d'Aitana, després d'imposar-se a l'esprint del britànic Oscar Only, i es consolida en el lideratge de la classificació general de la Vuelta.
2: Les 11 de la nit i 10 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a... i TikTok, 90 minuts ràdio. També ser 90 en xifra, també en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per a la pregunta, en el dia d'avui, pues preguntem per la jornada, per la golejada del Levant al Betis, un equip Champions, per que Villarreal i Elche encara no saben el que és guanyar, i per el ridícul del València. Qui és el culpable? Qui són els culpables del ridícul que ha fet en el dia d'avui el València Club de Futbol a Riazor? 11 i 20. Pausa per a la publi i en tornar parlem de tot això així, en la Punt Ràdio i en el Punt a Punt durant els seus últims 90 minuts.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: 11 de la nit i 22 minuts. Comencem amb la desfeta de duel València en Coruña. Un equip que no juga res, un equip que no fa res, un equip que no té actitud, que no té futbol, que no té res, que no té entrenador, que no té gestors, pues al final és tot una conseqüència. I a la fi, el que s'ha vist avui és la conseqüència del que ve passant. Si tu renovaves a aquest entrenador, que ja no el tenies que haver renovat, o te carregaves mitja plantilla o te carregaves l'entrenador. Ni t'has carregat mitja plantilla ni t'has carregat l'entrenador. Mr. Coffee. Senyor Gorli, ¿podría vostè explicar les renovacions de Rivero, d'Almeida i de Corberán? Bueno, vostè no explica... Bueno, sí, explica d'avançar a qui no li va demanar explicacions. Ahí sí explica. Però donar la cara... Poh. Mare de Déu, senyor. Com he dit abans, el paper de l'Aijun... El Daniel Murti, el de Garli, pues com el paper de James Bond. Canvia els actors, però el paper és el mateix. Vostè ja sabem que ha vingut així. A més, que ho va dir, 2 anyets i a casa. I això va dir, fa un any, o sigui que li queda un any. Vostè ja està en modo, per lo que me queda en el convento, punts suspensius. 11:23, Folgado, després del partit, a parlar Corberán.
2: Sí, estàvem expectants després del paperó del seu equip a veure quines eren les declaracions de Carlos Corberán en roda de premsa. Primera parla per a Dazón i este és un primer fragment d'aquesta primera resposta a Dazón. Corberán ha dit que el seu equip ha fet un partit vergonyós.
3: Impossible sacar-ho.

0: és simplement el símptoma de la malaltia, no és el problema d'arrel. Més coses, Salva.
1: Bé, hem escoltat a Corberán i en la línia de l'entrenador, també Calen, després del partit, ha parlat Dimitrievski.
2: La verdad que estamos muy dolidos por el resultado y por estos primeros 20 minutos. No estamos en la altura del club y de todo lo que conllevamos. Y hay que espabilar, hay que trabajar y hay que mejorar para poder salir mejor y ser más contundente en estos primeros minutos en defensa.
3: ¿Cómo se mejora? Porque es un gol, es un punto de 9 posibles, han sido 2 goles por errores propios. ¿Cómo puede evolucionar este Valencia de ahora en adelante?
2: Pues obviamente no cometer estos errores, obviamente todo el equipo tiene que salir más activo, más vivo, y esto se trata de salir para adelante y de echarle huevos, como se dice en español. Nosotros jugadores que jugamos en campo, y hay que espabilar y hay que echarle huevos desde el primer momento, y hay que pelear todos los jugadores. Yo creo que hoy, primeros 20 minutos, estamos horrorosos y no podemos permitirlo en estas alturas.
3: 400 valencianistas hoy aquí en Riazor, todo el mundo que os estará viendo desde Valencia por televisión, que se le dice a la afición en un momento tan complicado. No sé si en parte os sentís solos, si creéis que como vestuario necesitáis refuerzos, más fichajes.
2: Bueno, yo no sé quién tengo que decir que necesitamos fichajes. Este somos quien somos. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que echar para adelante, y nosotros es que somos que jugamos en el campo. Y otra vez voy a decir que no podemos permitir y estos primeros minutos. Por eso todos los jugadores tenemos que dar un paso adelante y pelear y echarle más huevo, porque esto se trata de superar, pero no podemos permitirnos esto 20 minutos, porque ya sabemos que la liga es muy competitiva, y si queremos estar donde queremos estar, hay que espabilar y hay que pelear y hay que arreglarlo todo eso.
1: ¿Dónde queremos estar? Dime. Pues, si queremos estar donde queremos estar, pero vamos a estar, ¿dónde volemos a estar?
0: Yo creo que
1: para la de Europa, entén, claro.
0: A Oriente estar en pollos planes. No, para la de huevos y huevos y huevos y huevos y huevos.
1: Bueno, una huevería.
0: Sí. Sí. Huevos con pan, con tío Manolo Palomar. B, ¿algo más del Valencia? Que ahora nos prometerán.
1: No, ahora van a venir fichajes.
0: Ahora filtraciones. Ahora, no sabrem citat, ya ahora han comenzado a filtrarnos.
1: Le va fichajes y vídeo del estadio.
0: Y vídeo del estadio. Seguro,
1: no falla. Lo del estadio no falla.
0: Sí. Le va que la cadena de los batters del nuevo estadio, cuando la apretes, son alimines.
1: Tengo un sensor.
0: Tengo un sensor y son alimines. Y son alimines.
1: Sí.
0: Y mientras se mencha lo que se ha de menjar el batter, pues va sonando alimines. 11:32. Els que sí varen gaudir ahir folgado són els del Llevant, que li pegaren un passó al Betis amb les seues armes, però demostrant el que ha de ser un bloc i un equip, que deixaren nuet al Betis.
1: Sí, i un Llevant que a més avui ha incorporat el 8è reforç per a esta temporada. Ja veurem quin és el rendiment que li dona. Està bé cedit pel Leverkusen, és Axel Tape. Ja veurem l'anunciat del Llevant després
0: Tapé.
1: De...
0: Tapé?
1: Tapé. Tapé. Bueno, pues Tapé. Pues Tapé es el nou reforç del València, que arriba post del Llevant, post victoria contra... Es que si te descollona, hermano, no puedo continuar. Vull dir, si te están descollonant, no puedo continuar. És a dir, ¿puedes continuar tú, Manolo? ¡Continúa! ¡Oh, continúa!
0: No, perdona.
1: ¡Oh, continúa!
0: No,
1: continúa. ¡Continúa!
0: Es que a el día que duya...
1: ¡Oh, no, continúa!
0: ¡Me has alegrat!
1: ¡Continúa! Bueno, la victoria del Llevant contra el Betis es la conta Dani Hermosilla. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Salva, Manolo, buenas noches. El Llevant que va a conseguir la primera victoria de la temporada, la 6ª consecutiva a casa después de las 5 últimas de la temporada pasada, y esta de la actual, el que suposa la millor racha del Llevant Unió Esportiva en primera de tots els temps, 6 victorias consecutivas que le donen el primer triunfo de la temporada a casa, que li permeten també sumar 3 punts i posar-se en una zona ja més tranquil·la de la classificació i que sobretot suposa eliminar qualsevol dubte sobre el rendiment d'un equip que en les 2 primeres jornades no va donar els resultats esperats, sobretot de cara al gol. Reencontre amb el gol i de quina manera? 5 gols amb una aportació especial en les accions a pilota parada, com el gol de Dela, per exemple, però també el magnífic gol d'Enzo Bardelli, el primer del jugador francès en el Levante en primera divisió, i sobretot Roger Brugué, que va marcar per primera vegada en primera a la Ciutat de València i ho va fer per partida doble. Partit completíssim que acaba amb el gol d'Olaza, que va ser el 5-2 després de que el Betis empatara per 2 vegades en la primera part les 2 avantatges del Levante Unió Esportiva, que sempre va anar per davant en el marcador. En definitiva, un Levant sòlid, un Levant que il·lusiona la seva afició en un Ciutat de València que va acabar ovacionant, com no podia ser d'una altra manera, al seu equip. I el que queda de mercat amb nous fitxatges, el primer anunciat d'esta mateixa vesprada, com és el d'Axel Tate, un migcentre que també pot jugar de central, un jugador polivalent que arriba del Bayer Leverkusen i que no serà, en principi, l'últim futbolista que estarà en les files del Levante Unió Esportiva. També, molt important, l'absència, 2 per segon partit consecutiu, de Carlos Álvarez, que no va jugar cap minut, tampoc el passat dissabte, o sigui, ahir dissabte, contra el Betis en la Ciutat de València.
1: A culpa de Dani. Culpa de Dani.
0: Gràcies, Dani, que ja sé que recolzes a Salva Folgado a l'hora de pronunciar el nou cognom, el cognom del nou futbolista del Levante Unió Esportiva. Es cosa que comença a posar-se no complicada, però si algo serió és ja és la situació del Villarreal, 3 jornades i encara no coneix la victòria.
1: Bueno, pues destituirem també Íñigo Pérez, que no va guanyar este cap de... que està tan nerviós, pues anem a carregar-se a tots els entrenadors ja 3 jornades d'esta temporada. La derrota primera d'Íñigo Pérez, que cert, encara no ha guanyat en 3 jornades de Lliga, ens la conta Xavi Mata. Hola Xavi, què tal? Bona nit.
5: Què tal, Salva, Manolo, bona nit. Dura derrota del Villarreal a Mendizorroza, que ja diem que era un camp complicat, que no guanyava des de 2020, i així seguirà. Un partit en el que els d'Íñigo Pérez van estar dominadors de l'encontre, però que no van tindre res en cert en les 2 àrees, tant en l'àrea defensiva com en l'àrea d'atac, on el Villarreal va tindre ocasions, inclús hasta una ocasió de Juan Foyt, que va anar al pal i a l'altre pal, però no va aconseguir marcar ni un sols gol. A partir d'ahí, les repercussions del partit directes, primer de tot, és que Juan Foyt està lesionat, anem a veure de quan serà l'alcance de la lesió, i després pues, un Villarreal que està ja quasi obligat a guanyar el seu primer partit en casa contra el Depor, no? El primer partit a casa, i després contra el Betis, que ja hi ha horari, que serà el dilluns. A partir d'ahí, el club tenia clar que era ser un inici complicat, sobretot per aquests 3 partits que s'anaven a jugar fora de casa, i també pues, això sumat al canvi d'entrenador. Domènec hi ha molta tranquil·litat, jo crec que bueno, pues, que Íñigo corregirà un poc les situacions que s'han donat adverses en els últims partits i que va anirà per la victòria contra el Depor. Així que contra el Deportiu de la Corunya el pròxim dissabte a les 9 de la nit el Villarreal té una altra ocasió per a poder portar 3 punts i estar un poc més tranquil en esta quarta jornada. En tema mercat, que com ja sabeu vam parlar així, no van haver més moviments en cas de que, bueno, pues de que no isca ningú, no? Si no hi ha ningú jugador del Villarreal podem donar este mercat per finalitzat.
1: Gràcies, Xavi. Així que anem a carregar-se a Corberán. Se carreguem també a Íñigo Pérez.
0: Anava a dir-te, parlava Corberán de la primera part del seu equip avui en Riazor, però la primera part de l'Elx en el Sardinero, agüita, eh?
1: Per això anem a carregar-se a Corberán, a Íñigo Pérez, i anem a carregar-se també a Martín Anselmi, que és l'altre entrenador que no guanya i que va caure este divendres davant del... Bueno, pues de l'equip que acaba d'anomenar Manolo, que vol carregar-se a tots els entrenadors de primera divisió. Raúl Pina, en tot cas, ens conta una nova derrota en l'equip de Martín Anselmi. Raúl, bona nit.
6: Hola, molt bona nit, companys. La realitat de l'Elche després de l'última derrota contra el Racing de Santander és mirar cap a el mercat abans de que arribi el pròxim partit, dilluns vinent, 7 de setembre, contra la Real Societat. Com ja comentava, feia un parell de setmanes, recorde Pedro Esquinoca, el CEO, el director general de l'Elche, una de les opcions és buscar un porter en el que resta de mercat, en els pocs dies que li resten al mercat, però també reforçar la parcel·la dels laterals. De fet, un dels noms que ja havia sonat per a l'Elche i pel que havia preguntat a l'Espanyol és Rubén Sánchez, lateral dret de 25 anys, que no entra en els plans de Manolo González, però l'oferiment de l'Elche, almenys en quantitat, en mig milió d'euros, encara no arriba a les pretensions de l'Espanyol, que vol un quilo, però no sols està això, sinó que també hi ha altres equips interessats en el futbolista en funció dels seus moviments o d'eixides, com és el cas del Rayo Vallecano o del Celta de Vigo. Així que aquesta és una de les opcions per a l'Elche, buscar jugadors per als costats i també estar atents a veure Affengruber, no? Perquè la seva resposta a l'oferiment per a la renovació del contracte per ara la condicionava l'austriac a la conclusió d'este mercat, no? Per tant, encara continua sent futbolista de l'Elx, no ha arribat un oferiment que abone la seva clàusula o que s'aproxima la seva clàusula de 20 milions d'euros, així que, per tant, l'Elx està atent a veure què passa amb Affengruber i per això també ha de mirar per si de cas alguna alternativa, no?, en l'eix defensiu. En la punta, per ara, sembla que, pel que comentava en el seu moment el conjunt Franja Verd, no va a signar, però tratant-se de Bragarni, que pot passar qualsevol cosa en el tram final del mercat i si apareix alguna opció, perquè no l'Elche també podria entrar a buscar un golejador, donat que ha perdut 29 gols amb l'eixida d'Álvaro Rodríguez, d'Andrés Silva i de Rafa Mir.
0: Gracias, Raúl. En el Deportivo Eldense, bueno, diría que más o menos encaixa todo eso en que la tornada a la segunda división no anaba a ser fácil, Salva.
1: Anaba a cargarse también a Claudio Barragán la derrota del Deportivo Eldense que va a arribar en los acaballos del partido. Es la conta Álvaro Molina. Hola, Álvaro, buena noche.
7: Bona nit, companys. Després de la derrota davant del Leganés, el més immediat que té l'Eldense és el tancament del mercat de fitxatges, perquè aquestes tres jornades han evidenciat que fa falta alguna cosa més. I esta vesprada el club ha anunciat el fitxatge de Waldo Rubio, jugador ofensiu amb verticalitat i experiència, tant en segona com en primera divisió. Pel que fa a les baixes, en la convocatòria d'ahir ja ens va donar alguna pista Claudio Barragán, ja que ni Bustillo ni Borja Calvo van entrar. Són dos jugadors que estan en eixa part d'eixida i potser tot indica que no continuaran en el conjunt blaugrana. És complicat trobar bones notícies més enllà del nou fitxatge com és Waldo Rubio, perquè Rodri Val tampoc va entrar ahir en la convocatòria per molèsties, Pau Cabanes tampoc va estar disponible i ja són dues setmanes sense jugar, i ahir en la segona part Mariano Carmona, que va guanyar molts bons minuts, es va haver de retirar en el 73 per unes molèsties, i veurem també com evoluciona. Per tractar de mirar alguna part positiva, Manu Nieto va redebutar, primers minuts per al davanter que ja el coneixen a Elda i que està cridat a ser important, i que l'equip, a falta de resultats, no és que estiga donant una mala imatge pel que fa al joc. És cert que són tres jornades, que és un punt de nou possibles, però això no ha fet més que començar. Dissabte que ve, a les 21 hores, nova oportunitat, amb la visita del Mallorca al nou Pepico Amat.
0: Gràcies, company, i tanquem amb la primera ref.
1: Sí, ara després escoltarem la prèvia del partit que tenim debat també en segona divisió, però respecte als partits que s'han disputat este cap de setmana, se jugava, o s'ha disputat la primera jornada en primera federació, amb cara i creu, victòria del Villarreal B, del filial, anem a renovar el Belda, i derrota de l'Hèrcules, anem a carregar-se també a Beto Company.
8: Què tal? Salutacions, bona nit. Cara i creu per als equips de la Comunitat Valenciana en la primera jornada de Primera Federació. El Villarreal B va guanyar a domicili 1-2 en un partit marcat per la polèmica, ja que va empatar el Rayo Majadahonda després del gol d'Albert de penal en una acció de VAR. I després, en últim minut, també de penal, la victòria va ser per al conjunt groguet. Partit molt seriós davant un Rayo Majadahonda, que és un equip que acaba de lograr l'ascens a Primera Federació, i el Villarreal B va demostrar la seua capacitat i la seua qualitat. Així que enceta el camí en 3 punts a domicili. Tot el contrari, l'Hèrcules, que va perdre 1-2 davant el Múrcia. El conjunt de Beto Company, en un estadi amb més de 15.000 espectadors, en 3.000 seguidors del Múrcia, va perdonar les seues opcions. I en la segona part, Javi Moreno i després Flacus van avançar 0-2 al equip visitant. El gol de Samu Vázquez li va posar emoció al partit, però a la fi, els 3 punts se van anar cap a Múrcia. Això sí, l'Hèrcules ha plantejat a la federació una qüestió per l'alineació de Javi Moreno, perquè en principi estava sancionat. L'Hèrcules diu que està a l'espera de la resposta de la federació per a decidir si presenta o no impugnació per alineació indeguda de Javi Moreno al Real Murcia. Però, tot i això, la primera jornada de Lliga ens deixa una victòria, la cara del Villarreal B, i una derrota, la creu de l'Hèrcules, de Beto Company.
0: Gràcies, Company. I demà tenim punt a punt dilluns perquè juga el Castelló, Salva.
1: Juga el Castelló a partir de les 9 i mitja, des de les 9 i 5 en la sintonia del punt a punt en a punt ràdio. L'última hora, la prèvia, espera José Luis Gual. Hola, Gual, bona nit.
9: Què tal? Bona nit. Pues demà dilluns, a partir de les 9 i mitja, el Castelló tanca esta tercera jornada en la Lliga Hypermotion visitant l'estadi de Banca Balaídos per enfrontar-se al filial del conjunt vigués, en este cas al Celta Fortuna. Un equip que comentava en la roda de premsa prèvia al partit passat divendres el tècnic Pablo Hernández, juga idènticament que el primer equip, el conjunt de Claudio Giraldez. És un equip en tres centrals, en els dos carrilers, en vocació ofensiva, que busca ese futbol d'anada i tornada, i sobretot, com dia Pablo Hernández, pues, molt fort físicament, en molta velocitat, i és un dels factors que ha destacat i que ha repetit diverses voltes el tècnic del Castelló. Més encara després de comprovar, com en l'anterior partit a Castàlia, pues, davant del Sabadell, el conjunt albinegre, a diferència del que van veure la passada temporada, va tindre dificultat, no? En la pressió després de la pèrdua, en tractar de ser més verticals, de buscar la profunditat, i són qüestions que ha reconegut Pablo Hernández que n'hi ha que millorar per a trobar els bons resultats i per a col·locar-se de nou al capdavant de la taula classificatòria. Tot i això, quatre punts que donen tranquil·litat en una jornada en la que hem conegut una altra eixida del Castelló. Si Douglas se'n va cedit al Huesca, José Albert se'n va també cap al Zamora en la primera federació, i respecte del que podria ser l'11 de demà, la veritat és que és una absoluta incògnita. Sembla difícil que Jacobsen puga ser titular. No l'ha descartat Pablo Hernández, però ha comentat que estava tot pendent d'estos dies, de veure com entrenava. Jo, la veritat, no crec que el danès estigui almenys en ese 11 inicial, i veurem si introduís canvis Pablo Hernández. Sempre ho ha fet. Bueno, jo crec que en defensa segurament Sienra tinga l'oportunitat de tornar, i ahí tindrà que decidir de nou Pablo Hernández si juga en Juanjo Nieto a cama canviada o si ve Melot o ve Juanjo Nieto són suplents. Crec que també podrien haver novetats en el centre del camp, i a partir d'ahí crec que dalt més o menys tindrien que jugar els mateixos. En qualsevol cas, caldrà esperar demà a poquet abans de que arrenqui el partit, que contarem com sempre des de les 9 en el punt a punt en Apunt Ràdio. Ja dic, tercera jornada, l'objectiu, tornar a guanyar fora i tornar a guanyar a casa d'un filial, en este cas el Celta Fortuna, per part del Castelló.
0: Gràcies, José Luis. 11:46, tanquem la primera part del programa. Informativa, després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
10: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
14: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
14: Juga amb nosaltres esta temporada.
16: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
17: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
10: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: Comencem el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi, així en els últims 90 minuts del punt a punt. Vos recorde abans la pregunta que vos estem fent, encara que podeu opinar de qualsevol dels temes que tractem en el programa, arroba 90 minuts X o Twitter, 90 en xifra, en número també per a TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, també és el perfil, però sense xifres i números, en paraula, en lletra i... Si voleu enviar un àudio, 6-9-42-18-01. Pregunta, qualsevol tema que es tractem en el programa se pot opinar d'ell i sobre les preguntes que avui vos en feu. Com és diumenge, sempre diumenge demanem, parlem de la jornada. Parlem de la golejada de Llevant, de Villarreal i els que no acaben de guanyar i del ridícul del València avui en Riazor. De qui és culpa això? Bueno, doncs això i de moltes coses més anem a xerrar amb els nostres convidats, amb els nostres tècnics, amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Amb Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal?
2: Què tal? Bona nit.
0: I continua Mr. Tape, Salva Folgado, amb nosaltres.
1: Va traer cola, futbolista, va traer cola.
0: El tape lock és el que se fiquen per a les...
1: És paradrapo, el tape, sí.
3: Sí, bueno. Sí, també és un tap, també una cinta d'este de... Posava les cintes de casset, no? Tape. Sí. Mira, tape. Tape, sí. Però ja és tape.
0: Ja, a partir de la tape.
3: Sí.
0: Bueno, 11:50. No sé si voleu comentar alguna cosa de la jornada en general, de que de quatre equips de primera divisió valencians, només un en tres jornades ha aconseguit un triomf, que és el Llevant, que ahir, ho estàvem mirant, Santi, li va pegar un passo, sobretot en la segona part del Betis, jugant al que pot jugar i amb les armes que té, però d'això es tracta el treball d'un entrenador, de fer bo el que tu tens i d'intentar aprofitar els punts febles que puga tindre el rival.
4: Sí, i sobretot quan a la fi del partit parlàvem sobre destacar un jugador, quin se'ns havia agradat més, i ens eixien diversos noms, i més de dos, de tres, sinó que eren 7 o 8 jugadors, al final el que fas és destacar la victòria des del col·lectiu, des del grup, ixe grup que ha format Luis Castro, que l'ha fet creure i el fa jugar a una cosa que tenen clar que tenen de jugar a això, i saben que si no són solidaris i no van tots a una i no corren i no escatimen cap esforç, va ser molt complicat en la categoria que estan aconseguir la victòria. A mi m'està passant una cosa, que veig un partit de futbol i després veus el València i pareix que juguen a una altra cosa, o sigui, un altre deport, esport totalment diferent.
0: Pues no sé si el Pugres Bone, Pepe, sí, o el sí, sí. No. Però sobretot el que queda és que com a bloc, com a equip, el Llevant li va donar un pas endavant i continua validant el treball de Luis Castro.
2: És que a mi la sensació que me da després de veure tots els equips durant tota la jornada d'avui, sobretot els valencians, que independentment de que el Villarreal podem parlar de que juega bien a futbol, això no quiere decir que saque resultados porque a la vista está, me da la sensación de que con poco es el que más rédito acaba sacando siempre de los futbolistas y del equipo que tiene, del grupo que tiene, es el Levante. Y eso se traduce en victorias, se traduce en sensaciones, se traduce en que si yo puedo jugar de una determinada manera porque el perfil de futbolista me indica que tengo que jugar de determinada manera porque así es como tengo que sacar resultados, me da la sensación de que Luis Castro acaba sacándole o acaba convenciendo, Manolo, que al final... hablamos de muchas cosas, de tácticas, de cómo contrarrestar, de cómo proceder, de cómo jugarle al equipo rival, pero casi nunca hablamos del convencer al futbolista, independientemente de lo que tenga que hacer, pero de la palabra convencer en todos los aspectos al futbolista. Y a la vista está que Anselmi convence entre poco y nada, o por lo menos a nivel de sensaciones y de puntos es lo que te indica. Corberán, a sus pupilos o a sus futbolistas, ya hemos visto la ruptura clara, para mí, bajo mi punto de vista, que hay entre el técnico y los futbolistas y el cómo proceder dentro del terreno de juego. Yo creo que a nivel futbolístico sí que tienen claro el técnico del Villarreal lo que quiere de sus futbolistas, pero eso no les da para poder sacar puntos a día de hoy contra ningún equipo, o por lo menos conseguir una victoria. Y sí que lo ha conseguido Castro con sus futbolistas. Por lo tanto, creo que sale vencedor de esta jornada, se levante sin ninguna duda.
0: Salva.
3: Bueno, jo crec que el Levant ha anat millorant conforme han passat les jornades. La primera jornada de Lliga va perdre contra l'Espanyol i l'Espanyol va ser superior. De fet, ahir el Levant jo crec que no el vam conèixer ningú, el Levant de les acaballes de la temporada passada.

0: passada. Contra Osasuna va millorar, però també és cert que si no és per mate Ryan, pues probablement aquest partit no el guanya, no l'empata el Llevant, i sí que és cert que, bueno, que contra el Betis la milloria ja se nota, Manolo. Probablement, perquè també se nota que estan a poc arribant futbolistes, perquè ja ha solucionat el problema de que no podia inscriure en la primera jornada a futbolistes que havien d'estar en el camp, i bueno, pues respecte a la primera jornada de Lliga, pues el Llevant va estar millor en la segona i ha estat fantàstic en la tercera. I aquí que evoluciona.
1: El jugar en casa també es nota molt, sobretot un Llevant sí. Que està molt acostumat a jugar en ciutat, sobretot té les mesures.
0: Porta l'estadística, Santís, porta 6 partits seguits, comptant des de la temporada passada, el 5 i este, sí. Seguits guanyant en el ciutat.
2: El que sí que manté una regularitat absoluta, jugar en casa o fora, és el València. Igual dona el paperot, és el mateix.
3: Nada por aquí, nada por allá. No?
2: Correcte, nada por aquí, nada por allá. Bueno, jo apunte, perquè crec que és un problema evident, a la banqueta Salva apunta més als futbolistes, i jo vos vull sentir les vostres opinions, perquè i dic que apunte a l'entrenador per una cosa. L'entrenador ha dit que l'activació no ha sigut bona. L'activació, que jo sàpiga, és funció de l'entrenador, i després ja entrarem en moltes més coses,
0: però també ha dit que la responsabilitat era d'ell.
2: I la responsabilitat era d'ell. Sí, veig, és l'autocrítica de postureo. Després la de veritat ja és altra cosa.
0: Però bueno, és que no li falta raó, eh?
2: Bueno, perfecte. A veure.
0: Jo solament vull dir una cosa, Manolo, vaig a parar avui el primer. En estos moments me semblaria molt injust que el València se carregara a Carlos Corberán. Molt injust. Per a mi seria absolutament injust. Per què? Perquè no seria coherent. És cert que mèrit una altra coherència, però acabes de renovar-lo por tres jornades de Lliga i te'l vas a carregar.
2: Bueno, o sea, també a Almeida i vos traspassar, i a Ribeiro les dic que se mos equip.
1: Acaba de renovar, no, acabes d'anunciar que està renovat, perquè renovat...
0: Renovar és en març.
2: Des de febrer.
0: Finals de... Jo crec que era març, però vaig, a finals de febrer-març no seria coherent. Per tant, què crec que va fer Meriton? Firmar-li a dos futbolistes en el mercat de l'hivern, donar-li un equip amb estos dos futbolistes i ser marxa de maniobra, a veure si l'equip alça el cap, sent l'aire en la classificació i millora. Jo crec que és el que va fer Meriton, però si ara a mi algú me pregunta, no has fet la pregunta, però com que has parlat al final de que Corberán, al principi del programa, de que Corberán no tenia que continuar la banqueta, per a mi ara seria absolutament injust carregar-se a Carlos Corberán. Entenent que jo vaig dir que en desembre de l'any passat me l'haguera carregat, però ara no, perquè vull dir, no tindria ningú tipus de lògica ni tindria ningú tipus de coherència.
1: Per a mi hi ha que repartir responsabilitats, sobretot pots aixecar part de culpa als jugadors per 45 minuts molt dolents, o una primera part o un partit concret, però quan ve una continuïtat i una regularitat en el que estàvem parlant de resultats del València, que no són xes bons ni en quant a resultats ni en quant a nivell de xoc, per tant, ahí la culpa ja no és sols repartir-la als jugadors. Avui has començat, Manolo, ho porto allò a punt, perquè has començat ficant dos talls de veu de Corberán de 5 o 6 dies de diferència.
2: 9 dies de diferència.
1: 9 dies de diferència. Però és que jo porto apuntat uno de la roda de premsa que feu ahir, quan li preguntaren sobre quin era el model de xoc, el sistema o la identitat de l'equip, i ell parlava d'identitat de l'equip, que treballa per aconseguir la identitat de l'equip. I quina és aquesta identitat? Que l'equip siga agressiu. Avui no ho hem vist. Que l'equip siga sòlid. Tampoc l'hem vist. Que l'equip tinga domini del xoc. No s'ha vist tampoc. I que l'equip siga valent. Tampoc s'ha vist valent. Per tant, d'ahir s'extrauen ja coses que no sap... Si això és la seva idea i això no s'ha capaç de transmetre-ho als jugadors, perquè després ixen al camp i no se li veu xes d'això, per tant, d'ahir la culpa també és part de l'entrenador. Avui, dels gols encaixats pel València, és de veres que han sigut dos en pròpia porta, però com es produeixen? El primer és una acció a pilota parada. Ahí sí que pots reclamar falta d'intensitat dels jugadors, sobre una marca, un aspecte individual. Però el segon gol que te fan ve d'una transició en una falta teu a favor.
2: Falta a favor del València.
1: Un contraatac, que és una altra transició d'una treta de córner que feres contra el Betis i sí. Acaben fent-te gol a tu sí. També. I avui, per exemple, Aubameyang, crec que són 39 anys, li ha guanyat la carrera a Jesús Vázquez.
3: 37.
1: 37, li ha guanyat la carrera a Jesús Vázquez i a Rioja. A lo mejor, ahí, y a los dos se sabéis correr. A lo mejor.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen.

0: expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Últim dia d'agost i de vacances per a moltes i molts. S'ha acabat l'estiu i ja tornem a la rutina. Molt bon dia, són les 8 i comencem les notícies del matí. La DGT calcula quasi un milió de desplaçaments en l'operació especial de trànsit que s'allargarà fins a la mitjanit, una operació especial que ens deixa de moment 4 persones mortes i 5 ferides a les carreteres valencianes. També jornada de molta activitat a les estacions de trens i autobusos i als aeroports, que preveuen un 2,6% més de vols que en les mateixes dates de l'any passat. I no només de tornada, sinó també d'eixida. Setembre guanya pes en el calendari turístic. Centenars de persones han tornat a protestar este diumenge de vesprada als carrers de Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva, la crisi continua oberta. Les ministres de Joventut i Infància i d'Igualtat, Cira Rego i Anna Redondo, compareixen avui al Congrés per a retre comptes de la seva gestió. De l'exterior, el més destacat són els actes, els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran de les últimes hores. Teheran ha bombardejat amb drons una base nord-americana als Emirats Àrabs Units i 2 bases estatunidenques a Jordània. És la resposta de la Guàrdia Revolucionària als atacs dels Estats Units contra l'illa de l'Arak, on han destruït 2 plataformes de llançacoets amb mines marines. Més de 70.000 coets es van llançar a nit a Paterna en la nit de la Cordà. L'esdeveniment declarat Festa d'Interès Turístic Nacional i Bi d'Interès Turístic Intermaterial torna a reunir milers de persones per a participar en una tradició que forma part ja de la identitat d'esta localitat de l'Horta Nord. I en els esports, el València tanca la tercera jornada de Lliga per als equips valencians de primera divisió i ho va fer amb una dura derrota. 3-1 a Riazor contra el Deportivo de la Coruña en un partit molt fluix i amb una primera part que l'entrenador de l'equip blanquinegre no va dubtar a definir com a vergonyosa. Veurem el resum del partit i escoltarem també les paraules de Carlos Corberà. I en l'horatge esperem un augment de la presència del vent de llevant, la qual cosa farà que augmenten els núvols al litoral i cap al nord de vesprada i que la humitat siga més notable. A la resta seguirem amb el cel pràcticament ras. Això també farà que les temperatures màximes baixen amb valors entre els 30 i 34 graus. Els pròxims dies els termòmetres continuaran pujant. Imatge en directe de les carreteres valencianes. Això se circula ara mateix per l'encreuament de la A7 amb la A3 per Loriguilla, a València. La DGT calcula quasi un milió de desplaçaments en l'operació especial de final de les vacances d'estiu que s'allargarà fins a la mitjanit. Dia de moment, el balanç provisional d'esta operació tornada ens deixa 4 víctimes mortals i 5 ferits al nostre territori. Una persona va morir dissabte a la Nacional 330 a Requena. I ahir un home va perdre la vida a l'AP7 a Polinyà de Xúquer i un motorista de 42 anys va morir a Alcalà de Xivert. L'últim sinistre ha ocorregut a les 2 d'esta matinada a la Nacional 332 a Santa Pola. Una persona ha faltat i 3 persones han resultat ferides lleus. La jornada d'avui es preveu també amb una circulació molt intensa perquè coincidís l'inici de la setmana laboral amb el retorn de les vacances d'agost. Tinguen molta precaució al volant. Bé, i no només per carretera, també avui és dia de tornada per a aquelles persones que viatgen en avió. Vora 30.000 vols d'arribada, però també d'eixida, ja programades durant aquesta operació retorn al

0: aeroports de la xarxa d'Aena són un 2,6% més que l'any passat en aquestes dates. Anem en directe a l'aeroport d'Alacant-Elx. Lluís Sempere, quina és la imatge allí ara mateix a aquestes hores?
1: Sí, bon dia. Com poden veure, ja des de primera hora del matí, està terminal de l'aeroport Alacant-Elx, Miguel Hernández. És un anar i vindre continu de viatgers. I és que des d'aquest cap de setmana està en marxa l'operació Eixida, que tanca este mes d'agost. Parlem d'un dels caps de setmana més intensos de l'any als aeroports de tot l'estat. Aena té programats a tota Espanya 29.600 vols des del divendres. En aquest aeroport, 1.800, xifra rècord per a l'últim cap de setmana d'agost. Un 12% més que l'any passat. Concretament, durant la jornada d'avui hi haurà 431 operacions. El dia més fort d'aquesta operació així d'Alacant va ser el dissabte, amb 488 vols. El país amb més operacions és el Regne Unit. Viatgers, la majoria, que acaben ja les seues vacances i tornen a casa des del nostre territori, però no tots. Alguns les arranquen ara, encara que són els menys.
0: Gràcies, Lluís. Efectivament, deien que el canvi de mes és de moment per a tornar, per a la gran majoria, però també per a anar-se'n. Setembre es consolida cada volta més com un mes important per al turisme valencià. El sector preveu una bona recta final de l'estiu amb un canvi de perfil del visitant que també comporta un major gasto.
2: Amb el final de les vacances escolars canvia també el perfil del turista. Les famílies deixen pas a les parelles, als viatgers sense fills i a un públic de major edat.
3: Les previsions per a la primera quinzena de setembre dan unos datos por encima del 80-85% en algunos destinos e incluso llegando a alcanzar casi el 90% en destinos como Benidorm.
2: Un canvi que també es nota a la butxaca. Tenen més capacitat econòmica i, segons el sector, un major gasto.
4: És un públic més major, un público con otras características, con otro poder adquisitivo, y la verdad que para nosotros es mucho mejor que agosto.
2: Un dels punts on esta transformació es fa més visible és Benidorm.
5: Benidorm és una zona en la qual todo el año trabaja fantásticamente bien.
2: La ciutat suma a més un altre reclam, l'orgull que cada setembre atreu milers de visitants.
5: También tenemos un turismo, digamos, homosexual, gay, en el cual también viene a Benidorm a disfrutar de las fiestas que hacemos el Orgullo Gay. Y es un turismo que tiene un gasto superior al normal que tenemos otros años.
6: Tenemos un volumen de reservas en torno al 85% y estimamos acabar más o menos en torno al 90%, entre 90 y 91%.
2: Setembre es consolida en el calendari turístic valencià.
0: I bones perspectives també pel que fa al turisme d'interior. Localitats com Montanejos, l'Alt Millars o Morella, els ports, esperen una ocupació en màxims este mes de setembre.
7: Montanejos està entre les destinacions d'interior més demandades i ara que s'inicia el mes de setembre, així comencen el període més fort. Les festes patronals, esdeveniments com la Fira del Formatge o la possibilitat de combinar el senderisme amb els banys al riu i també les visites al balneari fa que els turistes amb perfil sènior vinguin fins ací. Hotels i restaurants se preveuen moviment fins a mitjan desembre, sobretot durant el cap de setmana.
8: Setembre aún es temporada fuerte, los paseos, la naturaleza, lo que es el balneario y tal, que es una manera también un poquito más de estar más relajada. El tiempo también acompaña un poquito más, no hace esas calores que hemos pasado este verano.
7: Turisme a un altre ritme, amb altres perfils i preferències i que ompli els pobles de l'interior. Des de Montanejos...
9: Y viene pues turismo más senior, descubre al final toda la comarca desde Montanejos porque son estancias más largas.
10: Y estar en sitios pues que mantiene su estilo de vida, su ritmo de vida natural.
11: Aquí hay turismo todo el año, fuerte pues desde que acaba verano hasta diciembre o así.
7: Fins a Morella.
12: Fines de semana hasta diciembre ya no tenemos ocupación. Entre semanas sí, todas nos quedan unas que otras habitaciones.
13: Ya hay gente que busque les setes de cara a otoño, ya van preguntando pels menús que fem degustació.
14: I quan fa refresco un poc sempre és més bo el turisme a Morella, sempre.
7: Per a la tardor, el sector preveu xifres per damunt del 80% els caps de setmana.
15: Per obligació?
16: No tinc cap elecció.
15: Jo, és que ningú me va contratar si dic que en juliol o en agost tinc plans.
16: Bueno, trabajo en hostelería. Agosto es un mes bueno para nosotros para trabajar.
2: O per elecció.
17: Cuando está todo el mundo trabajando, pues se va uno de vacaciones, así que genial. Yo me voy al Camino de Santiago, o sea que estoy súper contenta.
2: Setembre guanya punts per a viatjar a l'estiu.
16: Si puc, l'agafe sempre. Yo le veo muchas cosas buenas a irse en septiembre.
18: Mejor clima, mucha menos gente, las vacaciones más baratas.
2: I de fet, qui ho ha provat i no repetís és perquè no pot.
18: Ahora manda ella. Las vacaciones las marca ella.
16: Tenemos un bebé y ahora pues ya es un poco más difícil por el cole.
2: A més, l'oratge és millor.
19: Per oratge, en agost, per exemple, és complicat, en monsons. Àsia és complicat, inclús, per exemple, als Estats Units hi ha huracans.
16: Egipto, Emiratos Árabes, a països on el calor apremia. Ni que decir que hacen un safari en Àfrica, també el calor és mucho más amable ahora que en agosto.
2: Segons Observatur, l'Observatori Nacional de Turisme Emissor, el 17% de la població tria este mes.
15: Egipte me'n vaig.
16: A Lisboa.
15: Míconos.
2: Per a disfrutar les millors vacances.
16: Lo ideal es evitar el mes de agosto.
0: El Saler torna a poc a la normalitat després de l'incendi que es va declarar dijous. Des de fa unes hores, els accessos tornen a obrir-se ja al trànsit. Elena Riego, conta'ns com està la cosa ara.
20: Així és, Carme, des de fa unes hores, des de les 12 de la nit, la CB401 i la CB500 han tornat a quedar obertes al trànsit i això és, el que significa és que els hostalers, per exemple, estan d'enhorabona perquè ho han trobat molt a faltar durant aquest cap de setmana. Aquestes vies són fonamentals i ajuden molt a arribar a les persones que venen des de València, també per accedir a les platges i també per arribar fins a aquest punt on ens trobem, aquesta zona urbana. I és que la CB500 és esta que veuen darrere de mi i durant este matí ja estem veient com passen cotxes, bicicletes, inclús també el transport públic, el que pel moment encara continua tancat. I és que recordem que l'incendi no està extingit definitivament, són alguns dels accessos directes, alguns camins que donen directament al bosc.
21: Terrasses buides i caiguda en picada de les reserves al Palmar és un dels efectes col·laterals de l'incendi del Saler.
22: Estem parlant d'entre un 80 o 90% menys d'afluència de clients.
23: Portem des del divendres pues, que n'hi ha reserves que anulen a última hora, gent que no pot arribar per l'inconvenient de pegar la volta per la carretera.
21: Aixes pèrdues han de sumar-les del personal extra que tenen contractat.
23: Que vinguin els extres cada setmana a treballar, però no saps si ahir, per exemple, pues, no n'hi ha que feina per als extres, perquè conforme reservava una, anul·lava una altra.
21: Uns altres afectats és barquers que porten els turistes a visitar l'Albufera.
24: Vinc a treballar, a guanyar-me el jornal, però la gent no plega, perquè com té per tanta volta, per aparcar, tot mig buit. Ara tinc reservat ahí en el rec, en la roseria, sense problemes, a l'hora que han volgut.
25: El chico de la barca nos ha dicho que se notava muchísimo que estaba la carretera cortada por el incendio.
21: Les rutes alternatives per vies estretes entre els arrossars des de Sollana compliquen les comunicacions.
25: Hemos salido de València capital, estava la carretera de Saler, por donde siempre venimos, cortada. Nos ha desviado, nos ha dado una vuelta grandísima.
22: Sols. Se pot vindre des de Sueca o a través per Sollana.
21: Els autobusos no poden circular per aquestes carreteres de marjal perquè podrien quedar travessats i provocar embossos.
0: I mentrestant, els bombers continuen treballant a la zona. L'incendi encara no està extingit i diversos efectius refresquen l'àrea afectada per a evitar-hi qualsevol tipus de rebrot. Avui el nivell de preemergència per incendis forestals es manté baix en tota la Comunitat Valenciana.
19: Refredar la zona cremada perquè van haver arrels, van haver el sol està molt calent i poden haver xicotets rebrotaments de parts parcialment cremades o no cremades, perquè n'hi ha zones no cremades dins de la zona cremada. I això és la tasca que anem a fer durant diversos dies.
0: El cap de setmana es deixa 3 morts en zones aquàtiques de la Comunitat Valenciana. A Sueca, la Guàrdia Civil investiga la troballa aire del cadàver d'un home en el riu Xúquer. El cos no ha sigut identificat i es treballa per a determinar si la mort es va produir de manera accidental o per causes naturals. A Dénia, a la platja de Les Rotes, un banyista de 70 anys ha mort este dissabte també després de colpejar-se el cap contra les roques. L'home s'havia llançat a l'aigua des de la plataforma coneguda com el trampolí. I al Pou Clar d'Ontinyent, un altre home de 35 anys ha perdut també la vida després de saltar a l'aigua i colpejar-se al cap.
21: Víctima mortal al Pou Clar d'Ontinyent. L'home, de 35 anys i d'origen colombià, s'ha llançat a l'aigua des d'un lloc alt. Alguns testimonis asseguren que ha eixit del toll pel seu propi peu, però passats uns minuts s'ha desplomat.
1: Se tira a cierta altura y luego parece como que le da un cierto mareo. Se llegó hasta la roca y ya sé cómo se desplomó. Y ahí se ha quedado.
21: El Consorci de Bombers ha rebut l'avís a la 1:18 del migdia. Fins allí s'ha mobilitzat un grup de rescat, un helicòpter amb metge i guàrdia civil.
3: Llegamos y justo en ese momento le estaban dando al chico, le estaban dando aquí en el pecho para reanimarlo.
21: L'Ajuntament d'Ontinyent ha traslladat el condol a la família i amb un comunicat recorda la importància d'extremar les precaucions al Pou Clar.
4: S'ha d'anar amb precaució quan es visita el paratge natural del Pou Clar i sobretot complir les normes d'ús i funcionament del paratge natural del Pou Clar.
21: Normes que incideixen en el respecte al paratge però no contemplen restriccions en llançar-se a l'aigua. De fet, esta paret rocosa és la zona més habitual des d'on tirar-se, i els salts al riu són fins i tot exposats en les xarxes. La vigilància al Pou Clar només regula l'accés i l'aforament. El risc i el perill, tant en este paratge com en altres, l'assumeixen els usuaris.
0: S'ha complit ja un mes d'aquestes imatges. Decenes de milers de persones entraren a Ceuta des del Marroc. Ni a una banda ni a l'altra de la frontera ningú ho va evitar. 150 persones van morir, la majoria ofegades. Mentrestant, centenars de persones han tornat a protestar este diumenge de vesprada als carrers de Ceuta. La marxa ha transcorregut pel centre de la ciutat i ha acabat a les portes de la delegació del govern d'Espanya. Els manifestants han demanat l'expulsió dels que consideren invasors i han demanat també la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Les ministres de Joventut i Infància i Igualtat, Cira Rego i Ana Redondo, compareixen avui al Congrés per a retre comptes de la seva gestió de la crisi.
5: Un mes després de l'entrada massiva de 72.000 migrants a Ceuta, la crisi segueix oberta. Aquell dia, davant la passivitat de la policia marroquina i la falta d'efectius per la part espanyola, la llau acaba amb la mort de 140 persones, la majoria ofegades. En 48 hores, bona part dels que entraren retornaren al Marroc i el president Sánchez es comprometia amb Ceuta.
6: Decirle a los ceutís que toda España está con ellos. El gobierno de España està con la ciutat de Ceuta.
5: Però un mes després la crisi no s'ha resolt. Es calcula que entre 5.000 i 10.000 migrants segueixen en la ciutat, la majoria en condicions humanes i sanitàries deplorables.
8: Que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas.
5: És el missatge que no s'han cansat de repetir des de Ceuta. No ajuda a cicatrisar la ferida la por permanent d'una nova entrada massiva, com la del dia 15 que fou repel·lida, esta volta sí, amb contundència pel Marroc. L'oposició en fa responsable al govern.
26: El fracaso de la política migratoria, de la política de seguretat i de la política exterior.
5: El cas és que la crisi migratòria està enquistada i les protestes de la població ceutí per la falta de solucions es multipliquen. Les d'esta setmana han acabat en aldarulls i en persecucions als migrants, però també en detencions per agredir als militars.
0: I l'Iran acaba de respondre als atacs dels Estats Units amb un bombardeig amb drons contra una base nord-americana als Emirats Àrabs Units. I ho fa hores després d'un altre atac amb míssils i drons contra dos bases estadounidenques a Jordània. És la resposta de la Guàrdia Revolucionària Islàmica als atacs dels Estats Units contra l'illa de l'Arak, on han destruït dos plataformes de llançar coets amb mines marines. Per acabar-ho d'arredondir, Donald Trump ha compartit un vídeo generat a IA on mostra la destrucció de l'illa iraniana de Yarq, principal terminal petroliera. I aquestes són les imatges de l'acordada nit a Paterna, a l'Horta Nord. Més de 70.000 coets es van llançar davant d'un públic que va gaudir d'una nit on la pólvora és la gran protagonista. A la 1:30 de la matinada, el carrer Major de Paterna s'omplia de llum, so i color. 70.000 coets i al voltant d'una tona de pólvora es llançaren durant més de 20 minuts. Més de 3.000 tiradors i tiradores participaren en aquest espectacle únic al món. La corda, declarada festa d'interès,

d'interès turístic nacional i B d'interès turístic immaterial, tornar a reunir milers de persones davant d'una tradició que forma part de la identitat de Paterna. Foc, tradició i emoció van ser les grans protagonistes en una de les nits grans de la ciutat.

0: I en la informació esportiva arrenquem amb un València que, tot i estar encara en agost, no pinta bé. Òscar Forés, bon dia i benvingut de les teues vacances.
1: Gràcies, Carme. Com dius, no pinta gens bé perquè en tres jornades només ha sumat un punt de 9 possibles. I a més, la imatge continua sent la d'un equip molt feble que necessita a crits més d'un reforç. Vergonyosa va ser la imatge, segons Carlos Corberán, després de la derrota per 3-1 a Riazor contra el Deportivo de la Coruña.
2: El València segueix sense trobar el camí del triomf i Aubameyang ja donava el primer avís del que anava a arribar posteriorment. Treta des del cantó que bota Luis Micruz i amb el cos, Tàrrega desvia l'interior de la porteria. La sort li donava l'esquena al València defensant la pilota parada. Atenció a la seqüència. Luis Rioja bota la falta i ràpidament Mario Soriano envia Aubameyang, que li guanya la partida per velocitat a Jesús Vázquez i al mateix Rioja. Una contra mal defensada i Aubameyang, amb 37 anys, fa el 2-0. Regal de Bright Dede a Sadiq, que no desaprofita l'opció, la mata amb el pit i retalla distàncies. El València estava en partit. Acaballes de la primera part i la rematada de Javi Guerra se'n va per alt. Segon acte i el Depor certifica la victòria. En Songo, des de línia de fons, la posa i Diakabí s'anticipa a Aubameyang, però en el rebuig la torna a clavar en pròpia porta. El duel anava a morir en camp del Depor, tot i que ja eren intents a la desesperada. Tres partits i el València no arranca.
3: Para mí los primeros minutos son minutos muy por debajo del nivel que se requiere para ganar un partido de fútbol en primera división. No hay ninguna de ello y el primer responsable de eso soy yo, o el máximo responsable de eso soy yo. Acepto en mi responsabilidad, en mi cargo va esa responsabilidad y yo mismo estoy tremendamente decepcionado con la imagen que hemos dado en esa primera mitad.
1: I en l'últim partit d'ahir diumenge, dos minuts li bastaren a l'Atlètic Club per a sumar la primera victòria de la temporada a Balaïdos contra el Celta. En el minut 20, Berenguer s'endinsava en l'àrea i amb un toc subtil enviava el baló a la porteria defensada per Radu. Dos minuts després era Galarreta qui li servia una passada esplèndida entre línies a Robert Navarro, que sentenciava i posava el 0-2 en el marcador. I el Real Madrid és el líder provisional del campionat després de la seva victòria ahir al Bernabéu per 4-0 contra el Màlaga, en un partit molt còmode per als de José Mourinho.
4: En el minut de 9 arribava l'1-0 en una bona acció individual de Bellingham que l'àrbitre va concedir, tot i les protestes dels jugadors del Màlaga per possible falta prèvia. El segon, minut 26, la rematada d'Mbappé, la treia Herrero, la de Bellingham, un defensa, però el baló colpeja el porter i acaba dins. El 3-0 va ser el millor gol de la vesprada. La centrada de Trent l'engalta a la perfecció Mbappé. El definitiu 4-0 va arribar en el temps afegit. L'acció entre Güler i Vinícius, que li deixa el gol fet al turc. Victòria del Madrid, que de moment aconsegueix el ple en esta lliga.
1: El Castelló tancarà esta nit la jornada en segona divisió a les 9:30 a Balaïdos. Els orelluts visiten el filial del Celta amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada.
5: L'estrena dels albinegres a Castalia no va tindre el resultat desitjat i no passaren de l'empat contra el Sabadell. La nota positiva és que van deixar la porteria a zero i en les dues primeres jornades el Castelló es manté imbatut. Aixa solidesa defensiva, Pablo Hernández vol afegir millores en el vessant ofensiu.
6: Si queremos ganar al Celta B físicamente, tenemos que dar un pasito adelante, que correr más, no solo sin balón, sino con balón. Necesitamos muchos más movimientos, muchas más rupturas, muchas más aceleraciones en la última parte, que sabemos que es lo que nos da la posibilidad de atacar más y de atacar mejor.
5: Tot i que els orelluts, amb només un gol en dos partits, no travessen un gran moment cara a porta, Freddy Álvarez no espera un partit tranquil per al Celta Fortuna en defensa.
7: Porque tengo un potencial ofensivo muy grande este equipo, muy grande, con grandes jugadores, con grandes conceptos colectivos de xogo. Entonces, bueno, vamos a tener que resistir moito cando non teñamos o balón.
5: L'expedició albinegra viatja a ir des de la ciutat esportiva de la Coma amb la baixa d'Adam Jacobsen.
1: Parlem de ciclisme. La novena etapa de la Vuelta confirmava el lideratge

0: un Enric Mas que va protagonitzar una exhibició en el recorregut de 187 quilòmetres entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana. El ciclista del Movistar sabia aguantar els atacs de l'equip de Catlón, anul·lava en els últims quilòmetres a un dels favorits, Carapaz, i encarava l'arribada a meta amb Only, a qui es va imposar a l'esprint. Avui, jornada de descans després de l'esforç que suposà la maratoniana etapa d'ahir. Marc Márquez va tornar a imposar la seva llei a Motorland. El de Cervera va aconseguir la tercera victòria consecutiva al Gran Premi d'Aragó, després d'una intensa batalla amb Pedro Acosta i Marco Bezzecchi, segon i tercer respectivament. Àlex Márquez va ser quart, mentre que el líder del Mundial, Jorge Martín, va acabar cinquè. En Moto2, Ivan Ortolà, quint, va ser el Mir Valencià. En Moto3, Adrián Cruces, va quedar sext. I avui perquè Marc Márquez està ara sols 19 punts del líder. Melu, cal estar atent perquè es posa interessant la cosa.
1: Sí. Això sí que pinta bé, molt bé. Estaré molt interessant, Òscar. I ara anem a veure com, pel que fa a l'horatge, com comença la setmana, com acabem el mes d'agost. Sembla que amb una lleugera pujada de les temperatures. Antonio Sánchez, bon dia.
2: Bon dia, Carmen. Lluny de baixar el termòmetre, que és el que esperaríem en principi, bueno, en finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, el que estem veient és una lleugera pujada de la temperatura. Així que este matí ens alçarem amb valors un poc més alts que els d'ahir. Estem cap al litoral entre els 22 i 23 graus, la major part de les ciutats de la façana marítima. Si ens anem cap a l'interior, entre els 12 i els 18 graus. Veurem avui, respecte pel que fa a la vesprada, una baixada del termòmetre. I és que avui sí que entrarà un poquet més el vent de llevant i això farà que, sobretot cap a l'interior, baixi el termòmetre i la temperatura. Ahir vam arribar als 35, 36 i puntualment als 37 graus. Va ser una jornada calorosa i avui no. Avui ens quedarem en els 33, 34 graus o més puja el termòmetre, que serà a la Costera, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, l'Alt Vinalopó i el Baix Segura. A la resta, entre els 30 i 32, exceptuant les comarques de l'extrem nord, on estarem en els 28, 30 graus. Però esta setmana es espera una temperatura molt més alta del normal, ambient més càlid, no només ací en el nostre territori, sinó pràcticament a tot el continent europeu, sobretot la part més cap al centre i sud. I això el que vol dir és que pujarà el termòmetre encara més els pròxims dies, sobretot a partir de dimecres. Si veiem cap a l'interior, tant en les mínimes com en les màximes i màximes, que a comarques de l'interior pujaran per damunt dels 36 graus. A l'interior, al litoral, perdó, no sotarà tant i s'ha pujat el termòmetre, però també veurem més graus en les temperatures. Entre 22 i 23 graus cap al cap de setmana, màximes entre 31 i 33 graus. Això perquè fa al Cala de Xivert, però també en altres localitats del litoral. Així que mínimes en cada nits tropicals i màximes per damunt dels 30 graus al litoral. Este matí hem vist boira cap a la Vall d'Albaida, una boira que ens ha deixat una visibilitat ben reduïda, boira ben densa, que encara es manté, així que molta precaució si estem cap a la Vall d'Albaida. A la resta, hem vist el cel ras, exceptuant també alguns bancs de núvols baixos, com els que apareixien este matí a Dénia, i que poden acostar-se en les pròximes hores al litoral. A la resta, veurem el cel ras, assolellat, i aquests bancs de boira que es troben cap a la Vall d'Albaida encara podrien continuar en les pròximes hores, però ja a partir de les 10-11 del matí se n'aniran. De vesprada, més núvols, tant al litoral com al interior nord. Tindrem una vesprada més carregada de nuvolositat, sense pluja, però sí que veurem un ambient un poquet més fosc. A la resta, cel assolellat i sense nuvolositat. De vesprada també notarem el vent de llevant bufant amb un poquet més intensitat, tant al litoral com a l'interior nord i centre. Pel que fa a la precipitació, esta setmana no esperem pràcticament pluja, ambient més sec del normal a la Mediterrània, i molt més plujós cap al nord. Sembla que les borrasques se n'aniran cap a aquestes latituds, no ens visitaran a nosaltres. Els pròxims dies sí que tindrem ambient encara un poc més carregat, sobretot per la corrent del vent de llevant, que ens deixarà un ambient més humit i també amb possibilitat de pluja dèbil, en tot cas, demà, i més probable de matí. Ambient carregat, temperatures sense canvis. A partir de dimecres se'n van un poquet més els núvols, pujarà el termòmetre, ja tindrem màximes per damunt dels 35 graus. El dijous podrien trobar alguns punts amb màximes de 37 graus. I estem parlant ja del 3 de setembre, així que sembla que l'estiu no se'n va encara. Carmen, és que en temperatures molt altes els pròxims dies. Esperem que això ja tarde poc.
1: Així és, ja estem un poquet farts a preparar-nos per a una altra setmana de calor intens. Gràcies, Antonio.
2: Gràcies.
1: I ara, quan són les 8:30 aproximadament, és moment per a fer una ullada a les carreteres.

0: Sònia López, quina és la situació? Per cert, benvinguda també de les teues vacances.
1: Molt bé, gràcies. Bé, doncs ara mateix sí que podem dir-los que la cosa està prou tranquil·la, no estem observant grans retencions, sembla que pot ser molta gent torna demà al treball i no s'ha reincorporat avui. Sí que hem de destacar que, a banda d'aquesta principal circulació fluida a les principals carreteres del territori, hem de destacar dos incidents que hi ha ara mateix. A Alacant hi ha un accident a la C7 a l'altura d'Elx en sentit Cartagena, que està generant retenció, i també a Castelló, a l'AP7, a l'altura de Nules, uns 2 quilòmetres de retenció per un accident en sentit Barcelona. Recorden que avui és tornada, operació tornada de la DGT, per tant, molta precaució durant tot el dia d'avui.
0: Avui és dia de tornada, ja saben, la DGT calcula quasi 1 milió de desplaçaments en l'operació especial de final de les vacances d'estiu, que s'allargarà fins a la mitjanit, per carretera, per tren i també per l'aire. Vora 30.000 vols d'entrada, però també d'eixida. N'hi ha programats avui durant tota aquesta operació retorn a l'aeroport de la xarxa d'Aena. Tornem en directe a l'aeroport d'Alacant. Lluís Sempere, imatge a aquestes hores.
2: Sí, bon dia. Com poden veure, a esta hora del matí, esta terminal de l'aeroport Alacant-Elx, Miguel Hernández, és ja un anar i vindre continu de viatgers. I és que este cap de setmana està desenvolupant-se l'operació eixida que tanca este mes d'agost. Parlem d'un dels caps de setmana més intensos de l'any als aeroports de tot l'estat. Aena té programats a tota Espanya 29.600 vols des del divendres. En este aeroport, 1.800. Xifra rècord per a l'últim cap de setmana d'agost, un 12% més que l'any passat. Concretament, durant la jornada d'avui hi hauran 431 operacions. El dia més fort d'esta operació eixida a Alacant va ser el dissabte, amb 488 vols. El país amb més operacions és el Regne Unit. La majoria de viatgers acaben ja les seues vacances i tornen a casa des del nostre territori. Molts d'ells s'emporten un record esperant que els somriga la sort.
0: Dèiem que el canvi de mes és moment per a tornar, però també per a anar-se'n, perquè setembre es consolida com un mes cada volta més important per al turisme valencià. El sector preveu una bona recta final de l'estiu amb un canvi de perfil del visitant que també comporta un major gasto.
3: Amb el final de les vacances escolars canvia també el perfil del turista. Les famílies deixen pas a les parelles, als viatgers sense fills i a un públic de major edat.
4: Les previsions per a la primera quinzena de setembre dan unos datos por encima del 80-85% en algunos destinos e incluso llegando a alcanzar casi el 90% en destinos como Benidorm.
3: Un canvi que també es nota a la butxaca. Tenen més capacitat econòmica i, segons el sector, un major gasto.
5: És un públic més major, un público con otras características, con otro poder adquisitivo, y la verdad que para nosotros es mucho mejor que agosto.
3: Un dels punts on esta transformació es fa més visible és Benidorm.
6: Benidorm és una zona en la qual todo el año trabaja fantásticamente bien.
3: La ciutat suma a més un altre reclam, l'orgull que cada setembre atreu milers de visitants.
6: También tenemos un turismo, digamos, homosexual, gay, en el cual también viene a Benidorm a disfrutar de las fiestas que hacemos el Orgullo Gay. Y es un turismo que tiene un gasto superior al normal que tenemos otros años.
7: Tenemos un volumen de reservas en torno al 85% y estimamos acabar más o menos en torno al 90%, entre 90 y 91%.
3: Setembre es consolida en el calendari turístic valencià.
0: Bones perspectives també pel que fa al turisme d'interior. Localitats com Montanejos, a l'Alt Millars o Morella, als Ports, s'esperen una ocupació de màxims també per a aquest mes de setembre.
8: Montanejos està entre les destinacions d'interior més demandades i ara que s'inicia el mes de setembre, així comencen el període més fort. Les festes patronals, esdeveniments com la Fira del Formatge o la possibilitat de combinar el senderisme amb els banys al riu i també les visites al balneari fa que els turistes amb perfil sènior vinguin fins ací. Hotels i restaurants se preveuen moviment fins a mitjan desembre, sobretot durant el cap de setmana.
9: Setembre aún es temporada fuerte, los paseos ríos, la naturaleza, lo que es el balneario y tal, que

0: Es una manera también un poquito más de estar más relajada, el tiempo también acompaña un poquito más, no hace esas calores que hemos pasado este verano.
1: Turisme a un altre ritme, amb altres perfils i preferències, i que ompli els pobles de l'interior. Des de Montanejos...
2: Y viene pues turismo más senior, descubre al final toda la comarca desde Montanejos porque son estancias más largas.
3: Y estar en sitios pues que mantiene su estilo de vida, su ritmo de vida natural.
4: Aquí hay turismo todo el año, fuerte pues desde que acaba verano hasta diciembre o así.
1: Fins a Morella.
5: Fines de semana hasta diciembre ya no tenemos ocupación. Entre semanas sí, todas nos quedan unas que otras habitaciones.
6: Ya hay gente que busque les setes de cara a otoño, ya van preguntando pels menús que fem degustació.
7: I quan fa refresco un poc sempre és més bo el turisme a Morella, sempre.
1: Per a la tardor, el sector preveu xifres per damunt del 80% els caps de setmana.
8: I comprar loteria de Nadal en vacances s'ha convertit també en tota una tendència. Ja feia referència al nostre company que estava a l'aeroport d'Elche. Cada vegada són més freqüents les cues de turistes que aprofiten l'estiu per a adquirir numerets per a la família o els amics. Una tradició que ha impulsat la venda de dècims, sobretot a les administracions costaneres.
9: El passat 29 de juny va començar la venda de loteria per al sorteig extraordinari del 22 de desembre. Des d'aleshores, els dècims s'han convertit en el souvenir perfecte de les vacances.
10: Cada vegada se'n ven més, és com una tradició que la gent té de quan va als llocs de vacances, emportar-se loteria de Nadal del lloc de vacances.
11: Sempre que viajamos a un sitio, pues lo compramos.
12: Perquè ja que tenim aquí la segona residència, també hem de deixar aquí dinerons.
1: Una tradició ja consolidada que ha disparat la venda anticipada de loteria de Nadal, especialment en les administracions de destinacions vacacionals. Segons l'organització del sorteig, durant l'estiu es ven el 10% del total dels dècims.
13: Ara tot loteria de Nadal. No se recorden de un altre sorteo.
10: Els mesos de l'estiu, comptem fins al 20 de setembre, venem tanta com després ne vendrem fins al final de campanya.
1: I pel que fa als números, enguany hi ha dos dates fetitxe.
10: Venen i demanen la fecha del Mundial.
1: I l'eclipsi.
10: També.
1: Siga estiu o Nadal, continuem somiant amb els premis de la loteria.
14: Un viatge bueno.
15: Acabas de pagar l'apartament.
1: No fora cas que caiga en territori valencià.
8: I per a aquells i aquelles que viatgen per carretera, avui pagaran més car el combustible. La forta pujada del gasoil obliga a activar la clàusula de salvaguarda prevista en l'escut social del govern espanyol. D'esta manera, a partir de demà, dimarts 1 de setembre, s'hi aplicarà descompte en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre, el doble del que s'ha aplicat durant el mes d'agost. Com a contrapartida, el descompte que s'aplica a la gasolina es reduirà des de 10 cèntims el litre que estava d'agost a 5 cèntims al setembre. I pel que fa a la cistella de la compra, omplir la nevera en esta tornada de les vacances és més car que fa un any i la previsió és que els preus continuen pujant. Segons l'INE, els consumidors, ens trobarem que els preus dels aliments, les begudes i el tabac són ara un 2,4% més alts que fa un any. Els ous i la carn de boví són els productes que més s'han encarit, segons les últimes dades disponibles del mes de juliol. I al següent comptat, el Saler torna a poc a la normalitat després de l'incendi que es va declarar dijous. Des de fa unes hores, els accessos tornen a obrir-se al trànsit. Allí està Elena Riego. Elena, bon dia de nou. Com està per allí la situació?
16: Bon dia, doncs el que podem contar des d'ací és que efectivament es nota des de primera hora que ací ja hi ha més moviment perquè els principals accessos a esta zona han tornat a obrir el trànsit. Es tracta de les carreteres CB401 i CB500, que és esta que hi ha ací darrere. I això el que significa, com comentàvem, és que veiem algunes terrasses amb més gent, les persones que arriben i passegen amb bicicleta, també els cotxes i el transport públic que va passant. Però recordem que aquest incendi encara continua actiu, no està definitivament extingit i per tant els bombers encara necessiten l'accés lliure a algunes zones properes a l'incendi. És per això que, com veuen, encara hi ha algunes vies tallades per tal que les persones no intervinguin en aquestes tasques dels bombers que durant les pròximes hores encara continuaran.
8: I centenars de persones han tornat a protestar este diumenge de vesprada als carrers.

0: Des de Ceuta. La marxa ha transcorregut pel centre de la ciutat i ha acabat a les portes de la delegació del govern d'Espanya. Els manifestants han demanat l'expulsió dels que consideren invasors i han demanat també la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Les ministres de Joventut i Infància i d'Igualtat, Cira Rego i Ana Redondo, compareixen avui al Congrés per a retre comptes de la seva gestió de la crisi.
1: Un mes després de l'entrada massiva de 72.000 migrants a Ceuta, la crisi segueix oberta. Aquell dia, davant la passivitat de la policia marroquina i la falta d'efectius per la part espanyola, l'allau acaba amb la mort de 140 persones, la majoria ofegades. En 48 hores, bona part dels que entraren retornaren al Marroc i el president Sánchez es comprometia amb Ceuta.
2: Decirle a los ceutís que toda España está con ellos. El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta.
1: Però un mes després la crisi no s'ha resolt. Es calcula que entre 5.000 i 10.000 migrants segueixen en la ciutat, la majoria en condicions humanes i sanitàries deplorables.
3: Que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas.
1: És el missatge que no s'han cansat de repetir des de Ceuta. No ajuda a cicatrisar la ferida la por permanent d'una nova entrada massiva, com la del dia 15 que fou repel·lida, esta volta sí, amb contundència pel Marroc. L'oposició en fa responsable al govern.
4: El fracaso de la política migratoria, de la política de seguretat i de la política exterior.
1: El cas és que la crisi migratòria està enquistada i les protestes de la població ceutí per la falta de solucions es multipliquen. Les d'esta setmana han acabat en aldarulls i en persecucions als migrants, però també en detencions per agredir als militars.
0: I tornant a casa, un apunt cultural, perquè a la una i mitja de la matinada el carrer Major de Paterna s'omplia, com sempre, de llum, so i color. 70.000 coets i al voltant d'una tona de pólvora es llançaren durant més de 20 minuts i més de 300 tiradors i tiradores participaren en aquest espectacle únic al món. La Cordà, declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i Bé d'Interès Cultural Immaterial, torna a reunir milers de persones davant d'una tradició que forma part de la identitat de Paterna. Foc, tradició i emoció van ser les grans protagonistes en una de les nits grans i més importants de la ciutat.
5: La millor corda del món.
6: La ciutat del foc ha demostrat que és la ciutat del foc. Molt bona preparació, molt bona corda, molt bona gent, molt companyerisme i estem sincers, que és l'important.
7: Molt emocionada. Una animalada. Eso no se puede explicar.
8: Claro, ¿sabes? En el momento que va a empezar, que estás ahí a la espera, que se queda todo oscuro y que coges el cohete justo para encenderlo, creo que ese es el momento que más tensión tienes y con más ganas que empiezas y que se te pone el corazón a mil.
0: Berlanguiano, a més de ser un dels últims adjectius incorporats al diccionari espanyol, també serà el títol d'un còmic que narra la vida i obra de Berlanga. Les seues vinyetes conviden a acostar-se a l'home darrere de la càmera, a les inquietuds, els èxits i el llegat del director valencià.
9: Luis Ponce y Vicente Montalbá son dos admiradors de l'obra de Luis García Berlanga.
10: Berlanga tiene la que yo creo que es la obra maestra del cine español indiscutible, que es El Verdugo.
9: Amb el TVO berlanguiano, els autors han volgut homenatjar el cineasta, una obra que barreja història i ficció amb una biografia que els ha portat més d'un mal de cap.
11: Inventamos un pastiche, digamos, de lo que sería una película de Berlanga y estos personajes que hemos inventado Vicente y yo quieren aprovecharse del nombre de Berlanga. Y es ahí cuando, a través de su estudio de la biografía de Berlanga, vamos viendo en el cómic la propia vida de Luis. Berlanga fabulaba mucho y se inventaba muchas cosas como divertimento.
10: Aunque te cuenta partes de su vida, de su familia también, pero se centra más en anécdotas divertidas que van construyendo un poco su personalidad.
9: Després de més d'un any de dibuixar vinyetes, molta investigació i treball.
10: Es un divertimento para acercarte un poco a su vida, a su filmografía.
9: Este còmic ja està al carrer.
11: Hay vida más allá del manga.
9: Per a completar les col·leccions dels amants del TVO.
0: I continua la investigació al voltant del robatori del tresor de Villena, convertit ara en polèmica política. L'Ajuntament de la localitat ha fet públic que va rebre l'alerta d'Europol sobre els robatoris en museus un dia després del saqueig. La Generalitat es defensa assegurant que va ser el Ministeri de Cultura qui es va traslladar esta alerta en una reunió urgent amb les comunitats autònomes celebrada divendres després del robatori de Villena i que, òbviament, no podia traslladar abans una informació que no tenia. Este robatori del tresor de Villena ha alimentat les veus que reclamen que les peces arqueològiques més importants es custodien a Madrid, com passa, per exemple, amb la Dama d'Elche, per poder garantir així la seva seguretat. Per als experts no són més que arguments oportunistes.
12: És molt distint una escultura que lo que son metales. Todas las noticias que nos vienen de las últimas sustracciones en museos se refieren a metales, en concreto a oro.
13: Molts possibles robatoris que vinguin en el futur serà pensant en el valor metàl·lic, no en el valor històric de la peça.
14: Robatoris n'ha hagut i n'hi haurà en tots els museus del món, dels més prestigiosos als més humils. Després ahir este a la capital d'Àustria, a Viena. La seguretat zero no existeix.
12: Contra los robos, la centralització és absurdo. No podem privar a les poblacions de sus signos de identitat, de su història, de su cultura, per el miedo a lo van a robar.
15: No s'ha d'encarar d'aquesta manera, sinó entendre que els museus que no són el de Madrid estan infrafinançats al punt que no se pot costejar una seguretat com Déu mana.
14: La Dama d'Elx ja va tornar a casa en 2006 sense cap percans.
12: Si algun tecnòcrata se li ocorre dir i además ahora es que se pueden robar. Seria un argumento infantil. Infantil, sinó demagògico, com ho he dit.
14: Un tipus d'arguments que impedirien, per exemple, la cessió d'obres a altres museus, com la de l'Or de Bogotà, que es pot visitar al Marc d'Alacant fins a maig del 2027.
16: I sobretot investigar.
0: El cap de setmana es deixa tres morts en zones aquàtiques de la Comunitat Valenciana. A Sueca, la Guàrdia Civil investiga la troballa ahir del cadàver d'un home en el riu Xúquer. El cos no ha sigut encara identificat i es treballa per a determinar si la mort es va produir de manera accidental o per causes naturals. A Dénia, a la platja de les Rotes, un banyista de 70 anys ha mort este dissabte després de colpejar-se el cap contra les roques. L'home s'havia llançat a l'aigua des de la plataforma coneguda com el trampolí i també al Pou Clar d'Ontinyent, un altre home de 35 anys, ha perdut també la vida després de saltar a l'aigua i colpejar-se al cap. I dos persones, una dona de 32 anys i una xiqueta de 9, han mort esta vesprada en l'incendi d'un restaurant a Cedrillas, a la província de Terol. El foc s'ha iniciat en la planta baixa a primera hora de la vesprada i s'ha estès a la resta de l'edifici amb moltíssima rapidesa. Una tercera persona ha resultat ferida per inhalació de fum. La policia judicial investiga ara les causes del foc. I així mira el món. L'Iran acaba de respondre als atacs dels Estats Units amb un bombardeig amb drons contra una base nord-americana als Emirats Àrabs Units. I ho fa hores després d'un altre atac amb míssils i drons contra dos bases estadounidenques a Jordània. És la resposta de la Guàrdia Revolucionària Islàmica als atacs dels Estats Units contra l'illa de l'Arak, on ha destruït dos plataformes de llançacoets amb mines marines. Per acabar d'arredonir, Donald Trump ha comparegut i ha compartit un vídeo generat amb intel·ligència artificial on mostra la destrucció de l'illa iraniana de Jarq, principal terminal petroliera. I almenys 8 persones han mort en el naufragi d'un ferri en la costa nord de Xipre. 237 passatgers han sigut rescatats, però encara hi ha 17 desapareguts. Un ampli dispositiu treballa per trobar-los amb vida. El capità i la tripulació han sigut arrestats.
17: Moments de pànic els que s'han viscut a l'embarcació que ha volcat al nord de l'illa de Xipre. A bord viatjaven 267 persones, entre passatgers i tripulació. Aferrats al buc, els supervivents han esperat que els auxiliaren. 237 han sigut rescatats en vida, 8 han mort i continua la recerca dels 17 que falten. Segons testimonis presencials, alguns han saltat a l'aigua. En l'operatiu de rescat participen dos helicòpters, embarcacions de la Guàrdia Costanera turco-xipriota i nombroses llanxes civils. El ferri es dirigia al port turc de Tasuco i ha fet aigües poc després de salpar. S'ha enfonsat davant la platja de Diana, a 6 quilòmetres i mig de la costa. Les causes es desconeixen. Este dissabte, l'illa de Xipre va patir forts temporals, però este diumenge les condicions de navegació es consideraven favorables.
0: Ja al Nepal han començat

0: Artistes internacionals comencen a arribar i busquen els treballadors de centrals hidroelèctriques a l'interior dels túnels. Bé, de seguida tots els esports, però abans anem a la redacció. El tram Albereda Marítim de Metro València reobri precisament este dilluns després de 2 mesos d'obres. Sònia López.
1: Així és, els usuaris de Metro València tenen bones notícies. Avui, des de primera hora, ha començat el servici. Segons ens han confirmat fonts de Metro València, amb total normalitat. Han sigut 2 mesos des del 25 de juny. Han estat tancades les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim per a fer obres de renovació del túnel, que ja han finalitzat. Per tant, normalitat en el servici ja a les línies 5 i 7. Per cert, que també s'han finalitzat els treballs que s'estaven fent entre Aeroport i Quart de Poblet a les línies 3 i 5. Des de demà, 1 de setembre, torna l'horari normal i habitual a tota la xarxa de Metro València.
0: I en els esports, protagonisme per a un València que, encara que és pronte per a traure conclusions, pareix, Òscar Forés, que no carbura.
2: Tu ho has dit, Carme, no carbura, perquè en 3 jornades només ha sumat 1 punt de 9 possibles. A més, la imatge continua sent la d'un equip molt feble. Vergonyosa va ser la imatge, segons el mateix Carlos Corberán, després de la derrota per 3-1 a Aira la Coruña contra un recent ascendit, el Deportivo.
3: El València segueix sense trobar el camí del triomf i Aubameyang ja donava el primer avís del que anava a arribar posteriorment. Treta des del cantó que bota Luis Micruz i amb el cos, Tàrrega desvia l'interior de la porteria. La sort li donava l'esquena al València defensant la pilota parada. Atenció a la seqüència. Luis Rioja bota la falta i ràpidament Mario Soriano envia Aubameyang, que li guanya la partida per velocitat a Jesús Vázquez i al mateix Rioja. Una contra mal defensada i Aubameyang, amb 37 anys, fa el 2-0. Regal de Bright Dede a Sadiq, que no desaprofita l'opció, la mata amb el pit i retalla distàncies. El València estava en partit. A cavalles de la primera part i la rematada de Javi Guerra se'n va per alt. Segon acte i el Depor certifica la victòria. En Songo, des de línia de fons, la posa i Diakabí s'anticipa a Aubameyang, però en el rebuig la torna a clavar en pròpia porta. El duel anava a morir en camp del Depor, tot i que ja eren intents a la desesperada. 3 partits i el València no arranca.
4: Para mí los primeros minutos son minutos muy por debajo del nivel que se requiere para ganar un partido de fútbol en primera división. No hay ninguna de ello y el primer responsable de eso soy yo, o el máximo responsable de eso soy yo. Acepto en mi responsabilidad, en mi cargo va esa responsabilidad y yo mismo estoy tremendamente decepcionado con la imagen que hemos dado en esa primera mitad.
2: I en l'últim partit disputat ahir diumenge, 2 minuts li bastaren a l'Atlètic Club per a sumar la primera victòria de la temporada a Balaïdos contra el Celta. En el minut 20, Berenguer s'endinsava en l'àrea i amb un toc subtil enviava el baló dins la porteria defensada per Radu. 2 minuts després, era Galarreta qui li servia una passada esplèndida entre línies a Robert Navarro, que sentenciava i posava el 0-2 en el marcador. Mentrestant, el Real Madrid és el líder provisional del campionat després de golejar ahir el Màlaga per 4-0 al Bernabéu, en un partit molt còmode per a l'equip blanc.
5: En el minut de 9 arribava l'1-0 en una bona acció individual de Bellingham que l'àrbitre va concedir tot i les protestes dels jugadors del Màlaga per possible falta prèvia. El segon, minut 26, la rematada d'Mbappé, la treia Herrero, la de Bellingham, un defensa, però el baló colpeja el porter i acaba dins. El 3-0 va ser el millor gol de la vesprada. La centrada de Trent l'engalta a la perfecció Mbappé. El definitiu 4-0 va arribar en el temps afegit. L'acció entre Güler i Vinicius, que li deixa el gol fet al turc. Victòria del Madrid, que de moment aconsegueix el ple en esta lliga.
2: Parlem ara del Castelló, que tancarà esta nit la jornada en segona a les 9:30. Els orelluts visiten el filial del Celta amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada.
6: L'estrena dels albinegres a Castalia no va tindre el resultat desitjat i no passaren de l'empat contra el Sabadell. La nota positiva és que van deixar la porteria a 0 i en les 2 primeres jornades el Castelló es manté imbatut. Aixa solidesa defensiva, Pablo Hernández vol afegir millores en el vessant ofensiu.
7: Si queremos ganar al Celta B físicamente, tenemos que dar un pasito adelante, que correr más, no solo sin balón, sino con balón. Necesitamos muchos más movimientos, muchas

0: Más rupturas, muchas más aceleraciones en la última parte, que sabemos que es lo que nos da la posibilidad de atacar más y de atacar mejor.
1: Tot i que els orelluts, amb només un gol en dos partits, no travessen un gran moment cara a porta, Freddy Álvarez no espera un partit tranquil per al Celta Fortuna en defensa.
2: Porque tengo un potencial ofensivo muy grande este equipo, muy grande, con grandes jugadores, con grandes conceptos colectivos de xogo. Entonces, bueno, vamos a tener que resistir moito cando non teníamos o balón.
1: L'expedició albinegra viatja ahir des de la ciutat esportiva de la Coma amb la baixa d'Adam Jacobsen.
3: La novena etapa de la Vuelta confirmava el lideratge d'un Enric Mas que va protagonitzar ahir una exhibició en el recorregut de 187 quilòmetres entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana. El ciclista del Movistar sabia aguantar els atacs de l'equip de Catlón. Anul·laven els últims quilòmetres a un dels favorits, Carapaz, i encarava l'arribada a meta amb Only, a qui es va imposar a l'esprint. Avui, jornada de descans després de l'esforç que suposa la maratoniana etapa d'ahir. Marc Márquez va tornar a imposar la seva llei a Motorland. El de Cervera va aconseguir la tercera victòria consecutiva al Gran Premi d'Aragó després d'una intensa batalla amb Pedro Acosta i Marco Bezzecchi, segon i tercer respectivament. Àlex Márquez va ser quart, mentre que el líder del Mundial, Jorge Martín, va acabar cinquè. En Moto2, Ivan Ortolàquin va ser el millor valencià. En Moto3, Adrián Cruces va quedar sext. I un apunt més de motor. Àlex Palou continua fent història després de coronar-se com a pentacampió d'IndyCar. El pilot català finalitzava esta matinada en la desena posició al Gran Premi de Milwaukee, penúltim de la temporada. És un rècord espectacular, Carme, perquè ha aconseguit 5 títols en tan sols 6 anys.
4: Quina barbaritat. Podien dir que Márquez va com una moto i Palau com un cotxe?
3: Sí, exactament, ben portat, és així, tal qual.
4: Podien deixar-ho ahí. Gràcies, Òscar.
3: A tu.
4: Bé, i ara anem amb la informació de l'horatge. Sembla que l'estiu no vol acomiadar-se de nosaltres, Antonio.
5: Que la calor no se'n va, Melu. La veritat és que és una situació en la que nosaltres ja estem poquet farts, i no només nosaltres, sinó la resta de la península ibèrica. Calor que veiem com esta setmana tornarà a ser la protagonista, i no només així a Espanya, sinó també al centre i al sud europeu. Més càlid del normal, temperatures un poc més baixes cap al nord, però com podem comprovar, la major part del continent europeu tindrà masses d'aire càlid damunt de nosaltres. Si veiem l'estiu que hem tingut, pràcticament tot l'estiu, per temperatures per damunt de la mitjana, només van tindre este cap de setmana i un altre punt en el mes de juliol, en el que van baixar de temperatures per sota del normal, però veiem com en la primera setmana del mes de setembre tornem a veure temperatures molt més altes del normal i amb valors més alts que els de juliol o d'agost. Així que l'estiu no se'n va. Si veiem aquest estiu de 2026, que ha sigut el primer de la sèrie de registre que tenim des de l'any 1950 a la Comunitat Valenciana, el més càlid. El segon més càlid va ser 2025. Així com podem veure, els estius cada vegada són més càlids i les dades, la veritat, és que sobten i moltíssim. Si veiem este matí, el termòmetre ha pujat de nou. Tenim ara entre 20 i 22 graus cap al litoral, 23 graus puntualment. Ja tenim barris a València que estem en els 24 graus. Puja a poc el termòmetre cap a l'interior entre els 12 d'Ademuz, 17 a Quesa, 19 a Altura, 17 a Ontinyent. No han arribat a la nit tropical, però encara estem en valors de temperatures més altes del que hauria de tindre en finals del mes d'agost, principis del mes de setembre. Si veiem per què fa la temperatura màxima, avui baixarà un poquet en tot el territori. Tindrem màximes que ja no arribaran als 35-37 graus que vam veure ahir, sinó que es quedarem entre els 30-33 graus. Puntualment sí que podríem arribar als 34. On més pujarà el termòmetre serà a la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés, l'Albina, l'Opó i el Baix Segura. A la resta, temperatures un poquet més baixes, i cap a l'Alt Maestrat i els ports estarem entre els 28-26 graus. Els pròxims dies el que veurem serà que tornarà a pujar el termòmetre, sobretot a partir de dimecres, tant a l'interior, mínimes entre els 15-17 graus, màximes per damunt dels 37 graus ja a partir de dijous, i a la situació del litoral el mateix, mínimes que no baixaran dels 20, apropant-se als 23 graus i màximes entre els 30-33 graus. Així que això vol dir temperatures entre 5, 6, 7 graus més del normal. Este matí ens hem alçat amb boira molt densa. Això és a Quatretonda ara mateix. Veiem com aquests bancs de boira no s'han anat, encara es mantenen. I a la resta tenim núvols baixos apropant-se cap al litoral, però la major part del territori del que gaudim este matí és del cel completament ras i blau. En les pròximes hores tindrem aquesta situació de més núvols.

0: núvols cap al litoral, sol cap a l'interior, i si veiem de vesprada, els núvols augmentaran a l'interior nord, però la resta encara tindrem cel ras i el sol com protagonista. Un protagonista que seguirà sent-ho en la resta de la setmana, perquè pràcticament no plourà. Les borrasques que més cap al nord i els pròxims dies podem veure com si demà serà una jornada més carregada de núvols, no descartem pluja dèbil. El dimecres se n'aniran i aquests núvols tindrem més estones de sol en tot el territori i la situació es manté el dijous, però sobretot del que veurem i del que parlarem serà de la pujada de les màximes, que ja veiem com el dijous estarem en màximes de més de 36 graus en molts punts del territori, Carmen.
1: Mare meu, Antonio, a preparar-nos per a una altra setmana de calor intens.
0: Exactament, aguantar un poc més.
1: Això és. Gràcies. I ara, en uns moments, anem a parlar de turisme. Quan acaba, ja ho sabem, un dels moments més forts de l'any, el mes d'agost, farem balanç, però també parlarem dels fronts oberts que té el sector de cara a la tardor. I ho farem amb Fede Fuster, president d'Osbec. Fem una pausa molt breu i tornem de seguida. Fins ara.
2: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
6: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Vale. Bé, obrim la tertúlia des de dilluns 31 d'agost. Ho fem a la politòloga Anna López. Què tal, Anna? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Carme.
1: Benvinguda. I també ens acompanya Álvaro Errazu, és director des Diario Comunitat Valenciana. Benvingut, Álvaro, també. Benvinguts els dos a esta nova etapa de les notícies del matí. Molt bon dia. Bé, anem a començar per l'incendi que afecta la Devesa del Saler. Ja saben, un dels espais naturals més emblemàtics de València, un incendi que crema des de dijous. Ara el foc està controlat, que no extingit. I arriba una pregunta inevitable. Què hem après després d'aquest incendi i què podíem fer perquè una cosa així no torni a passar?
7: Bueno, encara estem en la fase final de l'emergència perquè encara pues, no s'ha extingit completament i després n'hi haurà aquest temps de rendiment de comptes, d'assumpció de responsabilitats i serà el moment de veure, per exemple, el tema dels pressupostos, quan li hem dedicat a la prevenció, les condicions dels nostres bombers, quan pressupost s'ha executat, que això també és fonamental, perquè tu pots tindre un pressupost molt important, però si després no l'executes, has d'explicar a la ciutadania per què ho fas. I després hi ha una derivada particular de l'Ajuntament de València, és que la prevenció d'aquesta zona està en mans del concejal o regidor de Vox, i ha estat molt ausent durant aquesta crisi. No? Per tant, ell jo crec que serà protagonista en aquesta assumpció de responsabilitat.
8: Bueno, yo creo que el Saler está protegido más de lo que estaba antes. La instalación de esos cañones es reciente. Todo apunta que hace falta más cañones. Pero chocamos, como siempre, con la burocracia. Yo no llego a entender, ante una necesidad como es esta, ante un pulmón, además donde conviven vecinos, ecología, agricultura. Es decir, por lo tanto, tiene una notable complejidad. La burocracia no puede ser igual para unas cosas que para otras, aunque estamos viendo que topamos siempre. A mí que el concejal sea de Vox, me da igual, como si es de otra formación política. Sobre todo porque no he visto actuaciones en contra del parque natural. Lo que sí que he visto es una respuesta razonable desde el punto de vista de lo que son los bomberos, una respuesta política, una respuesta para evacuar a los vecinos de forma preventiva. Yo creo, insistiría mucho, porque al final lo que se busca es evitar riesgos, y está muy bien. Una vez que hay un incendio, pues posiblemente muchos vecinos no hubiera sido necesario, pero yo creo que se toma la máxima de por exceso, no por defecto, y es lo que se ha hecho. Que cabe un análisis, como decía Ana, por supuesto. Yo creo que en estos momentos es bueno que en el ayuntamiento, de una manera dialogada, pues se intente ver qué mejoras se pueden introducir y si ha fallado algo. Pero sobre todo para sacar unas conclusiones para allá. No para el verano que viene. No. El incendio se puede producir en cualquier momento. Si es que la situación actual, donde tenemos unas temperaturas que pasan por mucho los 40 grados, en septiembre puede pasar, ¿no? Pues nos obligan a que ese tipo de análisis sean lo más rápido posible y que las decisiones sean lo más rápido posible.
1: Així és. De tota manera, el Saler està patint ja, efectivament, sí, 4 incendis, si no m'enganyo.
7: I la dada és que són 13 focs en 3 anys, després les onades de calor s'han augmentat, tots els focs per l'augment de la temperatura de la Terra, per l'escalfament climàtic, són més habituals i més virulents, i per això és important qui està davant de les emergències, perquè si està davant un partit que nega que el calfament de la Terra està darrere d'estos focs, que no és l'única causa, això també hauria, se transforma en una prevenció que és diferent. Per això serà molt important el rendiment de comptes i quan li ha prestat d'atenció tant política com pressupostària el regidor de Vox i si a lo millor català hauria de canviar aquesta competència.
1: Recordem de tota manera que aquest incendi ja està confirmat que ha sigut intencionat, que està la mà de l'home darrere. Sí. És de veres que el canvi climàtic fa que això siga un polvorí.
7: Però no és l'única causa.
1: Efectivament. I que siga un polvorí i que també dure tants dies l'extinció d'aquest incendi, que en realitat són 5 quilòmetres d'extensió i y que está durando mucho el apagar el foco y controlarlo.
8: Sí, pero el hecho de que el Saler de alguna manera haya un pirómano, ¿no? Porque sí que lo ha habido, ¿no? Sí. Y que siga habiendo alguien dispuesto a acabar con ese gran pulmón del área metropolitana, nos obliga a otro tipo de medidas mayores, ¿no? Ya no solo los cañones, evidentemente, quizá también es necesario pues poner cámaras, todas las medidas que sean necesarias, ¿no? Y luego, las leyes están para cambiarlas, sobre todo cuando no funcionan. Y si hay un pirómano, tiene que haber una contundencia mucho mayor, pero no para él, sino para aquellos que de alguna manera pueden imitar a ese salvaje, a esa persona, que evidentemente no está bien, pero que hay, la contundencia muchas veces es necesaria para evitar problemas.
1: Recordem que el foc està controlat, encara no extingit, són 4 dies ja lluitant contra les flames, un treball molt, molt dur, però avui sí que hi ha una novetat, i és que esta mitjanit s'ha pogut reobrir ja el trànsit en la CB500, la coneguda com a autovia del Saler. Elena Riego està allí, crec que al nucli urbà del Saler, efectivament. Elena, conta'ns quina és l'última hora.
9: Doncs, Carmen, efectivament, així el que hem notat és com a poc este poble, esta pedania del Saler va tornant a la normalitat gràcies a la reobertura d'aquesta carretera, la CB500, i com veuen aquestes hores i a mesura que avança el matí, el que anem veient és que així hi ha molta més vida, les terrasses es van plenant de gent que està des de junant, a més també veiem com van passant els cotxes, les bicicletes, també s'ha reprès el servici de la EMT, hem vist passar per ací diversos autobusos, però, com comentàveu, este incendi que porta actiu des de dijous encara no està extingit definitivament, tot i que està controlat. Els bombers encara tenen moltes tasques de refredament per fer i és per això que en vies com esta que ens trobem, nosaltres estem al principi, encara veiem aquestes tanques per tal d'evitar que els vehicles accedisquen a este antic tallafocs del Saler i per tant dificulten les tasques dels bombers. També estan tallats alguns camins que entren directament a l'interior del bosc perquè podria ser perillós fins que l'incendi estiga completament extingit. I d'altra banda, dies després de que este incendi ja ha sigut estabilitzat i posteriorment controlat, el que estem molt pendents també és de saber com avança aquesta investigació de la Guàrdia Civil, dels agents del Seprona, que des de divendres ja van advertir que la mà de l'home està darrere d'aquest últim incendi que ha acabat en 37 hectàrees d'aquest parc natural.
1: Bé, gràcies, Helena, per aquesta informació en directe. I ara anem a parlar de turisme, quan acaba un dels moments més forts de l'any. Estem a l'últim dia del mes d'agost. El sector fa balanç positiu de l'estiu, però també té damunt la taula una batalla important amb el govern central pel programa de l'IMSERSO. De tot això anem a parlar amb Fede Fuster, president d'OSBEC. Gràcies per acompanyar-nos en esta nova etapa de les notícies del matí. Moltes gràcies.
10: Gràcies, bon dia.
1: Anem a començar. Últim dia d'agost. És, sens dubte, el mes més fort pel que fa turisme a la Comunitat Valenciana. Quin balanç fa el sector pel que fa ocupació, a rendibilitat?
10: Sí. Bueno, un balanç molt positiu, no? Al final és molt difícil superar les dades d'un altre any, no? Perquè temporada alta és molt difícil, ja estem arribant a ocupacions moltes voltes per damunt del 90%, no? Inclús del 93-94, que és pràcticament ple, perquè sempre tens alguna habitació bloquejada, per alguna avaria, coses així, no? Per tant, el rendiment ha sigut molt positiu, molt paregut a l'any passat. De fet, en creixement de volumen de turistes estem en un 0,6, o sigui, pràcticament no ha hagut creixement, però sí que hem crescut molt en producció, no? Això és, jo crec que és la part més important. Estem creixent en produccions per damunt del, depenent de la destinació, no? Però el 8, un 9, un 10%. Això vol dir no res més que estiguem venent el mateix producte més car, no? Sinó que és que tenim nou producte, no? Tenim molts hotels que han pujat de 3 a 4, de 4 a 5, cada vegada tenim hotels més enfocats al wellness, a l'esport, a molts segments de mercat que ara no teníem, i comencem a tindre un producte molt interessant de 5 estrelles gran lujo, no? Que ara no teníem tant d'inventari i, bueno, estem arribant a un públic que fins ara no el teníem.
1: Molt bé. Hem parlat també en este informatiu, clar, és dia de tornada per a la gran majoria, però també molts se'n van, cada volta més gent tria setembre, bé perquè vol o bé per necessitat. Com s'afronta el sector este mes de setembre? I sobretot, quin és el perfil del turista que agafa les vacances ara?
10: Bueno, setembre ja fa molts anys que és un mes fantàstic, no? Evidentment no és agost, agost és el mes més potent, no? Però el que pot viatjar en setembre és un mes en certes característiques positives, no? Agost és un mes molta gent en tots els puestos, no? El preu és més car, setembre el preu baixa algo, inclús la última setmana d'agost normalment el preu també baixa algo. N'hi ha algo menys de gent, la climatologia és més benigna en molts casos, però clar, és que n'hi ha gent que no pot viatjar en setembre, no? És que tenim xiquets, no podem viatjar al setembre. N'hi ha moltes fàbriques també que tanquen a l'agost i les vacances els treballadors pues, la tenen en agost, no pot ser en setembre. Entonces, aquest perfil, com bé dius, canvia. És un perfil més de parelles, no tant de famílies, gent gran, molt més turista internacional, comencen les turoperacions, les destinacions que tenen turoperació, els turoperadors comencen altra volta a moure paquets de turistes gran, perquè a l'estiu no viatgen tant, no? Sobretot el turisme internacional, en estiu pues, no tenen mal horatge, no? A Regne Unit, al nord d'Europa, etc. i es queden més allí, i a partir de setembre, octubre, és quan comencen a vindre. Per tant, canvia molt. Però bueno, la realitat de Castelló, que és un mercat molt nacional, no té res a veure d'Alacant, que és molt internacional, no? I València, pues, que té un poc està en aquest 50-50. Per tant, bueno, sí, és un altre mercat.
1: També deixa gasto important. És un turisme, podríem dir-me, amb menys estrès, no? Com més calma. Sí. I deixa un important volum de despesa.
10: Sí, la capacitat de despesa és més alta en setembre. Encara que els preus tal volta dels hotels no són tan elevats com a l'agost, però sí que fa més despesa en tot el que és la cadena de valor turística, no? En els restaurants, en el comerç, etc.
1: Hem viscut un altre estiu, ho estem contant també, de calor molt intensa, d'incendis, malauradament. El canvi climàtic o el clima canviàtic que s'està dient ara podria acabar perjudicant aquest turisme de sol i platja, que és un turisme que s'ha caracteritzat tant de temps?
10: Ara mateix el que vem és justament el contrari. No? Quan venen aquestes onades de calor no venen a una destinació turística al terme municipal, no? Al revés, venen a una zona geogràfica molt important. Per dir-te alguna cosa, en el meu cas, jo en juny, juliol vaig estar en Sant Sebastià, feien 40 graus. I Sant Sebastià no està preparat per al calor. Nosaltres no ens donem en compte, per la nostra arquitectura, tenim uns elements passius que fa que puguem lidiar en la calor d'una manera molt més efectiva, no? que en altres llocs, i elements actius, no? Com pot ser tecnologia, climatització, etc. No és el mateix quan té una onada de calor i t'agarra en la platja fent una excursió en moto d'aigua, en un parc aquàtic o en una piscina d'un resort, que quan estàs fent feina pues, en Madrid, en Berlín o siga el mercat emissor d'on vens. No? Hasta ara el que estem veient és el contrari, que som una destinació com refugi per al calor.
1: Molt bé. I un altre estiu pel que fa al turisme i al sector, s'ha tornat a parlar que falta mà d'obra. Sí. Cuiners, cambrers, cambreres de pis... Falta mà d'obra qualificada, treballadors qualificats, o és que les condicions que ofereix el sector potser no siguin prou atractives?
10: A veure, el problema és que va molt més enllà del sector turístic, no? Tenim un problema en tots els sectors d'Espanya. Qualsevol professional que parles té aquest mateix problema. És un problema demogràfic. Tenim la generació del baby boom, que és la més àmplia, que està començant a jubilar-se, no? I no n'hi ha tassa de reposició. Per cada un que es jubila, és que fa falta gent per a reposicionar, per a relevar tot aquest capital humà, no? És un problema demogràfic. La piràmide poblacional està al revés. Que si tingueren millors condicions podrien trobar més treballador, tal volta, però és que on no n'hi ha no es pot trobar. La realitat és que a dia d'avui l'única solució que tenim això és importar treballadors de fora. Tindre una política d'immigració legal, planificada, acordada en els sectors i buscant aquesta integració de molta gent de fora. Perquè no tenim demografia per a com està creixent l'economia, no tenim prou capital humà per a poder continuar la carrera. Nosaltres, al final, tenim convenis col·lectius acordats en sindicats des de fa més de 30 anys i han millorat substancialment, no? Sobretot en els últims anys s'ha fet un esforç molt gran, que continuarem fent-lo, però la solució és... No tenim una altra que dur gent de fora.
1: Parlem de les cambreres de pis, perquè han anunciat mobilitzacions, amenacen amb aquestes mobilitzacions, perquè denuncien precarietat laboral i també falta de voluntat per a posar solucions a aquesta situació. Quina és la seva postura al voltant d'aquest sector tan important, també?
10: Sí, bueno, el mateix. Al final, la representació legal dels treballadors la tenen els sindicats. Nosaltres el que hem de fer com a patronal és sentar-nos, sobretot Comissions Obreres i UGT, que és la que ens acceptem sempre, i insistir, hem arribat sempre a acords en aquest sentit. S'està fent esforços molt grans, sobretot precisament en aquest departament, no? En el de pisos. Tot el que és tema d'estudis biomecànics, estem estudiant la implantació de nova tecnologia, de fet s'està implantant, no? En molts casos, que ajuda molt, no? a aquest treball, que és dur, evidentment, és un treball dur. Però el nostre interlocutor són sempre els sindicats. Aquestes mobilitzacions que s'anuncia des d'una associació que no té la representació dels treballadors, per tant, nosaltres no devem entrar ahí, perquè en el que tenim que parlar són els sindicats que són els que tenen la potestat, no?, de representar els treballadors.
1: Bé, demà iniciem el mes de setembre, en uns dies comença la campanya de l'Imserso. Si no recorde mal, no sé si el 14 ara es diràs tu, sí, però sí, per ahí anirà. Però Osbeck diu que molts hotels potser es plantegen no participar en aquest programa perquè no resulta rendible. És una amenaça o realment estan disposats els hotels a abandonar aquest programa? I conta'ns per què, és a dir, quant per persona i dia està posant el govern, diguem-ne, en aquest programa i què faria falta per a que fos rendible?
10: Esto ve de llarg, ja fa anys. El problema d'ací va néixer perquè en el moment que es va crear el programa Inserso, que va ser fantàstic, era el Ministeri de Treball i Benestar Social. Estava en el mateix ministeri. Per tant, va ser un programa que, d'alguna manera, tenia les necessitats d'una població major. En molts casos, en aquell moment, eren viudes o viudos, o no havien viatjat massa, no eixien, necessitaven socialitzar, que sí. Això per la seva salut és fantàstic, però també atenia a les necessitats també d'una plantilla de treballadors, que al final està molt enfocat en els treballadors, perquè mantinguin el seu lloc de treball en hivern. I en aquesta sensibilitat de treball i d'atendre els majors va néixer el programa i va ser un èxit absolut, no? Què va passar? Que fa molts anys es va separar el Ministeri, no?, de Treball per un costat, de Benestar Social per l'altre. I això

0: Este programa va caure en benestar social. I en benestar social estan en altres coses. No han tingut mai aquest programa, el tema de que Penyes Majors pareix, no es pareix important, i ha anat abandonant-se. I hem tirat avant en esto, pues, en molt bona voluntat per part sobretot dels hotels i els diferents concessionaris que ha hagut el programa. I ha arribat un moment encara, a dia d'avui, en el pressupost que tenen, pràcticament no poden oferir molt més que 20... Estem parlant de 26, 27 euros, depenent del cas, per persona i dia en pensió completa, no? Nosaltres, que fa anys ja que denunciem aquesta situació, li van demanar al Ministeri que fes un estudi de costos, no?, per a poder avaluar si aquest import estava correcte, no? I el que ens van trobar, que ja ho sabíem, que la Universitat d'Alacant va fer aquest estudi i xifrava fa dos anys, n'hi ha que tindre en calcul l'inflació d'aquests dos últims, però que per menys de 35 euros els hotels estaven perdent diners. Per tant, els hotels estan perdent diners pràcticament 10 euros per persona i dia de l'inserso. N'hi ha empreses que pot permetre's això, perquè vol mantenir l'hotel obert i els seus empleats treballant, perquè són empleats que duen nosaltres 30 anys, no? Però nosaltres que senzillament no s'ho poden permetre, no? No és un tema d'amenaça, és un tema de que si no soluciona tancaran els hotels, no? I aquests hotels que tanquen, estem parlant d'ells com Peñíscola, com Gandia, com Guardamar del Segura, no n'hi ha alternativa a l'hivern al programa Inserso, és el tancament. I si tanca l'hotel, tanca el restaurant, i tanca el comerç, i tanca la vida de moltes ciutats, no? I, bueno, aquesta és la nostra lluita, a veure si un dia aconseguim que algú ens escolti.
1: Heu fet números, també, entenc, no?, de quant seria l'impacte econòmic si fallarà aquest programa, llocs de treball...
0: Llocs de treball, estem parlant de vora 15.000 llocs de treball, però l'import econòmic és molt important, perquè, a més, és un programa que és una cosa que, de veritat, els polítics no entenen, que és rentable. És que per cada euro que invertís l'Estat en aquest programa arreplega 1,6, entre IVA, IRPFs, cotitzacions, etcètera. Jo no conec ningú negoci que doni un 60% de rentabilitat a 8 mesos. I estan abandonant-lo, no? I hi ha una part que va a l'Estat, la majoria va a l'Estat, per desgràcia, però hi ha una part també que va a la Generalitat Valenciana, no? Per tant, a veure si entre tots podem aconseguir que aquesta situació canviï, no?
1: Molt bé. Parlem també d'un altre tema que està damunt la taula i és la massificació, aquest turisme massificat. La Comunitat Valenciana vol més turistes, però cada volta hi ha més gent que es queixa d'aquesta massificació. No sé si es pot conviure en aquest model.
0: És delicat. A nosaltres no ens interessa tindre destinacions massificades. Sí, destinacions massives. El turista massiu és el gran èxit del segle XX, no? Que tots puguem viatjar, no? Antes era una élite, ara tots, no? Per tant, aquesta part és positiva. Però quan una destinació es massifica és molt perillosa i no es vol per al sector turístic, no? És un tema que ens preocupa. Tot així, he de dir que la Comunitat Valenciana, excepte en algun lloc molt puntual, en moments molt puntuals de l'any, aquesta massificació jo penso que no és una realitat. I després és que és un poquet inevitable. Al final són 8.000 milions de persones ja al planeta. Vas a veure la Gioconda, vas a veure la vida de Miguel Ángel, vas a... on vulguis del món. N'hi ha moltíssima gent, perquè viatjar cada vegada, la gent cada vegada viatja més. Estem deixant de comprar moltes coses, no? Inclús els cotxes, la roba, no comprem, però viatjar dins de la prioritat de gasto de les persones que a vegades va a més, no? Doncs jo crec que al final hem de ser conscients d'aquesta situació i prendre les decisions i la gestió correcta, perquè allà on s'ha fet una gestió correcta, i jo soc d'una ciutat de 70.000 habitants que rebem quasi 450.000 en estiu, i no n'hi ha ningú problema, perquè la ciutat s'ha preparat així, no? Perquè el Pla General de Benidorm va fer en l'any 56 i ja preveia unes avingudes, un urbanisme per a poder digerir tot aquest volum turístic. Al final, hem de prendre les mesures que n'hi ha que prendre. Inclús, en un moment donat, plantejam construir noves ciutats. Fa uns anys es va plantejar, és veritat que el projecte no era tal volta el millor, però es va plantejar en una zona del desert que queda dels Monegros, una Eurovega, una ciutat d'oci. Bueno, no es va fer, en fi, aquest projecte tampoc era tal. Però no hem de tindre por a pensar en noves destinacions, inclús augmentar la densitat d'algunes destinacions que ja tenim, no?, creixent en altura. Madrid ho està fent, no?, per a donar solucions a la crisi habitacional. Estan creixent en altura els edificis, per què no fer-ho en altres destinacions turístiques?
1: Efectivament, serien solucions perquè, com tu dius, cada volta està tot més massificat. Anem a obrir als nostres contertulis, Álvaro.
2: Pues enlazo con lo que planteabas, con la massificación, no? Yo creo que es un éxito de los hoteles valencianos el que se mantenga o vayan creciendo, ¿no? Y es un éxito porque, lógicamente, quien va o quien repite es porque hay calidad, porque está satisfecho, ¿no? Pero apuntabais un hecho importante, que cada vez son menos los españoles que utilizan el hotel y cada vez son más los extranjeros. ¿Esto es por una cuestión de precio?
0: Sí, empieza a ser una cuestión de precio. Como la inflación, que al final nos afecta a todos, evidentemente, también a las empresas, ha hecho también un momento de demanda muy bueno, de demanda, ¿no? Y de inversión, como hemos comentado antes, de hoteles que se han reposicionado y han mejorado, ¿no? Pero está haciendo que los precios de los hoteles para algunos segmentos de la

0: recaudación nacional se queden fuera de su capacidad. Y esto es muy preocupante, pero no es tan preocupante como el sector turístico, sino como un problema social, que es que el español se está empobreciendo con respecto a los europeos, ¿no? Sobre todo con una fiscalidad absurda, ¿no? Hace poco se celebraba, veía yo en redes sociales, se celebraba el día de la independencia fiscal, ¿no? Porque se había dejado de pagar ya el Estado, de media, dejamos de pagar, de trabajar para el Estado a final de agosto. Y a partir de ahora los ciudadanos españoles estamos trabajando para nosotros, ¿no? De media. Es brutal. La fiscalidad está asfixiando a la clase media española, entre otras cosas, ¿no? Y eso es algo que nos preocupa en el medio plazo, ni siquiera en el largo, en el corto medio nos preocupa.
1: A mí me gustaría preguntarle quién es el percentatge y el perfil de turista que torna a repetir a la comunitat valenciana.
0: Bueno, n'hi ha de tot. Estem en xifres de fidelitat, depenent de la destinació, no?, i de l'establiment, però en voltant del 70%, entre el 68, 72, 73... Sobretot els mercats internacionals, que tenen la necessitat de plantejar-se en més temps, primer perquè tenen aquesta cultura, però després també perquè necessiten el vol, etc. En molts casos se'n van este any dels hotels i ja reserven i paguen la reserva de l'any que ve. Lo qual és molt intel·ligent perquè s'asseguren que van a tindre les vacances de l'any que ve a preus d'este. Que ja per si és intel·ligent. El mercat nacional són més d'escapada de cotxe, d'agarrar un AVE en un moment donat i reserven molt més a última hora, no? Però el fet de que sobretot si el turista estranger faig els reserves amb tanta antelació és un bon element per agarrar-se de que, bueno, estem fent les coses correctes, no? Perquè repeteixen en un volumen extraordinari i, a més, ja no res més la destinació, inclús moltes voltes l'establiment, no? Al final és la seua casa i les seues vacances són ahí.
2: Parlem de breument ja, perquè estem acabant, la taxa turística. Sé que el sector s'oposava, en principi, sí. No sé quina...
0: L'impost a les vacances.
2: Efectivament, sí, a veure. Sí. Però sí, espera millorar habitatges, per a millorar servicis, no sé, quina és la postura del sector.
0: A veure, nosaltres continuem, bueno, dic que si tinc aquest missatge precisament de la fiscalitat, no? Crear nous impostos per a tots, els valencians i pas de fora, a mi em pareix un error, i molt més si té res a veure en el turisme. En el nostre... A totes les mesos anem escoltant molt d'ara en eleccions, de cada eleccions esto serà el pan nuestro de cada dia. Però el nostre model no encaixa això. Mira, quan a mi m'han arribat a dir en Andorra es cobra tassa turística. I, home, si vosaltres tenim la fiscalitat d'Andorra, estem d'acord, perquè, clar, n'hi ha que veure tota la fiscalitat en el seu conjunt, no? Res més astor. I després el nostre model. París té tassa turística, vale? Però és que en París la gent paga de mitja 4 voltes més de la nostra, es queda una mitja de 1,7-1,8 dies en la destinació, l'ús de l'habitació normalment és una persona o dos com a molt. En canvi, el nostre model no. El nostre model són famílies, en molts casos, de diversos membres que es queden més de 7 dies en un preu mig molt més baix i el que en un altre lloc 2, 3, 4 euros no suposa res, en el nostre cas són 60, 70 o 80 euros. No dic res un equip deportiu, que ja són 1.500 o 2.000 euros d'impost turístic perquè venen 30 o 40 membres d'un equip ciclista que tenen 20 dies fent un estatge, no? O un congrés d'un metge o el que sigui, que venen igual 2.000 congressistes. Ja no estem parlant de 2, 3 euros, estem parlant de molts diners, no? Això vol dir que al final, aquest congrés, aquest equip deportiu, se'n van a Torremolinos, se'n van a Costa del Sol o a altres llocs on no tenen aquest impost. No estem en disposició ara mateix de gravar encara més la fiscalitat del sector.
2: Ai, queda dit, no encaixa en el nostre model valencià. Fede Fuster, president d'Osbec, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres de manera presencial, a més, i obrir esta nova etapa de les notícies del matí. Ha sigut un plaer.
0: Gràcies, un plaer.
2: Moltes gràcies. Bé, nosaltres ja sabem que amb l'arribada de setembre comença el nou curs polític marcat per la crisi migratòria de Ceuta, que ja ha complit un mes. El Congrés acaba avui la ronda de compareixences dels ministres de Sánchez per explicar la seva gestió enmig de les fortes crítiques del Partit Popular. Madrid, Alba Rocher.
3: Sí, avui en la ronda de compareixences per a donar explicacions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta és el torn de la ministra d'Infància, Cira Rego, que donarà compte així al Congrés a partir de les 11. La ministra haurà de donar explicacions sobre les tasques que ha desenvolupat el seu departament sobre la protecció als menors no acompanyats que permaneixen allí des del passat 30 de juliol. Recordem que precisament este ministre el Ministeri va aprovar, junt amb les comunitats autònomes el passat dijous, durant la sectorial d'infància, un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per atendre els menors. En l'aire encara, què passarà amb les 500 xiquetes que la ministra va dir que traslladaria a la península? Esta vesprada vindrà així al Congrés la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que segurament serà preguntada per les agressions sexuals. I tancarà esta ronda

0: sobre crisis, te diu, en cas de fer-ho en 48 hores, que és liderar una crisi, definir el problema i dimensionar-lo. Quan tu has fet aquests tres passos les primeres 48 hores, pots destinar els recursos adequats, pots activar la coordinació i pots activar uns mecanismes de comunicació. Com aquests errors s'han comès clarament des del dia 31, jo crec que ara Pedro Sánchez va intentar ressarcir-se d'ells. I ha començat en una cadena amiga, no? Que sembla més que un rendiment de comptes cap a tota la ciutadania siga el primer míting electoral en la cadena SER. El que, sobretot, per les dimensions que ha adquirit aquesta crisi, que va començar, és una crisi geopolítica per una amenaça híbrida algorítmica que després va ser humanitària i després d'ordre públic, ara té que també pal·liar una crisi de comunicació i sobretot de confiança. Perquè un dels principals valors que tenia el seu govern i que el diferenciava de l'alternativa que podia projectar PP i Vox és la gestió. La gestió del hantavirus, la gestió en altres qüestions que en aquesta crisi s'ha desmoronat i per això molts analistes ja apunten si pot ser este el final de la legislatura, perquè és un tema molt complicat de remuntar, perquè són dos errors que es diferenciava el Partit Socialista del Partit Popular. Uno, en la gestió, que normalment era ell el que la liderava i coordinava, i després el tema de la migració, que és el tema que millor i més capitalitza l'extrema dreta i que va estar permanentment en agenda per qüestions interiors de la política domèstica com els acords de govern, però ojo que també la política internacional, perquè no ens oblidem que sí, en una setmana electoral tenim imatges similars a les de Ceuta en Itàlia, això també pot mobilitzar a l'electorat de l'estat espanyol que no vol que tornin aquestes imatges també així a casa.
1: Anem a fer un parèntesi en esta crisi migratòria de Ceuta que dona per a parlar-hi molt i recordem que anem a estar molt atents també a la compareixença de les dos ministres avui, però anem a un altre tema perquè els carburants, tant el gasoil com la gasolina, s'acosten als màxims en la recta final de l'estiu. Omplir el dipòsit este cada setmana ha sigut un mal de cap, sobretot per als que damunt deien adeu a les seues vacances i quan les carreteres estaven absolutament plenes. Anem amb Amparo Martín en directe. Amparo, si estàs en una gasolinera, conta'ns quina és la situació ara.
2: Bé, la veritat, tu ho has dit. Omplir el depòsit en aquests moments és pràcticament un luxe. Tant la gasolina com el dièsel continuen pujant, sobretot el dièsel, que frega màxims. Però, parent atenció, avui és més car omplir el depòsit que demà, perquè demà entra en vigor la nova revisió de les ajudes als carburants. De seguida els contem com podrem estalviar.
1: Ens queden molt atents, Amparo, a veure si ens contes efectivament com podem estalviar a l'hora de repostar. Bé, no se'n vagin, que anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat. Tornem de seguida. Mm.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: De nou amb tots vostès, i ho contàvem fa només uns minuts, els carburants, tant el gasoil com la gasolina, toquen màxims en un moment este del final de l'estiu, on el moviment de vehicles és dels més importants de tot l'any. Omplir el dipòsit estos dies suposa una despesa que augmenta més encara la costera de setembre. En una gasolinera de Benimame t'havien deixat Amparo Martín, que ens prometia aquesta fórmula, però a veure si podíem estalviar. Amparo, la veritat és que falta molt poc també perquè s'apliquen aquestes rebaixes fiscals.
8: Sí, perquè fa falta. Acabem un estiu de moltes despeses, amb l'oci, després aquesta tornada al treball, aquesta tornada al col·le, aquestes despeses de llibres, tot són despeses i la gasolina i el gasoil encara estan molt cars. Per això el que se va fer a partir de demà és una renovació de la rebaixa fiscal i també de les ajudes, sobretot als carburants. Per a que es faci una idea, avui està la gasolina a 1,84, com 8, això és el que és la gasolina 95, la gasolina 98, 1,95 amb 8, quasi 1,96, i el dièsel 1,89, això sí, el dièsel extra a 2 euros el litre. Això és molt car, és una despesa molt ampla per a qui ompli el depòsit, però avui es mantindrà aquests preus que han durat durant 3 dies, però a partir partir de demà serà un poquet més barat. Ho contàvem abans. La renovació fiscal implica que la gasolina es mantindrà amb una bonificació de 5 cèntims per litre, però el gasoil tindrà una rebaixa fiscal de fins a 20 cèntims el litre. Això és prou perquè durant aquests últims mesos el dièsel ha pujat en un 15,7% i, per tant, feia obligatori aquesta revisió per a que no ens costi tant arribar a aquest mes de setembre, que sempre setembre i gener han sigut dos mesos de moltes despeses. A veure si així aquestes butxaques no pateixen tant.
7: Tant de bon, però es puguen alleugerir aquestes despeses per a les butxaques. Bé, anem a tornar a Madrid, perquè, com he comentat abans, ja fa un mes de l'entrada massiva a Ceuta, ja saben que és la major crisi migratòria a Espanya. Alba Roger, bon dia de nou.
1: Sí, parlem de la major crisi migratòria que s'ha produït mai a Espanya i també a Ceuta. La ciutat continua sumida en una situació caòtica, com saben, i en aquest sentit la Federació de Municipis i Províncies ha convocat per a este dimecres concentracions a les 8 de la vesprada en tots els ajuntaments com a mostra de solidaritat i també en repulsa per la situació que pateixen els ceutis. En canvi, el Partit Socialista es desmarca i ha dit a tots els seus consistoris que no participen, acusen a la federació d'abús partidista, mentre que el Partit Popular continua reclamant la compareixença de la directora del CNI.
7: Bé, moltes gràcies, Alba. La veritat és que encara hem una setmana molt, molt intensa perquè fa aquesta crisi migratòria de Ceuta. El president del govern, Pedro Sánchez, ha donat una entrevista avui a la cadena SER. Està deixant ja titulars. El president del govern diu que assegura, de fet, que en poc de temps estaran acollits dins de Ceuta tots els migrants que continuen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de fa un mes. Són unes 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompañados. Anem a sentir al presidente.
9: Vamos a poder tener en un muy breve espacio de tiempo activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
7: Jo vos pregunto si és possible que després d'un mes, en pocs dies, diu el president, es puguen acollir a totes les persones que encara estan en Ceuta.
10: Yo veo a Pedro Sánchez en estado de shock. La diferencia entre un país del primer mundo y del segundo mundo son dos, fundamentalmente dos. Una, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica. Dos, la capacidad ante situaciones como esta, por ejemplo. El primer mundo tiene la capacidad para, en cuestión de días, si me apuras, semanas, el poder montar un campamento y dar cobijo a esos emigrantes. Si las imágenes del día 30 y 31 de julio eran una vergüenza que vio todo el mundo, las imágenes de los emigrantes en el suelo, durmiendo en un campamento, en la montaña, en la playa, son una auténtica vergüenza. Que Pedro Sánchez diga que en una cuestión de días lo va a solucionar es una vergüenza. Una vergüenza, y lo primero que tendría que decir y pedir es perdón, que él no lo va a hacer. Esa imagen de buen gestor de Pedro Sánchez se ha desmontado absolutamente. Y yo creo que las explicaciones que está dando, que debería de haberlas dado primero en el Congreso, luego en un medio de comunicación, les va a venir muy a mala oposición, pero también a aquellos que apoyan al gobierno, porque lo que está diciendo Pedro Sánchez es muy ilustrativo. Más allá de que luego se puede discrepar o se puede argumentar con datos que lo que está diciendo no es verdad o hay matices. Yo creo que la imagen que está dando es una imagen de un presidente en shock.
11: Jo crec que així Sánchez, al igual que des del 31 el govern, torna al mateix error de comunicació i és prometre qüestions que no són possibles. Igual que les declaracions d'Álvarez i del ministre Marlaska comentant que se deportarien directament a tots els immigrants, això que crea frustració en la ciutadania perquè no és veritat. Ell ha utilitzat de manera molt intel·ligent li donarem cobijo en poc temps, clar, perquè no vol dir una data determinada, però tornem al mateix error. No, tu has d'explicar. Hem demanat reforçament al Frontex per a primer sabem tots els, les persones migrants que tenim, perquè encara no ha donat una xifra oficial. Després de tindre... És que s'ha d'explicar a la ciutadania. No som xiquets, podem entendre, som adults. La democràcia exigeix moltes voltes processos que són lents i hauríem de revisar després d'aquesta emergència que en moments d'urgència hauríem d'haver funcionaris preparats per a la traducció, perquè solament hi havia un en Ceuta, per a fer ese check-in de persones. Per tant, no podem dir que anem a aquestes persones tinguin un espai digne si no les hem comptabilitzat, perquè tornem a l'error inicial. I jo coincidís en Álvaro, a mi em sorprèn com està liderant, si se pot dir liderant, Pedro Sánchez, aquesta crisi. No forma part del seu ADN. Recordem com van començar l'any passat, en setembre, amb un estiu terrible per la corrupció, i ell va donar la sorpresa de Gaza, liderant de manera internacional que Espanya estava davant dels drets humans. Recordem la guerra d'Iran, un discurs en més d'11 minuts en el que va posicionar Espanya davant dels drets humans i que va provocar inclús una reacció de l'opinió pública en la que la todopoderosa Meloni li va dir a Donald Trump que ella no gastava les bases aèries. I en canvi en aquesta crisi, jo no sé si és per estiu o perquè estem ja a final de legislatura i n'hi ha un altre factor que jo crec que ell ha desestabilitzat, que és el xui de la seva dona.
10: Però date cuenta que el foco lo estamos poniendo, o se está poniendo a los inmigrantes, evidentemente, sí. Pero ¿qué pasa con la población de Ceuta?
11: Exacto.
10: ¿Qué está pasando con ellos? Donde no tiene

0: Nos acaba de decir, les acaba de decir a los vecinos de Ceuta que esto va para largo. ¿Eh? Que lo único que se va a solucionar es que van a tener un catre.
1: Sí,
0: perdona. Y que a lo mejor con la lluvia no les va a caer encima. Sí, sí. Es lo que les acaba de decir. Pero que no hay solución, que no hay plan. Sí. Por lo menos a corto plazo. Que es lo que desean los vecinos de Ceuta.
1: De fet, el comandament únic que en el BOE es publica el dimarts es decreta fins al 31 de desembre. Quina sensació de vulnerabilitat, clar, i de ràbia i de frustració crea en Ceuta, i sobretot en aquests missatges que no són reals. El govern hauria de donar missatges reals. No, no,
0: no,
1: no podem.
0: Te lo está dando. Te están dando un mensaje real. Incapacidad. Ese es el mensaje que está trasladando el gobierno. No somos capaces de solucionar esto en un plazo razonable.
1: Que és el pitjor que pot donar un estat, com deia Álvaro. Som la quarta economia de la Unió Europea que ha demostrat una gran capacitat de crisi. Per donar una xifra, en la crisi dels ucranians, Espanya va tramitar en un sol mes 38.000 persones, 287.000 en 3 anys de guerra. Van ser el tercer país, després d'Alemanya i Polònia, que més persones ucranianes vam acollir. I no podem donar-li una dignitat i sobretot una normalitat al poble de Ceuta de 5.000, 8.000 o 10.000 persones. Mm-hmm. És que, clar, jo crec que això complica molt al govern en el que queda de legislatura, i ja el cas de la corrupció, el tema d'habitatge, el tema dels pressupostos quedaran en un segon pla, que és el que també a la resta d'Espanya li interessa molt.
2: En la línia del que esteu dient, de la població de Ceuta, que òbviament sent en primera persona i patís aquesta inseguretat que estan dient, el president Sánchez també ha dit ara en un altre titular que considera que Ceuta eixirà reforçada d'aquesta crisi i ha assegurat que el Marroc manté una col·laboració molt estreta amb Espanya per a resoldre-la. També ha dit que no tenen cap informació que apunta al Marroc com a responsable o instigador de l'entrada massiva d'immigrants. El cap de l'executiu central també ha afirmat que sí que ja va haver informes sobre Ceuta del CNI, insistim, però no de la magnitud del que finalment va passar.
3: Cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos a, al ataque.
4: Que se demostraron claramente insuficientes.
3: Pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
2: S'entén que els servicis secrets no tingueren cap informació del que anava a passar, d'aquesta marea humana.
0: Date cuenta.
2: I sobretot el Partit Popular, que també està demanant, recordem, la compareixència de la directora del CNI per donar explicacions.
0: Sí, date cuenta que Pedro Sánchez calificó esta llegada como un ataque a la integridad territorial. El presidente de Ceuta llamó a la Moncloa 3 días antes. El teléfono lo coge el jefe de gabinete y le traslada que se lo va a decir al presidente. Al día siguiente, el presidente de Ceuta vuelve a hablar con miembros del gobierno, con un colaborador de Marlaska. Le dicen que están ocupados con el tema de los incendios. Y el presidente nos dice que sí que había informes, pero que no lo habían valorado en su justa medida. No, es que estábamos pensando en las vacaciones. Esa es la cuestión. Que estábamos pensando en hacer la visita del médico a Ceuta y luego, pues al día 1 me voy de vacaciones, y lo que acaba de decir, que es gravísimo ese ataque a la integridad territorial, se desvanece. Y el foco está en Marruecos, evidentemente, porque pasaron por la frontera de Marruecos y llegaron aquí.
1: Y li pagues, una qüestió molt ràpida. Una cosa és la causa d'aquesta explosió algorítmica de convocatòria en xarxes socials, que és el que provoca el creuament, i que de Pedro Sánchez és molt inconscient perquè s'està investigat, i no a nivell espanyol, sinó en la Comissió Europea, quin és l'origen, perquè la Unió Europea està molt conscienciada i encara no tenim qui va provocar aquesta coordinació de milers de comptes, si és Rússia, si és Estats Units, si és el Marroc. Això encara no s'ha determinat. I una altra cosa és que la Unió Europea, a través d'Espanya, li

0: paga a Ceuta 500 milions d'euros anuals per a protegir la frontera. I aquesta frontera no s'ha protegit.
1: La subcontrata no ha funcionat.
2: Anem a dir, ara sí, donarà per a molt. Parlarem de segon molt d'aquesta crisi migratòria de Ceuta, però tornem a ser a casa perquè d'ací a uns minuts es presenta a Artana, a la Plana Baixa, el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, amb la presència del president de la Generalitat, Pérez Llorca. Allí està el nostre company Enrique Tena. Enrique, bon dia.
3: Sí, bon dia. A les 10, en qüestió de minuts, comença esta reunió del pla de recuperació de l'incendi de la Vall d'Uixó, que recordem que va afectar 9.600 hectàrees i un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Fins ací, fins a Artana, a la Casa de la Cultura, ha arribat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, també el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, i 12 alcaldes de 12 municipis afectats de la Serra d'Espadà. S'ha elegit Artana, recordem, perquè és el municipi que més ha afectat, amb un 95% de la seva massa forestal, s'han vist cremades, i un incendi que ja sabem que va començar el 25 de juliol, va ser intencionat, pel que sabem, i a hores d'ara encara no està extingit. Començarà a les 10 esta reunió, una reunió necessària per a tornar a la recuperació de tota esta massa forestal. Una vegada acabi esta reunió, així a la Casa de la Cultura, es desplaçaran fins les Penyes Aragoneses o les Penyes Altes, una de les zones més afectades, un camí que està entre Artana i Onda, i així ara mateix estan comentant tots els organitzadors d'esta reunió que no tots els alcaldes poden desplaçar-se fins a aquesta zona perquè encara estan els bombers i les brigades fent certes actuacions. Aquesta és la informació que tenim avui dilluns, dia 31 d'agost, a Artana, a la Casa de la Cultura. Fins així també estan alcaldes, organitzadors, guardes forestals i associacions de la Serra d'Espadà.
2: Gràcies, Enrique. Ja anem a estar molt pendents, com no, d'aquesta reunió del president amb els alcaldes. Tindran tota la informació en l'informatiu de migdia. Nosaltres, per acabar, una dada. Volem donar-lo, segons una estimació estadística, les morts per calor a tota Espanya arriben a màxims històrics. Més de 5.200 en el que portem d'any. D'ells, en més de 2.100, només al mes d'agost. Redacció, Sònia López.
4: Així és, Carme. Es tracta d'una estimació del MOMO, que és el sistema de monitorització, de vigilància de la mortalitat diària a Espanya. Es monitoritza la mort per totes les causes. Es tracta d'una ferramenta que no quantifica mort real, sinó que fa una estimació, una projecció estadística, creuant dades dels umbrals màxims de temperatura que tenim i les defuncions que es registren al registre civil. Segons aquestes dades, enguany es calcula que s'han produït 5.232 morts atribuïbles a altes temperatures. Temperatures en el que duguem d'any, d'elles 2.147 correspondrien al mes d'agost. Es superen així les xifres dels que fins ara eren els dos estius més letals des que va arrencar la sèrie històrica. Seria en l'any 2022 quan es comptabilitzaren quasi 4.900 morts per calor i en 2023 amb vora 3.000. No obstant això, encara no s'ha superat la xifra màxima que s'estima que va ser en 2003 amb 13.000 persones que van perdre la vida a conseqüència de les altes temperatures. De fet, això és el que va propiciar el disseny i posada en marxa d'un pla de prevenció especial pel Ministeri de Sanitat.
2: Gràcies, Sònia. I quina barbaritat de xifres són conseqüències d'aquests estius extrems que estem vivint i d'aquest canvi climàtic. Bé, fins ací el que havíem de contar per avui. Moltes gràcies, Álvaro Razú. Ana López. Gràcies. Heu estrenat amb nosaltres esta primera...
5: Que bé.
2: Esta primera etapa de les... nova etapa de les notícies del matí. El plaer és nostre. Moltes gràcies. I a tots vostès, demà tornem, ja saben, a partir de les 8. Estarem de 8 a 10 del matí per a fer el primer repàs informatiu del dia. Els esperem. Adeu.

0: Són les 10 del matí.
1: A punt. Notícies.
0: Resultats molt positius. És el balanç que fa el sector hoteler del mes d'agost que avui acaba. La patronal Osbec assegura que hi ha hagut una ocupació per damunt del 90%, segons ha explicat Fede Fuster, president d'Osbec, en una entrevista en les notícies del matí fa pocs minuts.
2: Bueno, un balanç molt positiu, no? Al final és molt difícil superar les dates d'un altre any, no? Perquè temporada alta és molt difícil, ja estem arribant a ocupacions moltes voltes per damunt del 90%, no? Inclús del 93-94, que és pràcticament ple, perquè sempre tens alguna habitació bloquejada, per alguna averia, coses així, no? Per tant, el rendiment ha sigut molt positiu, molt paregut a l'any passat. De fet, en creixement de volumen de turistes estem en un 0,6, o sigui, pràcticament no ha hagut creixement.
0: Pel que fa al mes de setembre, que comença demà, cada vegada guanya més adeptes per a gaudir de les vacances perquè els preus són més barats i el clima més benigne. El perfil del turista compleix unes característiques diferents als dels mesos de juliol i agost, ho explica Fede Fuster.
2: Un perfil més de parelles, no tant de famílies, gent gran, molt més turista internacional, comencen les turoperacions, les destinacions que tenen turoperació, els turoperadors comencen altra volta a moure paquets de turistes gran, perquè a l'estiu no viatgen tant, no? Sobretot el turisme internacional, en estiu pues, no tenen mal horatge, no? A Regne Unit, al nord d'Europa, etc., i es queden més allí, i a partir de setembre, octubre, és quan comencen a vindre.
0: I en una entrevista en la cadena SER, fa pocs minuts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que en poc de temps estaran acollits dins de Ceuta tots els migrants que continuen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de fa un mes. S'han comptabilitzat unes 5.000 persones, de les quals 1.200, diu Sánchez, són menors no acompanyats.
3: Vamos a poder tener en un muy breve espacio de tiempo activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
0: El cap de l'executiu central també ha afirmat que sí que hi hagué informes sobre Ceuta del CNI, el Centre d'Intel·ligència, però no de la magnitud del que va passar finalment. Tornem a casa nostra. Queda controlat l'incendi d'una empresa tèxtil a Cocentaina, a la comarca del Comtat. El foc es va declarar a nit en una empresa situada al polígon nord d'Alcoi. El veïnat ha alertat a serveis dels bombers en sentir l'alarma antiincendis. En les tasques d'extinció han treballat els bombers del Consorci Provincial d'Alacant i també han intervingut dos bombes urbanes pesants, una bomba rural pesant, una altra bomba nodrissa, un sotoficial, un sergent, dos caporals i 11 bombers. L'incendi ha resultat aparatós en concentrar material amb acumulació de materials d'emmagatzematge. A més, s'ha generat una gran càrrega tèrmica. El foc s'ha pogut controlar a les 7:45 d'este matí. Les morts per calor a Espanya arriben a màxims històrics. Més de 5.200 en el que portem d'any, d'elles 2.100 correspondrien al mes d'agost. Es superen així les xifres des que fins ara eren els dos estius més letals des que va arrencar la sèrie històrica del Momo en 2015, l'any 2022, quan es comptabilitzaren quasi 4.900 i el 2023 amb vora 3.000 persones mortes atribuïbles a la calor. En els esports, el València ha tornat a entrenar-se després de la desfeta ahir a Riazor. Dani Hermosilla.
4: Bon dia, sí, els de Carlos Corberán han tornat a exercitar-se després d'eixa derrota que els deixa amb un punt de la classificació en zona de descens. A la ciutat esportiva tenim el nostre company Paco Cerdán, que ens conta l'última hora. Hola, Paco, bon dia.
5: Bon dia, Dani. Els jugadors s'han anat entrant fa uns minuts amb cares serioses i de preocupació després de la derrota d'ahir per 3-1 a Riazor i després de comprovar també a nit que l'afició es comença a impacientar. Hem vist entrar també als lesionats Copete, De Haas, també Mafeo, que es va perdre el partit d'ahir, i ens ha preocupat l'aspecte de Sadik, perquè ha baixat del cotxe caminant lentament i amb el que semblava una lleugera coixesa. Estarem atents per si el club diu alguna cosa al respecte. També ha entrat el director de captació, Lisandro Issei. Començarà a les 10:15 l'entrenament, com sol ser habitual. Imaginem que sessió de recuperació als gimnastes que foren titulars ahir i sobre la xespa els que no participaren o disfrutaren de més minuts.
4: Molt bé, gràcies, Paco. Recordem que el Llevant és, després de tres jornades, l'únic equip valencià de primera que ha guanyat un partit. Va ser dissabte contra el Betis.
0: Gràcies, Dani. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat ací, en la ràdio, també en les nostres xarxes socials i en el nostre web. La pròxima cita informativa ací, en A Punt Ràdio, és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori

0: de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
5: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
6: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
8: De tu a tu.
9: Què tal? Bon dia. Són les 10 i 8 minuts d'este 31 d'agost de 2026. Benvinguts a la Ràdio Autonòmica Valenciana, A Punt Ràdio. L'actualitat està marcada per la fi del paró de les vacances, sobretot en la política espanyola, relativament. Greus incidents marítims internacionals, l'impacte del tancament dels fons europeus i la reobertura de paratges naturals després d'aixòs incendis de l'estiu que han sigut molt significatius.
1: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
9: Què dir-vos a tots? Pues que arranca una setmana clau marcada per la fi de les vacances, el retorn de l'activitat política i el balanç d'un intens estiu. L'actualitat ens porta en primer lloc a Ceuta, com és habitual, convertida en l'epicentre informatiu en complir-se un mes de l'entrada massiva de migrants. Ahir es complia. I si més, la ciutat afronta, per tant, avui una jornada de protestes de veïns i militars que exigeixen seguretat mentre el govern ultima un pla de rescat de 165 milions d'euros per a la seva economia. Una crisi migratòria i social, també política, que marca la reaparició pública de Pedro Sánchez després de les vacances. El fet és que la tensió social no deixa de créixer als carrers, on milers de persones continuen dormint al ras i on es produeixen fins i tot agressions sexuals. Precisament la setmana i la jornada arrenquen, per tant, amb concentracions dels servicis essencials i de famílies de militars que exigeixen solucions urgents de seguretat davant dels últims aldarulls i atacs també a les patrulles de l'exèrcit espanyol. La crisi de Ceuta, per cert, marca completament, com vos dia, la reaparició pública del president del govern, Pedro Sánchez, després d'un mes sense actes oficials, però de fer aparicions només en pla influencer en les xarxes. Sánchez, per tant, reapareix en la tornada a l'escola de la política i ho fa en un clima d'alta tensió, amb l'oposició redoblant les crítiques per la gestió de la crisi migratòria.
10: El ministre de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, a la Guardia Civil y al gobierno. Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todos. Pero vamos a saberlo. Y por eso exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, de la inteligencia española, en el Senado, comprometiéndose a decir la verdad. La verdad a los españoles de cuándo avisaron, qué concretaron y qué sabía el gobierno antes de la invasión. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? Y os digo, pues, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde

0: donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: Un desgavell de gestió en la que fins i tot alguns membres del govern es contradixen. A tot això torna a sorgir aquella proposta d'anticipar les eleccions a les que Pedro Sánchez diu que no, que tornarà a presentar-se i que ho fa, segons el president, amb les mateixes ganes que en 2019. Bé, és una reaparició, la seua, després d'eixes qüestionades vacances en la Mareta i entre bussejos que porta avui també al Congrés a les ministres d'Igualtat i d'Infància. El mes de Ceuta, després del preestiu, ha estat marcat per les causes judicials lligades al president del govern i el seu entorn.
2: Agosto del 26, el peor mes del sanchismo. Y mira que ha tenido meses. Ha tenido el mes de Coldo, el mes de Ábalos, el mes de Cerdán, el mes del fiscal general, el mes de su mujer, el mes de su hermano, el mes de Zapatero. Pero el mes de Ceuta es el que ha desnudado definitivamente la incapacidad y la nula gestión de este gobierno.
1: Porfa, esta tornada i este nou curs polític i social, les mobilitzacions ciutadanes, tot i no estar autoritzades per evitar complicacions de grups extrems, no s'han pogut evitar en Ceuta, ja que la població ceutí està molt calenta amb la situació, que lluny de millorar va a pitjor, amb gent bambant pels carrers de la ciutat autònoma.
3: Ceuta unida jamás será vencida. Ceuta unida jamás será vencida.
1: Hem escoltat declaracions d'alguns ceutis que ens han posat els pèls de punta, sobretot pel que fa a aquelles agressions sexuals o alguns dels delictes que han estat produint-se en la ciutat autònoma de Ceuta, que, com vos diem, lluny de millorar la seva situació, pareix que cada vegada va complicant-se i marca este inici de curs. Per cert, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies es suma a la convocatòria realitzada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a celebrar concentracions front als ajuntaments de tot Espanya el pròxim 2 de setembre, dia de Ceuta, a les 8 de la nit. Això ho fan com a mostra de solidaritat i suport a la ciutat autònoma i també als seus ciutadans.
4: S'han sumat a la convocatòria que ha fet la Federació Espanyola de Municipis i Províncies després de la visita que va fer la presidenta Marcos García Pelayo, la presidenta de la Federació Espanyola, que va fer a Ceuta fa uns dies i que, bueno, pues, se va comprometre a fer accions per a que, bueno, pues, la gent del resto d'Espanya, és més de 8.000 ajuntaments que som en tota Espanya, pues se solidaritzem d'alguna manera en la situació que està patint Ceuta i els ceutíes, tenint en compte que, a més, és una, Ceuta és una ciutat autònoma, no? És com una comunitat autònoma, però també és una ciutat, al final és un rang de ciutat i està adherida a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, pensant que és una acció, com dia, pues de recolzament i al poble ceutí i recolzar aquesta situació i fer extensible i notar, pues, la situació que estan patint i les conseqüències que estan tenint i reclamar que s'ajude des de totes les bandes per a poder tornar a la normalitat.
1: Aquí escoltàvem era el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Miquel Bailà, que avui, precisament, a les 11, estarà així en directe, com és habitual, en la seva qualitat de tertulià en el nostre programa, mentre el PSOE ordena als seus càrrecs no participar en eixes concentracions de suport a Ceuta el 2 de desembre, és a dir, que una vegada més es desmarca de tot el conflicte lluny d'aportar solucions. Bé, això per una banda. Per l'altra, a nivell internacional, on totes les mirades es dirigeixen a Xipre, les autoritats del país han detingut la tripulació completa d'eixe vaixell naufragat per aclarir les causes del que ja es considera la tragèdia marítima més gran de la seva història, amb un balanç provisional de 8 persones mortes. Al marge de la política, avui també és un dia negre per a l'ocupació pública vinculada a Brussel·les. Centenars de treballadors interins de l'Estat cessen als seus llocs a causa de la fi dels terminis dels fons europeus de recuperació. Tot això passa també el mateix dia en què el rebut de la llum s'acomiada signant el mes més car de tot l'any 2026. Avui parlarem d'economia, però d'economia de la nostra, de la que ens afecta directament a les butxaques, perquè les coses, la majoria d'elles, estan més cares que l'any passat, concretament el doble. De fet, no sols el rebut de la llum és el que marca el protagonisme d'avui, sinó també el gas i la gasolina, que anem a trobar-nos en una tessitura en la qual, si entren en marxa en un parell de dies les mesures establides de nou pel govern, veurem que el gasoil tindrem una bonificació de 20 cèntims i en la gasolina de 5, però pujarà de nou el gasoil i pujarà de nou la gasolina, per cert, pràcticament el mateix, que seran eixos 5 cèntims. Ara també mirem la crònica social i local de la nostra comunitat. La millor notícia del dia la porta el Parc Natural de l'Albufera i el Saler. L'Ajuntament de València reobre avui completament els accessos, les carreteres i les platges d'eixa zona després de donar-se per extingit i ser perillós incendi forestal dels últims dies. Els veïns i turistes recuperen per fi la normalitat a eixa zona, tot mentre l'Ajuntament de València, clar, incrementa la pressió policial i judicial. L'alcaldessa, Maria José Català, ha denunciat amb contundència la clara intencionalitat del foc, basant-se en els informes pericials del Seprona que descarten qualsevol causa natural.
5: Una de les qüestions que jo amb més fermesa demane i reivindique: una investigació àgil, certera i, sobretot, que el procediment judicial siga contundent. Que si és un piròman, que no torne a posar un peu en la devesa. Mai més. Això s'ha d'acabar ja.
1: L'alcaldessa ha exigit la màxima contundència als tribunals, assegurant que el consistori anirà a per ells i arribarà fins a les últimes conseqüències. Tot això coincidint amb la reobertura total al públic de les carreteres, com vos diem, i les platges de la zona. Però si alguna cosa preocupa avui els espanyols en tornar a la rutina és el cost de la vida, com vos contava fa un moment. La inflació s'ha disparat este mes d'agost fins al 4,3% interanual, el nivell més alt en 3 anys, ahir res. I això està imprès per uns carburants un 20% més cars que l'estiu passat. A més, damunt de tot això, l'agost s'acomiada signant la factura energètica més cara de tot el 2026. Això és que supera i s'atemuda barrera dels 100 euros per casa i per família. I en l'aspecte esportiu, els valencianistes segueixen pendents del nou Mestalla. Tot i allò, després dels disgustos que dona el València. Les obres del nou Mestalla, per cert, encaren la recta final d'agost, després d'eixe espectacular i històric guisat de les estructures de la coberta realitzat este cap de setmana. I, entre altres coses, ironies de la vida, la comunitat internacional commemora avui el Dia Internacional de la Solidaritat, una jornada enfocada a la cohesió social i l'ajuda mútua davant les crisis globals. Però torna a repetir, irònicament. Tanquem amb el temps. Agost marxa, amb cels ennuvolats i màximes que no passaran dels 29 graus. Almenys, per favor, un poc de decència en això de la calor, per l'amor de Déu. Són les 10 i 18.
6: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Muntells, un article d'opinió de la secció Vora l'Ebre, Toponímia Republicana. També destaquem la desena matinal Gospel Riders al Càrting Vinaròs, que se celebra ahir diumenge. A més, obres i serveis de Vinaròs recull més de 8.500 quilos de runes dels contenidors. Canvi de fisonomia a la zona del Castell d'Amposta és una altra de les nostres informacions. També parlem sobre que Governació de Vinaròs ha activat durant aquest estiu un dispositiu especial per a controlar els abocaments incontrolats de residus. Ens fem ressò amb fotografies i vídeos de la 8a trobada de nanos de Vinaròs. Una informació curiosa també és un entrepà quasi de rècord que s'ha preparat aquest cap de setmana a Vallbona. I una notícia trista del Carnaval de Vinaròs. Desapareix una altra comparsa. En aquest cas és la veterana comparsa El Pilar. També informem sobre que els ports de Benicarló i Vinaròs tindran també punts nets per a gestió de residus i que la comarca del Maestrat va acompanyar a la Sénia en un dels actes més destacats de les festes patronals d'aquest municipi del Montsià. I també informem sobre que Peníscola ha presentat la programació oficial de les festes patronals i sobre l'animada festa de Summer Closing al Passeig de Vinaròs. Res més.
1: I de l'actualitat impresa i digital a la radiofònica amb José Ricardo Agulló des de Ràdio Bocairent. José Ricardo.
2: Bon dia des de Bocairent. Finalitzem el mes d'agost. Molts tornen al treball després d'unes merescudes vacacions. Altres encara estan en la ressaca de les festes d'estiu a Sant Agustí amb la quantitat d'activitats que s'han tingut a Bocairent aquest mes. Gràcies a totes aquestes persones, associacions que fan possible tota aquesta agenda, l'esforç i el temps en la que es fa per fer possible que Bocairent tinga tot tipus d'activitats. Per part de l'Ajuntament, els projectes continuen ficant en marxa la reforma integral de l'Espai Jove, un projecte impulsat pel regidor Sergio Gandia per a fer les instal·lacions més útils i més atractives a l'infància, l'adolescència i la joventut. Volem felicitar a Blai Carbonell, l'equip de vol Tot Globo València Turisme, ja que aconseguís la victòria del Campionat d'Espanya d'Aeroestació. Si el passat mes de maig l'equip encapçalat pel pilot bocairentí Blai Carbonell aconseguia una meritòria novena plaça a la Copa Suïssa, en aquesta ocasió i després de diversos podis es fa per segona vegada amb el campionat nacional en la competició celebrada a la ciutat riojana d'Aro. Enguany s'han reunit 25 equips de vol i que any rere any atrau nombrosos visitants i mitjans de comunicació amb el reclam i l'espectacle visual que suposa veure els aeroestats sobrevolant els paisatges de vinyes conegut arreu del món. Després d'un excel·lent últim vol, el pilot bocairentí va consolidar la primera plaça, aconseguint no sols el triomf al campionat, sinó també la classificació directa per al proper campionat d'Europa, que es celebrarà a Mallorca l'octubre de 2027. Blai Carbonell formarà part del combinat nacional que prendrà part el pròxim mes de setembre en el Campionat del Món a Polònia. Per als bocairentins, aquest èxit suposa una dosi de motivació extra per encarar-ho. Molta sort! Passeu molt bona setmana!
1: Igualment, José Ricardo, anem ara a les notícies que compleixen el seu temps just a les 11 del matí amb Toni Cano i la tècnica d'Adolfo Pascual. Nosaltres tornem en un moment i continuem. Fins ara.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
5: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha parlat de l'inici del curs polític, ha criticat la gestió dels incendis per part de la Generalitat i, d'altra banda, ha demanat que en les pròximes eleccions s'agrupen el màxim possible els partits a l'esquerra del PSPB.
6: Cal accelerar per tal d'arribar a un acord que satisfaga, diríem, els objectius de que només n'hi hagin quatre paperetes a l'hora de les eleccions, per tal de maximitzar i d'optimitzar tots els vots i que cada vot siga capaç de propiciar i se canvi que tant i tant estem necessitant.
5: Anem ara al sud de la Comunitat Valenciana. A la província d'Alacant, d'Esquerra Unida, Podem ha ampliat al jutjat la denúncia contra l'Ajuntament d'Alacant, de Lluís Barcala, per un presumpte fraccionament de contractes en els serveis jurídics que hauria causat un perjuí a l'administració local de 35.000 euros. Ens ho conta Nerea Blasco.
7: Esquerra Unida Podem ha presentat una nova denúncia per

0: un possible fraccionament de contractes en els serveis jurídics de l'Ajuntament d'Alacant. La formació, que ja va presentar una primera denúncia el passat mes de juny, amplia ara la documentació amb els informes anuals de control intern dels últims 4 anys. Uns informes que apunten a un possible perjudici econòmic de prop de 35.000 euros. El grup municipal denuncia que s'haurien adjudicat contractes menors de manera irregular i sense passar pels controls de la intervenció. Segons aquests informes, l'Ajuntament va haver de recórrer a resolucions judicials per poder pagar les indemnitzacions als proveïdors dels serveis jurídics. Escoltem Manolo Copé, portaveu del grup municipal.
1: Durant 4 anys, els tècnics municipals van avisar que hi havia possibles irregularitats en la contratació d'advocats i procuradors, però l'Ajuntament va continuar fent el mateix. Hem acudit al jutjat. Volem saber què ha passat, qui va prendre les decisions i si hi ha responsabilitats.
0: Esquerra Unida Podem demana ara al Tribunal d'Instància d'Alacant que investigui els fets, determini quins expedients estan afectats i depure responsabilitats entre les persones implicades.
2: Canviem d'assumpte. La Policia Nacional ha reforçat la presència a la platja del Postiguet d'Alacant i ha interceptat 4 autors de delictes de furts a banyistes i també ha recuperat alguns objectes que havien furtat. En un d'estos robatoris, 2 dones van denunciar que s'havien robat totes les pertinences quan estaven en l'aigua. Els agents van interceptar 2 individus de 24 i 27 anys i van trobar 4 telèfons mòbils en les motxilles que eren de procedència il·lícita. Els agents de policia recorden que a la platja cal anar amb l'imprescindible mantindre les pertinences sota vigilància i no deixar objectes a la vista. Pel que fa al trànsit, atenció, precaució si circulen per l'A3 en direcció a Madrid. Al pas per Ventamina hi ha un carril tallat per un vehicle en flames que genera 2 quilòmetres de retenció. A Bunyol, també, a la mateixa comarca, la Foia de Bunyol, hi ha congestió per obres a l'altura del viaducte. I a Alacant hi ha complicacions a hores d'ara en la carretera nacional 332 al terme de Benissa a la Marina Alta. I en els esports parlem de bàsquet i de futbol. Dani Hermosilla.
3: Bon dia, sí, perquè ja es coneixen les 12 jugadores que estaran en el Mundial d'Alemanya, que començarà el pròxim 4 de setembre. La llista està la pivot valenciana Wafam i 4 jugadores del València Bàsquet: Alicia Flores, Elena Buenavida, Elena Puello i Raquel Carrera. Finalment, la també taronja, Maria Araujo, s'ha quedat fora d'esta llista definitiva. Espanya debutarà divendres contra les anfitriones d'Alemanya. Dissabte s'enfrontaran a Mali i dilluns contra el Japó per a finalitzar d'esta manera la primera fase. Quant a futbol, el València s'està entrenant des de les 10:30 a les ordres de Carlos Corberán, després de la desfeta a Riazor contra el Depor. Els blanquinegres preparen ja el partit de diumenge contra el Barça al Mestalla i ho faran amb una preocupació més en forma de possible lesió, i és que hem vist Umar Sadik entrar al vestidor evidenciant una lleugera coixera.
2: Això és tot de moment. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt.
4: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
5: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
12: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
13: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un
8: contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada

0: reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A.Punt Ràdio. A.Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
5: De tu a tu.
4: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
6: Les 11 i 7 del matí, amics, que escucheu. Mira, acabo de fer un bocadill de jamoiques. És que estava parlant mig en valencià, mig en castellà, però espera, que vaig a saludar al personal. Primer al jefe, perquè és lo que toca, Miguel Bailà, que és el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i ara parlarem un poquet de negocis.
7: Molt bé.
6: Com estàs?
7: Molt bé, pues bé. Reprimint les oies la rutina.
6: Jo també, intentant aprendre a parlar altra volta, que no sé.
7: Molt bé, això està bé.
6: Vocalitza un poquet, però les paraules les
7: confundis. Tu ja saps que nosaltres tenim 2-1 de gener, no? És el 1 de gener i el primer dia de setembre, que ja tot comença altra vegada.
6: Bueno, i és del Coi que parlem com es dona la gana. Som els bilbaïns d'ací, de la comunitat valenciana.
7: Com volen.
6: Bueno, escuchem ara a Manolo Mas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, buen día. ¿Cómo estem? ¿Cómo va?
6: Bé.
8: Me alegre.
6: ¿Eres valenciano?
8: No es en directe, ¿no? Sí, podías haberlo tallat.
6: Eso, claro, es podía haberlo editat, ¿no?
8: Son les 11 y 8, ¿no?
6: Sí, pero hoy día, en la IA, fins i tot això del directe podia fer-se com...
8: No, dones idea que qualsevol dia te substituïxen.
6: No, ja està la cosa. I encara hi ha tontos tu que han venut la seva veu i la seva imatge. Ah, sí? I tota... Sí. L'última de les polèmiques... com estàs, Marc Gómez?
9: Molt bé.
6: Bon dia. És, bueno, sabeu que Val Kilmer, l'home este, la va palmar fa... Uh-huh. Fa un any, crec que fa ara justet, i han fet una espècie de pel·lícula, uh-huh, documental o no sé què, en la que l'han reviscut a base d'intel·ligència
9: artificial.
6: Bueno,
9: creo que era el rodaje en el que estaba inmerso, sí. Que sí, por mediante la inteligencia artificial, pues han recuperado
8: ha
9: su
8: terminado,
9: personaje.
8: Ha terminado la película.
6: Home, però... Bueno, això ho han fet moltes voltes, ho han fet en Star, sí, Wars, ho han fet en, sí, moltes pel·lícules, però el debat és si això... Jo me n'eixi del guió completament, si divague conforme vull, si això és lícit o no, lligant-ho en el tema de la veu, dels presentadors,
8: pues jo crec que si no ho dices en el teu testament, no? No?
6: Que t'utilitzen després de mort.
8: Però,
6: no?
8: Després de mort, perquè t'han d'utilitzar? N'hi ha dret també de... Dret de vida.
7: Estarà a parir ara la cessió de los órganos i la cessió de les veus.
8: Sí,
9: totalment. I de la imatge, sí. I ara ja hi ha molts actors que ja han dado su consentimiento.
8: Eso es.
6: A què s'utilitza?
9: Sí.
6: Però, entonces, en quina finalitat? En la que els... en la gent que va heretar no puga xuplar del pot o què? Perquè... Y no mencionaré casos.
9: Supongo
6: en concret.
9: Supongo que lo habrán dado ya a...
6: Ni han herederos y herederes que a base de royalties no van a pegar ni están pegando palo al agua en la seua vida, ¿eh?
9: Supongo
6: y no fa
9: que tendrán una remuneración
8: tres,
9: por haber hecho eso, claro.
6: Sí. Home, clar, sí. Perquè una cosa són els drets d'autor, l'altra són els royalties, l'altra són els drets d'imatge, l'altra són... I, escolta, a tot això que pilles un artista en la família d'estos que ha donat bon rèdit, lo dicho, que no treballes ja en lo que pueda quedarte per davant. Manolo, ¿qué reflexiones, cariño? ¿Estás bé?
8: No, estoy hablando con Corberán.
6: Ah, ¿y qué has traído en clar de la conversa?
8: No, intentando que se vaya. Es que estoy leyendo, me estoy enfadando ahora.
10: Corberán es una marca de electrodomésticos.
8: Me estoy enfadando ahora. Me estoy enfadando.
10: Yo soy el antideportivo de la mesa.
6: Para una sogra que yo vais a tindrer, Newpol era una marca de electrodomésticos.
8: Sí, claro.
6: Newpol no, Paul Newman.
8: Era revés, era Newpol.
6: Adolfo, ja ho sé, és que jo també tinc les meves cosetes, eh? M'ho ha dit tot convençut, i Newpol era una marca d'electrodomèstic i tots... Claro,
8: és que era una marca d'electrodomèstic.
6: Paul Newman. No, esta dona era Paul Newman, en la marca d'electrodomèstics. En fi, bueno...
8: Estava enfadando con el superdeporte, porque es que están defendiendo al entrenador, no lo acabo de... Es que no entiendo aquí... No entiendo a un solo valencianista que defienda a este Mindundi mequetrefe que tenemos... al frente del banquillo.
6: Bueno, això a la política també es pot extrapolar, eh?
8: Sí, acabo... Qué barbaridad acababa de leer. Que le mandan a Ceuta 165 millones de euros y es más fácil. Sacas a 2.000 esta tarde y no hace falta...

0: que le mandes nada. Seguimos como estamos. Coges a 2.000, los sacas, los subes en un barquito y dices, toma, para tu papá, tu mamá, tu tía y tu abuela. Los mandas a casa y no hace falta que mandes 165 millones.
1: No, que si dar dinero por los que vienen, vendrán 7 millones.
0: Claro, claro,
1: el
0: que,
1: próximo no, lunes tenemos 7 millones.
0: Lo acabo de leer.
2: El de Ceuta está en apura. ¿Pero qué pasa?
1: Torna. Es
0: no
1: que
0: pasa
1: la,
0: nada.
1: La,
0: es que, poco a poco.
2: El de Melilla, que acaba de parlar ells, de Melilla estan a pura ells, perquè aquestes coses, tot i que n'hi ha 600 quilòmetres de diferència entre Ceuta i Melilla, podria... I les fronteres de Nador, etc en Melilla, Mar ho sap, són complicadetes també. Pelín tòxiques, diria jo.
0: Pues ya te digo, 160... Lo acabo de volver ahí en la tele. 165 millones. Es bien sencillo, mandar 2.000 a casa y no hace falta... No me mandes nada. Quítame. Serán los primeros que digan que no me des, quita. Nadie quita, hoy en día todo el mundo pide.
2: El problema és que ens ajunten moltes coses. Ho he dit ja un parell de voltes, la Federació de Municipis el dia 2 donarà suport a eixes mobilitzacions a favor de Ceuta.
0: Perquè... Bueno, esa la otra. Otro día tuvo que salir Miguel ahí a dar el careto, sí. Que viene el rojerío del PSOE diciendo, ¿pero qué dicen? No se mezclan nada. Usted le ha convocado a la Federación Valenciana, claro, de Municipios y Provincias, que es un órgano independiente y que evidentemente cada vez que hay que gobernar lo dictamina las elecciones. En esta ocasión está gobernando un partido, pero no tiene nada que ver eso con el hecho de irnos a Ceuta. Pero es que están luchando con que la gente de los partidos, de los pueblos donde no donde está el PSOE, no vayan. Pero ¿por qué no van?
2: Bueno, pero porque el PSOE ha demanat als seus càrrecs que no participen en aquestes mobilitzacions de suport a Ceuta.
3: Es que
2: es algo
3: muy loco tot
4: això. Jo és algo que no acaben d'entendre. Jo, sincerament, la Federació Valenciana lo que ha fet és reenviar a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana la convocatòria que ha fet la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en una visita que va fer la presidenta de la Federació Espanyola a Ceuta, precisament. Ceuta és una ciutat. Vull dir, al final és part de la Federació Valenciana de
2: Municipis. Sí, són ciutats autònomes.
4: Però bueno, no deixen de ser ciutats i associades a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i el que se fa simplement és, pues com s'ha fet, com se va fer el seu dia en la Dana, o com se va fer el seu dia en el Volcà de Palma, o inclús en Venezuela, o dir, una concentració civil dels ciutadans en recolzament, ni tan se vol, se critica al govern, que se podria criticar, però simplement de recolzament a la ciutat autònoma de
2: al final de ni la solidaritat és independent ni, claro, ni democràtica, claro, ni res.
4: A mi que... me sap mal perquè aquesta carta sincerament fica en un brete a molta gent que jo estic convençut de que haguera pogut o voluntàriament, de fet jo sé i me consta que n'hi ha alcaldes del Partit Socialista, pues que en fin, que estan intentant veure com ho fan però sense que ningú es pugui dir res i claro, es fica en un brete i un problema que estan ells mateixos sincerament polititzant algo que jo crec que no és polític.
2: Vaig a dir una cosa malsona, però com
4: pots tindre a conyonar la tua pròpia gent? També he de recordar dues coses. Primer, que és que el dia 2 és el dia de Ceuta.
3: De Ceuta, claro, que mejor dia para mostrar todos los españoles la solidaridad.
4: La presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Provincias lo que fa és arreplegar una proposta de la ciutadania de Ceuta, dels bomberos de Ceuta, que també convocaren i se concentració i se dia, i lo que va dir és, bueno, pues aprofitant això, anem a fer-ho en tota Espanya, perquè és part de tota Espanya.
3: Difundamos, de manera de solidaritat. Claro, porque además lo que la cuestión es que el PSOE instruye a sus cargos para que no participen en las protestas por la gestión en Ceuta.
0: Los propios concejales del PSOE de allí.
3: Y dice que acusa al PP de manipular esta crisis humanitaria.
1: Perdón.
2: Tú también estás en el tema de las juanoles, pero ¿qué hago si de festas
1: no,
2: cada semana?
1: Pues, la verdad es que sí. Home. Y no estoy acostumbrado. Home. Estaba en Xelva.
2: Según estos testimonios, no es que no estoy acostumbrado, es que ya te lo habías dejado. Eso,
1: sí, pero en Xelva...
4: Pero a ver, estaba en festes.
2: Son muy roïns.
1: Se me integra en Xelva.
2: Sí, porque parlant de Ceuta de Melilla, el meu amic Francis, que está en la televisió de Melilla, també tenia la gola feta una cafetera, i diu, no, que estamos en feria, que per cert, la fira li la dediquen a Ceuta. De fet, les dos banderes del portal de la fira i tal són la bandera de Ceuta. Bueno, coses raonables.
1: Jo volia dir que així n'hi ha un problema, que és que el govern d'Espanya, el Partit Socialista en este cas, que és el que té el poder, pues no ha estat a l'altura pel que fa a la invasió a Ceuta. I com a conseqüència... consideren que recolzar una iniciativa a favor del poble de Ceuta pues va en contra del propi govern, que no ha fet bé les coses. I tenen una certa raó. Però hem de valorar si en esta ocasió hem d'estar tots al costat de o si s'ha de fer política perquè no han estat a l'altura. I jo crec que ahí el PSOE, no el PSOE, Pedro Sánchez i la Camarilla, que han bueno, pues que han absorbit el PSOE, que el PSOE més ampli, més

0: es plural, que lo que representa Pedro Sánchez, pues están en una, en un callejón sin salida que no saben perquè no han fet bé les coses. I això pot afectar, parlant políticament, pues és una, és un efecte més negatiu que pot tindre el Partit Socialista en totes bandes. Vull dir que el fet de que no estiguem tots, tots, independentment dels colors, recolzant al poble de Ceuta, és un problema per al que no ho faça, en aquest cas, el que ha dit que no vagin, que és el Partit Socialista.
1: Ja, però jo crec que el Partit Socialista, en aquest cas, té un problema, en el sentit de que, hasta ara, en totes les crisis que han hagut, la Dana, el volcán, sempre, els incendis, sempre n'hi ha una divisió de tirar culpes. Les culpes pa uns, pa altres, repartir culpes. El problema és que així les culpes no se poden repartir, perquè és competència exclusiva del claro, govern d'Espanya. Claro. Perquè la ciutat de Ceuta, la sanitat, l'educació, tot depèn del ministeri. No tenen una conselleria o com en altres puestos. Què passa? Que, claro, els únics culpables de, ja no de lo que ha ocurrit, que això ja ho determina, que, sinó de ficar solucions als problemes que estan tenint, són la competència és exclusiva del govern d'Espanya.
0: Bueno, però ahí...
1: Entonces, que se está mirant, entonces, claro, no poden reconèixer que n'hi ha un problema perquè saben que l'únic culpable, perquè si n'hi haguera possibilitat de tirar la culpa a algú, ja t'he dit jo, que serien repartint-les com solen fer.
2: Estava pensant en...
3: Aún así, fíjate que tú dices, ahora mismo ya no hay posibilidad de buscar un culpable que no sea el gobierno, ¿no? Que es el que gestiona esta cuestión.
1: Pero fijaos,
3: porque aún así, la entrevista que ha estado concediendo el presidente hace unos minutos a la cadena SER, decía...
4: ¿Qué presidente?
3: El presidente Sánchez.
4: ¿Ha hablado el fenómeno?
3: Sí, una entrevista que ha concedido a Cadena SER.
2: De temporada.
3: Sí, a Cadena SER. Dice, ha exculpado a Marruecos de la entrada masiva de las 80.000 personas, que hay fuentes que apuntan que entraron más de 100.000 personas ese día. Pero bueno, y ha apuntado a una internacional ultraderechista, o sea que sí que están echando la culpa,
1: sí, bueno,
3: no de la gestión, pero sí de la avalancha, ¿eh? Internacional ultraderechista, concretamente agentes rusos e israelíes encargados de propagar bulos en las redes y asegura que, bueno, que el CNI, en contra de lo que asegura la ministra, no recibió ningún...
2: El aspersor, quan s'ha posat
3: en marxa, de la gravedad.
2: Ha esquitat el rei i tot, este matí sí. Ho parlava microtancat, jo no sóc la persona més monàrquica del món, ni molt menys, però em dona la sensació de que estem ja en la granera i el recogedor.
3: O sea, que en la medida que pueden, sí que te van, sí que van sobre el rei i tot, a culpables per totes partes.
1: O tirem la culpa a vosaltres, sí, o encapsulem el tema. Encapsulem que se quede en Ceuta, que se quede allí y que no se extienda al resto de España. Claro, al final el problema es que Ceuta es parte de España. Es, uh-huh, es decir, no es que sea españolísima, es que es España. A mí eso de que es españolísima, no, es España. Entonces, claro, es decir, es un tema que afecta a todos. Hacer política es lo que se hizo en su día cuando, después de la Dana, a los días de la Dana, el Partido Socialista estaba poniendo propaganda en contra de la gestión y en contra de que no se había avisado, propaganda con su dinero en redes sociales. Eso sí que es hacer política. Esto, sinceramente, se está cogiendo a cualquier excusa para echarse de encima cualquier responsabilidad.
0: Y la tienen toda. Hauríem de resumir dos qüestions. I, a més, hauríem de fer l'esforç com a societat de llegir tots els diaris, que ara digitalment, aunque la majoria no pots llegir-ho tot, però per a fer-se una idea completa de lo que ha passat. Lo que ha passat és que si el Marroc haguera fet la seva feina, no hagueren pogut anar 100.000 persones a Ceuta. Primer, el Marroc no ha fet la seva feina de vigilància. Això és una evidència i això és claríssim.
2: Però la de deixar-nos entrar sí que l'ha fet.
3: I després, exacte, no solo no ha hecho la su vigilancia, sinó que sí que se ha propiciado esa avalancha desde algunos...
2: Sí, sí, desde el propio
3: régimen de Marruecos.
0: Si sabien o no, que hem vist a la ministra
4: Robles.
0: De Robles i el ministre Marlaska contradient-se pel que fa a si tenia el CNI la informació o no, i el president de Ceuta, crec que ho ha dit per activa i per passiva l'altre dia, una entrevista en l'Espanyol, crec, com va ser que el dia 27 pensaven que el dia 28 avisaren a volia parlar en Marlaska, que no li va atendre. N'hi havia un rum-rum previ a la invasió.
2: El però una president volta de Ceuta és el nuevo Santo Jove.
0: Sí, sí, sí. Pobre.
2: Lo que està aguantant aquesta persona.
0: I una volta...
3: I des del primer moment, des del minut 1,
2: sense perdre la compostura.
3: Que, sí. O sea, manteniendo su discurso, diciendo... Jo el veig ja de
0: ministre.
3: Ja alertando de lo que podía pasar antes.
0: I després està la qüestió. Una volta estan a Ceuta, la gestió del govern. La gestió del govern és infumable. Imposible. O sea,

0: El balanç de moment és d'una persona morta i unes 15 desaparegudes o sense localitzar, a més d'eixes 62 persones que han sigut evacuades.
1: En el canó del Colorado, és a dir, en eixe lloc, en eixe secarral, no?
0: És que la sequera podria estar darrere d'aquestes fortes inundacions, ja saps que aquestes coses després duen unes altres, és com el tema de les danes, la sequera després porta...
1: I el tema del Nepal...
0: I això ja...
1: El tema del Nepal més heavy impossible. O sigui,
0: estan posant coses molt dures, de fet... Les
2: imágenes. Les imágenes de película, és total. Yo os lo prometo, lo conté el otro día. Yo cuando estaba, no estaba descansando, bueno, no sé qué hora sería, che, cuando abro el móvil y veo la imagen, digo, ¿pero esto es real?
3: Yo pensaba una película también.
2: ¿Pero es real? ¿Era real?
3: Lo vi sin sonido y digo, oye, ¿es una película?
2: La gente normalizando la vida y de repente viene una ola, bueno, una ola que fuera, un tsunami total... Bueno.
1: Sí, lo millor és que és el que està gravant-ho, eh? Que això no ens parem mai a pensar-ho. Quan està vendo una catàstrofe d'este tipus...
2: I no echas a correr.
1: Així, allí, tal, i en lloc d'així correr...
2: Sempre hi ha algú gravant. Sempre hi ha algú gravant.
1: És flipant, però el que diem de les ulleres i tot això, Pere, sempre n'hi ha, com diu Miquel Bailac, algú gravant, en lloc de fugir, però...
0: Bueno, les autoritats estan molt pendents, han demanat ajuda a la ciutadania perquè no saben si pot haver algun excursionista o motxiller que no estiga tampoc localitzat ni s'hagi trobat a faltar, i ara mateixa de moment també pendents del cel perquè sembla que de moment no els dona treva. I també vinc a parlar-vos d'un naufragi al nord de Xipre perquè, bueno, com vos contava, este cas especialment colpidor perquè parlem d'un vaixell en el que transportaven 267 persones i de moment 8 persones han sigut mortes i n'hi ha 18 desapareguts. També és una de les notícies de les que estarem molt pendents, però jo no puc començar aquesta secció internacional sense parlar...
1: No t'han convidat al funeral de...
0: De qui?
1: Del Harald?
0: És que no, jo vaig de blanc. Jo coses negres...
1: No. Realment, el color de dol és el blanc, no és el negre.
0: Doncs mira...
1: El negre atrau les ànimes, el blanc les espanta.
0: Estava llegint jo d'eixe tema, perquè ahir n'hi haurà...
1: De Harald.
0: N'hi haurà molta...
1: Però no tenia molta pinta de vikingo, este home. Home, en lo que ha durat, sí, però de vikingo no tenia molta pinta.
0: Van començar la Volta Ciclista a Espanya fent un minut de silenci per la seua mort. Sí. Des d'aleshores estic seguint la notícia.
2: Varios corredores.
0: I també perquè la Volta Ciclista a Espanya passa pel meu poble. Per Pujol va començar la...
2: Seguir jo el dissabte, Pujol?
0: Ahir, pues, a ma casa baix, és on va començar, sí. La volta que acabava en Xeraco,
2: l'etapa. Sí, estigui jo, en Paz, l'alcaldessa, en el president de la Diputació, en Vicent.
1: Claro, vaig veure les fotos en internet, que estàveu tots allí.
0: I com no es van veure, Miguel, jo estava allí repartint de tot.
2: Jo també, jo estava allí, claro.
1: Què cars de veure que sou?
0: Ixa etapa en la que Pogacar es va... Pues no te vaig veure.
1: Camarero, la que està ahí també, no?
2: Sí, Susana Camarero.
0: I esa etapa en la que Pogacar es va retirar.
1: Bueno, Delgado ja no tan Delgado.
0: A Pogacar el vas poder veure?
2: Sí, sí, el va veure. Qué pena.
0: Pues una pena total.
2: Se viene aquí. Además, como se le vio de disgustado. Aparte de que se pegó...
1: Un piñaco guapo, ¿eh?
0: Es la primera vegada que retira de una competición.
1: Cervicals, clavícula...
2: Sí, pero es que se ha fet molt de mal, ¿eh? Se ha hecho mucho daño.
0: Al hospital de Gandía estaba.
2: Se ha hecho mucho daño, sí.
0: Bueno, que vos conte que els Estats Units han tornat a atacar objectius iranians. S'han esperat que jo tornara de vacances, perquè han estat tot el mes de juliol sense atacar-ne. I ara, casualment, segons ha confirmat una font nord-americana citada per Al Jazeera, han llançat coets que estaven sent preparats per a utilitzar-los en desplegaments de mines navals a l'estret. La qüestió és que... Pues ells han atacat, Iran ha contestat, i què se li ha ocorrit a Trump? Què se li pot ocorrir a Trump? Pues publicar una imatge en IA, en les seues xarxes socials, en la que es veu com és destruïda una de les illes, diguem, més controvertides, que és Karg, que és on està un dels màxims punts interessants del Estret d'Hormuz. Pues ella ha publicat unes imatges creades per IA, en les que es veu com explota l'illa, i per tant, pues... La guerra ja no únicament es fa de veritat, sinó que es fa a través d'imatges d'ella, i quan està al front una persona com Donald Trump, dius, què passarà després de...
2: I nosotros nos detectamos
0: se convertirà
2: 80
0: en realitat.
1: Jo la medicació que es pren Trump la vull, per veure el món des del seu punt de vista.
4: Hi ha una sèrie, que no sé si l'heu vista, que es diu, està basada en un llibre, El Silo.
0: No.
4: I són gent que està tancada...
1: En diferents plantes i els quieren menjar, no?
4: Estic a la segona temporada, però lo curioso és que al final de la segona temporada, fa un poquet d'espoil que està vinculat, és perquè va ser una bomba d'Iran contra els Estats Units. I jo dic, hòstia, pues... I entonces tot el món està tancat per a sobreviure, però bueno, fins ahí puc contar, però me fa gràcia perquè han dit que és Iran i dic, ui,

0: Ui.
1: És que sí, si continuem, perquè esta informació que és real, que són fets que han ocorregut, va enllaçada en una altra que no sabem fins a quin punt donem la informació, però que, després cadascú que pensa el que vulga, és que el director de la CIA ha anat a reunir-se en Putin a Moscú. La CIA i Putin és algo que no sabem molt bé aquesta reunió a què es deu.
2: Res, però, com l'oli i l'aigua.
1: Exacte, però diuen que és una visita rutinària que s'ha mantès en secret i ara diuen que pot passar, no? Pot ser que vulga Moscú atacar algun país de l'OTAN? És una de les opcions que se baralla. I l'altra, ha anat a demanar la CIA ajuda a Rússia, que és un dels aliats de Teheran, perquè no poden acabar amb el conflicte. Aixina que és una...
2: I ja és precís començar la temporada pràcticament.
1: Ai, és que jo...
0: Més val que la CIA parlara de la fi de la guerra a Ucraïna, per favor.
1: No, bueno, ixa opció... I per què es manté en secret? Per què la CIA va en secret, anar el dimarts passat i es fa públic avui?
0: A mi ja saps que jo soc...
3: Perquè la CIA, tot el que fa, secret.
1: Però mira,
3: secret,
1: a mi m'agrada tota aquesta informació internacional perquè és que són com sèries. Tu no saps si és... És que la realitat sempre supera la ficció.
0: Sí, lo del Silo.
1: Mireu el Silo,
0: que és Apple TV. Per cert, puc dir una cosa de Villena molt ràpida?
2: Claro.
0: És broma, però l'ha publicat el diari, jo. I diu, Zapatero visitó el tesoro de Villena antes del robo y elogió al alcalde del PSOE que ha recortado la seguridad, pero que pareix del 20 del dia de los inocentes.
2: Avui crec que anem a parlar amb ell, però la que va caure-li a l'alcalde de Villena, al pobre, després de tot això, serà també menina, no? Perquè és protagonista des del dia 1 que va aparèixer plorant, fent declaracions, i al final el pobre tindrà motius per a plorar de veres degut a totes les coyuntures, no?, que van envoltant el cas.
1: El cúmul acumulado.
2: Sí, sí, del tesorillo de Villena. En fi, només n'hi ha dos. Este i un en Portugal, també. Sí. Per cert, sí, només n'hi ha dos. Ho vaig escoltar l'altre dia i no sé per què partim tantes coses. Compartim tantes coses en Portugal, és una cosa també...
1: Frontera.
2: Per a tindre en compte. Bueno, pues no sé, Manolo...
3: Digue'm usted.
2: No m'agrada voreta aixina de descuidat, eh?
3: Amb un València, va, tira-li, va.
2: Home, per favor, només... És que m'has estat fent patint tot el programa.
3: Sí? Anem de festa o no?
2: No te veig. De festa, ni actitud.
1: Estàs tristón,
2: Manolo?
3: Estàs tristón? Sí. Bueno, me quema.
0: Hi ha un estudi que diu que els valencianistes viuen 10 anys menys de mitjana, eh?
2: Sí.
3: No, jo seguro.
2: Com si fumaren.
0: Desberrinxes.
3: Voy a aprovechar, mi madre mañana cumple 90 años.
2: Veus? Però segur que no és del València, no?
3: Ui, tanto que és.
2: Sí? Pues entonces es una cosa molt contradictòria.
3: Un miracle. Un abrazo, qué alegría verte, Sergi.
0: La setmana que ve.
2: Jo
3: estàs
2: també.
3: De moda, estàs de moda.
2: Ningú te contarà coses de les nines com jo. Veritat?
3: Efectivamente, que grande.
2: Bueno, Mireia, ara arribem al migdia i tornem de seguida. Fins ara.
4: Són les 12. A punt. Notícies.
5: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat una nova llei forestal amb l'objectiu d'agilitar els tràmits burocràtics relacionats amb els boscos.
6: Pronte presentarem una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Saben que qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura, en temes relacionats amb els boscos, en el medi ambient, té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca.
5: Pérez Llorca ha fet aquest anunci fa pocs minuts després de la presentació del pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó a la Plana Baixa. La ministra d'Infància, Cira Rego, que compareix en estos moments al Congrés per explicar la política del seu departament en la crisi migratòria, acaba d'insistir en el trasllat de menors no acompanyats a la península. D'esta manera, contradiu el president Pedro Sánchez, que donava a entendre en una entrevista radiofònica que es quedaran a la ciutat autònoma de Ceuta. Sobre les 500 xiquetes que esperen el seu trasllat, diu que el govern espanyol està preparat per a transferir-les i que seria a centres xicotets de diferents comunitats autònomes i que depèn, diu Cira Rego, del vistiplau del president de Ceuta, que és qui té les competències.
7: Y una de las opciones que hemos barajado ha sido la opción del traslado a península de 500 niñas. Y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento. Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Es imprescindible destensionar la situación y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos.

0: y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que el Marroc manté una col·laboració estreta amb Espanya per a resoldre la crisi de Ceuta. En una entrevista en la cadena SER també ha dit que no tenen cap informació que apunti al Marroc com a responsable o instigador de l'entrada massiva de migrants. El cap de l'executiu central també ha afirmat que sí que hi hagués informes sobre Ceuta del CNI, però no de la magnitud del que va passar finalment.
2: Cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos a, al ataque.
3: Que se demostraron claramente insuficientes.
2: Pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
1: Mentrestant, des de divendres està en marxa un dels caps de setmana més intensos pel que fa al desplaçament en tot l'estat, que s'ha prolongat fins a 8 dilluns, 31 d'agost. La terminal de l'aeroport d'Alacant, Elx, Miguel Hernández, és un anar i vindre continu de viatgers. Allà ha estat la nostra companya de la redacció d'Alacant, Paula Rico.
4: Als aeroports espanyols, Aena té prevista assolir la xifra de 29.600 operacions aèries. Uns 1.800 vols estan previstos a l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández, un 12% més que l'any passat, convertint-se en una xifra rècord per a este últim cap de setmana d'agost. Durant la jornada d'avui hi haurà 431 operacions de viatgers que la majoria tornen a casa després de les vacances.
5: Well, we have a house here in Spain, so we spend the last 2 weeks here and then now I need to go back to work again.
6: Bueno, he venido acá con mi esposa que está regresando. Ella se incorpora a trabajar mañana. Veo bastante movido, más de lo normal. Me imagino es porque la regresa al cole aquí que se da la otra semana.
4: Pero ya d'altres que les comencen ara.
7: Nos vamos ahora de vacaciones. 15 días, unos 15 días, un poquito más.
8: Soy de León y viajo a Mallorca. Y luego a Benidorm cuando vuelva de Mallorca.
4: La DGT preveu que avui s'arriba a la xifra de 7 milions de desplaçaments a la carretera des del passat divendres.
1: I un apunt cultural abans de passar als esports, l'actriu Naomi Watts rebrà el Premi Donostia en la pròxima edició del Festival de Sant Sebastià. L'actriu i productora és coneguda internacionalment per cintes com Lo Impossible o Mulholland Drive. En els esports, parlem de bàsquet, Daniel Mosilla.
9: Sí, si la selecció espanyola femenina, com dèiem en l'anterior butlletí, última la preparació per al Mundial d'Alemanya, que comença divendres, els xics juguen avui un partit decisiu. Serà a les 6 de la vesprada en el Telecoman Centre d'Atenes contra Grècia. Després de la derrota contra Portugal, contra pronòstic, Espanya necessita reaccionar i guanyar contra els grecs per no complicar-se el camí per al Mundial de Qatar del pròxim any. Parlem de les eliminatòries. Això sí, el partit és vital també per als grecs que necessiten guanyar per no dir adeu a este Mundial. D'altra banda, com diem, el seleccionador de l'equip femení, Miguel Méndez, ja ha donat a conèixer aquesta llista definitiva per al Mundial d'Alemanya, que començarà divendres la valenciana Guafam i les jugadores de València Bàsquet, Elena Puello, Elena Buenavida, Raquel Carrera i Alicia Flores estan entre les convocades. Espanya debutarà divendres en el Mundial contra les anfitriones d'Alemanya.
1: Ah, sí, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
10: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació. Caminant sempre costa

0: avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrà la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
10: De Túria.

0: nostra vida. Qui no jutja sense saber en esta vida? Qui no jutja sense jutjar-se a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida? Qui ha ocultat la mentida?
1: Les 12 i 8 en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana en un dia en el que és l'últim d'agost i un servidor està fent més abuelaes que mai, no sé per què, contar-vos una història, parlar-vos d'una pel·li en la que podrien començar argumentant que Lluc ho ha perdut tot. Ho ha perdut tot, sobretot quan Alba li ofereix una eixida. Integrar-se en un poblet aïllat o en un grup de desheretats conviu aparentment en harmonia. Lluc s'aferra a esta segona oportunitat, com faríem qualsevol persona en la vida, i aprèn a viure segons les normes de la comunitat. I troba l'amor en Sílvia. Però, com moltes coses també en el món i en les nostres existències, no tot es compareix.
2: ¿Entonces lo compartís todo?
3: Compartimos el trabajo y sus frutos. Somos una comunidad autogestionada. No queremos que se metan en nuestras vidas.
2: ¿Qué fue lo que os trajo aquí? ¿De qué huíais?
3: La pregunta es, ¿qué buscábamos? Lo creas o no, lo hemos encontrado.
1: Això us ho conté perquè vegis a l'Alt Valencià va ser qui va viure el passat divendres una nit de cine especial amb la projecció d'Eixam, el debut en el llargmetratge del director mallorquí afincat en València, Òscar Bernàcer. La projecció es va fer per agrair l'acollida, però també la col·laboració del veïnat durant el rodatge que es va fer en diferents localitzacions d'allà de l'Alt Valencià. I una qüestió interessant també és una pel·lícula participada per esta casa, Per a Punt, que arribarà als cines el 4 de setembre en uns dies i que té com a escenaris llocs com El Toro, Begís i Toràs. Es tracta, per ampliar una miqueta més, d'un thriller rural i psicològic sobre una comunitat autogestionada on la promesa d'una vida millor acaba per amagar un sistema de control. Avui ens acompanyen el director Òscar Bernàcer, també Pablo Molinero i Cristina Fernández Pintado, que són intèrprets d'Eixam, que esta vesprada es preestrena a Quinépolis. Bon dia als tres, què tal, com esteu?
4: Bon dia, molt bon dia.
1: A banda del que jo he contat, què més podríem afegir?
5: Es preestrena als LIS.
1: Als LIS?
5: Sí, sí,
1: Doncs, ara ho dic. Es preestrena als LIS, el 4, que ho sapíeu tots, en València, en ple centre, a més.
5: Correcte, sí. De fet, a més, ara ha sonat el tràiler en castellà, però la pel·li és en valencià, o sigui que està doblada al castellà, però la pel·lícula majoritàriament al territori valencià es mostrarà en valencià.
1: Òscar, es tracta del teu primer llargmetratge, el vas estrenar, això sí, fa poc, si no estic enganyat, en el marc de l'Atlàntica Mallorca Film Fest, i va ser dins de la secció Talent Balear, però està clar que el moment més emotiu va ser divendres amb els veïns que han col·laborat prou. No sé com va ser aquesta col·laboració i com va ser aquesta estrena, perquè em venen al cap sobretot aquestes històries en les que, bueno, implicar a tota una societat, a tota una comunitat d'un poble, li dona molta més emoció a una producció.
5: Sí, li dona emoció i és molt bonic després veure el resultat amb ells, perquè clar, tu quan fas la preproducció, dissenyes la pel·lícula, a molts d'ells es dius, bueno, va d'això i d'això altre, però no es llegeixen el guió, no saben realment quina és quin tipus de rodatge vas a fer, per exemple, en casa d'algú o en l'exterior de casa d'algú. L'expliques una mica, però no li mostres els planos, no li mostres el resultat de la imatge i el so. I quan el van veure, clar, és que és molt... La màgia del cine té això, no?, d'obrir una porta en una casa i eixir en un lloc que no està a casa, que és un altre lloc, i tot està junt i tot funciona, i era molt meravellós veure
1: aquesta casa. Casa, fins i tot sense reconèixer que està a casa.
5: Correcte.
4: La reinvenció d'ell, no?
5: Clar, perquè està tot redecorat per l'equip d'art i, clar, estaven al·lucinats un poc amb... És que rodar una pel·lícula porta molta feina i és molt... O sigui, som molt invasius quan entrem en els llocs a treballar, però sempre tracten de ser molt respectuosos, no? I després, quan te'n vas de les... Perquè sobretot perquè després vindrà un altre, no? Si un altre té una necessitat d'anar a rodar al Palància, si tu has fet una desfeta allà, sí, ningú voldrà que tornes.
1: Però és curiós això que estàs dient, com respecteu el rècord, no?, quan ocupeu propietats alienes, quan entreu en casa d'algú i després ho deixeu tot com estava.
5: Pues ho forrem a fotos, entra el kit d'art, fa fotos de tot, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ho etiqueta, i sí, quan buiden i fan la pel·lícula, tornen i ho deixen tot com estava, perquè està tot fotografiat.
1: Sí, que CSI és això, no?
5: Això total.
1: Etiquetar-ho, guardar-ho sí, tot sí, i tornar-ho sí, després a, sí, sí, a posar. Bueno, parlem de la pel·lícula. D'on naix això?
5: Bueno, la pel·lícula naix en un moment de fet, quan en esta casa encara es feia, abans de tancar, era, que era Canal 9, es feien ficcions. Bueno, va arribar un moment que ja no es fa res, no? I els dos guionistes, que són Jorge Juan Martínez i Joana Martínez Ortueta, que treballaven aquí en sèries diàries, es queden sense feina i tenien ganes d'escriure una història. Estem en un context...
1: Encara es van quedar ganes.
5: Encara hi van quedar ganes, sí. I ningú les pagava. En aquell moment no es pagava ningú. I van pensar en... Bueno, va ser trauen el calaix de les idees, i una de les idees que tenien era aquesta pel·lícula, no? Parlar un poc de la societat actual en un context molt més reduït i molt més concret, que és un llogaret perdut en la muntanya.
1: Jo crec que un alcalde d'un poble menut que em va dir una volta, pueblos pequeños, grandes infiernos. Igual hem
5: com els xiquets,
1: idealitzat, no?, massa, no?, aquestes qüestions. Per exemple, en este cas, com en la peli, com Eixam, que parla d'eixa comunitat que busca una vida alternativa, algo que està ara molt, molt en voga, no?, però que n'hi ha una altra realitat. Tu què volies explorar en eixa comunitat?
5: Realment, la comunitat autogestionada és el context, perquè la pel·lícula el que parla és de relacions de poder, de relacions humanes i de com les segones oportunitats a vegades venen donades per situacions forçades, no? de necessitat extrema. I també la pel·lícula es parla de supervivència, es parlen de moltes coses. La intenció sobretot d'aquesta pel·lícula és que tu vagis al cine, t'ho passes molt bé, o sigui, que pugues patir moltes emocions al llarg de la pel·lícula, i que al final te'n vagis a casa amb moltes preguntes i moltes reflexions a fer, perquè n'hi ha temes molt, molt, molt profuns, no?, que parlen, pues això, el poder, la seguretat, la llibertat...
1: Com en la vida mateix, avui en dia està passant entre tots nosaltres, en la política també, no? Que pensa que tens molta llibertat, però n'hi ha un grup que exerceix molta pressió sobre tu mateix.
5: Així no és. És que l'opinió a vegades està molt, molt determinada pel context i per els missatges massius i anar a l'espai en tot això. Sí.
1: Bueno, Pablo i Cristina, com descriuríeu els vostres personatges, els de Lluc i els d'Alba? M'imagino que sabeu hasta on podeu arribar, així que no desvelareu massa de la història, no?
6: No, de fet, Lluc, el meu personatge és com si fos el públic, la mirada del públic, perquè jo arribo de nou a aquesta comunitat, no sé res d'ella, i ell en principi bueno, té una funció allà dins, no?, d'aportar els seus coneixements, no?, per aportar aigua allà, i va descobrint poc a poc, no?, que això, que aquesta idealització, no?, com deies tu, ens passa avui en dia, no?, marxem al camp, jo ara estic al camp també, no?, i te n'adones que estàs... que canvies el context, però el sistema és el mateix.
1: Jo és que ho vaig viure també, saps?
6: No, i agafes el cotxe a tota hora, sí, demanes...

0: productes per online.
1: Vull només dir que... té una cosa bona, que no el gastes un clavell. És a dir, tots aquests estímuls i aquestes coses que tens ací de necessitats que el creen o el crees, vivint en un context d'estos no les tens.
0: No tant, però és veritat que el problema no és el context, sinó de fons com ens organitzem com a civilització, no? com a comunitat, no? El sistema que tenim capitalista voraz no funciona, no? I en aquest cas, a la comunitat els problemes són els mateixos, no? Qui exerceix el poder, i n'hi ha una força per a exercir aquest poder, n'hi ha també unes línies roges, no, que no es poden, quines són, què fem envers de que la comunitat estigui bé, no? Fins on arribaràs, no? I aquestes coses el meu personatge és el que comença com el públic a qüestionar-les, no? I fa que allò es convertisca en una olla a pressió que acaba petant.
1: Riu-te dels amics, Cristina.
2: I dels amics. Bueno,
0: I dels amics.
3: En el meu cas, el personatge és un personatge que creu fermament en una idea i en la possibilitat d'una altra manera de funcionar i passa per damunt de moltes coses perquè això funcione, no? Té una fe fèrrea en aquest projecte, i quan es veu amenaçat, que en un moment per certes circumstàncies es veu amenaçat, reacciona per a la seva pròpia supervivència i la supervivència creu de la resta, però potser no sigui tal.
1: No reacciona tan bé com deuria, no?
3: Efectivament. Però bueno, és una persona que com tots... tota la gent que arreplega i que forma part d'aquest projecte està ferida, i les ferides es porten a certs llocs que igual, bueno, pues sobrepassen certs límits, no?
1: A Pablo el veig més integrat en la història, inclús físicament, en el paper i tal. A tu el veig més sofisticaeta, no? Però com s'ho vau treballar per a poder dur endavant eixa comunitat que pareguera real?
3: Bueno, varen treballar a través d'assajos, de parlar molt en direcció, també en guió, vull dir, d'anar creant. Ells també tenien clar els personatges i després, bueno, es cosificaven en nosaltres i anaven creant després entre tots també. Vull dir que en els assajos van sorgir moltes coses, havien parlat que varen fer unes biografies molt clares on amagaven coses que ens varen passar i pues, certes coses no, tu sabies dels altres, però els altres no sabien que ho sabies, i era un joc també molt interessant, no?, a l'hora de la creació dels personatges i de les relacions entre nosaltres, no? I després
2: el
3: estar allà,
2: el
3: que
2: Cluedo, és
3: fantàstic.
2: Jugàvem al Cluedo.
1: Òscar, ixa primera línia que n'hi ha entre la confiança i la desconfiança, eh?
2: Sí, home, és molt interessant per a la construcció i les mirades que tenen i el subtext que té cadascú entre ells mateixos, no? El que saben i el que no saben de cadascú. De fet, la Cris tenia, el seu personatge té una cosa que no sabia ningú, que només sabia ella, i que van dir, què fem? Ja veurem si al llarg del rodatge li ho diem a algú perquè ho sàpiga, però al final crec que no ho van desvelar.
3: No.
2: Va ser una cosa,
1: però
2: que
1: això no és un
2: poquet
1: tortura psicològica?
2: Bueno, jo crec que no. Maltracte. Jo crec que és un joc.
0: No, el que va ser no tortura psicològica, però curiós, és que convivíem tots en un hotel que havien tancat perquè ja es va cremar tot, sí, i la comunitat continuava.
1: Rollo El Resplandor, estàveu allí...
2: Bueno, era entre Resplandor i Hotel Bates. No? Els van reobrir per nosaltres. I feia molt de temps que, no està, que estava tancat i sí, bueno, pues notava certes carències, però vam estar superbé.
1: Autogestionats en el hotel? Sí,
0: bueno, estaven convivint, la comunitat 2 passava allà.
3: Bueno, producció es gestionava, producció es gestionava.
2: No,
3: i
2: hi havia gent de Toràs que se va implicar molt en reobrir l'hotel per a nosaltres.
3: I portar-nos el dinar.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Vull dir, però que servici totes aquestes coses no teníeu, no?
2: No, bueno, anàvem... Hi havia una persona que venia a fer-ne.
3: Sí, es portaven el sopar.
2: Es portaven el sopar, però clar, el sopar venia en un cotxe, el senyor de Xavall.
1: Li fèieu poreta i se n'anava.
3: Obrir en la porta, en una clau.
2: Sí. Vull que tenim, costella.
3: Però de veres que mira, que aquesta convivència també va ser, bueno, va ser profitosa també per al projecte. Vull dir que va ser fantàstic. Jo,
1: és a dir,
3: jo
1: que l'atmosfera inquietant de l'hotel
0: continuava.
1: Es va traslladar també a l'hotel.
0: Me'n vaig a dormir.
2: Bona nit.
0: Al costat allà.
1: Dos bessones al fons del corredor. No?
0: Bueno.
1: Té això alguns referents literaris o cinematogràfics, Òscar?
2: Home, el referent literari que tenim és Rebelión en la Granja, que bueno, que si estiguera així una de les guionistes, la Joana, ho explicaria molt bé, però vaig a deixar que
3: ho expliqui.
2: Vaig a deixar que expliqui el trauma, Cristina, que ja ho he sentit.
0: Posa veu, sisplau.
3: El pare de Joana li va posar Rebelión en la Granja quan tenia 6 anys, igual un poc xicoteta, però

0: el tema.
1: Perquè era anima, una pel·lícula d'animació.
0: Clar, i ella se va quedar en xoc i va poder arribar fins quan va morir el cavall, ella va dir fins a si ha arribat.
2: Bueno, però això és més major quan passat en Bambi. Jo no puc veure Bambi, i crec que la majoria tampoc. Allò de la mare és un trauma per tots nosaltres.
0: Sí. I com que va suposar un trauma quan van obrir el calaix, els guionistes, per a veure les idees, una idea que ella li va marcar per sempre va ser esta, i que aprofitava molt en este moment, en esta societat en la que vivim, de desastre i d'individualització absoluta, i va dir, pues este és el moment.
1: Sí, la pregunta que es feia era pues, si, com pot ser que tenint en una societat tenint totes les eines per a que les coses vagin bé acaben esdevenint en el que passa en aquesta, en Rebel·lió en la Granja. I bueno, a vegades és que se barreja la condició humana, no? I les necessitats personals per damunt de a vegades del col·lectiu. I bueno, la pel·li reflexiona un poc.
0: Sí, és que jo crec que l'anàlisi que es fa en la pel·li de l'ésser humà i de què ens passa, l'instint, l'educació, què ens afecta, què ens construís com a persones, pues jo crec que és molt interessant, més enllà del sistema que s'està plantejant, que és un context, vull dir, no s'està fent una crítica sobre això per a res, sinó que s'està fent una sobre l'ésser humà i els nostres comportaments i les maneres de relacionar-nos, no?
2: Sí. Estava pensant que totes les granges i les pel·lícules de les granges i tal són un poquet inquietants.
1: Sí.
2: La majoria d'elles. És una reflexió que estava fent mentre parlàveu. Chicken Run, etc.
3: És que n'hi ha algo també del camp, dels animals, no? Que ho comentàvem abans, no? De allà la mort és molt més natural, no? Que un bitxo es menja un altre, no? Ho dèiem, no?
2: O que entre el senyor i la senyora de la granja i acaben qualsevol de la... De, sí.
3: Clar. I llavors...
2: I millor dir zasca.
3: Clar, nosaltres som animals també i estem en aquesta contradicció de quan animal podem ser o quan civilitzat hem de ser per viure en societat, no? I allà, ho dèiem abans, no? La natura és sublime, és bella i és cruel, no? I això passa a la pel·li.
1: Sí, la natura té les dos vessants, no? La part idíl·lica i la bellesa, no? I la part de brutal i fosca, i la pel·lícula és així. La pel·lícula comença d'una manera envoltant a l'espectador mitjançant el protagonista de, mira, els cantos de sirena, no? Això que bonic, o tal, però en el moment en què es precipita la part, el reverso de la natura, ahí és quan tot acaba, o sigui, exercís la brutalitat i el thriller se va disparat, no?, fins al final de la pel·lícula. I és molt interessant també això.
0: Sí, crec que està bé també que el que mostra de la part de la natura i de viure en la natura és la gent que viu i que té un mode de vida que és allò, que no és que fugís i se'n va allà per una cosa idíl·lica, aquesta cosa més pija que tenim, de me vaig a fer unes rutes. No, és un mode de vida, i és un mode de vida complexe i dur, molt dur, de sobreviure, i més, i ja s'encarreguen de fer-lo més dur.
2: L'altre dia escoltava en la ràdio que les generacions d'avui en dia estan més esmonyigades precisament per això, no? Sí, es compares en altres societats, per exemple, les que viuen en el camp, les que dia a dia veuen com n'hi ha que matar un bitxo en casa per a poder sopar, que conviuen en la malaltia, en les maternitats, en les pròpies cases, etc. I nosaltres, és curiós, ara diem que és dur, però abans era una forma natural de viure.
0: Bueno, ara es fa més dur perquè no estem cuidant allò que ens està alimentant. Vull dir, tot allò ens alimenta i no s'està cuidant des de les institucions, no s'està cuidant. Per tant, la vida es fa encara més dura de lo que és estar a la intempèrie i depenent de la meteorologia, de moltes coses que depenen els ramaders, els agricultors, però a més, si no n'hi ha un recolzament i una cura d'aixos espais que ens estan alimentant a nosaltres, pues apaga i vámonos.
2: Jo tinc algunes amigues d'estes del poble, amigues de 85, 87 i 90 i pico anys, moltes amigues, que, clar, aquestes persones, ja en tindràs tu d'aixes també, es van criar, pues, això en el ramat pels boscos, etc. i tenen els seus traumetes, per exemple, les tronades. A les tronades estan en pànic perquè les pillaven quan eren xiquetes enmig de la muntanya i no sabien on amagar-se, no? I les pillava totalment desprovistes. Un altre, per exemple, que diu que no vol ni sentir parlar dels caragols perquè n'hi havia èpoques en què només menjaven caragols, no? I totes aquestes coses que sí, que formaven part de la normalitat, que ara, lluny de ser bucòlic, també seria tota una realitat que no es cuida. Tens tota la raó del món. Sí. Però, en fi, què el passa en l'expressivitat corporal de Pablo? Que l'has lluat tantes voltes i que ajuda tant a l'hora de treballar, sobretot en este cas de...
1: Doncs, mira, té una cosa molt física el Pablo, però és que també la té la Cris. I el tema és que Pablo sí que ha pogut exercir aquesta expressivitat física en el personatge, però Cristina no.
0: M'han fet la contra.
1: Cristina era
0: me l'han jugat.
1: La contenció pura i era tot el temps era... Baixa,
2: sí, estàs constrenyida.
0: Més, tot el rato havia de contindre, jo baixa, tot, que sóc mediterrània pura.
2: Hi haurà cosa pitjor, Cristina, que sí. Això, que estic tot el rato posant-te
0: això...
2: llimis.
0: No, això és el pitjor. Sí, i a més, perquè a vegades te donaven la sensació de que dius... però que aleshores no estic fent res. Sí. Que com estic acostumada a tota aquesta energia, claro. Quan de sobte has de contindre que està molt bé també per a la vida, aprendre això.
2: No sé, t'ho dic perquè també, perquè jo sol dir molts tacos, tot el dia estic dient tacos, i quan estic així tinc que comportar-me com... I no sé com fer, és com si em faltara part de la respiració.
0: Pues això, sí, sí. Però que és lo bo de ser actriu, no? Que has de treballar moltes altres vessants, que segur que formen part de tu. I jo encara no l'havia vist.
1: Però l'ha funcionat molt bé, i al Pablo sí. La part física també li funciona molt bé, perquè és una persona que la càmera li agrada, no? És la càmera és agraïda en el Pablo, sí, sí, sí.
3: Vull dir que sóc lleig.
2: El vol.
3: Sóc lleig, però en càmera que de bé.
2: Això m'ho dia Toni Peix un dia. Diu, no el penses que perquè t'han agarrat i eixes en la tele és perquè eres guapo, no és perquè tens una cara com la tens i la càmera el vol, però no té res que veure. Sí, sí, és de veres això.
3: No, jo vinc del teatre físic i a mi el cos me pareix molt important a l'hora d'encarnar. Si no, no sé com encarnar, si no és amb el cos. Però és veritat que tot treball té la seva cosa, perquè en un treball més contingut, no? Com el que ha fet la Cris, ostres, descobreixes també que qualsevol coseta és un món.
0: És un això, món, sí,
3: i això
0: sí.
3: També és com si canvies la mesura del microscopi, no? I ets molt més precís.
0: Sí,
3: i,
0: sí.
3: I també, vull dir, depèn del personatge, no? Però el cos va per dins, no? Són coses
0: que
3: t'estàs... tu a tu mateix tallant, però que estan passant, no? I això també és molt interessant.
0: I és interessant, sí, perquè de sobte quan t'ha d'eixir alguna cosa, com no vaig a desvellar res, però
2: veus, estàs l'altra volta autorreprimint-te.
0: Algun gest, doncs sí, clar. Sí, des d'aquesta repressió és molt més fort i passa en tot, no? En este personatge. Quan eixen les coses, eixen molt més fortes.
2: Només una última coseta, Òscar. I Sam, és el teu salt, diguem, al llargmetratge, si no estic enganyat, de ficció.
1: De ficció.
2: Després sí. De la teua trajectòria el documental. Com ha sigut ixa evolució, ixa salt?
1: Pues, desitjar de molt bonico, perquè ja feia molt de temps que volia que arribara a aquest moment. I sí que m'ha vingut molt bé. A vegades fas la reflexió al revés, no? De dir, ostres, ha tardat molt de temps en arribar al llarg. Però ara jo la reflexió la faig ara a la inversa, i perquè a mi el documental m'ha ajudat a resoldre moltes coses en rodatge, a tindre més paciència en el set.
2: Això també podria ser un poc documental.
1: Correcte, sí, però la cosa és que en el documental només, a vegades només tens un tir, no? Mm-hmm. Vas a rodar una cosa, rodes una, no? I després pues, ja fas el treball de muntatge i tal. En la ficció és al revés, la ficció va tot construït per a rodar, no? I fas les presses i fins que ells, no? I què ha passat? Que este és un rodatge que ha sigut molt difícil, perquè l'orografia de l'espai era molt complicada, accedir als llocs era molt complicat, treballar amb animals és molt complicat, amb nanos és molt complicat.
2: Bueno, no sé què és pitjor de les dues coses, eh?
1: Sí,
3: tota l'hora. Després
2: els xiquets i els animals.
1: La coralitat, els exteriors, pues, si te cau una trona, sí. no, pues has de conviure en ella. Clar, i t'exigís una flexibilitat, i aquesta flexibilitat quan la portes del documental, perquè la necessites en el documental, i la incorpores a la ficció, m'ha vingut molt bé. O sigui, que ha sigut una experiència molt xula, que desitjava que passara fa molt de temps, i en aquesta experiència prèvia acumulada de tots aquests anys, doncs l'heu viscut d'una altra manera.
2: Pues m'alegra molt que l'experiència hagi sigut almenys així de positiva, encara que algunes persones hagin tingut que reprimir, que anem a fer-la. Bueno, eixa més, eixa pel·lícula rodada a escenaris de l'Alt Palància, com vos diem, participada per esta casa, per a punt, que això també és important, i que és un thriller rural, com vos contàvem al principi, que podreu veure als cines, i ho podeu fer a partir del 4 de setembre. Whisper estrena precisament als Lis, no als Kinèpolis, que mos ha donat ahir un poquetel. Als Lis, busqueu aparcament si teniu que entrar al centre de València. Òscar, Pablo i Cristina, gràcies per haver vingut. Que vaja bé.
0: A vosaltres.
2: Adéu.

0: medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot. La traumatología especializada más cerca de ti.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
6: De tu a tu.
7: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
8: És que estàvem fent les despedides de rigor, 3-4 persones, que sí, això ho parlat en tal, en Masqual. En fi, bueno, també tenim els ulls posats en la sala prim del Congrés, en directe, on està parlant-se de la crisi migratòria en Ceuta i on, entre altres coses, n'hi ha dos ministres que avui, entre altres qüestions, compareixen en ixe congrés. Però no anem a parlar d'això. Ara, a les 12:34, en directe a través de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica, anem a parlar de la tornada de les vacances, que és una cosa ja més que patent per a tots. Això ja està ahí. I per a milions de treballadors, setembre suposa recuperar horaris, responsabilitats, però també ritmes i rutines que durant unes setmanes havien quedat aparcats i en la majoria dels casos, si tenen sort, oblidats, que no sempre es pot aconseguir això. Però no totes les persones, després d'aquest període, afronten esta tornada de la mateixa manera. Segons les dades recollides per ADECO Espanya, més del 35% dels treballadors espanyols pateix síndrome postvacacional. Però és una tonteria de la que parlem, sí, tots els anys i en estos temps, com, jo què sé, de la Costa de Gener, per exemple, però està ahí, eh? I quan menys el dones compte, acabes patint-ho i acabes succeint. Entre els símptomes més habituals apareixen el cansament, l'insomni, la irritabilitat, encara que alguns la puguen partir de sèrie, no? I les dificultats per a concentrar-se. Jo afegiria una altra cosa, l'espècie d'agonieta esta que et dona tot, no? Que dius... que m'ho van estar comentant també alguns. Bueno, l'adaptació, en definitiva, pot prolongar-se entre 10 i 14 dies i quan el malestar no es gestiona adequadament pot arribar a relacionar-se amb problemes d'estrès. Però hi ha una qüestió que va més enllà de la coneguda depressió de setembre. Realment estem davant d'un problema provocat per la tornada al treball o les vacances poden convertir-se en un moment de reflexió en què algunes persones prenen consciència, toquen terra i ja són sabedores de que no estan satisfetes amb la seva vida laboral. I això és una gran pregunta. La tornada a la rutina també pot posar davant de l'espill el clima laboral, la càrrega de treball, la motivació o la relació que mantenim amb la nostra professió. I, a més, els experts recomanen que la reincorporació no siga excessivament brusca i que es recuperen progressivament, és a dir, a poc, els horaris i els hàbits previstos en les vacances. Anem a aprofundir, per tant, per a posar algunes pautes en les causes i les conseqüències d'este fenomen, parlant amb Xavi Sabín, que és psicòleg i director de la Fundació Salut i Persona. Xavi, què tal? Bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia.
8: Bueno, més d'un 35% dels treballadors, com contàvem, podria experimentar ixa síndrome postvacacional. Estem davant d'un fenomen psicològic realment preocupant o estem convertint en un problema una reacció normal davant de la tornada a la rutina en el treball com pot ser en les escoles?
9: Sí. El terme síndrome postvacacional no és un terme clínic, no és una cosa que utilitzem o que estigui als nostres manuals diagnòstics, però sí que reflexa doncs, un sentiment, una sensació que és veritat que podem patir o podem viure molta gent. Jo avui em reincorporo després de les meves vacances.
8: I què sents, Xavi?
9: Bueno, puc sentir una... De fet, avui ja no, però ahir al vespre sí que he tingut un bon estiu. I llavors m'ha feia una certa mandra. No, sí. No ens hem d'enganyar. El que passa és que en el moment que pues, agafo la moto, me'n vaig cap a treballar, ja obres el correu, te trobes els companys i les companyes, que també et ve de gust, ja tot canvia i està superat. Així tot, sí que des del punt de vista més clínic, hi ha moltes persones que després de les vacances tenen aquests símptomes que tu comentaves, però ens trobem dos grups. El de persones que han passat un estiu fantàstic i que ara tornar a la feina els hi costa una barbaritat, i les persones que tenien una expectativa altíssima durant l'estiu i s'han sentit decebudes, que també poden tindre doncs, aquest malestar, aquest cansament, aquesta angoixa, aquesta preocupació. O sigui, quan ens trobem amb aquestes demandes, hi ha una part que té que veure amb la feina i hi ha una altra part que té que veure amb aspectes més personals. Ja tots sabem, no?, que el número de separacions o divorcis incrementa moltíssim al setembre.
8: Però això és una conseqüència del temps que han passat junts durant el període vacacional.
9: Molt bé. Llavors, però el que me refereixo és que...
8: Va passar en el confinament. Te'n recordes, Xavi, que per tot allò que descobrien de les hores que tenien que passar convivint, el personal acabaven prenent-se mania o descobrint, diguem, aspectes de l'altre o de l'altra que no els acabaven d'agradar.
9: Molt bé. Ho comento perquè és veritat que normalment ens costa molt menys agafar i dir no estic prou a la feina, i ens costa una miqueta més dir no estic prou a gust a casa o no he estat prou a gust a les vacances. Llavors el que veiem nosaltres és l'estat d'ànim i hi ha un percentatge d'aquestes persones que a lo millor refereixen depressió postvacacional o síndrome postvacacional, i en realitat les persones no estem tan compartimentades i a lo millor hi ha una part d'aquest malestar que té que veure amb aspectes personals o no.
8: Està clar. De totes formes, aquesta sensació de... Ai, que asco, no? Cansament, irritabilitat, insomni, dificultats en la concentració, són alguns dels símptomes més habituals que comentàvem fa un moment. Però no sé quan podríem saber quan formen part d'un procés normal d'adaptació o quan hauríem de començar a preocupar-nos.
9: Molt bé. De fet, a la introducció tu ho has explicat molt bé, tant aquells criteris que no són criteris diagnòstics, però sí que me fan veure que les coses no acaben d'anar prou bé. Hi ha quatre coses diferents. La primera, que és un malestar significatiu. La gent sabem diferenciar entre que me fa mandra o que realment se'm fa gairebé impossible tornar a la feina. O si és un malestar important, si és un malestar significatiu, si m'ocupa el pensament la major part del dia, això m'ha de alertar. I després serà quan afecti el meu descans, la meva alimentació, la meva higiene, les meves relacions socials o el meu rendiment a la feina. Has comentat, no sé quina expressió has utilitzat, de gent que està enfadada. No has dit enfadat, has dit... o mal caràcter, o irascible.
8: Sí,
9: o...
8: sí, que està com contrariada sempre. Sí, sé el que vols dir, sí.
9: Clar, si el meu estat d'ànim fa que la meva convivència, per exemple, amb els companys o amb la família es vegi afectada, això m'ha d'alertar. O, per exemple, si ara obro el correu i veig que m'acosta moltíssim el donar resposta o el treure feines que abans feia, potser tinc que fer un informe i dic, ostres, si això jo abans de vacances ho feia en 10 minutets i ara porto una hora i estic donant 200 voltes. Doncs aquests són els criteris, que és malestar important, que això me dificulti el conciliar o mantindre la son, que se'm fa un nus a l'estómac i no puc menjar, o estic superangoixat i menjo tot el dia, que m'estic descuidant, que no faig per veure'm bé, que m'acosta dutxar-me, afaitar-me, vestir-me, que no tinc ganes d'arreglar-me, aquest tipus de qüestions, o que afecta les meves relacions socials, que serà un altre dels exemples fonamentals. Per lo de més, doncs, tindre mandra quan has passat un bon estiu, entra dins de lo esperat.
8: Clar, Xavi, perquè les vacances, una de les coses bones que tenen és que ens permeten desconnectar i agafar perspectiva sobre el que tenim davant de manera habitual. No sé si és possible que aquesta síndrome postvacacional no tinga tanta vore amb tornar a treballar com va a donar-nos a ser conscients de que no estem satisfets, per exemple, amb el nostre treball.
9: Molt bé. Tenim temps per pensar. I de vegades pensem i de vegades sobrepensem. O sigui, el cervell, que no para, el meu cervell té el costum, i el teu també, encara que diguin, no, els homes de vegades no pensem, els homes també pensem. I hi ha 110 bits per segon, que és la capacitat que tinc jo d'interpretar i de captar informació al meu entorn, que estan treballant constantment. Llavors, quan jo tinc un espai per l'avorriment, moltes vegades acaben venint aquests pensaments que tenen que veure amb una no realització personal, amb una frustració, amb un pensar que no estic aconseguint els meus objectius, o bé, ho he passat fantàstic, i dic, ostres, és que jo ara tinc que aguantar tot un any per tornar a gaudir de la bicicleta o dels amics, o d'un sopar o d'una terrassa, aquest tipus de qüestions. Sí, pensar està bé, sobrepensar ens complica la vida.
8: Durant les vacances, parlant de les vacances, a alguns ja no els agradarà que comencem a rememorar aquest temps que ja ha acabat, però canvien els horaris, dormim més, o inclús dormim a altres hores. També reduïm moltes de les nostres obligacions, per no dir quasi totes. Quines conseqüències, o com hauria de ser una tornada progressiva a la rutina per evitar un xoc massa brusc? Perquè la majoria, ahir ho veia, ho hauràs vist tu, i tots ho hem pogut experimentar. Tots tornaven de sobte, potser fins i tot a la una, a les dues de la matinada, deixes vacances, deixes creuer, deixes viatge, i de sobte avui, a les 8 del matí, qui no a les 6, les 5, s'ha tingut que reincorporar, com qui no vol la cosa, mai millor dit, al treball. No és un poquet massa dràstic?
9: Sí. Sí, sí, quan... Bueno, jo visc i treballo a Barcelona, doncs ahir... No, de fet, jo no vaig vindre diumenge, vaig vindre dissabte, ho vaig avançar una miqueta, però potser no és suficient, i te n'adones d'això, que clar, si a les 10 del vespre, a les 11 del vespre, estàs tornant de vacances, i a les 6 del matí sonarà el despertador per a millor sortir de casa a les 7, és massa canvi. Aleshores, què seria l'ideal? Home, l'ideal és avançar una miqueta, o sigui, el donar-me 2 o 3 dies, per lo menys, per anar agafant aquests avis d'horaris, d'estar a la ciutat, si estigueixo en una altra població, doncs, d'estar allà on estic vivint, o bé...
8: És que, a veure, Xavi, lluny de les expectatives que tu el marques, també hi ha moltes empreses, sobretot aquelles que depenen molt de la productivitat, esperen que els treballadors tornin al 100% des del molt primer dia. Quines conseqüències pot tindre exigir aquest nivell de rendiment immediatament després d'un període estival?
9: Fantàstic. Pues això anava, que no ho aconseguiràs. O sigui, les persones no passem de tot a 100. Ja sigui, si és una feina que és una... per exemple, que és manual, la musculatura té una certa memòria. O sigui, no vaig al mateix ritme treballant en una línia de producció.
8: Home, si has d'estar fent el manta tot l'estiu, després el costarà recuperar-te.
9: Bueno, no sé si te'n recordes de quan anàvem a l'escola.
8: Sí.
9: Que t'acostava a agafar el llapis, que no sabies com anava una mica. I començaves a escriure i veies que la cosa no era fluida perquè havies parat, potser jo és que parava massa, eh? Uh-huh. Havies parat 3 mesos. L'ideal seria o bé anar agafant determinades rutines una miqueta abans, però no ens posarem a treballar abans del dia, o la majoria no ho farem, o bé... Si m'ho puc gestionar jo, per exemple, aquesta primera setmana, poques reunions m'he posat. De fet, vosaltres m'heu avisat i m'heu dit, Xavi, pots fer una entrevista? I normalment m'acosta una miqueta més, però ja he procurat que aquesta primera setmana doncs, sigui una setmana d'aterrar, de posar-me al dia, de veure els correus, de programar les coses que venen la setmana que ve, que ja sí està més apretadeta. I l'ideal seria que les empreses, quan tenen gent que no té una gestió directa de la seva feina, ho tinguessin en compte.
8: Les coses en calma. Pues Xavi, anem a veure com gestionem tot això i si ho portem de la millor forma possible, encara que imagine com tot en la vida també depèn del treball. Moltes gràcies per haver-nos atès i que tinguis tu també una bona tornada.
9: Molt bé. Igualment, una abraçada i gràcies per fer difusió de la psicologia. Una abraçada.
8: Adéu.
9: Adéu.

0: a Villena de manera íntegra. ¿Mantiene el pueblo esa esperanza?
1: Sí, la vamos a seguir manteniendo, yo creo que por los años, ¿no? Porque además yo creo que expresaba un poco lo que escuchaba de la gente. Porque al final había mucha gente allí y con la gente que podía hablar a lo largo de estos días, precisamente esa es la esperanza a la que nos aferramos, ¿no? A que se recuperen las coronas de la Virgen y a que se recupere el tesoro. A ver, somos conscientes de que es complicado, ¿no? Pero aún así, bueno, ese es, bueno, un clavo donde agarrarnos. También se han recuperado otros tesoros importantes que han sido robados. Uh-huh. Y yo sí que hacía un llamamiento también en la conversación que tuve con unos compañeros ayer, es que esto, bueno, pues sirviera, porque intentaron, bueno, que criticara, pero no, es que no creo que sea el momento, ni creo que ganemos nada con eso, ¿no? Que se tomen las medidas oportunas por parte de las administraciones competentes. Claro. Y hablo a nivel europeo también, para mejorar la seguridad o los parámetros de seguridad, porque nosotros lo que hacemos es lo que nos dicen que tenemos que hacer. Si nos dicen que tenemos que poner una cámara X, nosotros ponemos una cámara X. Y si la tenemos que poner X más así, pues la ponemos X más así. Pero son ellos que nos han dicho lo que tenemos que hacer, lo hemos puesto, se ha revisado y se ha autorizado.
2: Alcalde, solamente, es que no nos queda más de un minuto, menos de un minuto,
1: sí,
2: lo que nos queda. No, que va, en absoluto. Solamente una última cuestión. Hay expertos en este tipo de robos que hablan que lo más probable es que se haya fundido, Dios no lo quiera, pero es solo una hipótesis. ¿Qué papel puede jugar la difusión internacional para dificultar que esas piezas entren, por ejemplo, en un mercado negro, o que se identifiquen si se intenta traficar con ellas?
1: Yo igual que soy un experto, puedo hacer mil elucubraciones, ¿no?
2: Sí.
1: Pero igual que no soy un experto en seguridad de un museo, no soy un experto en qué se puede hacer con este tipo de piezas. Eso creo que lo tendrán que responder.
2: Pero es importante darlo a conocer, eso estaremos de acuerdo, claro.
1: Sí, por supuesto. Por eso que es importante que se conozca y que esté en todos los sitios, y creo, vamos, que la policía responsable habrá actuado en ese sentido, pero tampoco le puedo decir.
2: Bueno, pues ahí vamos a dejarlo, deseándoles, eso sí, que lo recuperen cuanto antes. Fulgencio Zaldán, alcalde de Villena, gracias por haber atendido a la Radio Autonómica Valenciana. Un abrazo y que haya suerte.
1: Un abrazo.
2: Hasta luego, buenos días. Cosa complicada esta, pero que ha omplit tots els titulars en les últimes hores. Ens vegem en un ratet, d'acord, David?
0: Estarà.
2: Fins ara.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Hola, com estan? En l'arranc del curs polític, Compromís ha anunciat que tramitarà a través del Defensor del Poble un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Mesures Fiscals de la Generalitat, la coneguda com a Llei d'Acompanyament dels Pressupostos, perquè, segons denuncien, atempta contra els drets bàsics dels valencians i valencianes. Joan Baldoví és el síndic.
5: L'atac als drets bàsics, insistics, de la infància, dels docents en aquesta policia educativa, i l'intentar llevar de l'educació qualsevol referència al col·lectiu LGTBI, per tant, nosaltres entenem que s'està atentant contra els drets bàsics de valencians i valencianes, i vehicularem a través del Defensor del Poble i aquest recurs d'inconstitucionalitat.
6: Un recurs al qual s'ha sumat la secretària general del PSPB, Diana Morán, que ha recordat que el govern central el pot interposar i ha oferit els diputats dels socialistes al Congrés.
7: Que estamos en línia con Compromís. Los recursos de inconstitucionalidad los puede poner el gobierno de España, y ustedes tienen aquí delante a una ministra, es decir, que está bien que Compromís en ese sentido pues nos apoye, nos acompañe para hacer esto, y luego por otra parte en el Congreso de los Diputados nosotros tenemos 120 diputados.
6: En resposta a aquest anunci, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha fet una crida a la reflexió, a Compromís i a sumar-se a les polítiques constructives.
8: Yo le llamo Compromís a la reflexión. Creo que se tienen que sumar a las políticas constructivas, a las políticas de cambio, que creo que hacen a la comunidad valenciana mejor. Y yo creo que los políticos, aquellos que simplemente se basan todos los días presentando recursos, intentando detener la actividad administrativa, creo que aportan muy poco a la sociedad.
3: Canvi de composició a l'Ajuntament de Borriana, a la Plana Baixa, amb l'eixida d'un regidor de Vox. L'edil Daniel Gutiérrez ha sol·licitat formalment deixar el grup municipal de Vox per discrepàncies amb el projecte i passar a la condició de regidor no adscrit.
6: Vox ja li ha demanat que entregui l'acta i ha anunciat l'obertura d'un expedient intern. Amb esta modificació, la distribució de regidors de l'Ajuntament de Borriana queda amb els 8 regidors del PP, 7 del PSPB, 2 de Vox, que en perd un, i 4 ara en el grup de no escrits després d'esta renúncia.
3: I es parlem ara de l'incendi del Saler. Com saben, ha cremat 37 hectàrees i moltes d'elles estan poblades de pi blanc, una espècie que abunda en la Devesa del Parc Natural. Aquest espai d'una gran riquesa ambiental afronta ara un llarg procés de regeneració que els experts calculen que pot durar uns 20 anys. Eduardo Rojas és professor de Medi Natural de la Universitat Politècnica de València.
9: Este pi té el que es diu en pinyes serotines, és l'única espècie de pi mediterrani europeu que té serotinitat sempre. No llencen les llavors en el moment que toca, que és normalment de cara a tardor hivern, sinó que les mantenen tancades i només en un efecte de temperatura que és impossible en condicions normals, de més de 100 graus, obrin, però en retard, és com una caixa forta.
3: Itàlia ha decidit prorrogar altres 15 dies més la suspensió de l'acord Schengen en Espanya i els controls en ports i aeroports als viatgers procedents d'Espanya per una qüestió, ja ho saben, de seguretat nacional davant la crisi migratòria de Ceuta.
6: El govern de Meloni ha entregat a la Unió Europea el memoràndum informant d'esta pròrroga i també ha comunicat la seva decisió al govern espanyol, una decisió que prorroga la que ja va prendre fa un mes i que va suposar suspendre l'acord de lliure circulació europeu amb Espanya, que també manté en resposta la suspensió de Schengen amb Itàlia fins al 7 de setembre aplicant els controls als viatgers procedents d'este país.
3: I la corda de Paterna d'esta matinada ha deixat 20 persones ferides, però això sí, totes elles de caràcter lleu.
6: Del total, 6 han sigut en la corda, pròpiament dita, i 14 en la recorda posterior, segons han informat fa pocs minuts els fons de l'Ajuntament d'esta localitat de l'Horta Nord. L'any passat, en esta festa pirotècnica, una de les cuetades més importants de la Comunitat Valenciana, es van registrar 25 persones ferides, una de gravetat, les altres 24 de caràcter lleu, mentre que en la recorda va haver-hi 12 ferits, tots lleus.
3: En la informació dels esports parlem de futbol i del Castelló. Daniel Mosella, bona vesprada.
10: Bona vesprada, sí, perquè precisament esta vesprada nit es tanca la tercera jornada en segona divisió. El Castelló jugava la I2 contra el Celta Fortuna, el filial del Celta, que porta des del final de la lliga regular, de la passada campanya, amb tot el play-off sense perdre. El Castelló arriba a este partit després d'empatar a casa contra el Sabadell. El tècnic Pablo Hernández té clar el que necessita l'equip per a tornar a la senda de la victòria. L'escoltem.
11: Si queremos ganar al Celta B físicamente tenemos que dar un pasito adelante y para jugar como jugamos y sacar nuestra mejor versión necesitamos ese plus físico y bueno, lo hemos trabajado, lo hemos hablado esta semana y estoy seguro que ahí vamos a dar un paso adelante todos.
10: Recordem, el partit a les 9 i mitja de la nit a Balaïdos i el podreu seguir en esta mateixa sintonia en una nova edició del Punta a Punta a partir de les 9 i 5.
3: Gràcies, Dani. Acabem la 1 i 5 minuts. Continua amunt i avall amb Sergi Urcina i el seu equip. Sergi Urcina i el seu equip. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
12: Som la veu de tots. Som Apple.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
15: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
16: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A. Ràdio.
17: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
18: fem banda
17: amb el millor representant

0: Repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment.
6: Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
7: Sí.
2: App.podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
10: App, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
11: De tu a tu.
10: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
12: Són 8 dels minuts que passen, bueno, ja 9, sobre la una de la vesprada d'aquest últim dia d'agost de 2026. Estem parlant molt de rutines i de coses que ens passen o que ens tornen a passar, no?, una vegada s'han acabat les vacances. És curiós perquè en setant d'esta última hora, fa un moment i quasi sense recordar-me que anava a mantindre esta entrevista, parlava amb Anaïs, la nostra companya d'esports de la tele, les dificultats que tenim per a dormir. Ella, un servidor, encara que ella, a pesar de que dorm poquet, li dia, jo dic que estàs extremadament guapíssima, i això no era un comentari d'estos per quedar bé, no, és que... I encara em diu, crec que estàs tu pitjor que jo, eh? Sí, si atenem a la quantitat d'hores que dormim, o millor dit, que no dormim. Bé, vos dic això perquè tornem avui a les rutines i hem donat últimament consells per a fer-ho de la millor manera. Una de les principals és tornar als horaris. I un dels principals maldecaps és poder dormir com hem fet a les vacances. Mira, aquests dies no podia tornar a habituar-me, eh? Això de que et poses a pegar voltes al llit, que el molesten els braços, te les desenroscaries o les cames i et quedaries allí. Em vendré una pastilleta, no me la prendré. Mal se pegui una volta, pegui un crit, puja al terrat, baixe. No saps què fer en tal de poder dormir. Perquè fer 8 hores cada nit s'ha convertit en una espècie de regla universal. Però la ciència, que sapigueu, que apunta que no és una necessitat fixa per a totes les persones adultes. A veure, una revisió científica publicada en la revista Brain Medicine qüestiona precisament esta idea i assenyala que les necessitats de son poden variar considerablement d'una persona a una altra. Per això avui volem parlar amb Roser Gort, que és psicòloga, però també és divulgadora científica, que ha volgut entendre per què cada vegada dormim pitjor. Té un llibre que es diu El sueño lo cura todo i que es publica en un parell de dies. Dona les claus per a dormir bé. I amb això, entre altres coses, si és possible, llevar-nos l'estrès. Roser, què tal? Bona vesprada.
13: Hola, què tal? Com esteu?
12: Bé, en son.
13: Bueno, és cert que el que estaves dient, que venim d'un gran contrast, no? Venim de les vacances i la tornada és difícil.
12: Sí. Escolta, en primer lloc, cal dormir de veritat 8 hores al dia o cada persona té unes necessitats? És a dir, aquells que el diuen, no, jo en 4 o 5 horetes tinc suficient. Això de veritat existeix?
13: Mira, aquí la resposta és depèn. El son sempre l'hem d'enfocar com un taller de reparació. I això vol dir que no tothom ha de reparar el mateix, no és el mateix un nen que un adult que es passa el dia sentat, i no és el mateix, per exemple, una persona que fa esport a una persona que no en fa. El que sí que sabem és que necessitem una quantitat d'hores universals. I les persones que diuen que amb 4 en tenen suficients, crec que es queden curtes. Però això no vol dir que hi hagi persones que reparin molt ràpid. I és cert que ens trobem algunes persones que en qüestió de 6 hores o 6 hores i mitja en tenen suficient. Però el gran indicador de si estem dormint o no, al final és com et sents quan et despertes i com estàs durant el dia. Això és amb el que ens hem de fixar més que amb les hores.
12: Clar, perquè som persones, no som galgos, i necessitem descansar 5 minuts després de tot el que hem corregut. De totes formes, tinc una qüestió directa que plantejar-te, Roser. Per què cada vegada dormim pitjor? De què depèn? Vull dir que no tinguem no només quantitat, sinó bona qualitat de son.
13: La gran pregunta. Mira, si t'hi fixes, tu has dit algo molt important, i és que durant les vacances molts de nosaltres dormim molt bé, i és a la tornada on ens costa. I és que hi ha un missatge que és molt important, i és que molta gent té problemes del son que no depenen de la nit, ni del seu son. El seu cervell funciona bé. Saben dormir. El seu problema té a veure amb el que fan des de que obren els ulls. Tot el que passa durant el dia. Aquest és un missatge molt important perquè també et dona molt poder a tu mateix de prendre decisions. És a dir, no és que no hi hagi res a fer i no és que passi alguna cosa al meu cos que m'impedeix dormir bé o profundament. És que són decisions que prenem durant el dia que condicionaran el temps passe durant la nit.
12: De totes formes, vaig a dir-te una cosa al respecte del que vaig a plantejar-te. Jo quan escolte dir, és que si et poses a mirar el mòbil o veus la tele o et poses ahí en la tablet, al llit, vas a espavilar-te. A mi em passa just el contrari, és com llegir. Em poso a llegir i té un efecte narcolèptic en mi, no? Tarde menys en caure. Aleshores no entenc quin és l'impacte de la llum i les pantalles i com influeixen els ritmes circadians en el descans després de fer ús d'elles.
13: Mira, jo treballo a la clínica del Son Estivill i contínuament fem estudis sobre els ritmes circadians. I algo important que veiem és que s'ha parlat molt de la llum de les pantalles, dels mòbils, però s'ha parlat molt poc dels continguts. El que modifica més l'activitat del nostre cervell i ens deixa començar a dormir o no, sí que és la llum, però és molt més important que és el que estem mirant. Si estem mirant algo que ens enganxa el suficient com per no deixar-nos desconnectar i voler seguir atents, és molt difícil començar a dormir. Però si estic mirant algo que dins del que cap no m'importa i estic mirant, per exemple, una sèrie o un vídeo que no em genera un gran interès com acabarà, no tinc la necessitat de seguir atent, a poc vaig desconnectant. És a dir, puc estar mirant la tele amb la meva sèrie preferida i no poder dormir, o puc estar mirant la tele amb una sèrie que no m'interessa i justament és el que m'ajuda a dormir.
12: Yeah.
13: Llavors, aquí hi ha una gran diferència en funció dels continguts, no només la llum.
12: Aleshores, també quina és la relació entre son, estrès, alimentació o exercici físic, Roser?
13: Ui, aquí és gegant, això és un gran meló. Mira, si t'hi fixes, el son no només serveix per el simple fet de descansar, sinó que ens prepara per a l'endemà. Quan estem privats de son, som persones molt més impulsives. Prenem decisions que no estan tan basades en objectius de futur, sinó en plaer immediat. Això vol dir que després d'una nit de son, possiblement elegiré aliments que no estan potser tan a cor o són coherents amb l'estil d'alimentació que vull seguir, sinó amb aliments que cobreixen el meu impuls immediat de plaer. És a dir, coses que tenen molt més gust, que són més dolces, més salades, també pel que fa a l'esport. Doncs potser el meu cos no tindrà el mateix rendiment. I això és molt important, sobretot en persones que fan esport freqüentment. Les lesions es disparen i la capacitat de recuperar-me d'aquestes lesions es dificulta moltíssim. Llavors, pel que fa a alimentació i esport, importantíssim.
12: Curiosament, estava venint-me al cap allò de estic avui tan cansat que no puc dormir. Quantes voltes hauràs escoltat això? I quina relació té realment?
13: Això, sobretot, ho veiem molt evident amb nens petits, no? Que sabem que si els posem al llit en el moment concret...
12: Per la sobreexcitació.
13: Sí, però arriba un moment on hi ha una sobreexcitació que dius, ara és impossible ja dormir-los. Bueno, als adults això a vegades també ens passa. I és que arriba un punt on el nostre cos genera una activació ja inclús molt hormonal, no? Que generem un pic d'estrès, de cortisol, per poder seguir endavant. I després, perquè tots aquests mecanismes hormonals es tornen a equilibrar, doncs necessitem que passi un temps i sobretot introduir un ritual. I això és una cosa que ens passa molt a la nit, que és entenem que el fet d'anar al llit ja és suficient com per començar a dormir. Però necessitem sempre un ritual que acompanyi tot això, perquè és un procés que s'ha de preparar. Hem de fer passos que avisin al nostre cos de quin serà la següent jugada que volem fer, no? Començar a dormir.
12: No poder dormir llavors, sempre sí. És desagradable. Però quan es pot considerar que l'insomni ve a ser crònic?
13: Sí. Mira, una mala nit la podem tenir tots.
12: ¿Vale? Una mala noche la tiene cualquiera, no?
13: Sí, és molt normal. Això també és important, no donar-li més importància de la que té. Dormir malament ho pot tots podem dormir malament. Nosaltres, els professionals de la clínica del son, que ens dediquem a això, també dormim malament, però entenem que és degut a algun agent que hem viscut, algun agent que ens ha tocat viure, algun agent extern. Mm. Ja tingui a veure amb les rutines que hem seguit, o ja sigui pues, perquè tenim un dolor, o perquè tenim una enfermedad passatgera, no? Una constipat, una febre... Però quan això es cronifica, és a dir, quan portem més de 3 mesos en els que hi ha diverses nits cada setmana, que això suposa un problema, i sobretot, això és el més important, que tenim una repercussió durant el dia. És a dir, estem més cansats, tenim l'estat d'ànim més caigut, ens costa fer coses que abans ens agradava fer. Estem més irritables, tot això comencen a ser símptomes. I quan fa més de 3 mesos que visc en aquest constant, val molt la pena visitar-nos amb un metge perquè ens aconselli què fer.
12: M'imagino que el procediment sempre és el mateix, no? Metge de capçalera i a partir d'ahí ell que considere ell oportú, no? Derivar. O directament sí, al metge de la son.
13: Sí, al final ens trobem que hi ha les dues vies, ¿vale? És a dir, això depèn molt també del coneixement que té la persona, no? Mm-hmm. De, mira, no sé on anar, llavors vaig al metge de capçalera o directament vaig a un especialista del son. Aquí a la clínica del son Estivill, bàsicament tenim una línia de treball molt, molt senzilla, però molt eficient. I és que el primer que hem de fer és saber si el problema de son té un motiu orgànic, li passa alguna cosa al teu cos, li passa alguna cosa al teu cervell, o és que el teu cos i el teu cervell funcionen perfectament i, per tant, la causa del teu mal dormir és una altra. Perquè si algo val molt la pena fer bé en aquest procés és tenir clara la causa. Perquè de causes n'hi ha moltíssimes. I si estem tractant tots els insomnis de la mateixa manera, vol dir que no els estem tractant bé.
12: Estem clars, però jo no sé si som conscients de la importància que té la son, perquè intervenen funcions essencials. Condiciona la memòria, l'aprenentatge, el sistema immunitari, la regulació emocional.
13: Sí, sí, sí. Això és algo que he volgut deixar de manera molt senzilla, explicat al llibre, perquè dir-ho així potser sembla molt distant, no? Molt fred o molt teòric, però això té una gran aplicació al nostre dia a dia. Com, per exemple, el dilema que tots hem tingut. La nit abans d'un examen, què és millor? Seguir estudiant o anar a dormir? O quan estic tenint una discussió amb la meva parella i són les 11 de la nit, que el que estic sentint és real o estic cansat? Realment estic tan enfadat? Realment el que ha fet és tan greu? O és que necessito anar a dormir?
12: Està
13: inclús
12: clar.
13: La cara de les persones. Uh-huh. Veiem que hi ha més atractiu facial en la cara de persones que estan descansades i que ho reflecteixen a través de la pell, la musculatura i les microexpressions facials. És a dir, hi ha una gran aplicació pràctica darrere de tot això i que forma part del nostre dia a dia.
12: Sempre m'ha preguntat, Roser, què ocorre en el nostre cervell mentre dormim? Perquè qualsevol de nosaltres, si agafem... Pues mira, avui he somiat, avui no he somiat, no recordem en moltes ocasions ni si tan sols hem tingut somnis, però realment ahí dins què passa mentre estem dormint? Nosaltres, un crio, un cadellet, dona igual, tots dormim de la mateixa forma.
13: Sí, mira, mentre estem desperts, hi ha una part del nostre cervell, el còrtex prefrontal, que regeix l'activitat de la resta del cervell. ¿Vale? Aquest és com el director de la nostra orquestra. Fa que tot sigui molt lògic, molt, molt argumentat. Però quan comencem a dormir, si t'hi fixes, els somnis són molt estranys, no són lògics, i la seva argumentació és molt boja. Llavors, justament aquesta àrea que durant tot el dia està dirigint l'orquestra passa a tenir una activació molt més baixa i la resta d'àrees del cervell ja no tenen un director principal, sinó que totes funcionen de manera espontània. I aquí és quan apareixen somnis tan estranys, que no tenen una coherència lògica, perquè es poden activar diferents zones del cervell sense una coherència que aplicaríem durant el dia. Però aquí hi ha la part bona. I és que durant el dia, al ser tan lògics, no ens permetem ser molt creatius.

0: I en els somnis, com que són menys lògics, obrim les portes de la creativitat. Coses que semblen impossibles, inimaginables, o que estan desperts, no podríem imaginar. I aquí és la part màgica en generar solucions per als nostres problemes mentre estem dormint. Aquí la famosa frase de consulta-lo con la almohada.
1: Ja, ja. Mira, abans d'acabar aquesta conversa, Roser, anem a fer un repàs dels hàbits que ajuden realment a dormir millor. Uno d'ells, per què ens costa tant acceptar que no podem controlar el moment exacte en el que ens adormim? Que això ens desespera més, si cap.
0: Mira, és que crec que això se'ns ha ensenyat malament. Sempre se'ns ha ensenyat a tenir en compte l'hora a la que anem a dormir i realment el que hem de tenir en compte és l'hora de despertar. És el que importa de veritat i el que posa en hora el nostre rellotge i decidirà l'hora a la que tindrem son el dia següent. L'hora a la que comencem a dormir no la podem controlar. És un procés molt fisiològic, el moment en què es desactiva el cervell i ens entra la son. Però el moment de despertar sí que depèn de nosaltres i depèn del moment en què posem una alarma. I si t'hi fixes, jo t'estic parlant de despertar.
1: Sí.
0: En general, no de despertar de dilluns a divendres, sinó de dilluns a diumenge. Cada dia hauríem de despertar a la mateixa hora perquè el nostre cos no hi entén de convenció social dels dies de la setmana o els dies de cap de setmana. I el problema de les persones que no poden dormir el diumenge a la nit del al dia del dilluns té a veure amb un jet lag que li diguem social. No és qüestió de que agafis un avió, però sí que és qüestió que durant el cap de setmana fem un canvi d'horaris massa excessiu del que el nostre cos pot tolerar. Llavors, norma número 1, sempre hem de despertar a la mateixa hora. Si hi ha mitja hora de variació, endavant. Però més enllà d'això, suposa un jet lag.
1: Ara una altra cosa. Quan una persona porta mitja hora tirant per baix, donant voltes al llit, alçant-se, anant, venint, patalejant, etc etc, què hauria de fer?
0: Mira, aquí depèn del cas, perquè el primer que faria més d'or si aquesta persona a nivell orgànic li passa alguna cosa. Té algun motiu pel qual no pot començar a dormir al seu cos? O en el cas que no el tingui i acabem atribuint a que és més degut al seu dia, possiblement en el moment on tots els sorolls marxen, les llums marxen, la interacció marxa, que és el moment en què em poso el llit i tanco els ulls, allà és on em quedo sol amb mi mateix. I això em dona molta informació que durant el dia no he escoltat. Els pensaments que apareixen en aquell moment són pensaments que tinc pendents amb mi mateix. Són coses que no he escoltat, però que estan aquí. Si tinc el cos ansiós, potser també vol dir o que m'he excedit en esport, o que no he fet suficient esport, o que tinc tensions acumulades a nivell mental que s'han passat al meu cos.
1: Està clar.
0: Sigui com sigui, val la pena tenir en compte la respiració, sortir del llit i intentar llegir algo avorrit, però sobretot tenir sempre a prop una llibreta en la que he d'escriure els meus pensaments. I si no sé què escriure, també tinc un problema, perquè vol dir que tot i que tinc algo a dins que no em deixa dormir, encara no he sabut identificar.
1: I quin és l'error més habitual que cometem quan patim insomni, Roser?
0: L'error més habitual, mira, jo et diria que ens quedem al llit, agafem el mòbil i comencem a fer scroll. Això genera una activació i un malestar que potser aquella nit no significa res, però acabo associant que al llit no només dormo, sinó que hi faig altres coses. De fet, mira, hi ha un exemple que a mi em sembla molt, molt potent o molt visual. I és que a un nen petit, si el posem al menjador, a una taula que té davant la tele, i el posem a berenar, i li posem les palmeres de xocolata i un cacaulat,
1: sí,
0: super reforçant. Era la seva sèrie preferida. I al cap de 10 minuts, li retirem tot el berenar, li retirem la tele i li posem els deures de matemàtiques davant. Si t'hi fixes, són processos totalment diferents. Un, té a veure amb deixar-te portar per l'estimulació, gratificació molt immediata, i l'altre té a veure amb un tipus de connexió cerebral molt més estable, profunda i amb molta poca gratificació. Ara, imagina't que això ho traslladem al llit, perquè evidentment a aquell nen li costarà molt, fer els deures de matemàtiques. Si ho traslladem al llit, el que estem veient

0: passem d'estar estimulats a través del mòbil amb continguts addictius a retirar qualsevol tipus de soroll, d'estímul visual, i ens quedem sols. I aquells deures de matemàtiques no són de matemàtiques, però sí que són pensaments i decisions que es queden dins meu i jo no he gestionat. I que em costa molt, ara, afrontar aquest moment en què sorgeix tot això.
1: I només... Dime.
0: Sí. Això té molt a veure amb associar els contextos. Aquell nen no hauria de fer el berenar i els deures a la mateixa taula. Hauria de tenir una taula per a una cosa i una taula per l'altra. I haurien de passar uns minuts de transició enmig perquè el seu cervell i el seu cos entenguin que està canviant d'activitat. Això també ens passa al llit. Si fem les dues coses al mateix lloc i no deixem un espai de transició i un ritual de transició, el nostre cervell té molta dificultat per canviar d'estat.
1: I només tinc una última pregunta per acabar ja. Què fem amb els pensaments que apareixen just quan apaguem el llum? Sobretot aquells que tenim certes preocupacions, que li donem voltes a les coses, o que el nostre devenir diari ens du precisament a això, a recapitular tot allò que ens preocupa just quan anem a dormir.
0: Mira, si apareix quan, abans d'anar a dormir, vol dir que no ha trobat el seu espai abans, en un altre moment del dia. Uh-huh. Llavors, si t'hi fixes, quan tenim un problema sol originar-se amb una situació a resoldre. Després tenim una conversa amb nosaltres mateixos o amb qui l'haguem de tenir per intentar desbloquejar aquest punt problemàtic i sol acabar amb una solució. I quan s'han donat els tres passos, ja no tenim un problema que sigui una font de preocupació. Però quan estem intentant trobar una solució i no la trobem, o intentem evitar confrontar, trobar aquesta solució parlar amb nosaltres mateixos o parlar amb qui haguem de parlar,
1: sí,
0: el problema mai ha trobat la seva solució, el seu fi, de manera que segueix latent. Llavors, el moment d'anar al llit no és el moment de trobar-hi solució, però sí que és el moment de tenir en compte que si estic pensant en això és perquè el pas intermig de trobar aquesta solució no l'he aconseguit. Això vol dir que he d'agafar una llibreta, apuntar què és el que m'està venint al cap, i en certa manera assegurar-me a mi mateix, donar-me la tranquil·litat de que demà, quan sigui de dia, l'he de resoldre. He d'intentar remar en la direcció de que s'acabi aquest procés.
1: Que el moment de dormir és el de dormir i el de fer altres coses és el de fer altres coses. Pues, Rosel, sí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. A veure si després d'haver-te escoltat i haver, deprès algunes coses que no sabíem fins ara, aconseguim dormir una miqueta millor o almenys conciliar la son d'una forma mínimament humana. Que tingues un bon dia, gràcies. I una bona tornada si acabes de tornar de vacances també. Una abraçada, adeu.
0: Una abraçada.

0: Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda.

0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: El dia que vagis no. demanes una burger cookie burger, entonces...
1: Per favor, deixeu de dir barbaritats. Que preocupar-te. Són quasi les 2 de la vesprà, sí. La gent està a punt de dinar...
2: És l'últim dia d'agost.

0: No,
1: pensar,
0: realmente...
1: Pero no venía la Navidad.
2: Ens ha deixat un recao i ens ha dit que ens posicionem.
0: Que ja ha presentat prou estos dies, no? Pues pot ser que sí.
2: S'ha emborratxat de micròfon.
1: Lucía, per favor, que tampoc és... És com si en tinguera algo, no? No un vol propeto. No sé, sí.
0: No, que està ja en la pròxima temporada. Ja saps que estem tots...
1: Que estan les festes de Torres. No fa falta sí, tampoc...
0: Ai. Escolta, però el que deia Marc, que ara ve la cançó de l'estiu, que quasi no hem parlat en guany, l'any passat.
1: Ara ve la cançó, però si l'estiu s'acaba ara ve l'estiu.
0: No, és per això, que anem a veure el rànquing.
2: I que valorar.
0: Claro, perquè antes era molt fàcil. Tu saps bé que les emissores de ràdio musical deien qui eren les cançons de l'estiu, però ara ja no és tan fàcil.
2: Bueno, però és que deien elles perquè es donava...
1: Eren com
3: les dineres. Se tomaven la licència.
2: La famosa payola que deien, no? Sí. Que...
1: Realment no ho deien elles, ho diem nosaltres.
0: Però es basàvem en el nombre de discos venuts, en coses d'aixes, no? I la gent, si l'escoltava molt, si el ficaven molt, bueno. El número uno... Ara ja no és tan fàcil perquè hi ha tantes plataformes diferents i tantes que no se sap quines són les més, però podem fer el nostre rànquing.
3: I al principio de verano decían, estas canciones puede ser que sean las canciones del verano, pero yo no sé si las canciones que decían que iban a ser la canción del verano las podemos dejar en ese saco.
1: S'ha quedat tot en bufes de pato, no? Llavors com cap ha sigut cançó de l'història.
0: Bueno, l'únic que sabem és que el 65% de les cançons que SGAE diu que s'escolten en Espanya són en espanyol. Menos mal, el 65%. El 65%, en espanyol, les altres no. Vull dir que no és que sigui un percentatge molt bo.
1: Home, perquè
0: les
1: gaies són les que es donen títol.
2: Home, jo no escolte res en espanyol.
0: No?
2: Res.
1: No, bueno, perquè pues... ella, al ser eurofan, ho escolta
2: claro,
1: tot en suec.
2: Claro, jo escolto en estonio, en sueco... Claro.
3: En estocolmés, no sé si existe.
2: Cuidao que d'ací a dos mesos ve Eurovisión Asia,
0: No.
2: Que estan fent les preseleccions de Filipines, ara, i de Bhutan, i això té una pinta.
1: Entonces no és Eurovisión, és Asiavisión,
2: ja,
1: no?
2: Ja, però li han dit Eurovisión Asia.
0: No me digues que
2: seguixes
0: això també. Això també ho seguixes.
2: Sí, me vaig introduir la predebutant. No. O sigui, que imagina.
1: Però allò serà megaplastiquero i fosforito.
2: Ja vos ho passaré. Estos, anem a parlar...
0: Sí.
2: De...
0: No,
2: altre dia parlem d'Eurovisió.
1: No, mos interessa Eurovisió.
0: Exacte, Eurovisió. Altre dia. Me pareix que parlarem molt. Bueno, comencem per escoltar cançons des d'estiu que eren les que deien que eren les millors. I Nadal les ha fet una recomanació.
1: O sigui, ella aposta per esta.
0: Esta, total.
2: Sí, però a veure... no
0: què penseu
2: ser...
0: vosaltres?
2: Que m'encanta, però no pot ser cançó de l'estiu si porta sonant des de gener. O sea, sí, m'encanta, a sí. Tope en ella, però no.
3: Hay que decir una cosa.
0: Ese criteri m'agrada.
3: Ha sonado en el Mundial...
1: Pues esteu equivocats.
3: Ha sonado en el Mundial, sobre todo, y el Mundial ha sido en verano. Con lo cual, en verano podemos decir que ha sido una de las canciones que
1: mira,
3: más ha sonado.
1: A qualsevol que hagi treballat i treballa en Radio Fórmules i que li pregunteu, sabrà...
3: Que esto tiene los ingredientes...
1: Claro, y que això té un recorregut, ja, i que la cançó de l'estiu no ix en agost. La cançó de l'estiu comença a madurar-se i a treballar-se i tal.
2: Està millor baixir en setembre de l'any passat. Vaig a veure exactament quan, però és que podia ser...
1: Tu saps quan dura una cançó en los 40 principales? Dos anys.
3: La campanada ha sido este verano. La campanada ha sido este verano, però venga, a ver la siguiente.
0: Una altra.
2: Espera un moment. Que baixir el 30 de maig del 25 és que va ser la cançó de l'estiu passat.
0: No.
3: Però en ese caso, David, en ese caso no fue la del verano pasado y así que ha sido la de este. El Mundial ha hecho
1: claro.
3: Mucho.
2: Pasen,
3: claro.
2: Venga, anem a pasar.
3: Porque
2: a
3: la canción de verano es muy caprichosa.
0: Para mí, esta.
1: Eso no por si acaso es, tío.
0: ¿Cómo que no?
1: Es un muermo.
2: A mí no me agrada, pero es la canción del estilo.
1: ¿En cuántas festes la veo escoltar?
2: Es que... En las mateixes que Ana yo este estilo.
0: Que
2: en
0: ninguna.
2: Mira, en 15 dies, quan siguin les
0: no
2: festes de Sant Joan d'Alacant, te diré si sona.
1: Bueno, però has estat en Fogueres. Quantes voltes la vas escoltar en Fogueres?
2: Fogueres, jo crec que al millor no havia eixit, no? O sí, no sé.
1: Estem parlant de juny, eh?
2: Ja.
0: Sí, és que David escolta les de Àsia, i què li estem preguntant? És que la veritat...
1: Jo vos dic que
2: no
1: això...
2: Sí, sí,
0: Nadal haguera sabut totes aquestes cançons.
1: Però
0: ja
1: perquè Nadal és festipower total.
0: Exacte, i ve de les festes, imagina, les saps totes.
2: Però
0: jo sí que t'he de dir que les verbenes que jo he escoltat, que no he estat, però les he escoltat, que
3: no
0: a Culleres escolten entre... totes les verbenes encara que no isques.
1: Entre Nadal
0: i
1: Perelló... podien fer el rànquing de les cançons de l'estiu, de les festes que...
3: Exacte.
0: Total. Sí. Escoltem la següent. Vinga, a veure què tal. Si vos agrada...

0: és Maluma?
1: És es Quevedo, igual.
0: No sé,
2: però
0: és que
2: el
0: tenim
2: dos èxits. Dos èxits. Estava la Graciosa i el Golpito.
1: No, no, l'altra. La de la Graciosa.
2: L'altra millor. Per lo menos ha fet promoció de la seua terra, que això ja és un valor.
0: Això ni concursa.
2: Això no val.
0: Bueno, pues, res de res. Què més?
2: Xiquets, jo crec que...
0: Ja està, tot el rànquing?
2: El bachatón de Lola Índigo. A veure esta, si vos agrada.
3: Nada, yo no he escuchado ninguna,
0: Ha sigut més cançó de l'estiu. Mi gran noche, o sea, de Rafael, casó.
1: Vinga.
3: No, un beso y... Un beso y una flor.
2: A la primera, pues sí, anem a Superestrella, que jo crec que és la
3: un
2: que...
3: Un beso y una flor ha sido más canción del verano Messi que de todas sagrada. Estas. Mirad lo que os digo.
1: No puede ser, que están desfasades, que ya van tindre el seu estiu.
3: David, fíjate si hace tiempo que Nino Bravo sacó Un beso y una flor y ha sido la canción del verano de 2026.
1: Claro. Que no puede ser. Quedas? Tú puedes dirla hitazo, puedes dirla que ha traspasado generaciones, pero no puede ser la canción del estiu.
0: Per cert, odio la paraula temazo.
1: No he dit temazo, he dit gitazo.
0: La paraula, ja, però la paraula temazo l'odio.
3: Esto es de tota la vida, temazo.
0: Sí. Mira, em posa com Baldovín.
3: Temazo.
0: Temazo, no puc. Sí. És algo que no.
1: Un poc Fernandisco, no? Temazo.
0: Temazo. Sí. No puc suportar. Bueno, ja hem superat l'últim dia del mes d'agost. Completarem esta setmana i la setmana que ve donarem inici a la nova temporada en un nou horari que vos recorde, per si no ho sabíeu, serà de 7 a 12, almenys, pel que fa este programa. Però, com el dijous, presentarem tota la programació i ja vos ho contarem en estos dies. Xics i xiques, que tingueu... un bon 31 d'agost. Demà tornem a les 10 del matí. Fins ara. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Imposible sacar algo positivo, porque ha sido un partido, especialmente una primera parte, vergonzosa, que no podemos admitir. No hemos sido el equipo competitivo que veníamos siendo y no hemos estado a la altura de lo que significa competir un partido de fútbol, y por eso el rival nos ha superado.
2: Ya he dicho que para mí los primeros minutos son minutos muy por debajo del nivel que se requiere para un partido de fútbol en primera división. No hay ninguna de ello, y el primer responsable de eso soy yo, o el máximo responsable de eso soy yo. Acepto en mi responsabilidad, en mi cargo va esa responsabilidad, y yo mismo estoy tremendamente decepcionado con la imagen que hemos dado en esa primera mitad.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Esports a punt. Carlos Corberán i els seus van tocar fons ahir a Riazor en un altre partit, en un partit infame, un altre diríem, davant d'un Depor més posat en el partit, i en una primera part per a oblidar, el València va tornar a caure, va tornar a perdre en la Lliga. Ja es troba en zona de descens, és el de menys, portem només 3 jornades, però el que és pitjor, amb una imatge que sembla que ni tan sols les possibles noves incorporacions en la part final del mercat podrien alleugerir la sensació de descontrol i de desconfiança. Des de dins ja no es dissimula. Stole Dimitreski es mostrava així després del partit.
4: Bueno, yo no sé quién tengo que decir que necesitamos fichajes. Este somos quien somos. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que echar para adelante, y nosotros es que somos que jugamos en el campo.
3: Duríssimes, després ampliarem totes aquestes declaracions quan li preguntàvem per els fitxatges a Stole Dimitreski, que diu: jo no sóc el que ha de, bueno, el que ha d'autoritzar això ni ha de decidir si venen més o no. El que és que estem, hem de fer-ho d'una altra manera. Després també, en la nostra tertúlia, amb Diego Pico i amb Cayetano Rasso, ampliarem l'anàlisi de la desfeta de Riazor. Avui, per cert, l'equip s'ha entrenat a Paterna, i atenció, perquè un nou esglai pot afectar ja l'alterada vida del valencianisme. Hem vist una coixera evident de Omar Sadiq entrant a la ciutat esportiva. N'estarem pendents. Cas contrari, el del Levante Unió Esportiva. L'únic equip de primera divisió dels nostres que ha sumat una victòria va ser dissabte contra el Betis, trencant de forma indiscutible els dubtes amb la capacitat realitzadora de l'equip després de la marxa de Carlos Espí. 5 gols, que fan que l'equip es situï en una zona tranquil·la amb 4 punts. Per a Castro, l'artífex de la permanència l'any passat, està clar on està.
5: Sí, però és clar que ha sigut el col·lectiu. Es claro que ha sido el colectivo, pienso que ya veníamos del año pasado con eso. Hemos tenido aquí partidos muy duros y ha sido el colectivo que ha solucionado las cosas. Yo pienso que si el colectivo está bien, después las individuales van a aparecer también, que han aparecido hoy. Hay jugadores que han estado a muy buen nivel, pero si el colectivo no funciona, puedes ser los mejores, no vas a ganar.
3: El col·lectiu del Villarreal no ha guanyat encara. Funciona? Sí. Els empats del Sardinero i el Metropolitano divendres va sumar una derrota a Mendizorroza contra l'Alavés, un camp maleït i on va mostrar una falta d'eficàcia gran, i també desconexions darrere que li van costar els punts. També en una evident mala fortuna en l'atac, perquè, per exemple, va haver una jugada de 3 pals consecutius que no va entrar. Íñigo Pérez, content amb el que veu, no amaga la necessitat de punts.
6: Contento con lo que veo de los jugadores, con cómo les veo entrenar, lo que veo en los partidos. Si estoy tranquilo con mi posición, con mi puesto, con mi tal, jamás me genera temor las situaciones del fútbol. Centrado en el proceso, que creo que los puntos no son buenos para nada.
3: No son bons, evidentment que no. Només 2 punts, 2 empats i una derrota. Paregut o semblant, l'Els Anselmi, amb un dituro desencertat que l'ha fet demanar fins i tot disculpes a l'afició a les seues xarxes socials, va caure 3-2 a Santander en una primera part, també per a oblidar. La reacció de la segona no li va permetre evitar la derrota. Escolte, Manse.
7: En cada partido nosotros nos jugamos un montón, y creo que la forma en la que competimos la primera mitad, o la forma en la que competimos la segunda mitad con esa reacción, es la que nos va a acercar a obtener resultados, pero en el fútbol se juegan 95 o 99 minutos y no se pueden regalar 45.
3: Tampoc se'n va anar amb cap punt el Club Deportiu Oldense de la seva visita a Butarque, que contra el Leganés un gol en el minut 90 va impedir als de Claudio Barragán sumar almenys un punt. També millor joc que resultats. I avui, Torpera al Castelló, que tanga la jornada en segona divisió, juga a Balaïdos contra un Celta Fortuna entonadíssim. Pablo Hernández sap el que el equipo ha de hacer para recuperar el camino de la victoria.
0: Si queremos ganar al Celta B físicamente, tenemos que dar un pasito adelante. Y para jugar como jugamos y sacar nuestra mejor versión, necesitamos ese plus físico. Y bueno, lo hemos trabajado, lo hemos hablado esta semana y estoy seguro que ahí vamos a dar un paso adelante todos.
3: Acabem la nostra portada, perquè avui el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Roca, ha rebut este matí al Palau de la Generalitat a Marina Cortelles i a Lucía Muñoz, gimnastes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, que van aconseguir la medalla d'or en el recentment campionat del món de la especialitat celebrat, recordem, a la localitat alemanya de Frankfurt. Patricia Valero està a la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla. Uns consells i continuem.
8: Esports a punt.
9: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València, Cap i Casal en col·laboració con la Universitat de València.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: Som A.Punt. Estàs escoltant Esports A.Punt.
3: Són les 2:07 del minuts de la vesprada. Comencem la nostra portada, com sempre, cada dilluns, amb els resultats en primera divisió. Recordeu, Racing 3, Elx 2, a la vez 1, Villarreal 0, llevant 5, Betis 2, Deportiu de la Coruña 3, València a 1. Ahir, més partits també de primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0 i Celta 0, Atlètic 2. Avui, dos partits més per tancar esta tercera jornada, a les 7:30, Osasuna Getafe, i a les 9:30, Barça-Rayo Vallecano. Recordem, en la classificació, el Levante és desè amb 4 punts, el Villarreal el que fa 15 amb 2 punts, València i Elx en zona de descens, i és 2 amb només un punt. En segona divisió, Leganés 1, Eldense 0, altres partits d'ahir, Andorra 0, Eibar 1, Cádiz 1, Valladolid 1, Mallorca 3, Ceuta 0, i Córdoba 1, Granada 3. Per avui, ja ho sabeu, Celta Fortuna, Club Esportiu Castelló, a les 9:30, des de les 9, en esta mateixa sintonia de la ràdio, amb una nova edició del Punt a Punt. En la primera red, Rayo Majadahonda, un Villarreal B2.

0: Reus, Hèrcules 1, Múrcia 2. I en primera divisió femenina comença també la Lliga amb una derrota, una primera derrota entre dos equips, que acaben de pujar a la màxima categoria. Victòria de l'Alavés per 2-0 contra el València femení. En tenis, en el US Open, primera sorpresa, la eliminació en primera ronda de Novak Djokovic, que va acabar el partit, recordem, lesionat. La derrota contra Mariano Pavone suposa que el serbi es queda fora del top 10 8 anys després. És la primera derrota del balcànic en una ronda, en una primera ronda d'un gran slam en 20 anys. I la més important i generacional que suposa esta derrota. Per primera vegada des del 2003, ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic estan en una zona, en una segona ronda d'un gran slam. L'altre nom, el de Carlos Alcaraz, que torna a jugar un partit, individual d'un gran slam, 139 dies després de l'últim, que quan es retirà, recordeu, en aquella primera ronda del Conte de Godó. S'enfronta a les 7 d'esta vesprada, Roman Safiulin, el número 99 del món. Anem a veure com li va al tenista murcià. En clau nostra, demà entrarà, per exemple, en joc l'únic valencià del torneig, el valencià Carlos Taberner, que jugarà contra el belga Bex. Avui entren en joc Cristina Buxa, en categoria femenina, contra la txeca Bailek, Yokasana Sermenteva, l'espanyola, contra la japonesa Ito. En xics, Martín Landaluz està pendent d'acabar el seu partit contra el nord-americà Farley, que es va aturar en 4-3 a favor de l'espanyol en el primer set i servici per a Martín. Dani Mérida i Jaume Munar són ja jugadors que estan en segona ronda. El mallorquí ja té rival, el francès Arthur Rydenkek, mentre que Mérida s'enfrontarà al guanyador del duel entre Virtanen i Rublev. Parlem ja de ciclisme. Cap de setmana amb moltes coses, lògicament totes relacionades a la Vuelta. Dissabte l'etapa entre Pusol i Xeraco, a 30 quilòmetres, es va produir la gran notícia de probablement de la temporada en el món del ciclisme, com és la caiguda de Tadej Pogačar, que el va obligar a abandonar. L'accident provocat per l'entropessada amb una pedra que hi havia en el traçat va tindre lloc en l'entrada de cima de la Vaidina, quan només faltaven, com diuen, 32 quilòmetres per a la meta situada a Xeraco. Els metges el van atendre, Pogačar en la mateixa carretera, i l'Eslova va intentar tornar a la bici, però va ser impossible pels dades evidents en la caiguda. L'ambulància el va traslladar a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, on se li van realitzar les primeres proves. El seu equip va informar després que el ciclista estava estable i que se li va diagnosticar, entre altres coses, una commoció cerebral, una fractura de clavícula esquerra, una fractura cervical estable en la C7 i múltiples abrasions. L'eslové requerirà, per tant, de cirurgia en la clavícula, que retardarà o s'ha retardat a causa de les precaucions per la commoció cerebral. Tot apunta a que avui podria ser operat a Barcelona. I ahir, una de les etapes reines d'esta Vuelta, amb final a Aitana, inicia la Vila Joiosa, amb més de 5.000 metres de desnivell acumulat, que va suposar la confirmació de que Enric Mas, que no es va voler vestir de roig a l'acabament de l'etapa que començava a Pujol, no es va voler vestir de roig perquè considerava que no se l'havia guanyat en la carretera. Ahir sí, victòria per a Enric Mas, el balear, després de molt de temps aconseguir una victòria en la Vuelta, que el consolida com a líder de la classificació. Ara de seguida repassem els temps, però abans les declaracions d'Enric Mas al finalitzar l'etapa.
1: Creo que hemos estado de 10 en todo, desde ayer a la tarde hasta ahora. Creo que el equipo ha hecho un trabajo de 10. Hemos estado súper calmados todo el tiempo. Hemos controlado la situación, creo que muy, muy bien. Y yo me he sentido muy bien al final. Y gracias, sinceramente, gracias también a la ayuda de los directores, marcándome en cada momento cómo se les veía a los otros, pues he podido ganar. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
0: Enric Mas, en un gran moment de forma, realitzant una gran vuelta, queda moltíssim, com diu el Balear, però bueno, té 1,18 sobre Primoz Roglic, que és segon, i Félix Gall, que és tercer, a 1,39. Óscar Onlyck, que és el quart, i va ser el que, bueno, li va disputar l'etapa a l'esprint a Iren Aitana, està quart, a 2,20 d'Enric Mas. 8 jornada de descans, demà tornarà la vuelta amb una nova etapa. En el Mundial de Motociclisme, el Gran Premi d'Aragón, que es disputa al circuit Mutarland del Canyís, no va haver cap podi valencià. El millor resultat va ser el del quinjot d'Ivan Hortola en Moto2, la qual cosa el manté quart en la general del Mundial. En MotoGP, victòria de Marc Márquez, amb Acosta segon, Àlex Márquez quart i Jorge Martín quint. En Moto2, victòria d'Alonso López, amb Vicent Guevara segon i David Alonso tercer, completant el podi. I en Moto3, Máximo Quiles va guanyar la prova, amb David Almansa segon i Marceo Morelli tercer. Acabem la nostra portada amb dos apunts poliesportius. Parlem primer de gimnàstica. Vos ho anunciàvem en la nostra introducció. Avui el president de la Generalitat, Juanfra Pérez Llorca, ha rebut este matí en el Palau a Marine Cortelles i Lucía Muñoz, gimnastes, recordem, de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, que fa poc van aconseguir la medalla d'or en el recentment campionat del món de la especialitat, que es va celebrar a la localitat alemanya de Frankfurt. I acabem amb pilota, perquè ahir José Salvador i Pascual es van proclamar campions de l'Open de Frontó 2026, president de la Diputació de València, després de derrotar Moro i Alejandro per 41-35 en la final disputada al Frontó d'Alfafar. Les claus de la partida van ser el físic de José Salvador i els nous punts de treta directa que va fer Pascual de la Pobla.
2: Imposible sacar algo positivo, porque ha sido un partido, especialmente una primera parte vergonzosa, que no podemos admitir. No hemos sido el equipo competitivo que veníamos siendo y no hemos estado a la altura de lo que significa competir un partido de fútbol, y por eso el rival nos ha superado.
0: Dos gols en propia puerta d'un d'ells de César Tarregal, 1-0, i altre de Diacabí, que suposava el 3-1 en la segona part, i un altre d'Aubameyang, el davanter estrella del Depor, que ja ha marcat un gol per partit. En cada jornada van posar en evidència un València que, en veu del seu propi entrenador, va jugar el pitjor partit des que ell és entrenador del València.
2: Imposible. Ya he dicho que para mí los primeros minutos son minutos muy por debajo del nivel que se requiere para un partido de fútbol en primera división. No hay ninguna de ello, y el primer responsable de eso soy yo, o el máximo responsable de eso soy yo. Acepto en mi responsabilidad, en mi cargo va esa responsabilidad, y yo mismo estoy tremendamente decepcionado con la imagen que hemos dado en esa primera mitad.
0: El tècnic, que ja apunta també a la plantilla, també fa autocrítica. Tant abans en els micros de Dazón com en la sala de premsa es va mostrar, com diguem, molt crític amb el seu equip, i també va eludir posar l'absència de més fitxatges o de fitxatges com a excusa. Diu que no està en condicions de demanar res.
2: No, después de un partido como el de hoy yo no estoy para exigir al club nada. Después de un partido como el de hoy solo puedo exigirme hacer mejor las cosas, porque no hemos representado al Valencia de la forma que toca. Desafortunadamente hoy solamente podemos pedir disculpas.
0: Bé, va ser molt crític Stole Dimitrievski en els micròfons després, just a ser el partit, també de l'operador de televisió. La veritat és que és un fragment prou llarg, però és significatiu de com es va sentir en la porteria després d'encaixar tres gols, i sobretot d'aquesta primera part del València. L'escoltem.
3: Estamos muy dolidos por el resultado y por estos primeros 20 minutos. No estamos en la altura del club y de todo lo que conllevamos, y no cometer estos errores. Obviamente todo el equipo tiene que salir más activo, más vivo, y esto se trata de salir para adelante y de echarle huevos, como se dice en español. Nosotros jugadores que jugamos en campos, yo creo que hoy primeros 20 minutos estamos horrorosos y no podemos permitirlo en estas alturas. Bueno, yo no sé quién tengo que decir que necesitamos fichajes. Somos quien somos. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que echar para adelante y nosotros es que somos que jugamos en el campo. Se trata de superar, pero no podemos permitirnos esto 20 minutos, porque ya sabemos que la liga es muy competitiva y si queremos estar donde queremos estar, hay que espabilar y hay que pelear y hay que arreglarlo todo eso.
0: Jo crec que diríem res més es pot dir, es pot afegir al partit que va realitzar ahir el València-Riazor amb una primera part en la que no va existir i una segona part molt desordenada en la que pràcticament va tindre els mateixos problemes que les dues primeres, és a dir, falta d'arribada a la porta contrària i, per tant, també falta de gols. Qui va marcar va ser Umar Sadiq en un regal de la defensa del Deport. Umar Sadiq, que va marcar, per cert, el primer gol del València esta temporada. Era el primer en els dos partits anteriors, en els dos primers partits de Lliga a Mestalla, el València no va poder marcar cap gol. Ahir va fer un que no va servir absolutament per a res. I un Umar Sadiq, que ha sigut un dels protagonistes este matí a Paterna, s'ha entrenat l'equip, i anem a veure el seu estat físic, perquè, ahí ha estat Paco Cerdán. Paco, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
0: Tu ens parlaves i es comentaves, Umar Sadiq ha entrat coixejant, però sembla que la cosa no va a més, no?
4: Sí, a les 10 i quart estaven citats els jugadors per aquest primer entrenament d'avui. Han entrat tots en cares llargues i de preocupació, com de preocupació també era l'aspecte que presentava Sadiq, perquè l'hem vist baixar del cotxe a poc a poc, caminant lentament, i amb el que semblava una lleugera coixera, però, segons el club, ha entrenat amb normalitat, de forma suau, en aquesta sessió de regeneració, de recuperació, i amb la resta de titulars en el gimnàs, com sol ser habitual. Sobre la xespa, avui han entrenat els que no formaren part de l'11, amb la novetat d'Almeida, que s'ha integrat al grup després d'haver estat apartat els últims entrenaments mentre se soluciona el seu futur. També ha participat Mafeo, tot i que no ha completat tota la sessió amb el grup, l'última part l'ha fet en solitari, però de tots els tocats, ell és el que més possibilitats té d'arribar al duel contra el Barça. I després també sabem que Copete ha fet treball sobre la xespa, però aïllat i amb l'ajuda d'un readaptador, que ja és un pas avant perquè fins al moment només treballava al gimnàs. En fi, Dani, 6 dies queden per davant per a intentar millorar la lletja imatge d'ahir contra el Deport.
0: I si parlem del calendari, ja ho repassarem al llarg de la setmana. El pròxim a visitar Mestalla és el Futbol Club Barcelona, que per cert avui juga al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Anem a veure com arriba el València a aquest partit i també la rebuda dels de Mestalla o de l'afició en el camp de Mestalla en aquest partit. Després, en la nostra tertúlia, amb Cayetano Ross i Diego Picó, ampliarem i analitzarem tot el que va passar ahir a Riazor. Paco, gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Solo són 3 punts, tenemos que disfrutar porque ha sido un partido contra un equipo de Champions League muy bueno, que pienso que es una de las mejores de España. Tuvimos muy bien antes de marcar el gol, ya teníamos oportunidades, controlamos el partido con balón, hemos sido inteligentes, subimos a sufrir también al final, pero son solo 3 puntos, tenemos que continuar trabajando porque la liga es muy dura para todos y tenemos que continuar trabajando para mejorar nuestro equipo.
0: És Luis Castro, el tècnic del Llevant, que continua en aquesta línia de moderació després del 5-2 contra el Betis. Dos vegades s'avança el Llevant amb gols de Dela i Enzo Bardelli. El d'Enzo Bardelli, una meravella, aprofitant l'aixida del porter del Betis per amb una preciosa vaselina, i dos vegades empatar el conjunt de Bètic amb gols de Marc Bartra i Rorro Riquelme. En la segona part, els gols de Roger Brugué per partida doble i Olaza completaren el resultat i la victòria. El MVP del partit, Roger Brugué, autor de dos gols, que són els dos primers gols de Roger Brugué, o de Brugui, com el coneix l'afició, en el Estadi Ciutat de València en primera divisió, en la seva història, la seva trajectòria. Però Castro, per damunt de les individualitats, dels gols de Brugué, del rendiment de Olaza, del golaç d'Enzo Bardelli, destacava, com sempre, el col·lectiu.
2: Sí, és clar que ha sigut el col·lectiu. És clar que ha sigut el col·lectiu. Penso que ja veníem de l'any passat con eso. Hemos tenido aquí partidos muy duros,
5: y ha sido el colectivo que ha solucionado las cosas. Yo pienso que si el colectivo está bien, después las individuales van a aparecer también, que han aparecido hoy. Hay jugadores que han estado a muy buen nivel, pero si el colectivo no funciona,

0: funciona, puedes ser los mejores y no vas a ganar.
1: Menció a part la de Carlos Álvarez. No va jugar tampoc en Pamplona, no va jugar ni un minut el dissabte al Ciutat de València contra el Betis. La seua eixida, el futbolista no ha renovat, acaba contracte el pròxim 2027, el 30 de juny del 2027, i la seua eixida cada vegada pren més forma. Queden poques hores per a que s'acabi el mercat i anem a veure com passen els minuts. Sí que va parlar de Taillon, l'escoltarem al llarg de la setmana, sobre una possible eixida de Taillon, que sí que va jugar i que va ser decisiu també en el quin gol marcat per Olaza i assistit per Taillon. Noms del dia, el de Tallavet i Dani Martín, anem a veure perquè s'està parlant d'una possible operació d'eixida al Valladolid en forma de cessió, i ahir el club va fer oficial el fitxatge del mig centre procedent del Leverkusen, Axel Tape, que es converteix així en el 8è fitxatge granota. Per acabar en el mercat, tot apunta a que Petar Ratkov, procedent de la Lazio, al que també estava interessat el Sevilla, podria arribar també en les pròximes hores. Sembla, com comentava el nostre company Nacho Sanchís este matí, en les xarxes socials, en les seues xarxes socials, estaria molt pròxim l'operació i el futbolista en viatjar a València. Anem a parlar de l'Elx.
2: A ver, creo que el fútbol se juega en más de 90 minutos. Creo que hoy es imposible no competir como competimos, o competir como competimos los primeros 45 minutos. Me parece que somos un equipo que tenemos que competir al máximo cada acción, porque al final en cada partido nosotros nos jugamos un montón. Y creo que la forma en la que competimos la primera mitad, o la forma en la que competimos la segunda mitad con esa reacción, es la que nos va a acercar a obtener resultados. Pero en el fútbol se juegan 95 o 99 minutos y no se pueden regalar 45.
1: Y es el que va a hacer l'Elx. Tres gols del jove Yassir Saviri en 36 minuts van noquejar l'Elx, que divendres va tornar a perdre en un partit en què els errors de Dituro, però no només d'ell, van fer impossible la remuntada, tot i els gols de Buba Sangari i de Ferniño, el de l'Andalús a poc del final. Raúl Pina, bona vesprada.
3: Hola, què tal, Dani? Molt bona estrada.
1: Bueno, ja han passat, analitzem amb el pas de les hores i sa derrota va ser decisius i sos errors en la primera part que l'Elx no va poder, no va poder concretar, diria, en la remuntada o almenys l'empat, no?
3: Sí, absolutament, no? El tema de Dituro en la porteria són coses que passen quan jugues tant al límit i quan vols rifar la pilota. En el cas d'esta acció concreta, jo crec que és un excés de confiança, no?, per tractar de clavar el baló a l'interior de l'àrea per agafar-la entre les mans i no meixes bé temps i acabes clavant-te en la gàbia i condenant-te amb un gol com el que va encaixar Mati Dituro, que té aquestes coses, no?, en cert partit, en cert moment de la temporada té errades puntuals, però també s'ha de recordar un de moments en què t'ha salvat la vida. És la cara i la creu de la porteria, que sempre està més assenyalada o més visionada pel focus que és el porter. I d'altra banda, l'errada del Buba també és prou infantil, però és cert, Dani, que l'Elx tira absolutament tota la primera part, sense competir, sense donar la cara, i a partir d'ahí, quan reacciona o quan vol reaccionar, ja és massa tard. En tot cas, crec que s'ha d'avaluar molt aquestes primeres jornades de l'Elx, sense comptar el partit del Barça, en tot cas, però hi ha coses i detalls molts per a millorar de cara al futur més immediat.
1: Anem ràpidament i de forma breu, perquè tenim moltes coses relacionades en el mercat. Per exemple, la primera és oficial, John Cedit al Mallorca, no?
3: Sí, John Cedit al Mallorca per la pròxima temporada, ja amb opció de compra. Recordem que no havia entrat Dani en les tres convocatòries anteriors, per tant, futbolista que no interessa a Anselmi i que se'n va al Mallorca.
1: El segon nom, i este sí que ens avisava Òscar Manteca la passada setmana de que podrien haver novetats, i David Affengruber té l'interès del Southampton, com un dels equips de la Premier que està interessat en l'austriac, no?
3: Sí, sempre havíem parlat ja des de la conclusió de la temporada passada, Dani, de que l'únic futbolista que l'Elx podia vendre, entre cometes, a banda del tema de la capsa després, era Fengruber, perquè acaba contrat en 2027 i, efectivament, el pitjor dels escenaris està donant-se ara, perquè l'Elx li va oferir una proposta de renovació i el futbolista va dir que contestaria quan acabara el mercat estiuenc. I a partir d'ahí estem esperant a veure què passa amb el Southampton, equip de

0: de la Championship anglesa. Recordem, Affengruber té una clàusula de 10 milions d'euros, el conjunt anglès el vol per 10, l'Elche demana 12, segurament a meitat de camí aquesta operació podrà eixir endavant, si no avui, en el dia de demà, i l'Elche haurà de buscar en el mercat almenys un central.
1: Un central i un lateral, com és el cas de Rubén Sánchez, de moment no hi ha acord, però sembla que el futbolista vol anar a l'Elche, no?
0: Sí, sí, l'acord jo crec que és pròxim, per no dir que podria ser fins i tot imminent. Entre el futbolista i l'Elche pràcticament està tot fet. Ara falta que es posin d'acord l'Espanyol i l'Elche, perquè l'Espanyol una quantitat pròxima al milió d'euros, l'Elche ofereix la meitat, així que jo crec que també a meitat de camí es trobaran l'Elche i l'Espanyol. I després, Dani, un nom que sí, de les últimes hores també per reforçar el mig camp, un box-to-box, és l'anglès Tino Anjorin del Torí, que no ha jugat molt de les darreres temporades per temes de lesions i tal, i es buscaria també una sessió per al conjunt franjaver. Però hi ha més coses. Jo crec que l'Elx necessita porter, necessita un punt que ja veurem si ve o no, perquè Bragarnik estava encabotat en que només foren tres, i els dels tres, un perfil esquerre, molt important per a l'Elx, i veurem si arriba, a banda d'un recanvi a Fengruber, altres, perquè la línia defensiva, la veritat, necessita també reforçar-se.
1: Bueno, és el timing de Christian Bragarnik. Estarem atents al llarg de les pròximes hores. Recordem que és demà, a les 23:59 de demà, quan es tanca el mercat. Gràcies, Raül.
0: Adéu, molt bona vesprada, Dani.
2: Hemos vuelto a tener multitud de ocasiones, no hemos acertado. La vista debe ir no tanto hacia aquello que se está asentando, sino aquello que nos está penalizando en estos tres partidos.
1: Íñigo Pérez, el nou entrenador del Villarreal, que encara no coneix la victòria en la Lliga en tres jornades. Les tres fora de casa, ara el submarí groguet torna a la Ceràmica, on espera convertir el bon joc definitivament en punts en un inici inusual dels groguets. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Bé, inusual en principi per allò de jugar tres partits fora de casa, cosa que sempre és un condicionant i sempre pesa, però si parlem de resultats, és la novena temporada que el Villarreal comença no guanyant en les tres primeres jornades. Entre elles destaca la primera de Pellegrini, que no estrena el caseller de victòries fins a la jornada 6. Tornant a la temporada actual, el més cridaner és que l'equip en general ha jugat bé, ha sigut superior en moltes fases als rivals, però li costa trobar el gol. Contra l'Alavés, per exemple, va rematar 19 voltes, 6 a porta, i l'Alavés, per contra, només va fer 9 remats i 2 a porta, i un d'ells va ser el gol. Així les coses, el pols està i el debat entre el procés i l'efectivitat, i com ho veu Íñigo això, i com ho està assumint a nivell personal. L'escoltem.
2: Contento con lo que veo de los jugadores, con cómo les veo entrenar, lo que veo en los partidos. Si estoy tranquilo con mi posición, con mi puesto, con mi tal, jamás me genera temor las situaciones del fútbol. Centrado en el proceso, que creo que los puntos no son buenos para nada, pero hay otras cosas de las que agarrar y, como decía, por muchos momentos veo el equipo que quiero ser, pero es cierto que no podemos detenernos en ninguna fase del partido. Defender mejor, acepto los errores, ya lo dije el primer día, pero creo que debemos mirar hacia ese lado y no tanto hacia las cosas que estamos haciendo bien, que es verdad que son muchas y estoy satisfecho.
1: Està satisfet a mitges, i tot a poc dies del debut de la Champions, on el Villarreal vol millorar aquesta paupèrrima trajectòria de l'any passat, i per això, a més de millorar l'efectivitat, també haurà de procurar mantenir la porteria a zero, Xavi.
3: Sí, és el que recalcava Íñigo Pérez, no?, en aquesta crítica que feia sobre les desconnexions que li estan costant els gols al Villarreal. I és que en les tres jornades disputades fins ara l'equip ha encaixat gol en totes, i a més sempre ha sigut el rival el que s'ha avançat en el marcador. Va passar contra el Racing, contra l'Atlètic de Madrid, partits que acabaren empatats a dos, i contra l'Alavés la derrota per la mínima. L'equip juga bé, planta cara als equips, però paga molt cares i aquestes errades i desconnexions en defensa.
1: Bé, i el Villarreal que ja prepara des d'avui el desitjat ja partit de dissabte contra el Deportivo a casa.
3: Sí, primer partit de la temporada a la Ceràmica, i també debut d'Íñigo Pérez a casa contra un Depor recent ascendit, però que encara no ha perdut 2 empats i una victòria.
1: La d'ahir contra el València, malauradament. Parlem ara del Castelló.
4: Si queremos ganar al Celta B físicamente, tenemos que dar un pasito adelante, y para jugar como jugamos y sacar nuestra mejor versión necesitamos ese plus físico, y bueno, lo hemos trabajado, lo hemos hablado esta semana, y estoy seguro que ahí vamos a dar un paso adelante.

0: 2.
1: Exactament. Pablo Hernández, que vol que el seu equip doni un pas endavant perquè el Castelló torni al camí de la victòria. El Sorellús tanque en la tercera jornada Balaïdos contra el filial del Celta, Xavi.
2: Sí, un partit que és tot un pols, entre dos equips igualats a 4 punts, a mitja taula, i amb la possibilitat per al guanyador d'esta nit de situar-se entre els líders de la classificació. Cara a cara, dos equips que travessen pel futbol d'atac, i això sempre promet per a l'espectador, és una aposta que obliga al Castelló també a recuperar part d'eixes senyes d'identitat que no es van veure en l'últim partit a casa, pressionant dalt, recuperant en camp contrari, desmarcatges a l'esquena, tota una sèrie de qualitats que exigeixen el màxim treball i concentració, com ha demanat Pablo esta setmana a la plantilla. Més encara quan davant tindrà un rival atrevit i en ratxa, com diu Pablo Hernández.
0: Equipo que corre mucho, van hacia adelante, son valientes, presionan todo el campo, buscando rupturas al espacio, y es un rival que no pierde desde antes del playoff, ¿no? Desde la fase regular de primera ref, en playoff no perdió, en pretemporada no ha perdido y ahora en liga tampoco, o sea que es un rival muy, muy exigente.
2: I pel que fa al rival, ve d'empatar en la primera jornada, però en l'últim partit va remuntar un 0-2 contra l'Andorra per acabar guanyant 4-2 en el tram final del partit, marcant 3 gols des del minut 87 al 101. El seu entrenador, Freddy Álvarez, demana el màxim als seus en les dues àrees.
3: Lo defensivo muy importante, porque tengo un potencial ofensivo muy grande este equipo, muy grande, con grandes jugadores, con grandes conceptos colectivos. Vamos a tener que resistir moito cando non teñamos o balón e logo intentar, pues bueno, estar moi precisos e moi eficaces cando teñamos.
1: Xavi, anem amb un possible 11.
2: Sí, primer que res, dir que Jacobsen ha viatjat, l'hem vist en un Twitter que ha penjat del club en les seues xarxes socials, amb la qual cosa Brignan i Costi són les úniques baixes. Estarà Matís en porteria, Melló, d'Alberto, Sienra com a novetat i Lucas Alcázar en defensa, Barri i Due, que podria ser l'altra novetat del doble pivot, d'Álvaro Martín i Raúl Sánchez, estarien en les bandes. Pot ser Álvaro Martín un poc més avançat, jugant per Pablo Santiago, i Gala i Camara estarien en l'atac.
1: Molt bé, a les 9 i mitja, a Balaïdos, Celta Fortuna Castelló, des de les 9 i 5 en la sintonia del Punt a Punt. Gràcies, Xavi, demà més.
2: Adéu.
4: Las sensaciones, a pesar del resultado, no han sido malas, ¿no? Creo que si lo comparamos con el partido anterior, el equipo ha estado mucho mejor. Bueno, y nos sirve un poco para saber lo que va a ser la segunda división.
1: Nova derrota del Club Deportivo Eldense dissabte a Butarque contra el Leganés i tot després d'un gol en l'afegit del partit. Falta de sort i d'encert o no. El ben cert és que l'equip continua reforçant-se en esta part final del mercat, on ja ha anunciat dos nous jugadors. En porta més detalls, Javi Fernández.
5: Bona vesprada, Dani. Amb la derrota que has mencionat, ja són 9 punts disputats i el conjunt del Vinalopó mitjà només en suma un. En esta ocasió, el desenllaç va ser cruel perquè el tant del quadre madrileny el signà a Atienza en el minut 90. Malgrat que les sensacions no són roïnes del tot, el club que entrena Claudio Barragán mou fitxa i incorpora dos fitxatges consecutius. El primer és Waldo Rubio, davanter de 31 anys, amb experiència a clubs com el Recre, Córdoba, Valladolid o Tenerife, i que arriba a Elda després d'haver militat al AEK Xipriota. L'altra incorporació és Iker Recio, del Cádiz. En 25 anys ha passat per la disciplina del Rayo Vallecano, Alcorcón o Nàstic de Tarragona, entre d'altres.
1: I acabem la nostra secció de futbol parlant d'un partit, que no va ser només un partit, lògicament divendres va tindre lloc el primer trofeu memorial Luis Gil. Va ser a la Pola Vallbona i que acabava amb un amistós que disputaren l'equip local contra l'Atleti Vallbonense, on s'inicia Luis Gil en el món del futbol i el recanvio Colón. Al partit van assistir, entre altres, el director general de l'esport, Luis Cervera, però també la família i gent molt pròxima al futbolista en la seva carrera, com també com a directiu de l'Associació de Futbolistes Espanyols. També el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, entre altres Carlos Granero i Paco López, entrenadors, Jaime Ruiz, que és l'alcalde de la Pola Vallbona, i també el nostre amic i company periodista, amic íntim de Luis i speaker de l'acte també en la Pobla Vallbona con Luis, Juanjo Montaner. Hola, Juanjo, bona vesprada.
6: Hola, Dani, bona vesprada.
1: Bueno, un acte emotiu que supose per a tu va ser, des del punt de vista personal, encara més, no?
6: Sí, molt agraïts tant a l'Ajuntament com a l'Atleti Vallbonense, perquè bueno, al final Lluís feia gala de ser de la Pobla i estava molt orgullós d'això i també d'haver eixit de la cantera de l'Atleti Vallbonense, que van fer este homenatge. Ja dic, tant l'alcalde com el president, el club i l'Ajuntament s'han portat molt bé i la veritat és que molt contents, perquè bueno, ha sigut una iniciativa que ha eixit de la seva part i molt agraït. No? Va estar també Javier Gómez com a director general corporatiu de la Lliga, perquè Lluís de 8 anys va treballar com a director de competicions de la Lliga. I després el que tu deies, no? A mi va haver una cosa que me va fer molta il·lusió, i és que l'entrenador que va fer debutar a Lluís en categoria sènior va ser Pepe Balaguer en l'Atlètic Vallbonense, i estava l'entrenador en el que va ascendir Lluís de tercera a segona B en el Llíria, era Carlos Granero, i estava, i l'entrenador que va dirigir l'últim partit de Lluís com a futbolista a la samarreta del Alcoyano era Carlos Granero, i estava. Hi ha molta gent del futbol, i la veritat que molt orgullosos de recordar la memòria de Lluís, i molt contents de que, bueno, pues, que este primer memorial hagi arrencat, i ojalà no sigui.
1: Juanjo, acabem ja un memorial, i t'agraïm que estigues així amb nosaltres també, un memorial que es vol bueno, que continuï en els pròxims anys, no?
6: Sí, l'Ajuntament també té idea de fer una espècie d'exposició amb fotos i amb les samarretes que Lluís va gastar durant la seva etapa com a futbolista, però sí, és el que ens han traslladat, no? Que la intenció és que no siga només un any, sinó que siga tot el anys, i la veritat és que me plena molt el fet que hi hagi equips que ja mos hagin cridat dient nosaltres volem jugar a ese memorial. Per tant, molt orgullosos, Dani.
1: Sí, efectivament, molt orgullosos. Entre altres, dels que estava, que no l'ho anomenat, és el màxim accionista del Llevant, Pepe Danvila, també que estava.
6: Exacte, Pepe Danvila i Boro, que va vindre. Boro va ser company de Lluís en el Logroñés, sí? I a més pues, va vindre en representació del València, i tots els equips que no van poder estar, tots els de la comunitat i els de fora de la comunitat, ens van enviar tots una camiseta en el nom i el dorsal en el que Lluís va jugar en el seu equip, i bueno, també va haver presentació de l'Alcoyano, no vull obligar-me d'ells perquè van fer un esforç per vindre des d'Alcoy fins a la Pobla, però ja dic que molt agraït per la presència i va ser un acte molt, molt emotiu.
1: Gràcies, Juanjo.
6: Un abraç, Dani, moltes gràcies.
1: Un apunt de bàsquet, perquè ja coneguem les 12 jugadores seleccionades per Miguel Méndez per al Mundial d'Alemanya, on Espanya torna 8 anys després. Selecció jove, però amb molta qualitat, amb 5 jugadores que venen de la WNBA, entre elles, lògicament, la valenciana Agua Fam, l'única valenciana de la llista, Raquel Carrera, Alicia Flores, Maria Condé i Megan Gustanson. Elena Puello, Raquel Carrera, Elena Bonavida i Alicia Flores són les representants del València Bàsquet. S'ha quedat última hora fora Maria Araujo. Recordem, debut divendres contra les anfitriones, Alemanya a les 6 menys quart, dissabte contra Mali a les 11 i mitja, dilluns contra el Japó a les 6 menys 10. Només Alba Torrens té experiència, 3 mundials i 3 medalles en esta selecció en mundials. Una participació de 6 partits de preparació i 6 victòries, la última a ir contra la Xina. Estes són les, bueno, les jugadores, per tant, que pertanyen i que van a estar en eixa llista. Recordem també que avui juga la selecció espanyola de xis, ho fa a Grècia, en un partit fonamental per als grecs, que en cas de derrota pràcticament dirien adeu al Mundial de Qatar, però també molt important per a una selecció espanyola de Xus Mateo, que necessita la victòria per aclarir ja definitivament el pas al Mundial de la classificació per al Mundial de Qatar del pròxim any. Ara sí, anem a la nostra tertúlia.

0: sé quién tengo que decir que necesitamos fichajes. Este somos quien somos. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que echar para adelante y nosotros es que somos que jugamos en el campo.
1: I moltes més coses, que va dir Stole Dimitrievski a l'acabar el partit. Estava molt cabrejat, va dir que demanava un pas endavant de tota la plantilla. Ja hem mirat a Corberán, hem mirat a Meriton, lògicament, per la planificació esportiva, i ara queden els jugadors amb aquesta primera part, que jo crec que, bueno, el propi Corberán deia que era la pitjor primera part, i és dir, des que ell és entrenador del València. Diego Picó, Diario Marca, bona vesprada.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo...
2: Oye, ¿ya de despedida esta semana?
1: Sí, despedida. De comia, de canvis, ¿no? Perquè se n'anem a 8 i mitja, ¿no? En la vesprada.
2: No sabia si se podia dir,
1: Bueno, yo vaig a dir, No sé si...
2: Ah, per la vesprada, ve de vesprada. Sí.
1: Canviem, però bueno, tenim esta setmana. Continuem esta setmana. Diego, ¿qué se pot dir més, no? Perquè jo estava pensant, bueno, no sé què preguntar-ho, no sé què dir... No sé si se pot dir alguna cosa més que va dir ahir Corberán i també Dimitrievski, els hem escoltat al llarg del programa. La veritat és que, increïble, ixa primera part del València ir a Riazor.
2: Sí, bueno, y la segunda tampoco estuvo mal, ¿eh? O sea, tampoco fue los Lakers del Showtime, ¿eh? No, a ver, yo hacía una reflexión al acabar el partido, porque después del partido escuché eso de a Dimitrievski decir, tenemos que poner más huevos, no sé qué, y incluso a Rioja decir, el entrenador ha venido en el descanso a darnos unas correcciones tácticas, pero esto no va de eso, va de actitud y tal. Ojalá los problemas del Valencia fueran de falta de huevos y falta de actitud. Pues es una falta de nivel generalizada en el club, en la plantilla, y el nivel no se mide solo por la actitud ni por lo virguero que seas. No, el nivel es táctico, técnico, físico, psicológico, motivacional. Todas estas cosas son las que hacen el nivel de un futbolista. Y el problema del Valencia es que cada vez tiene futbolistas peores. Y además, su entrenador no hace que esos futbolistas mejoren o den algo de lo que habían mostrado. Y por tanto, se juntan el hambre con las ganas de comer. Hay una guerra abierta entre gran parte de la plantilla y el entrenador. Y la parte de la plantilla que no está en guerra, entre comillas, con el entrenador, es que acaba de aterrizar y no sabe ni dónde está. Y entonces, pues es difícil solucionar esto. Muy difícil, Dani, muy difícil.
1: Cayetano Ross, buena vesprada.
3: Hola, Dani, buena vesprada.
1: Bueno, Diego. Estàs molt seriós, estàs molt seriós. Però, però què es pot dir més, Cayetano, que no hem dit, no? Perquè escoltàvem comentaris en xarxes socials ahir dels aficionats, però jo crec que ja s'acaben, no?, els qualificatius. No s'acaba d'entendre el que està passant i sobretot en la situació que es pot clavar el València amb un calendari que és terrorífic, no?
3: Sí, bueno, yo para afegir algo más, el entrenador dijo que la pitjor primera part que ha vist ell o que ha entrenat ell a l'equip i no fa ningún canvi. O sea,
1: sí,
2: ya está, no, pero eso de la peor primera parte está corriendo como la espuma. Yo no creo que sea la peor primera parte. Yo recuerdo una primera parte del año pasado en Oviedo. Que nos dio calambre, o sea, que hubo gente que se dio de baja, que cogió la baja,
3: Una de ellas, claro. Pot ser una de les pitjors, sí, però que no, és que no té reacció. Jo crec que l'entrenador està totalment superat, totalment, i que ja fa temps, No, jo crec que la temporada passada va ser molt, molt roïn. Se va salvar a última hora per una sèrie de fitxatges i una sèrie de circumstàncies que se donaren, que n'hi hagueren tres equips que estigueren molt mal, en fi, bueno, va ser un poquet de casualitat, però este any té tota la pinta. Ja estem en la jornada 3, que pareix que siga molt pronta, però és que veus a l'equip tan, tan mal que... jo crec que n'hi ha que a curt termini l'única solució que veig és canviar d'entrenador i traure algú que pugui treure-li partit en la plantilla molt, molt fluixeta, però crec que alguna més poden jugar i tindre un poc més de personalitat. És que és un equip que no té ninguna personalitat, ninguna idea, estan totalment superats. Quan diu Diego, estan enfrontats a l'entrenador, claro, perquè no saben a què juguen, és que no saben, i és normal, és que quan tu veus que el teu jefe no sap per on va, pues claro, el rendiment baixa molt i no... Això de que no és qüestió d'actitud, ni d'ous, ni de coses d'estes, no. És qüestió de que no saben, perquè tots els jugadors el que volen és, evidentment, guanyar i pujar la seva cotització. O sigui, que és absurd, lo de l'actitud. Com van tindre mal actitud en la jornada 3?
1: I ese divorç que podem trobar, Diego, Calle, entre la plantilla i Corberán, diríem que és tècnic o és personal també?
2: A ver, es que...
1: O va
2: lligar. Dejaba Tano. Técnicamente, claro, si tú, tu entrenador no te da herramientas y ves que todo sale mal, pues evidentemente hay un distanciamiento. Pero no es ese distanciamiento, Tano. Es verdad que los jugadores son de los entrenadores que te hacen ganar, aunque te aprieten la clavija. Porque lo tenemos muy claro, ¿eh? Aquí hemos tenido entrenadores que te apretaban la clavija, y Marcelino, y Emery, y que con los jugadores pues tampoco no se iban de copa.

0: prácticamente no participaron y en la segunda vuelta fueron los más,
1: sí,
0: los más importantes.
1: Pero además, Diego, Raba y Almeida son los únicos que saben hacer los pases bien hechos. O sea,
0: bueno, ya, pero no son, pero tampoco son,
2: pero no son de la
0: confianza. Uno no se los cree y dos tampoco son Maradona. No nos volamos locos.
1: No, yo no digo que sigue Maradona, pero dice la mediocridad que tenía, pues en cara
0: de. Y luego una pequeña actualización del tema de Harvey Elliott.
2: Sí,
0: adelantamos,
2: Harvey,
0: en Marca, adelantamos en Marca el viernes. Es verdad que el jugador sigue apretando para venir a Valencia, pero al Liverpool, como ya está encima de la mesa, han llamado dos equipos, uno de Premier y uno que juega Champions League, preguntando las condiciones. Oiga, si lo va a hacer usted al Valencia y el Valencia solo va a pagar el 50, yo le pago el 100%. Yo le pago el 100% y un fee de cesión. Vamos a ver, esperemos, crucemos los dedos que no se cruce, porque este es mucho mejor que todos los que tienes, aunque tiene que demostrarlo aquí, ¿eh?
2: Harvey Elliott, estaré en pendiente, ayer de, bueno, te hablaba de ir de toda la semana, de las próximas horas, porque se acaba ya afortunadamente el mercado. Diego, moltis gracias.
0: Buena vesprada.
2: Calle, moltíssimes gracias.
3: A tres, gracias.
2: Vinga, a tots vosaltres, vos deixem, recordeu, el Castelló juga esta nit a les 9 en una edició de Punt a Punt. Adeu, demà més.
4: Esports a punt.
5: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
6: Millorar aquestes pistes forestals, ampliar-les, intervencions en aquests arbres que estan crevats i que estan pendents de caure, especialment aquest serà més de reforestació. I que ens plantegem també, pronte presentarem una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa.
7: En poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes. Cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
8: Se está atentant contra els drets bàsics dels valencians i valencianes i vehicularem a través del defensor del poble i se recurs d'inconstitucionalitat.
9: Estamos en línia con Compromís. Los recursos de inconstitucionalidad los puede poner el gobierno de España.
6: Yo le llamo compromiso a la reflexión. Mientras se basan todos los días presentando recursos, intentando detener la actividad administrativa, creo que aporta muy poco a la sociedad.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: Hola, com estan? Comencem amb la lluita contra el foc perquè la Generalitat ha presentat este matí el pla de recuperació per a l'incendi de la Serra d'Espadà, un foc un dels més greus dels últims anys al nostre territori que ha cremat, recordaran, vora 10.000 hectàrees, 9.500. El pla tindrà un pressupost de 2,7 milions i dues fases. En una primera se centrarà en la millora de les pistes forestals. Les obres van a començar immediatament, executades per Traxa, tindran un pressupost de, com deien, de vora 3 milions d'euros. S'espera que estiguen acabades en 8 mesos. Dins d'esta partida es reservarà una quantitat per a altres actuacions en la zona que per a que reparen deficiències que vagin detectant sobre la marxa els ajuntaments afectats. Una segona fase ja abordarà la reforestació. La Generalitat es planteja canviar algunes de les espècies d'arbrat que milloren la prevenció amb unes de més resilients i aprofitar espècies autòctones com la surera. Escoltem a Pere Llorca.
6: Una primera fase que sobretot és la de millorar aquestes pistes forestals, ampliar-les, intervencions en aquests arbres que estan crevats i que estan pendents de caure, especialment aquells que cauen a infraestructures públiques. I després vendrà una altra segona fase que ja serà més de reforestació i que ens plantegem també en algunes zones canviant inclús el tipus d'arbolat per a millorar en el tema de la prevenció.
5: El president Llorca també ha fet un anunci. La Generalitat presentarà abans que acabe esta legislatura una nova llei forestal per a la Comunitat Valenciana que reduïsca, diu, traves administratives i incentive també aquells que col·laboren en la millora de l'entorn forestal.
6: Pronte presentarem una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Sabem que qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura o en temes relacionats amb els boscos, en el medi ambient, té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca.
5: Les 3 i 3 minuts, Adolfo Beltrán està a la tècnica. Hi ha moltes més coses en este dilluns, últim dia d'agost.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: I l'actualitat també està marcada avui pels titulars que ha donat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre la situació a Ceuta. Ho ha fet

0: un mes després de l'inici de la crisi i no en una compareixença pública, sinó a un mitjà de comunicació, una ràdio, a la SER. Sánchez ha donat per primera volta una xifra de les persones migrants que encara queden a la ciutat autònoma. Diu que en són 5.000, d'ells 1.200 són menors i que el govern descarta, de moment, que siguin traslladats a la península. Sánchez.
1: Vamos a poder tener en un muy breve espacio de tiempo activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
0: Això dia el president Pedro Sánchez, que Ceuta tenia prou capacitat, però després al Congrés la ministra de la Infància venia a esmenar-li la plana. La ministra Cira Rego, que ha anat a donar explicacions per la gestió de la crisi migratòria, ha insistit a traslladar la idea de que cal dur els menors a la península mentre se tramita la seva situació, perquè és una manera, diu, de destensionar la situació sobre el terreny. També ha dit que estan preparats per a transferir ja les 500 xiquetes més vulnerables si el president de Ceuta, diu, del Partit Popular, dona el vistiplau.
2: Y una de las opciones que hemos barajado ha sido la opción del traslado a península de 500 niñas. Y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento. Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Es imprescindible destensionar la situación y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
0: Bé, més enllà de les friccions entre el propi govern i sobre aquestes versions oposades dels ministres Margarita Robles i Grande Marlaska pel que fa al sí del CNI, si va o no informar. José Soler, bona vesprada, també ha parlat el president.
3: Sí, bona vesprada, Patricia. Sánchez ha vingut a dir que no hi ha contradicció que valga, que sabien que hi havia possibilitats d'entrades irregulars, però que no tenien idea de la magnitud. Diu que, de fet, es va reforçar la frontera.
1: Cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
3: I per a justificar que tenien informació, el president ha dit que els dies previs es van reforçar els controls en la frontera, uns controls que es van demostrar insuficients a jutjar pel que va passar després. I sobre el desencadenament, apunta a Israel i Rússia, als bulos estesos a través d'internet, però no al Marroc, que precisament diu és aliat de Netanyahu. També ha avançat que ha parlat amb el rei sobre una pròxima visita a Ceuta. Diu que es farà quan es donen les condicions. Serà la primera volta que el Felip VI visita la ciutat autònoma com a rei i també com a príncep.
0: I avui, 31 d'agost, podem dir que arranca el nou curs polític ací a la Comunitat Valenciana després de la parada tècnica per les vacances d'estiu. Un nou curs que ve marcat, ja ho sabem, pel nou cicle electoral. Hi haurà comicis municipals, autonòmics i, si no acaben avançant-se, les eleccions generals. El cas és que els diferents partits comencen a dissenyar ja estratègies i missatges amb la mirada posada en este carrusel electoral. Xavier Borràs, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Els cinc sentits posats en eixa triple crida a urnes autonòmiques, municipals, també generals, prevista per als pròxims mesos. L'esquerra exhibeix sintonia i planteja un futur en comú. Joan Baldoví, síndic de Compromís, aposta per una candidatura única a l'esquerra del PSPB que aglutina l'espai Sumar Podem. Diana Morán, líder socialista, veu a l'abast una reedició del govern del Botànic. Un Botànic 3, ha dit. Morán, per cert, no desvela si deixarà de ser ministra o quan. Diu que se sent útil, compaginant amb dues responsabilitats. I enfront, el president Pérez Llorca atribuint-li a l'esquerra valenciana total submissió als interessos i càlculs polítics de Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Xavi. Són les 3 i quasi 8 minuts. Sobre estos mesos de juliol i agost que deixem enrere, amb un estiu que serà difícil d'oblidar pel que fa a la calor extrema que ha fet, avui el sistema de monitoratge de la mortalitat diària, el MOMO, de l'Institut de Salut Carlos III, que du l'estadística de morts atribuïbles a les altes temperatures, ha actualitzat les xifres. 225 persones s'han mort durant el mes d'agost, José.
3: Sí, la major part d'aquestes morts, vora el 50%, es van produir en eixa setmana horribilis que va del 17 al 23 d'agost, unes xifres que constaten que aquest estiu del 26 està sent el més letal des que hi ha registres. Entre el 21 de juny i el 30 d'agost han mort 517 persones a causa de la calor, mentre que l'any passat, en el mateix període, en van morir 385. I la major part d'aquestes morts són persones que tenien més de 65 anys.
0: Anem ja a la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Avui serà una jornada marcada pel vent de llevant i això farà que el termòmetre es quedi un poc més curt que ahir i que hi hagi més núvols, així com tindre també més humitat, el que farà que la sensació de basca siga més destacable. Veurem màximes entre els 30 i els 34 graus en la major part del territori, exceptuant les comarques més cap al nord i més altes, és a dir, els Ports i l'Alt Maestrat. Una vesprada amb ambient un poquet més fred que el d'ahir i també més nuvolós en general, sense pluja, sense precipitacions, però sí amb una càrrega més contundent de núvols. Estos núvols es quedaran també demà dimarts, tant de matí com de vesprada. El cel pràcticament tapat, sobretot cap al centre, i possibilitat de pluja dèbil tant de matí com de vesprada, però en principi molt puntual i molt, molt dèbil. En la major part del territori no apareixerà ixa pluja, però hem de tindre en compte que sí que pot ploure en algun punt. Veurem com pel que fa a les temperatures. Demà baixaran les màximes una miqueta i les mínimes se mantindran sense canvis, entre els 15 i els 20 graus de mínima i les màximes entre els 28 i els 32.
6: A punt, les notícies del migdia.
0: Les 3 i quasi 10 minuts, aprofundim ja en les notícies d'este dilluns. Adolf Pascual està a la tècnica, Adolfo Pascual, que jo abans li he canviat el cognom. El cas és que hi havia expectació i molta sobre el que havia de dir avui el president Sánchez, perquè un mes després de la crisi migratòria, que manté a Ceuta en una situació d'excepcionalitat que encara sembla lluny de reconduir-se, i després també d'haver tornat de les vacances, el president encara no l'havíem escoltat. Per primera volta, i després del ball de dades que hem escoltat durant este mes per part dels seus ministres, el president ha donat una xifra de les persones migrants que queden en la ciutat autònoma. Diu que en són 5.000 i que d'ells 1.200 són menors, doncs bé, cap d'ells serà traslladat a la península. Almenys de moment, en els pròxims dies, assegura Sánchez, s'ampliaran les places allí sobre el terreny, places provisionals fins les 6.000.
1: Yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
3: I un dels principals punts de fricció de la gestió de la crisi és eixa disparitat de papers, eixes versions oposades del mateix govern sobre si el CNI va informar o no d'una possible entrada massiva. La ministra de Defensa diu que es va informar en temps i forma i el d'Interior que no, que res feia presagiar el que finalment va passar. Avui el president ha vingut a dir que les versions no són contradictòries, que sí que hi hagué transferència d'informació i que es van reforçar els controls. Uns controls que a jutjar sobre el que va passar van ser clarament insuficients i que no esperaven la dimensió.
1: Cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos a, al ataque.
7: Que se demostraron claramente insuficientes.
1: Pero, evidentemente, nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
3: I sobre el fet que entraren 80.000 persones de colp, el president apunta a la tergiversació i difusió en xarxes del bulo de la sentència del Suprem sobre que creuar nedant la frontera no suposaria una expulsió. I assenyala Rússia, Israel i a l'ultradreta, però exonera el Marroc, que és un dels aliats declarats del govern de Netanyahu.
1: Se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio. Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel.
0: Bé, sobre una possible visita a Ceuta del rei, Sánchez la dona per feta, diu que ho ha parlat amb ell i que es farà quan es donen les condicions.
1: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Es lo que he compartido con el jefe del Estado cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará.
0: Serà la primera visita de Felip VI a la ciutat autònoma, son pare el rei Joan Carles només va estar una volta en 2007. I en clau purament política, sobre la possibilitat de que esgote la legislatura, el president del govern espanyol diu que està compromès a presentar pressupostos i de presentar-se també ell com a candidat a les eleccions del 27 perquè diu no veu una altra alternativa i deixa una porta oberta a un possible avançament. Parla el president d'avançaments tècnics.
1: Mi intención es agotar la legislatura. Puede haber adelantos técnicos o no.
0: Bé, a tot això, la ministra de la Infància, que és Sira Rego i que és de la part del govern de Sumar, ha comparegut al Congrés per explicar la política del seu departament en la crisi migratòria, ha insistit en el trasllat de menors no acompanyats a la península. Contradiu així el president Sánchez, que donava a entendre este matí, com deien, que es quedaran a la ciutat autònoma.
3: I sobre les 500 xiquetes que esperen el seu trasllat, ha dit que el govern espanyol està preparat per a transferir-les, que seria a centres xicotes de diferents comunitats autònomes i que depèn del vistiplau del president de Ceuta, que es quite les competències.
2: Y una de las opciones que hemos barajado ha sido la opción del traslado a península de 500 niñas. Y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento. Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Es imprescindible destensionar la situación y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
0: Doncs les explicacions de Pedro Sánchez han encès l'oposició i tampoc no han agradat a socis del govern de Sumar, ja ho hem escoltat, per exemple, a Cira Rego. L'acusen de falta de contundència en el Marroc i li demanen, a més, que tallin relacions diplomàtiques. El Partit Popular considera que este curs polític serà el del canvi. Vanessa Gregori.
8: El Partit Popular critica la permissivitat de Sánchez amb el Marroc. Borja Semper, portaveu.
9: Una enorme delicadeza diplomática con Marruecos y al mismo tiempo una sorprendente dureza con los propios ceutíes.
8: Els populars acusen el president de tirar balons fora en esta crisi i li demanen que s'impliquen les manifestacions de suport a Ceuta.
9: Le pedimos al Partido Socialista que supere su carnet de partido y decida unirse al resto de formaciones políticas y a Ciudadanos.
8: El líder de Vox, Santiago Abascal, parla de traïció.
10: Pedro Sánchez, por alguna razón desconocida para la mayoría de los españoles en estos momentos, actúa al servicio de Marruecos. Se ha convertido en un lacayo de Marruecos.
8: I li demana a Sánchez trencar amb el Marroc.
10: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos.
8: Abascal apreta el Partit Popular.
10: El señor Feijó, que apoye esta iniciativa.
8: També en contra de la gestió de Ceuta, socis d'investidura com Podem i Sumar. Mentrestant, Sánchez insisteix que la unitat i la lleialtat institucional és el que solucionarà la crisi de Ceuta.
0: I el càlcul del govern espanyol és que 5.000 migrants, com deien, continuen a Ceuta. El govern descarta trasllats a la península, confia tindre preparades 6.000 places d'acollida provisional en els pròxims dies. Mentrestant, el clima social continua degradant-se allí a la ciutat autònoma amb queixes del veïnat sobre la situació que viuen. El govern autònom denuncia que els servicis estan al límit. Santi Hernández.
11: 5.000 migrants continuen a Ceuta. Ara mateix hi ha 3.300 places activades per allotjar-los provisionalment. L'objectiu és arribar a 6.000 en poc de temps, amb nous espais d'acollida repartits per la ciutat. De moment, totes aquestes places no estan, i avui mateix la policia ha hagut de carregar a la zona de Loma Colmenar. Centenars de migrants s'han concentrat per a intentar accedir al centre d'acollida que no té places per a tots. El govern espanyol descarta traslladar els adults a la península i confia que la majoria, com que han entrat per motius econòmics, puga ser retornada al Marroc. El govern de la ciutat assegura que els servicis estan al límit i els veïns denuncien que han de restringir activitats quotidianes.
12: I que hi hagi una solució i que vuelva a la normalitat.
13: Muy estresante, pero soy toda Ceuta, no solamente nosotros. Ya empieza el colegio.
11: On més es nota la pressió és en el sistema de protecció de menors. El govern espanyol ha xifrat en 1.478 el total de menors migrants identificats.
0: I Itàlia prorroga altres 15 dies la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya i els controls en ports i aeroports als viatgers procedents d'Espanya per la crisi migratòria de Ceuta.
3: El govern de Meloni va prendre la decisió fa un mes i com a resposta el govern d'Espanya aplica també controls als viatgers procedents d'este país que es mantindran fins al 7 de setembre.
0: A la Comunitat Valenciana també comença un curs polític marcat per l'horitzó de les eleccions autonòmiques. Socialistes i Compromís han anunciat des de les Corts l'objectiu de reeditar una majoria d'esquerres, el PP, i des de Castelló el president Pérez Llorca ha criticat Compromís, assegurant que no aporta res constructiu a la política valenciana. Josep Sastre.
14: Diana Morant ha reunit el grup parlamentari socialista per encetar un curs en clau electoral. Així ho anuncia la secretària general del PSPB.
15: Vamos a por un botànic 3. Hoy estamos peor que cuando Ximo Puig gobernaba. Este verano ha sido dramático.
14: El síndic del PP, Nando Pastor, replica que la Comunitat Valenciana està avui molt millor que amb el botànic.
16: Tenemos menos impuestos, más empleo, más libertad educativa y educación gratuita para los niños valencianos de 0 a 3 años.
14: Compromís vol sumar forces i candidatura a l'esquerra dels socialistes per recuperar la Generalitat. I el seu síndic, Joan Baldoví, anuncia un recurs d'inconstitucionalitat front a la norma contra l'adoctrinament a l'escola.
17: El atac als drets bàsics de la infància infància dels docents en aquesta policia educativa atentant contra els drets bàsics dels valencians i valencianes.
14: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha criticat Compromís per anar contra les lleis aprovades a les Corts.
18: Yo sé que ellos arrancan el curso político, nosotros no lo hemos parado. Compromís en estos momentos al único que le aporta es a Pedro Sánchez, que son los que lo mantienen en el gobierno, porque la Comunidad Valenciana Compromís no le ha aportado nada.
6: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
0: President Eu, la Generalitat treballa ja en una nova llei forestal de la Comunitat Valenciana que permeta reduir tràmits administratius i atorgar també incentius a les persones que col·laboren a la millora de l'entorn, contribuint a prevenir incendis. Ho ha anunciat el president Llorca en el marc de la presentació del Pla de Recuperació de les Zones Afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
18: Pronte presentarem una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Saben que qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura, en temes relacionats amb els boscos, en el medi ambient, té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca.
3: Sobre el pla de recuperació de l'incendi a la Serra d'Espadà, amb un pressupost de 2,7 milions, el Consell ja treballa en la primera fase de millora de les pistes forestals, retirant arbres cremats i millorant els accessos. Menxo Cabanes és tècnic forestal de la Generalitat.
19: Es cortar todos los árboles que pueden ser peligrosos sobre las pistas forestales, que son las que vamos a necesitar para luego poder hacer las labores de restauración post-incendio.
3: Dins d'esta partida reserva una quantitat per a altres actuacions en la zona que repararan deficiències que vagin detectant els consistoris. Enrique Vilar, alcalde d'Artana.
20: Ens fa falta molta ajuda i que les administracions han d'estar a la vora i que n'hi ha molta feina a fer. Con lo qual, tot esforç, tots els braços seran ben recibits. Ens ha matxacat a nosaltres. A Artana estem en el punt de mira. Hem estat en la diana, ens ha matxacat, ens ha cremat el 82% del terme. 350 hectàrees, quasi. És a dir, molt, m'ho ha fet molt de mal.
3: En una segona fase d'este pla s'abordaran altres intervencions per a facilitar la regeneració natural de la muntanya amb l'objectiu de recuperar les masses forestals amb espècies més resilients i aprofitar espècies autòctones com la surera.
0: I on ja comencen a recuperar la normalitat és a la zona del Saler. Avui s'han alçat les restriccions de mobilitat, han tornat a obrir també les carreteres i les platges que encara estaven tancades. Helena Andreu.
21: Sí, bona vesprada. Reoberta la CB500 i també la CB401 que comunica Alfafar a l'Horta Sud amb la pedania del Saler. Ja circulen els vehicles, també els autobusos, ja que s'ha restablert el servici de l'AMT i també els ciclistes estan habituals a la zona. Continua tallat, això sí, el pas al Camí Vell de la Devesa, també els tallafocs i també l'avinguda de la Gola de Pujol en el tram entre la Torre 1 i el restaurant Duna, que és, com saben, la zona més afectada i on els bombers continuen encara refrescant el perímetre. L'incendi ha calcinat 37 hectàrees i ha deixat una cicatriu no només en el paisatge, sinó també entre el veïnat de la zona.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: I l'onada de robatoris express de joies històriques en museus de tota Europa, com el del Tresor de Villena de la setmana passada, ha fet que països com França activin un programa d'emergència nacional de seguretat. A Espanya, els experts demanen analitzar riscos en col·leccions més valuoses. Paula Rico, redacció d'Alacant.
22: L'Europol ho confirma. Hi ha una explosió de robatoris express de joies històriques i patrimonials en tota Europa. Activar un programa d'emergència nacional de seguretat en els museus, com ha fet França, és complicat, perquè les competències són de les comunitats autònomes. Fulgencio Cerdán és l'alcalde de Villena.
23: Nosotros hemos cumplido a rajatabla lo que se nos ha indicado por parte de lo que está establecido por las autoridades europeas.
22: Els experts consideren que és urgent fer un inventari dels fons per a detectar els riscos de les col·leccions més valuoses. També aposten per personalitzar els protocols en cada cas, per a reduir al màxim el temps de resposta. Jorge Llopis és taxador judicial d'art.
24: Nosotros podemos instalar cámaras, nosotros podemos contactar con la policía y la policía puede actuar. Todo esto es un tiempo. Entonces, claro, estamos hablando de 4 minutos de entrada y de salida, pues llegamos tarde.
22: Estos robatoris van darrere de materials valuosos com l'or, fàcil de vendre una vegada fos.
0: Més coses. Alacant, Esquerra Unida, Podem ha ampliat al jutjat la denúncia contra l'Ajuntament per un presumpte fraccionament de contractes en els servicis jurídics que hauria causat un perjuici de 35.000 euros. Nerea Blasco.
22: Així és, Esquerra Unida Podem ha presentat una nova denúncia contra l'Ajuntament d'Alacant després de la ja presentada el passat mes de juny. Ara la formació amplia la documentació portada amb els documents anuals de control intern dels últims 4 anys. Segons estos informes, s'haurien adjudicat contractes menors de manera irregular i sense passar pels controls de la intervenció. A més, estos informes evidencien que l'Ajuntament va haver de recórrer a resolucions judicials per a poder pagar les indemnitzacions als proveïdors dels serveis jurídics. Manolo Copé és el portaveu del grup municipal.
1: Els municipals van avisar que hi havia possibles irregularitats en la contratació d'advocats i procuradors, però l'Ajuntament va continuar fent el mateix. Hem acudit al jutjat. Volem saber què ha passat, qui va prendre les decisions i si hi ha responsabilitats.
0: I canvi de composició a l'Ajuntament de Borriana, a la Plana Baixa, amb l'eixida d'un regidor de Vox.
3: L'edil Daniel Gutiérrez ha sol·licitat formalment deixar el grup municipal de Vox per discrepàncies amb el projecte i passar a la condició de regidor no adscrit. Vox ja li ha demanat que entregui l'acta i ha anunciat l'obertura d'un expedient intern que el considera i també el considera un transfuga. Jesús Albiol, portaveu municipal.
2: Quedarse el acta es transfugismo. Nadie está por encima de las siglas y ningún interés personal está por encima de Burriana. Además, en Vox hemos iniciado los trámites para abrir un expediente interno por su anterior responsabilidad como coordinador local.
0: Del món, els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs. Washington ha bombardejat esta matinada una illa estratègica pel comerç del petroli i, com a resposta, Teheran ha llançat drons i míssils contra objectius dels Estats Units a Jordània, també als Emirats Àrabs Units. Vicent Montagut.
4: Sí, és el primer atac dels Estats Units contra l'Iran des de juliol. L'objectiu, segons Washington, és impedir que Teheran continuï minant l'estret d'Hormuz. Segons un comunicat del Pentàgon, han bombardejat 2 plataformes per a disparar coets a l'illa de l'Arak. La resposta de Teheran, l'esperada, drons i míssils contra una base aèria nord-americana als Emirats Àrabs Units i també contra Jordània, un altre país aliat de Washington. L'Iran no vol la guerra, diu el president Pezeshkian, però respondrà de manera decidida. Torna l'intercanvi d'atacs després de complir-se els 6 mesos de guerra i quan el govern dels Estats Units pareixia més interessat en l'asfíxia econòmica de la República Islàmica. Les sancions, acaba de dir Trump a la cadena Fox, han convertit l'Iran en un estat fallit.
5: They're a failing nation right now.
4: Com a resultat, tornen els nervis a les borses, que han caigut lleugerament, i puja el preu del petroli. En algun moment d'este matí s'ha pagat a 90 dòlars el barril.
0: I acabem a la informació internacional al Nepal i el Tíbet, que busquen encara sense treves 900 treballadors que poden estar atrapats en el túnel de construcció de projectes hidroelèctrics.
7: On va fer fins avui?
3: Una carrera a crits, com han sentit, contra el temps i la mort. Les xifres oficials ja parlen de més de 900 morts, només 16 al Tibet, davall de control xinès. És un dels aspectes pels que s'acusa Pequín d'estar censurant vídeos gravats al seu territori, també el de l'impacte contra l'edifici Duaner que ha pegat la volta al món. Crítiques que el govern xinès nega.

0: Home, no és que mal parlara, però és que sabe que alguns companys de classe ja treballen i que ell no estudia per culpa de la cooperativa.
1: Avui ha mort Paco Sarro, l'actor que va donar vida a Ferri en la mítica sèrie d'esta casa, l'Alqueria Blanca. Sarro va viure tota la vida a València, on va exercir com a policia local mentre compaginava la seva professió amada amb la interpretació.
2: Va ser una de les cares més estimades de la radiotelevisió valenciana, però també va treballar en teatre i cinema davant de les ordres de directors com Àlex de la Iglesia o Luis García Berlanga. Avui ens deixa un gran actor valencià molt estimat en esta casa i entre el públic valencià.
1: I l'actriu britànica Naomi Watts rebrà el 19 de setembre el Premi Donostia 2026 del Festival de Sant Sebastià en reconeixement a tota la seva carrera.
3: Naomi Watts!
1: Ah, sí, l'escoltàvem quan va replegar la seva estrella de la fama de Hollywood defensant el valor d'una actriu tinga 20, 40 o 60 anys.
2: Watts, de 57 anys, que també és productora, protagonitza a més una de les projeccions destacades del certamen de Housewife, el debut de la en la direcció del canadenc Ben Sheeran. En el comunicat, l'organització del festival destaca la capacitat de Watts per a combinar pel·lícules independents amb grans produccions, tant en cinema com en televisió, i la defineix com una de les actrius amb més talent de la seva generació. Bona part de la seva carrera l'ha fet als Estats Units i va obtindre reconeixement internacional per pel·lícules com Mulholland Drive, de David Lynch, King Kong, de Peter Jackson, o Lo Imposible, de l'espanyol Juan Antonio Bayona, que li va suposar la seva segona nominació a l'Oscar.
1: Es roda a València estos dies Libre, una comèdia romàntica inspirada en l'univers musical de Nino Bravo i participada per esta casa, per a punt. Montse Català ha estat avui en el rodatge. Bona vesprada, Montse.
4: Bona vesprada, Patricia. No esperem un biòfic ni un documental sobre Nino Bravo. Libre és la comèdia que David Serrano porta a la gran pantalla amb una família valenciana en el centre de la història. O sea, que sonarà Mi Tierra, també Libre, que la mare té una Elia i que el fill és Nino, i que tots són fans del Dayelo. Però serà el protagonista el que acudirà a Nino Bravo com a un àngel de la guarda, un amic invisible que interpreta Alberto San Juan. En les dues setmanes de rodatge que porten, han passat ja per Alboraya, per Follana i València. Avui la seqüència ha sigut en una masia a prop del Saler. Amb la producció valenciana de Quico Martínez i la participació de Punt, Libre arribarà al cine l'any que ve.
1: Amb la música de Nino Bravo i ese rodatge que s'està fent en la ciutat de València, posem punt final a este temps de notícies. Recorden, com sempre, a les 4 actualitzem, però sempre poder estar informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà, més i millor. Adeu.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
6: De tu a tu.
7: A Punt Podcast.
8: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
9: Un 31 d'agost moria en accident de trànsit a París Diana Spencer, princesa de Gales. Viatjava amb la seva parella en aquell moment, Dodi Alfayet, el conductor del vehicle sinistrat i un guardaespatlles, l'únic supervivent de l'accident. La matinada d'aquell fatídic diumenge, el cotxe, a una velocitat més elevada del que seria raonable i amb un conductor amb més copes de les que tocava, circulava pel túnel de l'Ànima mentre intentava esquivar els paparazzi que els perseguien en moto. L'impacte va ser devastador. La notícia de la mort de Diana va provocar un tsunami de commoció global. Aquella figura que havia transcendit la corona britànica era ja, des de feia molt de temps, un símbol de compassió, estil i proximitat amb la gent. Diana només tenia 36 anys. Durant els dies posteriors, Londres es va convertir en centre de peregrinació, on milers de persones van dipositar incomptables flors i missatges de condol davant dels palaus de Kensington i Buckingham. Milions de persones seguiren amb emoció el funeral, retransmès per televisió a tot el món, i van plorar la pèrdua d'una dona que havia sabut connectar amb el cor de la gent. La mort de Lady Di va desencadenar una gran controvèrsia pel que fa a les condicions en què va produir-se l'accident, però sobretot per la reacció de la corona britànica davant de la tragèdia, que va ser acusada de certa indiferència i insensibilitat davant d'aquella mort tràgica i prematura. L'adeu abrupte i traumàtic de la mare de qui serà previsiblement el pròxim monarca del Regne Unit marcaria una generació sencera que la recorda com una figura icònica que va sobreviure al Windsor, però no a la pressió implacable dels paparazzis, el 31 d'agost del 1997.
8: Comprimits efervescents.
6: El Castelló vol continuar invicte al punt a punt. Este dilluns, des de les 9 de la nit, en directe, Celta B Castelló, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Sierde. L'equip de Pablo Hernández vol continuar en la part alta de la taula front a un recent ascendit. Este dilluns, des de les 9 de la nit, el partit del Castelló es juga al punt a punt.
10: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantint ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
11: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
12: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: Apple Notícies.
0: La Generalitat ha presentat este matí el pla de recuperació per a l'incendi de la Serra d'Espadà, un dels més greus dels últims anys al nostre territori, que ha cremat vora 9.500 hectàrees. Xavier García del Valle.
2: Sí, el pla tindrà un pressupost de 2,7 milions i dos fases. En una primera se centrarà en la millora de les pistes forestals i una segona fase abordarà la reforestació. La Generalitat es planteja canviar algunes de les espècies d'arbrat que milloren la prevenció amb espècies més resilients i aprofitar també espècies autòctones com la surera.
3: Una primera fase que sobretot és la de millorar aquestes pistes forestals, ampliar-les, intervencions en aquests arbres que estan cremats i que estan pendents de caure, especialment aquells que cauen a infraestructures públiques. I després vendrà una altra segona fase que ja serà més de reforestació i que ens plantegem també en algunes zones canviant inclús el tipus d'arbolat per a millorar en el tema de la prevenció.
2: Pere Llorca també ha anunciat que la Generalitat presentarà abans que acabi la legislatura una nova llei forestal per a la Comunitat Valenciana que reduïsca traves administratives i incentive aquells que col·laboren en la millora de l'entorn forestal.
3: Pronte presentarem una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Sabem que qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura, en temes relacionats amb els boscos, en el medi ambient, té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat avui que el Marroc manté una col·laboració estreta amb Espanya per a resoldre la crisi de Ceuta en una entrevista en la cadena SER. També ha dit que no tenen cap informació que apunti al Marroc com a responsable o instigador de l'entrada massiva de migrants.
2: El cap de l'executiu central també ha afirmat que sí que hi va haver informes sobre Ceuta del CNI, però no de la magnitud del que va passar finalment.
4: Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
2: Sánchez ha donat per primera vegada una xifra de les persones migrants que encara queden a la ciutat autònoma. Diu que en són 5.000 i d'elles 1.200 són menors i que el govern descarta de moment que siguin traslladats a la península.
4: Yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
0: Sánchez parla d'acollir els migrants a Ceuta, però la ministra d'Infància, Sira Riego, que és de la part del govern de Sumar, ha insistit que els menors estaran millor a la península.
2: Riego ha comparegut al Congrés i ha insistit en la fórmula de repartir ells i les menors per la resta d'Espanya. Diu que el govern ja està preparat per a transferir-les i que tot depèn ara del vistiplau del president de Ceuta, que és qui té les competències.
5: Y una de las opciones que hemos barajado ha sido la opción del traslado a península de 500 niñas. Y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento. Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Es imprescindible destensionar la situación y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
0: Les explicacions de Sánchez sobre la crisi de Ceuta han provocat les crítiques de l'oposició. L'acusen de falta de contundència amb el Marroc. Borja Sémper, portaveu del PP, i Santiago Abascal, líder de Vox.
6: Una enorme delicadeza diplomática con Marruecos y al mismo tiempo una sorprendente dureza con los propios ceutíes.
7: Pedro Sánchez, por alguna razón desconocida para la mayoría de los españoles en estos momentos, actúa al servicio de Marruecos. Se ha convertido en un lacayo de Marruecos.
0: I amb l'inici del curs escolar, el 9 de setembre, també es reprèn el calendari de mobilitzacions del professorat.
2: Sí, l'STPB, el sindicat majoritari en l'ensenyament, ha anunciat la primera manifestació educativa del curs 2026-2027 per a la vesprada de dissabte 12 de setembre. Una manifestació que se celebrarà a Alacant, a València i a Castelló de

0: aplanar.
1: I en l'àmbit internacional, Itàlia ha anunciat que prorroga 15 dies més la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya i, per tant, continuaran els controls en ports i aeroports als viatgers procedents d'Espanya.
0: És, com recordaran, una mesura que Itàlia va decidir per la crisi migratòria de Ceuta. El govern de Meloni va prendre la decisió fa un mes i, com a resposta, el govern espanyol aplica també controls als viatgers procedents d'aquest país, que ara també es prorroguen i es mantindran fins al 7 de setembre.
1: I en la informació esportiva, Marina Cortelles i Lucía Muñoz, campiones amb l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, han participat en la recepció al Palau de la Generalitat. Escoltem a Lucía Muñoz.
2: Muy importante para nosotras y yo creo que para todo el mundo de la gimnasia que estos recibimientos se hagan, porque al final son muchas horas de entrenamiento. Ahora solo queda luchar por una medalla en los Juegos, pero bueno, poco a poco, que aún quedan europeos y mundiales por los que luchar.
1: Més informació a les 5 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en el web i en les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
3: Som la veu de tots. Som Apunt.
4: El Castelló vol continuar invicte al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 9 de la nit, en directe, Celta B Castelló, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Sierte. L'equip de Pablo Hernández vol continuar en la part alta de la taula front a un recent ascendit. Este dilluns, des de les 9 de la nit, el partit del Castelló es juga al Punt a Punt.
5: Millors moments de la vesprada d'Apunt.
6: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'Apunt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, la que vam tindre moltes visites que ens van encisar. Energia, la que ens transmeten amb el seu art joves estudiants de l'ESO de la nostra comunitat que, junta joves de Catalunya i Balears, estaven a punt de dur a terme a Gandia una nova entrega de Com sona l'ESO. Un espectacle enorme fet pels nostres joves i els seus professors.
5: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
7: Que guai que la jovenalla canti a un món millor, una trobada de talent jove. Centenars d'alumnes de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya conviuen durant uns dies per crear un espectacle musical des de zero. Que passada, que xulo.
6: És que no se me'n va del cap la primera volta que vaig poder estar present en un d'estos esdeveniments. Són unes jornades precioses per a compartir, aprendre i gaudir de tot allò que els aporta la música, tant l'alumnat com el professorat que els acompanya. És una convivència xulíssima. I enguany, per segon any consecutiu, el Com sona l'ESO va celebrar-se, o s'està celebrant-se, a Gandia.
7: I què passa? Que la nostra reportera viatgera, Mar Hernández, que teníem prevista anar a Gandia, que sempre és una bona idea anar a Gandia, però en aquesta casa, a més, hi havia
6: molt més motiu.
7: Però vaja, com que tenim les putxes conforme les tenim, la tenim així a l'estudi. Què tal, Mar Hernández?
8: Bona vesprada.
7: Però s'ho ha espigolat per a contar-nos-ho tot. Què tal?
8: Sí, contarem molt bé què és el Com sona l'ESO, perquè jo començo amb una confessió. És que jo he sigut xiqueta Com sona l'ESO. Jo he sigut adolescent Com sona l'ESO i donem fe que és un esdeveniment molt enriquidor, on durant 3 dies és que es viu una experiència, és que és inoblidable, no només per com es prepara aquest muntatge musical, aquest espectacle final, que al final és l'objectiu, és el resultat, és allò que es veu i és el que arriba al públic al final de les jornades.
7: Però l'escola de vida, que ha de ser aquests dies...
8: Efectivament!
6: A més, un show a missa barbaritat de persones participant, cantant, tocant instruments, actuant, jo què sé, sobre un leitmotiv, pues, és molt impressionant.
8: És molt impressionant i és de veres que és que ja s'aprèn de tot, ja no només d'aixa part musical, no, d'aixa part de cantar, ballar, interpretar, tocar un instrument, s'aprèn a treballar en equip, a escoltar, a conviure, a resoldre problemes també, acostumar-se a accents diferents del valencià, perquè n'hi ha molta gent en molts territoris distints i això és molt bonic, no? Però sobretot, Com sona l'ESO, és a gaudir, i això va mostrar ahir precisament l'alumnat quan va arribar al lloc que serà sa casa durant 3 dies.
9: Benvingut al càmping de Com sona l'ESO!
8: Espera, este era l'ambiental, ai, alegria.
9: L'energia més bonica, sí.
8: Doncs aquesta energia tan xula hi havia a l'estadi del Fort Llopis de Gandia ahir, i és que és allà on tenen el campament els més, atenció, més de 1.800 alumnes, acompanyats de 200 professors de més de 80 centres de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya, des de primer de l'ESO, alumnat des de primer de l'ESO fins a segon de batxiller. I és cert que Gandia repeteix enguany com a seu del festival, és molt xulo perquè d'una banda estan en aquest estadi d'alguna forma allotjats, no?
9: Acampats,
8: acampats, exacte, sí. I a l'altra banda, a la zona del port, del Grau, és on està l'escenari on es veurà aquest espectacle. Però és de veres que el Com sona l'ESO ha passat per moltíssims municipis des que va començar. La primera edició va ser a Ontinyent l'any 2000, o sigui que ja porten de fet 27 edicions, i des d'aleshores doncs no ha parat de girar per moltíssimes comarques i de créixer, tant en participants, en gent que acudix, com en el resultat final, que cada vegada és més impressionant. I qui prova, vos he de dir, tant professorat com alumnat, repeteix. I és el cas de Miquel, ell és de Senyera i és alumne de l'IES de Castelló.
10: Molt content d'estar així, la segona vegada, sí. Si t'agrada la música i t'agrada parlar en valencià, tens que viure sí o sí. I és una manera de conèixer nova gent. He trobat alguns amics que vaig fer l'any passat. També un dels objectius d'aquest projecte és conèixer gent nova. És un sentiment que sempre es torna a tindre. Quan no puga vindre ja perquè seré matxur, doncs vindré a veure l'obra i crec que sentiré el mateix sentiment.
11: Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer, fas alçar les ruïnes.
7: Que la il·lusió d'un projecte col·lectiu i a més un projecte artístic, conèixer gent nova, que bé que ens ho ha explicat Miquel. O sigui que, bueno, la cosa és, tu que a més, que deus treballat el reportatge, a més com a antiga, diguem, alumna del Com Sona. El que no pugui participar, diguem, pot tornar al concert, diguem, a reviure aquest sentiment de com ho va viure en el seu dia, o què?
8: Sí, i de fet ho fan molt, ho fan molt, i ja no només l'alumnat, el professorat, el Com sona l'ESO d'alguna forma et canvia, no? Tu vas allà, vius aquesta experiència i tornes diferent.
9: Jo vull dir, jo no he sigut mai alumna ni professora, jo em vaig acostar quan va tancar la televisió autonòmica, vaig passar a treballar a la televisió de Castelló, i els tècnics d'allí són les persones que encarregades de gravar estos shows des de fa molts anys. Per primera volta, el primer any que ho vaig descobrir em va impactar moltíssim, i jo he tornat sempre que he pogut, que me pillava a prop, diguem, a veure-ho, perquè és absolutament fascinant. Ja està, tanca parèntesis.
8: És fascinant, no? I el que dius va molt en la línia del que ens conta Fran, perquè ella és professora a Vilafranca del Penedès, a Catalunya, però és valencià, és d'Almussafes, i ella fa més de 10 anys que ve a aquestes trobades del Com sona l'ESO, i diu que per a l'alumnat hi ha un abans i un després del Com sona.
12: Impacta l'impacte, mai ho diria per dir, l'impacte que té l'alumnat. Nosaltres venim amb 50 alumnes i les famílies ens diuen, i professorat, que l'alumnat ve d'una manera i torna diferent. La convivència amb tanta gent de diferents llocs, nervis, l'haver d'aprendre una obra de memòria, el treball a l'aula, el posar-ho en escena, el compartir en diferents nivells, diferents edats. És una experiència que quan tornen s'ha canviat alguna cosa.
8: És xulíssim. Sí, i a més, una de les coses màgiques que jo crec que són molt importants també que passen en el Com sona l'ESO és que se superen les barreres que pot haver entre professorat i alumnat.
12: A d'ells s'agrada molt veure que el professorat forma part, no? Que moltes vegades fem la classe i és com jo fas la classe, vosaltres hi ha aquesta barrera i aquí es trenca. Aquesta barrera, som un mes, hem d'aprendre les partitures, hem d'aprendre les cançons, hem de ballar, ens equivoquem, ens ajuden, ens corregeixen. Ai, Frank, és cap a la dreta, no cap a la dreta. Ah, vale, perdó. I veus que som un mes i compartim totes les experiències amb ells, ens cansem, ballem per les nits, cantem, i jo crec que això crea una comunitat molt bonica.
8: Com escolteu, a més, és que no ho viuen només intensament els alumnes, perquè ell, de fet, conserva moltes i moltes anècdotes.
12: L'any de tornar de la pandèmia, que va ploure aquell mateix dia i a la vesprada estaven tot el professorat netejant l'escenari, havien comprat graneres, havien comprat motxos i estaven netejant l'escenari perquè a la nit poguérem actuar, i va ser ho hem aconseguit. Hem tornat a la pandèmia, semblava que no podríem fer el concert, però ho hem aconseguit i hem fet un concert espectacular, va ser molt bonic.
9: Mira, i just abans de la pandèmia, un dels actors que participava, alumnes, era Ramon Rodenas, que avui en dia és un actor de l'escena valenciana molt important. Pues ell ha sigut alumne i ha format part d'aquests espectacles.
13: Es Pedrera, també.
8: Que barbaritat.
9: Dixos que anava, que vaig estar jo present quan se grava. Sí,
7: bueno, i l'últim dia de l'espectacle, és que era que no... Com estava comentant Frank, que no plogui... Bueno, plourà quasi segur. Que
8: creuem
7: es puga
8: dits,
7: celebrar aquest concert. Però com va la cosa? Com està preparat?
8: Doncs el podem veure tots? Clar, sí? El podem veure tots. Normalment les jornades són dimecres, dijous i divendres. El divendres és quan se fa este concert final, que tot el públic pot veure. Però és que fins i tot fixeu-vos que de l'escola de l'institut d'on ve Fran, de Vilafranca del Penedès, fins

0: Fins i tot les famílies d'allà es recorren de punta a punta al territori només per poder viure aquest concert.
1: Els agrada molt, però ells se'n venen. Vamos, solten 4 hores i mitja de viatge, però se'n venen sense pensar-ho. Vull començar a arribar famílies i l'alumnat ho dona tot. Pues és un plaer. Jo tinc alumnats de a 3 anys que venen a veure el concert. És com una experiència que no poden oblidar. És, hi ha un abans i un després. I venen, per exemple, de març i divendres, venen gent que acaben els trimestrals de batxillerat, de segon debat, venen cap aquí a veure el concert.
2: Amb el cor plenet i una coordinació per llevar-se el barret.
0: Hi ha una logística, una organització...
2: Una cosa complicadíssima de fer, sí.
0: És espectacular. Mm-hmm. Així que, per saber una miqueta com es fa esta organització, esta coordinació que ja porta fent de tantes edicions i tan ben coordinada, anem a parlar amb un dels organitzadors, amb Josep Alcover, que és dels coordinadors del Com Sona l'ESO. Bona vesprada, Josep.
3: Hola, bona vesprada.
2: Hola, Josep.
0: A veure, conta'ns com va la cosa primer de tot per allà, perquè ens consta que també que estàveu una miqueta pendents del cel. Ara per ara, com aneu?
3: Doncs de moment ens està respectant. Estem així, podem de moment estar sense pluja. Que això millora molt tot que és la convivència i a l'acampada. Els assajos els fem a una carpa tancada que tenim muntada i bé, de moment està respectant-nos.
0: Molt bé, que seguix que així, per l'amor de Déu, que continue.
4: Tenim així pendents. Ara després vindrà Joan Carles Fortea, que ens donarà previsió meteorològica i la farem també a la carta, a veure com està la cosa en el grau de Gandia, els voltants del Fort Llopis, a veure com va la cosa. De moment en els radars, que imagina que també els tindreu per ahir, la cosa està, la pluja està com dividint-se i justament en el que és la Marina i la Safor, en la zona litoral, ara mateix no n'hi ha pluja prevista, però vaja, l'alerta o la vista aronja s'ha de tindre en compte, Josep.
3: Estan rodant el Colomer.
4: Exacte, molt ben dit. Això és, voltant
3: del Colomer. Estan rodant el Colomer, però de moment el Colomer...
4: Vinga, que guai. I l'ambient com el teniu? Conta'ns una miqueta.
3: Això és que així n'hi ha molta energia. Són vora 2.000 adolescents. Que per a ells...
2: Que us haies ma vida clavar-se ahir en 2.000 adolescents, Vaig a per davant la meva admiració infinita.
3: Bé, i que damunt, no és que volem que estiguin junts, per això muntem l'acampada, i volem que visquen 24 hores dels 3 dies amb la música, gaudint de concerts, de tot tipus d'espectacles, d'ells com a protagonistes, d'ells com a espectadors, i clar, i d'ells interpretant el concert, l'obra final, Intergalàctica, el proper divendres.
0: Mm-hmm. Mira, si vols parlem primer d'Intergalàctica, no? Perquè cada any en el Com Sona l'ESO dediqueu l'espectacle o el concert a un tema diferent. Enguany la cosa va d'un astronauta.
2: Calla!
3: Sí, mira, vos conto un poquet. Imagineu-se que heu de vosaltres composar cada any un musical. Mm-hmm. I no només heu de composar un musical amb les cançons, sinó que damunt heu de composar un musical per a ser interpretat per 2.000 persones a la vegada.
0: És una barbaritat.
2: Quina por.
3: Clar, és un repte molt xulo, perquè nosaltres el que pretenem és que aquest musical pugui ser interpretat per una persona o per els 2.000.
4: Com si fora una veu.
3: Sí.
4: Però on deixeu caure... Estava pensant entre 2.000 criatures on cau l'astronauta.
3: Clar, el repte és que l'alumnat, que en principi el projecte està pensat per alumnat que no és músic, està pensat per alumnat que li agrada la música i que li agrada compartir i que li agrada crear i que li agrada, no sé, estar ahí, no?, i viure coses. Aleshores, Nosaltres portem molts mesos treballant cada institut a la seva aula el musical, els papers que es passen nosaltres composem com a organitzadors, composem cada any un musical i composem tots els materials de les partitures, els vídeos amb les coreografies. Penseu que cada alumne té que aprendre el musical sencer, una hora i quart cantada, actuada i ballada. Alumnes des de 12 fins a 17 anys. I això multiplica-ho per 2.000 al mateix temps.
2: Fabulós.
0: És impressionant.
2: Extraordinari.
0: Sí, i a més, amb les diferents seccions, no?, amb la banda també conformada per l'alumnat, el cos de ball, correcte, el cor... És una coordinació espectacular. Com s'organitza? Com ho feu per organitzar...
2: Cadascú treballa des de casa, des del seu institut.
3: Nosaltres som profes de la pública.
0: Curtits en mil batalles.
4: Podeu en tot.
3: Doncs mira, sí, la setmana que ve ho veurem. Som un grup de gent, nosaltres som una associació de profes de música, i nosaltres el que fem és organitzar, som un grup de 8 persones, que el que fem és des de composar el musical a organitzar-ho tot. Portem un parell d'anys, hem estat en molts llocs, portem un parell d'anys que estem així a Gandia.
0: Per què heu repetit a Gandia?
3: Perquè ens ofereix unes infraestructures que són molt bones per a poder fer el musical. Tant el lloc del concert, que és preciós,
0: és
3: al costat del port. Clar, la producció de l'espectacle, al final, les persones que estiguin així un poc de què serà, penseu que aneu a veure un musical. O una òpera, no? Però és un musical que aneu a veure, allí en directe. I la producció del musical a nivell de pantalles, de vídeo, de llum, de sonorització, és una cosa molt professional. I és una cosa, com heu dit vosaltres abans, que el que ho veu diu: uau, això no ho havia vist jo abans, això és una cosa molt colpidora.
2: Sí.
3: Nosaltres diguem, buscant, que igual és possible que siguem el musical més gran del món.
2: Sí, sí, sí. Sí?
0: Possiblement. I a més, amb aquest projecte, no?, d'unir a professorat i alumnat entorn d'un mateix espectacle, alumnat molt diferent, que no es coneixen de res, i en 3 dies es fan unes convivències espectaculars, Josep.
3: Uau, és brutal, eh? I fan amics per a tota la vida, eh?
0: Sí, sí.
3: Clar, per ells és el seu primer, entre cometes, festival. És a dir, quan tens setmana de festivals de música i tal, però a més, suma-li que és un festival al qual ells van a ser protagonistes en el concert final.
0: Exacte, són els main artists del cartell, clar.
3: Sí, clar. I ells, des que comences a treballar el primer dia, que comences a assajar, la gent que no ha vingut mai, comences a assajar i han de... No, n'hi ha que actuar, cantar les cançons. Al principi ells mateixos diuen: ai, mare, no, això de cantar... I ara, quan te'l veus així interpretant, tenint aquests gestos i donant-ho tot, les coreografies, uns a altres, amunt, avall, mirant-se, unes cares... Nosaltres, com a profes, tenim la sort de viure aquesta transformació dels nostres alumnes amb el projecte. La idea no és que ells siguin cantants, ni que siguin ballarins, ni artistes. La idea és que ells creixin i siguin millors persones per la societat a partir de la feina que fem. I s'esforcen molt per a fer-ho i per a fer-ho així de bé. Eh? La nostra feina a les aules de música és això, és fer que siguin millors persones. I si pot ser millors músics també, val? Si no afinen el que toco, no patisques. Tu treballa, i al final ells, no? Perquè al final
2: però que tinguin,
3: no? Aprendre a esforçar-te.
2: I que tinguin sensibilitat també per apreciar-ho, per entendre-ho. No fa falta que siguis músic, però sí que ho apressis i que ho sàpigues disfrutar a partir d'aquest moment.
4: I deixar de banda l'individualisme, no? I treballar també per un bé comú, per la comunitat, no? I a més, artísticament...
3: I passa una cosa molt bonica, eh? Sí. Així, perquè als instituts moltes vegades la gent que té alguna inquietud artística, no sé, un xicó que li agrada ballar, els xicones, o que li agrada cantar, de vegades als instituts, no s'ha atreveixen un poc a mostrar, a fer el pas un poc de naturalitat. Tu jugues a futbol i jugues mal, però jugues a futbol i ja estàs donant tot i tal, però no, canta gent molt bé i hi ha gent que és superbonica, que fa coses increïbles als nostres aules. I així, de sobte, quan venen així, se troben en gent que són com ells. I aleshores, de sobte, ells mateixos diuen: vale, el que jo noto és normal, no? Se coneixen, se parlen, a partir d'ahir normalitzen el fer certes coses que moltes vegades estan un poquet ahí etiquetades de moltes coses, no?
2: Que es miren de reull, possiblement, i així estan en el seu...
3: I normalitzen el fet de cantar, el fet de fer un grup de música, el fet de que veuen que altres ho fan, aleshores, clar, una vegada això ho veuen, ells ja veuen que també poden fer-ho, i a partir d'ahí ja normalitzes coses, i tot és com una roda que retroalimenta tot el que funciona, per exemple, a un institut, per això és tan potent. I després passa també que a l'estar en un concert i haver currat per estar en un escenari, després, quan són majors, quan venen a la societat, no?, ells valoren molt la música i el que passa en escenari, perquè entenen el que hi ha darrere. Clar. I valoren molt més el que n'hi ha. I aprenen també a participar. No a que les coses que ens fan no són coses perquè nosaltres anem com a espectadors. Exacte. I ja està.
4: Per formar part.
3: Podem, sí, sí. I podem fer, i podem crear, i podem intentar estar ahí. Que al final jo crec que és lo interessant, no? del món en el que vivim, no? L'intentar fer coses.
0: Totalment. Són valors superimportants els que d'alguna forma s'aporten des de com són a tot l'alumnat, també al professorat. I sempre teniu companys de viatge molt, molt reconeguts, també, en alguns concerts, per exemple, hem vist que si la gossa sorda o Brim Pas, el raper Nats, també, Petit Menor Botifarra. Enguany teniu, si no m'equivoque, un concert d'auxili per a l'alumnat.
4: Ah, pues.
3: Sí, l'auxili, clar, intentem també acostar a l'alumnat a la música en directe. Mm-hmm. I si pot ser amb músics, millor, que els grups que vinguin porten músics, millor, perquè cada vegada més hi ha molts artistes que va el DJ o està ells a sol i nosaltres reivindiquem des de les aules de música als músics, a la figura del músic. Aleshores intentem que tinguin algun grup de referència que cante en valencià, en català, i dur-los ahí, no? Acostar-los també a això. I això hem intentat portar sempre a les figures més reconegudes per l'alumnat. La Fúmiga, Zoo, Obrim Pas, la Gossa Sorda, Espencat...
0: El millor de cada casa.
3: Sí, clar, intentar en cada moment el que n'hi haguera per a que ells visquen l'experiència el més intensa possible.
0: Per a que visquen eixe festival, no? Tots els aspectes d'eixe festival.
2: Escolta, Josep...
3: I penseu que això és per les nits, que es passen el dia treballant i assajant.
0: Sí,
3: i
0: sí, sí.
2: Sí, que no està... Que
4: però per energia no serà, no?
2: És una convivència amb molta feina. Tan joves, han caigut en la marmita. A dir-me una cosa, i els pioners, les persones que van començar esta aventura l'any 2000, havies dit, no? Uh-huh. I les persones, avui en dia, què vos diuen de com han vist que ha crescut el projecte i s'ha consolidat?
3: Clar, el projecte va començar un grapat d'amics, de profes de música, que comencen a dir, per què no ajuntem el nostre alumnat i fem un...
2: Que tot el món diria,
3: un concert, no?
2: I fem un concert,
3: clar, de 400 persones, i fem la banda, sí que som molt de banda, i cor. El creixement, encara que el número ha crescut de, no sé, de 400, 500 a 2.000 persones, el creixement sobretot ha estat en el que nosaltres, profes, creguem que l'alumnat és capaç de fer. Mm-hmm. És a dir, en aquell moment mos pareixia un repte el fet de que nosaltres muntàvem una banda i el que no tocava un instrument que cantaven un cor i cantaven Carmina Burana i diuen uau, després diuen no serem capaços de cantar en un grup de música en directe i ens posarem en contacte en Obrim Pas i Obrim Pas tocava amb la nostra banda en arranjaments i el cor feia el cor i bueno, espectacular, uau. I després diuen, i per què no nosaltres no fem un musical amb els que... i farem un musical, i això ha passat...
2: Heu anat complicant-se final... la vida.
0: Heu anat fent les preguntes, no? I per què no? I per què no? I per què no? I d'allà...
3: No m'han anat complicant-se en la vida.
2: És una manera de...
3: Creguem més en el que els alumnes poden treballar.
2: Fent-lo créixer.
3: És a dir, que al principi nosaltres no érem... es demanaven poc als alumnes i ells oferien de tot, no? Però som nosaltres, sobretot els profes de música, els que hem crescut al seu costat i ells ens estan ensenyant fins on podem arribar amb ells. Ells ens demanen. Som nosaltres que hem d'aprendre a donar-los perquè ells puguin donar-ho tot. Enteneu?
2: Clar, ho entenem. I ens reconcilia molt en saber que tenim, pues, això, estos valors en la joventut i l'adolescència, estos valors en el treball, en la coordinació, en la compartir i la sensibilitat artística. Mm-hmm. O sigui, no pot agradar-nos més la cosa.
3: I és un plaer també que parleu d'això així a la ràdio pública, perquè normalment les notícies d'adolescents no solen deixar-nos massa amonestats.
4: Sí, veritat. Sí, són massa invisibles.
3: Apareixen sí, coses negatives i tal, i no per les coses positives. Mm-hmm. I la veritat és que els adolescents són els més potents que tenim. Ahir, per exemple, estàvem en tres fan ball fent danses tradicionals. Ahir el ballem Gandia. I, clar, tu vas a una ballada de música tradicional i la gent balla i sí, tal, i ahí n'hi ha alegria i tal, però és que ells ho ballen com si s'acabarà el món. La polca d'or, i a ballar allí tots els 2.000, que ho treballem a classe i ho viuen una intensitat que és molt enganxa molt.
0: Sí.
3: Enganxa molt.
0: I quin orgull que un projecte tan bonic, tan enriquidor i amb tant de talent siga fet a casa nostra, també. Josep Alcover, coordinador de Com Sona l'ESO, que vagi molt bé, que gaudiu moltíssim de l'edició d'enguany, i demà, qui vulgui acostar-se al concert, demà divendres a les 10 de la nit, Intergalàctica, en el pàrquing del Port del Grau de Gandia. Sobretot, passeu-ho molt bé. Gràcies, Josep.
3: Gràcies a vosaltres. L'entrada és lliure, no n'hi ha que comprar entrada ni res.
4: Que vagin molt bé. Que vagin prontet, que no apuren, per agarrar el puesto, això sí.
3: Hi ha 6.000 cadires.
4: Gràcies, Josep, que vos respecte la pluja.
2: Aneu que flipareu, amics i amigues. Aneu que flipareu.
0: Adéu.
5: Hi ha amor aborigen real i sincer que no falla per mar i per cel. Murmurar el vent
2: La nostra viatgera favorita, Clara Estrems, va contar les seues aventures per Xi'an, la terra dels soldats de terracota més famosos del món. I va vindre vestida més amb moda típica d'allà. Veurem com és esta zona del món.
6: La vesprada da punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: Benvingut, sí.
4: Què dius?
2: Benvingut al món de la, de la República Xina. Volia fer la Xina.
4: Això és el que...
2: Volia fer la Xina, però me fa risa de veure com...
4: Això que ha passat és... Gemma Juan...
2: Fes la Xina.
4: Fes la Xina, exacte. Molt bé, molt bé. Però mira, molt bé. Fes-me més detall, per favor, per a la història del programa. És molt...

0: Molt bé,
1: després està brillant d'intervenció.
2: És que de veure com em mirava un fer amb la reta. Però ja sí que vengo de Xina. De Xina del país i en indumentària de la zona. La nostra Clara Extrem.
0: Clara Extrem és la nostra guia de viatges, és autora del blog Les Sandàlies d'Ulisses, és una viatgera impenitent i és una dona que ve vestida, bueno, sempre ve molt elegant i molt muda i molt estupenda i netíssima. Però que coses de huela tinc.
2: Relacionada amb el lloc que visitarem escoltant-la.
0: I tornem a visitar la mil·lenària Xina. Clara Extrem ha vingut de muda. Jo no sé com explicar-ho. Tu que tens més dots de...
2: És una, no, clar, és una falda llarga, blau marino, en...
3: Sí, o sigui, per a, bueno, no, per a que la gent ho entenga, si dic que vinc de la dinastia Ming, no ho sabrà ningú.
2: Home, vull... jo... busqueu en Google dinastia Ming.
0: Són famosos els jarros, que si el trenques que valien molts diners. Sí, sí. És l'únic que sé.
3: Bueno, diguem que la roba tradicional de la dinastia Ming històrica és com una falda aixina plissà, que du com uns dibuixos, poden ser dragons o poden ser plantes, a la part de baix de la falda, com una falda...
0: En titos.
3: No sé què exactament, no m'ha donat compte, sí, pot ser. I aixina com en brodats, és blau...
0: Si foren garces.
3: Aixina en dorats... Elegant. I blanc i tal.
2: Però elegantíssim, elegantíssim.
0: Un blau marí, així, no
2: sé com... Amb una camisa blanca conjunt, preciosa, amb el seu brodaet, i n'acabant una capa damunt, més muda ara. La capa és més muda.
3: Una capa d'hivern, amb boleta, que us fa la de Santa Claus, però versió xinesa, i en blanc.
0: Però és ideal, és aquella toqueta que tens per damunt
2: seda.
0: Del muscle, tan sí. D'això, però tan abrigadoreta, i té com pelleta... I un pelet i uns bordats així molt bonicos en un color blanc trencat així
2: preciós.
0: O sigui, a basc, quan de vestida tradicional és com si anaves de, diguem, el traje de valenciana, per així a dir-ho, aniries com de valenciana, però de la dinastia Ming.
3: Sí, una cosa així.
2: Perquè avui viatgem...
0: De dia de festa.
2: Venia de festa. Perquè avui viatgem a...
3: Xi'an.
2: Pues anem allà, comencem. Vale. El partit de l'arc de la seda.
0: Sí, Xi'an, que és una cosa com misteriosa, no? Ha quedat ahí com Xi'an.
2: Xi'an. El punt de partida de la ruta de la seda des de Xina. Però això on estava?
3: Clar, està, bueno, realment. A veure si ho diguem, a lo millor no sé si la gent ho ubicarà un poc, està a la plana de Guangzhou, flanquejada per dos muntanyes, però bueno, seria la capital de la província de Shanxi. No està massa lluny de, diguem que no està massa lluny de Pequín, com a una hora, dues hores en tren, diguem.
0: De Pequín,
2: propeta.
0: Dos horetes,
3: sí.
0: Cap avall o cap
3: sí,
0: amunt.
3: Sí, com cap avall, cap avall. Cap avall.
0: Vale, ahí està Xi'an, que és la famosa Xi'an dels guerreros.
2: Dels guerreros
3: sí,
2: de Xi'an.
3: Sí.
2: O sigui, és un lloc històricament important.
3: Molt, diguem que té 3.000 anys d'història. I va ser damunt, va ser capital d'unes quantes dinasties a la Xina. O sigui, que és una ciutat molt important i serveix un poc actualment com a pont definitiu entre el passat gloriós de les dinasties i la modernitat del segle XXI.
2: Molt bé.
3: Podem contextualitzar un poquet històricament
2: sí,
3: a Xina perquè
2: favor.
3: La gent s'entenga un poc. Bueno, la rellevància històrica de Xi'an és molt important perquè antigament va ser coneguda com es dia Shan'ang, que era com la ciutat de la pau eterna.
2: Oh.
3: Però sobretot va ser molt important per la seva posició estratègica. Mm-hmm. Va ser la capital de 13 dinasties, incloent la Zhou, la Qing, la Han i la Tang, i períodes que van ser definitius per a la identitat cultural i política de la Xina.
0: Són dinasties que...
3: Importants.
0: Són tantíssimes que és molt... Però
3: sí.
0: Zhou, a mi me vol sonar... Tang me sona més a refresco de naranja d'aquell. Han, també és bona. Han en H, no? I Ming...
3: Ming és una altra, Ming és més una altra.
0: Vale.
3: Però, bueno, diguem que, sobretot, a la dinastia Tang, que va ser com el segle VII, després de, entre el VII i el X, la ciutat es va convertir en la urbe més gran del món.
0: És que dius, una dinastia, potser, donava...
3: 200 anys, clar.
0: 200 o 300 anys.
3: Clar.
0: I gràcies, tenien, era com de la família anaven heretant, no?
3: Sí,
0: la dinastia,
3: sí, clar, la dinastia. Sí, els Borbons.
0: Els Tang,
3: clar,
0: els Borbons, van fent un tang, una de tang, i així no 200 anys.
3: I així era.
2: Però pues amb els Tangs va ser la ciutat més important
3: del món. Perquè, clar, en aquest moment va ser un centre d'innovació, perquè va ser una fusió entre el budisme, l'islam i el cristianisme, que convivien gràcies a l'intercanvi cultural, especialment de la ruta de la
0: Toledo de Xina.
3: Sí, podríem dir.
0: Un punt d'encontre... Que guai. I des de la pau, perquè dius que la ciutat de la pau
3: no està ben allí la fusió religiosa, molt bé.
2: Atem una cosa. Índita des, era el lloc on arrencava la ruta de la seda. Parlem de la importància d'aquest indret amb la ruta de la seda.
3: Clar, jo imagino que tot el món, més o menys, sap el que és la ruta de la seda, però anem a concretar un poc més. La ruta de la seda va ser una extensa, no va ser un camí, va ser una xarxa de camins i de rutes comercials que connectaven Àsia, Europa i Àfrica durant molts segles, pràcticament entre 15 i 17 segles, especialment des del segle dos abans de Crist, fins a l'edat mitjana, podem dir segle XV-XVI, que va ser quan es va acabar, i a través d'ella s'intercanviava

0: enviaven no sols productes valuosos com la seda o les espècies o la porcellana, sinó també idees, religions i coneixements,
1: claro,
0: convertint-se en un pont clau entre cultures molt diferents. O sigui que, per exemple, esta ruta començava a Xi'an, recorria gran part de la Xina, també Kazakhstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tajikistan...
1: Tots els llocs acabat entrant, es coneixes tots.
0: Sí, Turkmenistan, Iran i Turquia, i arribava fins al Mediterrani, als ports de Venècia, Gènova i València, així que tanquem el cercle avui de Xi'an fins a València.
2: Les ciutats comercials més importants.
3: Ho he comentat moltes vegades, no sé si són tòpics, però tenim la cultura xinesa. Moltes vegades, quan parlem de l'any nou xinès i de les associacions de comerciants i de persones xineses que viuen així a la Comunitat Valenciana, sempre parlem que tenim moltes coses en comú, a banda de qüestions de caràcter i qüestions també culturals i la ruta de la seda. Hi ha
2: la
3: coses
2: seda,
3: també del
2: pólvora,
3: dia a dia,
2: de
3: l'arròs i de
2: la pólvora.
0: Sí, probablement va vindre clar, i el textil molt, perquè al cap i a la fi la seda valenciana va sobreviure molt després gràcies a la indumentària valenciana, però tot el que és el barri de Velluters venia de l'època de la ruta de la seda, de les rutes comercials. Clar, el nostre segle d'or no va ser el mateix segle d'or que el de Xina, però clar, estem parlant d'una ruta que va durar 15 segles.
1: Claro.
0: La nostra, diguem que va ser un poc més cap al final, i la de Xi'an va ser un poc més al principi, però bueno, estem al principi i al final de les rutes.
1: I en qualsevol cas parlem d'un lloc ric, multiculturalment parlant.
0: I per exemple, a Xi'an es nota moltíssim aquesta cosa, perquè clar, aquesta fusió va crear, per exemple, un dels barris més interessants, inclús a l'actualitat, que és el barri musulmà de Xi'an.
3: Te confesso que m'he quedat flipant de que hi ha una ciutat de la Xina, profunda com Xi'an, de moltes dinasties xineses, de Han i de Tang i això, que hi haguera un barri musulmà, i a més en una, no sé, en una riquesa patrimonial, arquitectònica i històrica tan potent, un barri musulmà.
0: I que es conserva, vull dir, que no és una cosa històrica, per exemple, és un dels barris més actius de tota la ciutat. Els llocs per a menjar és on millor es menja de tot el barri, perquè té molts llocs de carrer on menjar, cuina, molta barreja...
3: Però una pregunta, ètnicament la gent és musulmana o xinesa? Vull dir, són asiàtics, o com està el tema?
0: Que la gent ho entenga, este barri va néixer a la ruta comercial, els primers, diguem, comerciants àrabs i perses que van arribar a la Xina. Vale. Però es va convertir en una pròpia ètnia xinesa, però que diguem que són ètnia xinesa musulmana. O sigui, culturalment és xinesa, els rasgos són xinesos, però l'única diferència és que són musulmans.
3: Bueno,
0: o sigui, que
3: tu veus... Però són hereus...
0: D'aquells
3: perses
0: primers,
3: que vingueren...
0: Clar, que es van quedar. O sigui, que en el cas de Xi'an, per exemple, l'ètnia majoritària de Xina és la Han, però en el cas dels xinesos musulmans de Xi'an és l'ètnia Hui. Ells ho classifiquen, però per una qüestió religiosa. Però diguem que culturalment i de rasgos facials són xinesos, molt pareguts als Han, però la diferència està en que són musulmans. Però, per exemple, inclús la mesquita de la gran mesquita de Xi'an, que és molt, molt important, estem parlant d'una mesquita que es va construir al segle VIII, continua activa des d'aquest moment. O sigui, és una de les mesquites més antigues de tota Xina. I, clar, imaginem, al nostre cap, potser ens ve mesquita, imaginem les d'Orient Mitjà. Però no, l'estètica és d'arquitectura de palau xinès. És com si estigués en un... Sí, o com si estigués en un temple, tu entres i no notes la diferència, salvo que en algunes escriptures sí que n'hi ha escrits en àrab, però barrejat en xinès, i el que és l'arquitectura és una fusió d'arquitectura xinesa en religió musulmana.
3: Però resen a la musulmana, diguem,
0: sí, sí,
3: i fan
0: tot,
3: el seu ramadà i el seu d'allò.
0: I, de fet, activa, la comunitat és molt activa, la comunitat musulmana xinesa és la que, diguem, conserva el barri musulmà, i tu entres i que veus i tot, i n'hi ha una part en la que no pots accedir, que és la part final, que no està la gent pregant, però tal qual, igual, i la forma així, ells duen barret i és en el mocador, però...
1: Exactament igual. En jardins, en fusta, no sé.
0: Com si fos un temple, sí, un estil, un temple, i vas passant com... Clar, com esta mesquita mai va ser destruïda, sempre es va conservar, el que va fer va ser va anar ampliant-se. O sigui, que el pati, la part central és la més antiga i després van anar obrint patis i jardins i pagodes i al centre. O sigui, que si tu no sapieres que és una mesquita i no el donaràs compte que n'hi ha coses que estan escrites en àrabs, diries,
1: un palau,
0: un temple o un palau?
1: Un palau,
0: no ho notes per l'arquitectura que és xinesa.
3: Me flipa aquesta arquitectura oriental, japonesa, xinesa, etc, que al mig de la construcció ja integren la natura.
1: Sembla una
3: bellesa. Que meravella. Bueno, però comentàvem, si és mundialment coneguda a Xi'an, és per allò dels guerrers de terracota, no? Tu has anat a veure allà...
0: Sí.
3: Com
1: has estat amb ells?
3: Una cosa, molt impactant.
0: Jo, per exemple, jo recomanaria a la gent no anar cap de setmana i...
1: Perquè està superple de gent.
0: Però petat. Perquè per als xinesos és com una de les coses més importants històricament. O sigui, que diguen que el 90% dels turistes són turistes locals. Evitar això cap de setmana i intentar anar abans de que tanquen. Perquè és quan tots els autobusos se'n van. Perquè, si no, imagineu-se el que és una mascleta, però això dins d'un museu. La mateixa quantitat.

0: de gent.
1: Sí, sí.
0: La mateixa.
1: Riu-te tu de les excursions a les coves de Sant Josep, de Valldoixó, no?
0: Això.
1: És com a lo gran, no?
0: Això és molt heavy.
1: Autobusos de xinesos. Sí. Una cosa molt d'anar amuntonat.
0: Mogolló. I de voltes jo pense dins això.
2: I no serà bo per
0: l'aforament.
2: Clar. Animalets, esto.
0: Pels guerrers.
1: Pels guerrers. Són com botitges
0: bueno,
1: grans.
0: Bueno, conta'ns com són. Sí, l'estructura... Sí. Bueno, diguem que...
2: Hem d'anar entre setmana, ja ho tenim clar.
0: Clar, i... Bueno, els guerrers, diguem que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO, és una de les coses històricament més reconegudes i arqueològicament també superimportant. Però, bueno, diguem que la trobada, el descobriment va ser casual. Estem parlant de 1974, un grup d'agricultors locals estaven cavant un pou. I van començar a acabar i van començar a trobar coses que pareixien com llances, parts d'escosos, i no li van donar massa importància fins que un arqueòleg va dir no, això n'hi ha que buscar perquè no sabem què és això. I clar, no sabien ni què estava, i clar, va aparèixer allí, clar, ara mateix n'hi ha com tres fosses diferents, perquè això és una de les tombes més importants. Estem parlant de la dinastia Qing, el segle III abans de Crist. I, clar, era l'emperador... Això és la tomba, diguem. Els guerrers de Xi'an és la tomba de l'emperador Qin Shi Huang, que va ser el que va unificar la Xina. O sigui, que és una tomba superimportant. I ara mateix està dividida en tres fossats, però diguem que per a ell l'important és que considerava que la mort no era el final. Així que en lloc d'arribar a aquesta immortalitat, com feien altres emperadors, que era, diguem que carregar-se els seus treballadors i enterrar-se en ells, ell va dir, no, jo vaig a fer una recreació de tots els soldats que estan amb mi. O sigui, que és tal qual el seu exèrcit que ell tenia per a que l'acompanyara al més enllà, però ho va fer a terracota.
2: No, sí. En ells de veritat.
1: Perquè tenen tamany natural.
0: Sí, tamany real i de fet...
1: I els cavalls també?
0: També n'hi ha cavalls i també...
1: I molts n'hi ha, o no els
0: sí,
1: has contat?
0: Sí, estem parlant de...
2: Són tres fossats i cada... I que són diferents o són
0: diferents, iguals? Diferents. Diguem que n'hi ha uns 6.000, però encara estan fent excavacions.
2: 6.000?
1: 6.000.
0: Perquè com és una reproducció exactament igual de l'exèrcit, estan tots els càrrecs de l'exèrcit.
1: Quan diguem treball de xinos...
2: 6.000? I estan investigant que és possible que n'isquen més?
0: Sí, sí, sí, perquè de fet ixen a trossos. Clar, no ixen ser la peça, ixen a trossos i han de muntar-ho i tornar-ho. O sigui, i tampoc tenen pressa. Vull dir, el temps xinès és... No, milers d'anys. No n'hi ha cap pressa per acabar
1: de l'exèrcit. Tu ves cavant ahir, i ja... Quan
2: pues no li donaven cara a tequir dos palillos perquè agarrar una mosca, i se nivell. De tranquil·litat.
0: Així que, per exemple, tenim el fossa 1, que és el més gran, que té la força principal d'infanteria. O sigui, que són aproximadament, així serien les 6.000 figures, que estan disposades en formació de batalla. Tenim l'avantguàrdia, els flancs i una retaguàrdia. Així que és la imatge més icònica de quan diguem diguem, pensem en les guerres de Xi'an. Després està el fossa 2, que és la unitat d'èlit. Ahí estan especialitzats, estan els arquers, i alguns estan engenollats i tal. Està la cavalleria, i pots veure els cavalls. I tot això en els seus carros de guerra, també.
1: Sí.
0: I diguem que ahí representen poc la versalitat tàctica, perquè primer van uns guerrers i després van en la cavalleria, quan van atacar
1: normalment. Això va en els exercis.
0: Diguem com a les pel·lis, vamos. I el fossa 3 és la caserna general, que és més xicotet, i ahí està, diguem que estarien els caps, que és els més importants jeràrquicament.
2: Els generals,
0: els comandants.
2: Sí. Els comandants importants.
0: Però, bueno, això és molt més xicoteta. Pots visitar les tres i s'estan...
1: Sí, jefes n'hi han de menys, no? Passa en totes les pel·lícules. Passa igual.
0: I després, clar, n'hi ha...
1: També diuen, hi ha més jefes que índios.
2: També és possible.
0: N'hi ha un mite en les guerres de terracota que diuen que, sí, clar, tots van estar fets un per un de forma diferent. No, ells que tenien un sistema, el cos, el feien un poquet, tots iguals, diguem que tots el sistema...
2: Com uns moldes.
0: Sí, en uns moldes. I després les cares, sí que n'hi havia diverses cares diferents, i després, de manera manual, es feien cada cara diferent per a que semblara la persona original.
1: Posa-li un cap... Ara se posa-li barba.
0: Si no, aquestes són les de cavalleria i aquestes són les de...
1: Així no hi tot, ho dius... Però,
0: no, però 6.000...
2: Era una feina...
1: De tamany natural. Perquè són de... Estan fets de què?
0: De terracota, de fang... Sí, com prensat.
2: Però tenen... expressió?
0: Sí, totes les cares són diferents. Per això que totes les cares sí que són diferents, perquè probablement sí que semblaven a les persones que tenien que representar.
1: Me digues.
0: Sí, i cada cara és diferent.
1: El arquero Jin, el arquero
0: sí, Pepe, Manolo, estan tots. Pepe, Manolo, tots. De fet, el nas...
1: Són artistes de falla. Sí, és que tenim molt en comú els xinos.
0: El nas és diferent, els ulls són diferents. Tu, quan els veus, és que compareixen... Són persones diferents. Cadascú és... El moño el tenen fet de forma diferent. Tot és una... Clar, és una, això és una obra d'art.
1: Però els argiles són molt sensibles, es poden trencar o...
2: Home, la conservació seria important.
0: I, clar, de fet, el que

0: que van averiguar és que la tecnologia per a fer-los era molt avançada, perquè, clar, se'n conserven molt bé. El que es perd molt és la pintura, perquè estaven policromats. Estaven pintats de colors.
1: No eren del color de la motitxa, de la terracota?
0: Clar, passa un poc com en les cultures gregues. Estaven pintats de colors, i del color exacte en el que duien les robes en aquest moment, però, clar, s'han trobat algunes pintures, però en el moment les trauen de la diferència de temperatura de milers d'anys, la pintura es perd. Estan intentant buscar a veure quina forma tecnològicament poden intentar conservar la pintura al màxim, perquè no es pot. En el moment que hi ha el contacte a la superfície, desapareix la pintura.
2: Com és la sensació d'estar allí?
0: Si aconseguissis abstraure de la quantitat de gent,
2: clar, que això és difícil.
0: Però sobretot és això, perquè tens els fossats i després tens una part de museu en el que sí que veus els guerrers de prop. I, clar, veus aquests detalls del cavall, la cavalleria, la mà per agafar-ho, el moño com està fet, les faccions de la cara, el cos com està a tamany natural. Clar, penses en aquestes dimensions. I una cosa més important encara és que, clar, falta... la tomba de l'emperador.
3: Claro, perquè això era com els primers passos,
0: claro.
3: Perquè al remat anava l'emperador,
0: claro.
3: A la tomba.
0: N'hi ha un gran
3: misteri. I la tomba no s'ha descobert?
0: No, i de fet no tenen massa ganes d'obrir-la perquè es calcula que ell va deixar trampes, que n'hi ha uns rius que representen, diguem, el mapa de l'imperi, però aquests rius, que serien el riu Yangtze i el riu Groc, estan fets per Mercuri. I, de fet, i n'hi ha perles i n'hi ha tal, de fet, s'han fet proves un poc, diguem, de medició, i sí que es nota que n'hi ha com una càrrega de mercuri més gran en aquest territori que en un altre. Així que no volen obrir, no tenen cap pressa tampoc, i no crec que vulguin obrir-ho, perquè el misteri és millor que es quedi.
3: Saps que el mercuri d'aquell moment encara funciona? D'aquell moment encara està allí?
2: Està allí? I clar, encara pot fer malesa?
3: És molt al·lucinant tot,
0: És com molt de pel·lícula, i per això és com, de moment no se vol obrir i tot això, i com n'hi ha que desenterrar molts guerrers, no n'hi ha cap pressa, però sí que s'han calculat que n'hi ha una càrrega de mercuri a la Terra, o sigui que podria ser veritat que sí que són dos rius de mercuri el que està allí.
2: Pot haver en eixa tomba de l'emperador. Mare de Déu, senyor. I tornant a la ciutat, bueno, el viatge és fascinant, és flipant, anirem entre setmana, un dilluns a l'hora de tancar, però vull dir-te, en l'arquitectura de Xi'an es nota que és una ciutat allò històrica, en pes...
0: Sí, sí, queden, per exemple, les muralles de Xi'an representen, diguem, un dels sistemes defensius urbans millor conservats del món. I són fonamentals per entendre la importància d'aquesta ciutat, i de fet és que estan pràcticament tal qual estaven a la forma original. Diguem que és un quadrat, bueno, un quadrat tal qual.
3: Eren molt aficionats a les muralles, els xinos.
0: Sí,
3: estos,
0: sí, sí.
2: Tenien molt que defendre, els mongols eren molt perillosos.
0: I no es tallen en distàncies, estem parlant de més de 13 quilòmetres de longitud i una altura de 14 metres.
2: I no és que feien muralles, és que feien muralles.
3: Un murallón és que és al·lucinant.
0: I són molt amples perquè allí havien de cabre les tropes, els cavalls i tot, i ara tu pots recórrer tota, jo vaig fer un quart, que és prou, vaig dir 14 quilòmetres, un quart, està bé, saps, un trosset. Vaig fer de torre a torre, més o menys, perquè pots pujar i baixar.
3: Sí,
0: les torres vigies, els baluars, tot això es pots visitar, tu puges, i n'hi ha una opció, pots fer-ho o a peu o en bicicleta, pots llogar unes bicicletes per dalt, que són unes bicicletes especials, com si fos una bicicleta de muntanya, perquè, clar, les pedres no és una bici normal.
2: Però rotllo, la muralla xinesa, però allà...
0: Esta és més còmoda, perquè és planeta. Pujar les escales
2: no
0: i una volta pujar les escales
3: i si tenen tenen una muralla pròpia, no tenen pagodes?
0: Tenim un temple, sí, que és la pagoda de l'oca salvatge gegant. Ui? Que diguen que és un dels símbols més representatius.
2: L'oca salvatge gegant?
0: Sí.
2: Quin animal més singular.
0: Perquè és una part espiritual, diguen que aquesta pagoda és espiritual.
2: És una oca sagrada.
0: Perquè va ser un lloc molt important per al budisme, perquè durant la dinastia Tang, estem parlant del segle VII, tenia la funció d'albergar textos budistes portats de l'Índia, per totes les rutes comercials, per el monjo Yuanzhang. I es va crear per això, per a conservar-ho, i ara és un lloc religiós, o sigui, diguem que es va convertir en un centre de traducció i d'estudi d'aquests textos.
2: Yuanzhang, este seria com el Sant Agustí nostre, per així no dir-ho.
0: Bueno,
2: no, per fer una mica de comparança, no?
0: Sí,
2: no,
0: vull dir, com en aquestes rutes comercials també es transportaven qüestions religioses.
3: Que així es posat que la zona de la pagoda és un dels llocs amb més ambient quan cau el sol.
0: També.
3: Això hi ha marxota.
0: N'hi ha dos barris amb món d'ambient. Un és el barri musulmà per a sopar, que té molt d'ambient, i un altre este. Però, a més, que això és una bogeria perquè just enfront de la pagoda n'hi ha com un barri que és com una espècie de reproducció del barri antic. Allí les xiques vestides, més vestides que jo, però van vestits en roba tradicional, és un fotocol gegant, per a que la gent es faci una idea.
2: Se fa retratos allí.
0: Tot el món.
2: Però tot el món. Mudaíssimes.
0: Tot. A més, amb fotògrafs professionals la gent va allí a fer-se fotos, dones, xiquets, dones majors... una cosa així, però sí, sí, i és que és al·lucinant, perquè està allí els fotògrafs fent-se fotos, perquè es veu la pagoda de fons, i elles en els trajes de les diferents dinasties... fent-se allà fotos, tenen un ambientatge ja...
3: I què se menja? Rostres delícies?
2: Pollo
0: Mira,
2: limón...
0: En Xi'an es menja molt bé, una de les ciutats que millor es menja de tota la Xina, per esta fusió cultural-religiosa. N'hi ha moltíssima varietat de menjar, per diguem, molta més varietat per tot el que va vindre de les regions de Xina, i pots menjar moltíssimes altres coses que en un altre lloc de Xina no pots. O sigui que el plan perfecte és anar a menjar al barri musulmà.
2: Vens tan divina. I ens ho escolta tan bé, que tinc una gana d'anar a Xi'an, que és una cosa que m'agarra malícia de no haver anat. Sí, de
3: veritat. És que ens va fer anar allà on...
2: És fascinant, és flipant. I vens boniquíssima en les teves xarxes i també en el... Com es diu això, xicona, que tenim l'estreaming? Poden veure lo mudà que va Clara, que és una cosa per
3: sí,
2: de més, de veritat.
3: Sí, hem de traure, perquè és veritat que ve vestida de Xi'an. De Xina, però de concret...
0: Vinc d'una dinastia concreta.
3: D'una dinastia.
2: De mi, però mola molt, mola molt.
3: Gràcies. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. De Xi'an, que està ben lluny, massa lluny, diria jo, a les nostres festes que les tenim a casa i sempre ens donen alegries. Aquella setmana coneixíem les recent escollides belleses del foc de la Camp 2026 i les vam poder conèixer una miqueta més i millor. Maria Pastor i la xiqueta Leire Arellano. Escolteu.
2: Pam pam pam pam para pam pam pim pam pam pam.
3: Quina pista, quina pista ens dones de música?
2: De què anem a parlar? Xina mateix, en efecte, ens anarem cap a Alacant, que estava ja vivint jornades memorables de la Festa de les Fogueres. Plaça de Bous d'Alacant va ser escenari on es va donar cita tot el món foguerer. Es tractava de despedir a les vellers de l'any passat i donar per descomptat la benvinguda amb els honors que mereixen les noves vellers del foc d'enguany, Maria Pastor i Leire Arellano. Ja s'ha canviat la vida. Això sí que és en un instant, sí. Aquell de sentir els seus noms com a màxims representants de la Festa de la Cantina i ben pagades que estan.
3: I és que anem de cara als dies grans de les fogueres de Sant Joan i ja sense parar directament, ja que tindrà lloc la solemne proclamació des dels noves màximes representants de la Festa de la Cantina, uns dies d'activitat frenètica, per tant, per a les noves belleses del foc. Esta vesprada tenim el goig de que ens facin un raconet en la seva agenda. Hola, Maria Pastor. Hola, Leire Arellano. Hola.
2: Enhorabona.
4: Buenísimas tardes, muchísimas gracias.
3: María, ¿cómo fue la cosa?
4: Pues, bueno, muy fuerte.
3: Claro.
4: El día de mayo nos hicieron el regalo más grande que podría hacernos la fiesta y muy felices, todavía asimilándolo y muy agradecidas de haber podido ser nosotras.
2: Ara, apenas una setmaneta ha passat, no, Maria? Leire, tu com estàs? Estàs sí. Disfrutant-ho ja esta setmana? Ja comenceu a creure-vos o què?
5: Bueno, sí, aún lo estamos asimilando, pero sí, muy feliz.
2: Que bo, Maria. Bueno, anem a fer una miqueta de... Perquè tot va tan... És un ritme tan frenètic, no, Maria? El primer dia oficial, i a més dia de la mare... quina estrena com a vellers del foc també tan emotiva i posar en valor també les mares, la família, que també són tan importants estos dies. Què diuen en casa, Maria?
4: Bueno, pues están súper felices, aún están todas asimilándolo, pero al igual que yo están súper agradecidas y bueno, ese primer acto que tuvimos el Día de la Madre fue súper especial. Además nos dieron la alegría de traernos a nuestras madres, que al final son el mayor apoyo que tenemos y, claro. Y bueno, muy especial poder vivirlo como la máxima representante de la fiesta.
2: Claro que sí. Qué lujo. Bueno, ahora contéonos, porque saben que esta semana ya vos hem vist en els tallers dels vostres indumentaristes oficials per aprendre mides. A veure, Leire, en el teu cas, els trajes, està confeccionant-los Gabriel Blasco, que està com a indumentarista oficial. Està il·lusionadíssim. Bueno, imagina que tú también ilusionada en el traje, Leire.
5: Sí, yo estoy muy ilusionada. Tengo muchas ganas de que llegue la proclamación. También para verme con el traje y tengo muchas ganas.
2: Bueno, que decía Gabriel que iba a innovar dins de lo que es el reglamento oficial y hacer algo diferente. Tú no sabrás lo que es, ¿no, Leire? Claro, es que eso no se puede decir.
3: ¿Es secreto?
2: Claro.
5: Es sorpresa y es secreto, pero...
2: Ah, pero alguna coseta igual puedes decir, Leire, a ver.
3: No, que no te convenza, si no quieres contárselo, no se lo cuente. No, cuenta lo que quieras, cariño.
5: Es sorpresa.
3: Es sorpresa.
2: Oh, sorpresa. María, y en el teu cas, José Hernández, como indumentarista oficial.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat avui que el Marroc manté una col·laboració estreta amb Espanya per a resoldre la crisi de Ceuta. En una entrevista en la cadena SER, també ha dit que no tenen cap informació que apunti al Marroc com a responsable o instigador de l'entrada massiva de migrants. Xavier García del Valle.
2: Sí, el cap de l'executiu central també ha afirmat que sí, que hi va haver informes sobre Ceuta del CNI, però no, ha dit, de la magnitud del que va passar finalment. Sánchez també ha donat per primera vegada una xifra de les persones migrants que encara queden a la ciutat autònoma. Diu que en són 5.000, d'elles 1.200 són menors i que el govern, a més, descarta de moment que siguin traslladades a la península.
3: Vamos a poder tener en un muy breve espacio de tiempo activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
0: Sánchez parla d'acollir els migrants a Ceuta, però la ministra d'Infància, Cira Regó, que és de la part del govern de Sumar, ha insistit que els menors estaran millor a la península.
2: Sí, Rego ha comparegut avui al Congrés i allí ha insistit en la fórmula de repartir els i les menors per la resta d'Espanya. Diu que el govern ja està preparat per a transferir-les i que tot depèn ara del vistiplau del president de Ceuta, que és qui té les competències.
4: Y una de las opciones que hemos barajado ha sido la opción del traslado a península de 500 niñas. Y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento. Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Es imprescindible destensionar la situación y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
0: I més coses, la diputada de Compromís al Congrés, Águeda Mico, ha demanat avui explicacions al govern sobre quan va avisar del risc de robatori del Tresor de Villena. Mico reclama a l'executiu que aclarisca quan va rebre l'alerta d'Europol i amb quanta antelació la va traslladar a la Generalitat davant l'augment dels robatoris en museus d'arreu d'Europa.
5: Hemos reclamado al Ejecutivo que nos aclare cuándo recibió la alerta del Europol y con cuánta antelación se lo trasladó a la Generalitat Valenciana sabiendo que había un aumento de robos en museo y en patrimonio cultural.
0: I avui, últim dia d'agost, el preu de la llum continua pujant. La pròxima serà la factura elèctrica més cara de l'any i aplega després de 6 mesos del preu en màxims.
2: Per als usuaris de tarifa regulada, que són la majoria de comerços i restaurants, la factura de la llum ha pujat més d'un 12%. Roberto Cabero és especialista en energia.
6: Des de l'any 23 també és el mes més car. Acaben un preu per damunt de 100, han tingut el 95% dels dies per damunt de 100, que això ja és un preu car, i el problema és el que ens ve. El futur no marca bo, perquè tenim el preu del gas prou elevat, sobre el doble que l'any passat, entonces el mercat energètic va tirar a preus prou més alts.
0: I al Nepal i al Tíbet busquen sense treva els 900 treballadors que poden estar atrapats en els túnels de construcció d'11 projectes hidroelèctrics que han quedat bloquejats per la riuada de dimecres.
2: Una carrera a crits, com han sentit, contra el temps i la mort. Les xifres oficials ja parlen de més de 900 morts, només 16 al Tíbet, davant control xinès. És un dels aspectes pels quals s'acusa Pequín d'estar censurant els vídeos gravats al seu territori. També el de l'impacte contra l'edifici duaner que ha pegat a la volta al món. Crítiques que el govern xinès ha negat.
0: I en la informació esportiva, Jaciel Rivero s'incorpora al València Bàsquet amb un contracte temporal d'un mes.
2: L'ala pivot arriba per a reforçar l'equip davant les absències dels jugadors convocats amb les seleccions nacionals durant la pretemporada i l'inici de la temporada oficial. Esta és la segona vegada que el cubà forma part de l'equip taronja. Ja va disputar 2 temporades entre el 2021 i 2023, aconseguint ser MVP del mes en 2 ocasions.
0: Més informació en esta sintonia en Apunt Ràdio a les 6.
7: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
8: millors moments de la vesprada d'Apunt.
9: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'Apunt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en la que vam tindre moltes visites que ens van ensillar. Per exemple, ens va fer feliços la visita del projecte musical Marina Alba, que protagonitza la mateixa Marina, junt a Visa en Just. Ens van presentar un vinil fet amb un gust musical realment encisador i, a més, ens cantaren en directe, cosa que va suposar un regal per als nostres sentits. Si encara no els heu descobert, pareu atenció i si ja sabeu qui són i el que fan, disfruteu d'este moment.
10: Que no tengo que buscar
8: la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Marina,
1: que bellesa.
0: Absolutament bellíssim este regal, gràcies. El regal de les cançons de la vostra visita i d'este disc, este vinil, gràcies.
2: Molt bé, gràcies.
1: Marina, Alba i Vicent, presenten i decirte gràcies. Sou un regal.
3: Y decirte, que yo solo tengo que virar hacia el norte.
0: Per favor, estem enamorats de les creacions de Marina Alba i el seu directe és absolutament recomanable perquè és un goig per als sentits. Ja que ens hem posat la vena musical, seguim amb ella perquè vam poder xerrar amb Carlos Gony i el mític grup Revolver, ja que tenia concerts en primavera pel nostre territori i ens presentava el seu nou treball titulat La 03010, un repàs a la història de la seva vida en cançons protagonitzades pel seu alter ego Marcial Cantero. Històries que comencen al seu barri d'Alacant, en el que va néixer i créixer, i que aplega la seva trajectòria musical i vital. Un altre regal per als sentits.
4: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Aquell...

Que generós, Carlos Goñi, contant-nos la seva vida i compartint-la, enmarcada en precioses cançons, on li perdeu la pista. I per arredonir una entrega musical, acabem amb una versió que ens feia en directe Carmen Juan. Aquella setmana evocava la vida de Michael Jackson. Per a les cartelleres triomfava el documental d'una part de la seva vida, del polèmic artista, i en acabar el repàs se va llançar a cantar-nos una versió en valencià del Michael Jackson, diguem, més menudet, quan cantava amb els seus germans.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
2: La Generalitat ha presentat este matí el pla de recuperació per a l'incendi de la Serra d'Espadà, un dels més greus dels últims anys al nostre territori, que ha cremat vora 9.500 hectàrees. Xavier García del Valle.
3: Sí, el pla tindrà un pressupost de 2,7 milions i s'aplicarà en dues fases. En una primera, se centrarà en la millora de les pistes forestals i la segona abordarà la reforestació. En este punt, la Generalitat es planteja canviar algunes de les espècies d'arbrat per a millorar la prevenció.

0: farà amb espècies més resilients i també aprofitant espècies autòctones com la surera.
1: Una primera fase que sobretot és la de millorar aquestes pistes forestals, ampliar-les, intervencions en aquests arbres que estan cremats i que estan pendents de caure, especialment aquells que cauen a infraestructures públiques. I després vendrà una altra segona fase que ja serà més de reforestació i que ens plantegem també en algunes zones canviant inclús el tipus d'arbolat per a millorar en el tema de la prevenció.
0: Pere Llorca també ha anunciat que la Generalitat presentarà, abans que acabi la legislatura, una nova llei forestal per a la Comunitat Valenciana que reduïsca traves administratives i incentive aquells que col·laboren en la millora de l'entorn forestal.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, ha donat avui per primera vegada una xifra de les persones migrants que encara continuen a Ceuta. Diu que en són 5.000 i que 1.200 d'elles són menors.
0: Sánchez ha parlat en una entrevista a la cadena SER i ha deixat clar que la prioritat del govern és solucionar la situació de les persones migrants en la mateixa Ceuta, on assegura que hi haurà punts d'acollida per a totes.
3: Vamos a poder tener en un muy breve espacio de tiempo activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
0: Però avui també hem sentit una versió diferent des de la part de Sumar que constituís la coalició de govern. La ministra Cira Rego, que compareixia al Congrés, ha insistit en la fórmula de traslladar a la península els i les menors. Diu que tot està pendent només del vistiplau del president de Ceuta, que és qui té les competències.
4: Y una de las opciones que hemos barajado ha sido la opción del traslado a península de 500 niñas. Y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento. Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Es imprescindible destensionar la situación y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
2: Més enllà d'aquestes diferències, Sánchez ha negat contradiccions dins del govern respecte dels informes del CNI, sobre els quals han donat versions diferents els titulars d'Interior i de Defensa.
0: Sí, el president assegura que sí que hi va haver informes, però que mai van anunciar el que després va passar realment. I sobre el fet que entraren 80.000 persones de colp, Sánchez apunta a la tergiversació i difusió en xarxes del bulo d'una sentència del Suprem, exonera totalment el Marroc i assenyala a Israel y Rusia.
3: Se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio. Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel.
0: El Ministeri d'Afers Estrangers d'Israel ja ha contestat, acusa Sánchez de textualment mentir descaradament.
2: I un apunt econòmic, l'Euribor tanca el mes d'agost en el 2,95%.
0: És una molt mala notícia per a les persones que paguem una hipoteca variable que veuran com l'índex arriba al nivell més alt des de setembre del 2024. Qui estiga pagant un préstec mitjà de 150.000 euros trobarà que el seu rebut s'encareix 65 euros al mes.
2: I en la informació esportiva, a Atenes acaba de començar un partit decisiu per a la selecció masculina de bàsquet. Espanya s'enfronta a Grècia i després de les derrotes consecutives contra Geòrgia i Portugal, els de Xus Mateo necessiten una victòria contra els grecs per no complicar-se el camí per al Mundial de Qatar del pròxim any.
0: I pel que fa a la selecció femenina, Miguel Méndez ha donat a conèixer la llista definitiva per al Mundial d'Alemanya que comença divendres. La valenciana, Agua Fam, i les jugadores de València Bàsquet, Elena Puello, Elena Buenavida i Raquel Carrera i Alicia Flórez, entre les convocades. Espanya debutarà divendres contra les anfitriones a Alemanya.
2: Tornem a les 7 amb més informació, així, en Apunt Ràdio.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
7: Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Com es transforma el silenci en cançó? Esta és una de les preguntes més complexes que se li pot fer a un músic. Si la formulem, descobrirem que estem encetant un recorregut a través de les seues pel·lícules i llibres preferits, de les seues vivències i referències, de les seues emocions. Ara sentiràs el relat d'un trajecte musical apassionant que tractarà de respondre a aquesta qüestió. És hora d'omplir el silenci i viatjar allà on naixen les cançons.
9: Hola, sóc Gerai Calvo, cantant i compositor de Novembre Elèctric i vinc a explicar les nostres cançons i la història que amaguen.
8: Quatre discos d'estudi marquen les etapes de Novembre Elèctric, el grup on Gerai Calvo ha posat l'ànima, dividida en vora 50 fragments convertits en cançons. Avui ens quedem amb quatre d'eixes peces per a descobrir el seu particular univers.

0: marxat.
1: Per a Gerai Calvo, almenys això assegura ell, compondre és un misteri que naix de la inconsciència, de la recerca, de l'atzar. Un acord, una harmonia, un vers, obrin una porta per la qual entrar i buscar la següent. Cada viatge comença amb un dit polsant la corda de la guitarra o la tecla del piano i acaba només quan troba el tresor. Una emoció nova i pura.

0: Yeray, estem escoltant Boira, del quart disc de Novembre Elèctric, publicat l'any 2022. És una cançó basada en la descripció d'una jove. D'on naix esta peça?
1: Pues no és gens glamurós l'origen de la cançó, en realitat, perquè jo estava un dia buscant, com fan molts músics, vídeos de, sobre pedals de guitarra i aquestes coses, no?, que fem els músics que ens agrada tant. I un dia trobant un tutorial, no?, sobre un dels pedals, vaig ser un músic que estava fent com un so molt ambiental de textures de guitarra, no?, i això em va inspirar moltíssim. Moltes vegades necessites, per a fer una cançó, algo que faci clic, no?, emocional, i en aquest cas la inspiració va néixer a través d'un so superambiental, eteri, i que va fer aquest clic que me va durar directament al piano a treure uns acords, i a partir d'ahí va néixer la cançó, no? Després vindria tota la idea i el concepte, però musicalment va ser el moment.
0: Moltes vegades el backline, els instruments que utilitzem, ens obrin portes per a investigar, no?
1: Totalment, jo crec que és fonamental, perquè al final, si t'acostumes a una rutina, a una dinàmica i a un mateix instrument o una mateixa tecnologia, el més probable és que acabes en el mateix camí, no?, i en el mateix lloc. Si vas jugant, experimentant i buscant estímuls nous, és més probable que te duga a camins diferents, i l'emoció jo crec que té un afegit extra quan resulta novedosa, no? És un estímul novedós.
0: Hi ha qui utilitza les limitacions precisament com a un al·licient compositiu o com a com una manera de facilitar el procés compositiu, però en el teu cas a tu no t'agrada...
1: Sí que ho entenc i ho compartís totalment. De fet, sí que depenent del moment i depenent de la cançó sí que he arribat a buscar aquestes limitacions. Moltes vegades ve perquè ja tens clar del tema que vols tractar, i això és una limitació clara i evident, no? Però a vegades és simplement, pues, una limitació d'una estructura determinada que li pot donar a la cançó una determinada ressonància, no? Si busques una estructura que sigui una numeració en forma de martell per a buscar una reacció, no?, en l'oient determinada, pues ahí ja t'estàs limitant, no? Sí que considero que és interessant, però alhora l'exercici de la creació i de la composició, per a mi, té molt a veure en això, en una improvisació i en una llibertat, i crec que moltes vegades el primer pas és el més important, que és atrevir-te a errar, no?, i atrevir-te a descobrir coses que no saps molt bé cap a on van, no? I crec que moltes vegades això té a veure amb molta gent que diu que n'hi ha persones que són creatives i persones que no. Jo això estic totalment en desacord, perquè per a mi tots tenim un potencial més o menys, no?, de creatiu, i crec que el primer pas inevitable que no totes les persones donen és el atrevir-se a experimentar algo que no coneixes i que en un primer moment dius, bueno, no sóc capaç d'escriure una cançó, i bueno, a lo millor és perquè no t'has atrevit a fer-ho i a equivocar-te i a improvisar i a ser lliure, no?
0: Mm-hmm. És cert que de vegades la por a errar és un bloqueig absolut, no? Tot i que ara estiguem mantenint un perfil relativament formal, Yeray i jo som molt amics i som companys de projecte musical, i Yeray, en tota la confiança del món, ens ha fet arribar una sèrie de notes de veu d'estos fragments quasi indexifrables, inconexos, que els músics solem gravar quan tenim idees compositives, i en este cas me n'ha fet arribar uns quants de la cançó de Boira que anem a anar sentint a poc i que ens explica una miqueta què vol dir cada cosa.

0: aquesta veu de falsete.
1: Me dona molta vergonya perquè pues, he compartit aquests àudios sense ser molt conscient de lo que
0: anirà a fer.
1: Aleshores, no? A lo millor, de sobte n'hi ha, jo què sé...
0: Una, no, esto ha passat...
1: Una veu de llorar i a cenar i aquestes coses, no? Però,
0: no, en este cas és una veu en falsete.
1: Vinga, pues, suposa que això era una recerca d'alguna idea per a la part final de la cançó, mm-hmm. Buscant alguns cors, una idea no massa definida, però és bonic perquè moltes vegades quan estàs composant hi ha moltes idees que van eixint però que després no es queden en la pròpia cançó. I aquesta, per exemple, és una idea més que tu vas gravant i que...
0: Pues, i que de vegades et porta una altra idea, també.
1: Exacte, totalment, sí, això ha passat.
0: Sentim la següent, a veure què passa. Tan tan tararun tarun tan tan tararun
1: tarun tan tan tararun tarun. Això ja pots pensar que dius, este xic no està massa bé.
0: Jo em sento molt identificat en aquest tipus d'àudios, eh. I sobretot si vas pel carrer gravant-los, és
1: total.
0: Fiques una cara.
1: Bueno.
0: Estic fent alguna cosa estranya, no?
1: Sí, jo ho he arribat a fer davant de gent que és especialment... te dona especialment vergonya, no? Però al final arriba un punt en què tu priorices que tu vols conservar aquesta idea. I has de fer-ho. És com si fores Batman i has de rescatar pues, a una persona que està en perill, tu, pues, bueno, si t'has de posar el traje en aquest moment davant de tot, pues, te'l poses i cap problema, no? Pues, en aquest sentit és el mateix. I passa també quan estàs... que és molt tòpic, però és veritat. Quan estàs dormint, a lo millor estàs ahí.
0: Sí, sí.
1: Que a més és un moment que jo crec que físicament, a més els científics crec que hauran d'explicar d'alguna manera això, però moltes vegades quan estàs cansat arribes a un moment de lucidesa creativa que no se sap explicar massa bé i a mi he experimentat moltes vegades i també ha sigut això de no necessàriament despertar d'estar dormint directament, però sí estar relaxat o que te vinga una idea i gravar-la, no?, en aquest moment. I pues, sempre has de tindre el mòbil a prop, no? Però bueno, en la vida moderna que tenim
0: és fàcil, això.
1: Això és molt fàcil.
0: Què creus que estàs taralejant d'ahir?
1: Jo crec que era una idea més pensada per a una guitarra o un baix o alguna cosa així.
0: Un arranjament, no?
1: Sí, més pensat en un arranjament de la cançó.
0: Anem a la següent nota.

0: A mi m'encanten estos àudios on es percep eixa investigació sonora. No? Els acords encara no estan assentats. Vas provant i vas assentant l'evolució dels acords.
1: Total. I en el meu cas, inclús més, perquè les meves nocions musicals i tècniques de l'instrument són prou limitades. Aleshores, em moc moltíssim per la intuïció i per la prova i error. Aleshores, són àudios plagats, trufats d'errades, algunes terribles, que a l'escoltar-les donen un poc de reparo. I en aquest cas heu sigut benevolents, jo he elegit un fragment ahí, més o menys que tenia certa coherència.
0: Jo és que no ho veig ni com errades, en realitat, perquè no existeix la cançó.
1: És que en realitat la composició és el que parlàvem abans. Jo crec que en gran part, en gran mesura, és errar. I a partir d'ahí, un error pot ser un encert o simplement un camí que te durà a un encert.
0: Abraçar l'errada.
1: Exacte, totalment. Jo crec que és una manera molt bonica i poètica de definir la composició. Sí.
0: Anem a la següent nota, que jo crec que la cançó ja va prenent forma.

0: És un fragment de lletra que jo crec que no està en la versió final de la cançó.
1: No.
0: I
1: no.
0: Fins i tot hi ha un moment que passa de ser lletra a ser taral·let. Sí. Però és que a mi em sembla genial poder tindre accés, encara que, òbviament, sembla un poc com els secrets i despullar una miqueta el procés compositiu, però jo crec que és molt bonic poder conèixer aquests documents que al final tots els músics tenen.
1: Sí, a mi m'encanta, bueno, de la gent que admire músics dels quals pues, soc un admirador profund, clar, aquestes interioritats, no? Tractar d'entendre, no? D'on ha nascut la cançó. Moltes vegades, pues això, no hi ha una explicació, no hi ha un moment concret, però és molt bonico perquè què pot haver més honest que això, no? Eixe accés a un moment íntim en soledat, normalment, perquè normalment se composa en soledat, no sempre necessàriament, però moltes vegades sí, i clar, accedir, trencar eixe mur invisible i poder, és com viatjar en el temps i en una càpsula aïllada en l'espai i poder viure des de dins. No?
0: I que al remat, el seguidor o la seguidora veu només el final d'un procés que ha sigut llarguíssim
1: sí. I
0: que està farcit de notes de veu, sí, està farcit d'hores pegant-li voltes, i això és una miqueta la mostra, no?, de la realitat que implica fer una cançó.
1: Sí, total. I també és mostrar que els principis mai són glamurosos ni són estètics. I això és l'inici necessari
0: Exacte.
1: Per a qualsevol compositor, per molt pro que siga. No?
0: Sentim l'última nota de veu.

0: M'agrada molt aquesta en relació a l'anterior perquè és fins i tot una altra seqüència d'acords.
1: Sí,
0: i la melodia té un altre aroma.
1: Sí, sí, sí. En este cas, la lletra sí que té un extracte de lletra que va acabar quedant-se en la cançó, mm-hmm. però, paradoxalment, el que no
0: es, queda, diguem,
1: es manté
0: és la roda,
1: d'acords, que és diferent. Sí.
0: Doncs ara sí, amb la pell carregada de sensibilitat, és hora d'escoltar esta joia que és Boira de principi a fi.

0: Yeray, quan vas escriure la teva primera cançó?
1: Pues jo crec que prou tard per a lo que s'acostuma. No sabria dir-te exactament quina edat tenia, perquè a més tinc una memòria prou fràgil. De fet, en les últimes cançons parlo prou del tema de la memòria. Crec que tal volta 16-17 anys vaig comprar una guitarra espanyola a Patxes amb el meu germà i vaig començar a tocar la guitarra. De fet, tinc una anècdota molt bona i molt terrible alhora, és que vaig començar a aprendre a tocar els acords al revés. Jo tenia una llibreta, la típica que tens llibreta amb el cançoner de bueno, pues, les típiques cançons, Jarabe de Palo, Joaquín Sabina, no sé què, i al principi te ve com la tablatura esta, sí, dels acords. I jo no sé, clar, és que soc prou despistat en algunes coses claus, no? I fins que va vindre un tío a casa i me va dir que no, Gerai, lo estàs tocant al revés, tal, que no sé quantos. I jo dic, ah, però imagina't com estava jo d'entusiasmat per fer de composar cançons, perquè jo tenia clar que quan vam comprar a Patxes aquesta guitarra al meu germà i jo, que jo la volia per composar, jo no la volia per tocar la guitarra ni per aprendre.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I ho vaig demostrar, perquè jo tocant els acords al revés, imagina't com sonaven de mal.
2: I componies.
1: I tractava de composar ja. Estava com més clar, és com tractar de nedar en el mar a contracorrent. És molt heroic i molt absurd alhora, però jo tractava de fer-ho. Sí, sí, sí, i fixant, sí, inclús parts, imagina't, de dir, bueno, esto puede ser una estrofa. No, res, res. Terrible. I al final ja se va reconduir la cosa gràcies al meu oncle, que hacía que...

L'any 2014, Yeray va debutar discogràficament amb un disc que va impressionar el conjunt de la nostra escena. Intacte era un retrat molt íntim que semblava haver nascut d'una ferida profunda, d'un dolor que engendrava bellesa amb cançons com La Flama.

0: Irai, recordes el moment en què va sorgir aquesta cançó de La Flama?
1: Sí, jo esta la tinc més present. Crec que va ser a la tardor de l'any 2012, probablement. I sí, recorde, en aquell moment vivia a Legazpi, un barri de Madrid, i bueno, jugant amb la guitarra, era un moment en el que jo seguia amb la meva societat secreta, en la que ningú sabia que pràcticament que jo feia música. Però clar, ahir va passar una cosa, no? Que hi hagué un sentiment desbordant, fruit d'unes vivències, que diguem que va col·lapsar tot el meu plan de mantenir en secret la composició, i va crear una necessitat que era la de no només composar, que això ho havia fet des de molts anys enrere, sinó a més deixar testic de que això estava passant i comunicar-ho a la gent, no? Uh-huh. I diguem que d'aquest context va néixer aquesta cançó i altres que van, a més, van generar-se, van composar-se en un espai de temps molt reduït, fruit d'això, d'un colp, d'una explosió emocional que demanava que això se filtrara cap a, o que deixara anar, no? D'alguna manera, com un riu que desborda, no? I que va cap al mar de manera inevitable, no?
0: El fet de retratar els teus sentiments d'una manera tan, tan crua, com és el cas d'Intacte, on és tot tan visceral i tan, tan pur, et fa sentir vulnerable quan estàs escrivint? Alguna vegada has retrocedit i has pensat això no ho puc posar sobre el paper, això no ho puc dir aixina, o ni tan sols puc dir-ho?
1: Jo en això he sigut sempre prou kamikaze. I és una cosa que m'honra, en certa manera. Crec que al món de la música no puc aportar virtuosisme, no puc aportar diguem un valor afegit en quant a la tècnica, el coneixement. L'únic que puc aportar personal és la meva manera de ser, ni tan sols des d'un punt de vista musical, sinó el que puc aportar a la música, si puc aportar alguna cosa, és eixa sensibilitat, eixa honestedat. Mm-hmm.
0: Jo crec que tota eixa honestedat, eixa sinceritat, es filtra també en la teua manera de cantar. M'agradaria que ens detinguérem en la teua veu un moment.

0: Estem en la coda de la cançó, la part on la veu més s'eleva, no? on hi ha, com, fins i tot del punt de vista de la producció, una acumulació de capes de veu, no? Un poc en la línia de Bon Iver, per exemple, no?
1: Sí, total.
0: Que segur que era un referent clar en aquella època.
1: De fet, el màxim referent.
0: El màxim referent.
1: Deixa disc, total, de fet, n'hi ha arranjaments
0: sí,
1: que...
0: Sí, es percep en el so de les elèctriques també, pastilla de greus, trencadetes, no? Les acústiques també, vull dir, es nota i d'un molt ben portat, la veritat. Però a banda d'aquest registre, no, així més elevat, la teua veu, per a mi, té una versatilitat molt gran, no? Jo crec que és un denominador comú en tot Intacte, tant en les parts més tranquil·les com més altes, com pugui ser este final, que es nota que cantes directament amb el cor.
1: Sí, jo en aquest moment estava prou tocat i el productor, de fet, també, Patxi, també estava passant per un moment emocional heavy. Clar, jo els següents discos els vaig gravar amb la banda, no? I el projecte té una entitat que és el meu projecte personal en quant que jo compose les cançons i al final lidere tot això, però els músics sumen.
0: Escoltem a una de les persones que ha fet este viatge amb tu explicant-nos com soleu construir les cançons.
2: El proceso de creación de una canción en November Electric normalmente comienza con una base habitualmente de guitarra y voz de Gerai que nos envía. A veces y cada vez más viene con, suele ir acompañado con un poquito ya más de producción, de algún ritmo básicamente y a lo mejor algunos arreglos de guitarra o incluso de sintetizadores. Y luego las vamos trabajando añadiendo cada uno sus arreglos. Y después llegamos al estudio y normalmente hasta ahora pues Pachi coge, le da la vuelta a todo y arreglado. Y luego, bueno, una de las ventajas que tiene Gerai como compositor es que, bueno, es bastante flexible, yo creo, abierto a poder dejar que el resto de miembros del grupo y productor y quien se precie pues pueda aportar a la canción.

0: canción. Y incluso pues hemos llegado a cambios bastante radicales en algunas canciones, de cómo nacen a cómo acaban siendo finalmente en la versión del disco.
1: Rodrigo Domínguez es en un primer momento baixista, ara més teclista, guitarrista, de Novembre Electric, i apunta una cosa que jo crec que és molt interessant, i és que tu estàs molt obert als canvis en les teves composicions, i això no sempre passa.
2: Sí, a mi una de les coses que més m'agrada del procés de composició, però sobretot de producció, no? del treball a l'estudi, és la capacitat per a sorprendre'm de la pròpia cançó. No? Quan veus créixer la cançó, inclús tenint clar quin va ser el guió i tot el que va succeir, ja és algo molt emocionant veure com creix la cançó quan ja estàs gravant els instruments amb el so adequat i amb les freqüències adequades i tot cuidadet. Ja és molt emocionant, però damunt, si succeeixen, si hi ha espais de creativitat no esperats i aporten una emoció inesperada, i aquest sentiment se multiplica. Jo, a més d'abraçar l'error, com diem abans, abraça la incertesa en el procés, mm-hmm. que és la possibilitat de no donar per fet res. I, a més, aquesta manera de ser és, diguem, el contingut o el missatge més potent de l'últim disc, no? D'abraçar la incertesa, abraçar el present i abraçar les possibilitats que sorgisquen, no? Aleshores, a través del treball dels companys i del treball del productor, és una possibilitat molt abraçable, no? La de poder disfrutar d'aixes idees externes, no? I veure la cançó a través d'altres ulls.
1: I deixar-se sorprendre,
2: sobretot. Fonamental.
1: Ara viatgem als inicis de Novembre Elèctric i escoltem Completa la Flama.

L'any 2018 arribava el tercer disc de Novembre Elèctric, Quart Minvant. Ahir trobem una cançó que poc després faria un viatge que marcaria també l'evolució compositiva de Gerai. Les conseqüències, cançó que estem escoltant, es convertiria en Las conseqüències.

He mencionat en la introducció de la cançó que aquesta cançó... ara parlarem de com va néixer, com es va gravar primer, perquè hi ha un viatge curiós, però anem a sentir la versió en castellà que feu de la vostra pròpia cançó i en la qual col·labora la cantant Mabu.

0: com he dit abans, és curiós perquè la cançó Tinc entès, que va néixer en castellà, es va gravar primer en valencià i després va fer una versió de nou en castellà, que és aquesta que estem sentint.
1: Sí, sí, sí. És un itinerari curiós. Va néixer en castellà, però no va arribar a, diguem, a... Jo no vaig arribar a concloure el procés creatiu, estava la cançó escrita. I clar, en aquest moment va ser un context de ser conscient de volem fer un disc, no? I sí que volia d'alguna manera que tinguera una coherència estètica aquest disc, no només a les cançons, sinó també al disseny, que estigui tot molt tancaet i bueno, també va ser, suposo, un xoc. M'agrada molt jugar i experimentar i en aquest cas era, bueno, soc capaç de dur aquesta cançó i fer-la... Més que traduir-la, acabar-la, no? I acabar-la i donar-li un sentit propi. I quan va néixer la possibilitat de fer una col·laboració amb Mago, que són uns amics increïbles, Maria i Charlie Solano, que és ell va produir aquesta cançó, Maria va cantar, però ell va ser el que va produir. És la nostra... diguem que la col·laboració amb ell... clar, és molt profunda en aquest sentit perquè va ser el que d'alguna manera li van fer una proposta acústica totalment diferent com a xoc, i és com a xoc, per què no la canviem a nivell musical, a nivell rítmic, a nivell d'instruments, i també per què no la fem en castellà, no? I res, i va ser el resultat. I la veritat que estem molt contents. Clar, Maria té una veu que és molt emocionant i clar, doncs, du la cançó també, en este cas, una altra volta, una altra dimensió, no?
0: Jo crec que, siga en la llengua que siga, una de les teves grans virtuts que està present en esta cançó, vaig al meu punt de vista, és la capacitat que tens per a fer bones melodies.
1: Sempre m'ha tirat molt ixa part, no?

La melodia, i ho hem parlat alguna volta, i ho hem comentat en alguna entrevista, no? Que la melodia és com la part física, no? la bellesa teòrica d'una hipotètica persona, en este cas d'una cançó, i la lletra és el contingut, és la personalitat, no? De la que realment, si t'has d'enamorar, al final t'acabaràs enamorant per això. Però l'impuls primer sempre és la música, i jo que em considero una persona prou impulsiva, molt impacient, que per cert, això és una de les coses que conforme he sigut conscient he tractat de millorar, perquè em considero una persona prou impacient i no era conscient fins a quin punt m'estava afectant per a mal en la composició. Perquè abans parlàvem de que en aquestes primeres cançons pues, no hi havia filtre, perquè no era molt conscient de lo que estava fent, però també perquè no hi havia una paciència per a veure les coses tranquil·lament, per a provar. I quan tu te n'adones de com treballen la resta de companys i aprens de referents, en este cas, per exemple, entrar en tardor va ser un punt d'inflexió molt gran, que va coincidir en el disc de Quarmin Bank que estàvem parlant.

0: Una cosa que m'encanta i que ja he mencionat abans quan sentíem la flama és la dinàmica que imprimixes a la veu en les teues melodies. Jo crec que tens un gran domini de la interpretació dels matisos i que això transmet moltes emocions quan se t'escolta cantar.
1: Bueno, t'agraeix moltíssim que m'ho digues, damunt, que m'ho digues tu. Me fa molta il·lusió. Bueno, jo faig el que puc. Tracte de fer-ho el millor possible, sobretot...
0: Però n'hi ha una intenció, ahí.
1: Tenint en compte, sí, tenint en compte les meves limitacions. O sea, recordo jo, per exemple, que soc periodista, a més de músic, i vaig tenir la gran fortuna d'entrevistar una volta a Jorge Drexler, i en la conversa, de manera natural, super agradable i molt carinyós, vam començar a parlar de la música. En aquell moment, Novembre Elèctric no existia.
0: És tan bon tio, com sembla?
1: Sí, a veure, jo no el conec.
0: Vull dir,
1: no,
0: a nivell de tracte agradable, perquè sí. jo el sent en les entrevistes i és com... Passaria hores sentint aquest home parlar.
1: Totalment. Damunt és que té una... T'encisa amb la seva manera de parlar, no? Parlàvem abans de la bellesa de les paraules i també hi ha una bellesa a l'hora de comunicar i ell té aquest carisma per a comunicar i que et quedes completament... embobat, no? Escoltant-lo parlar i podries estar hores. I ell me dia, al final de l'entrevista, jo en aquell moment no existia Novembre Elèctric, i li vaig contar, pues, yo tengo canciones y me gustaría hacer algo, pero no me atrevo, tal, porque yo, claro, no controlo mucho y tengo muchas inseguridades. Y me dijo, Jorge Drexler me dijo...
0: Redoble.
1: Tienes que... las limitaciones, tienes que conocerlas y tienes que jugar a favor de ellas. Es decir, yo vaig entendre esa frase com, si eres conscient d'aquestes limitacions, van a suposar menys problema de lo que Clar. Serien si no eres conscient. I n'hi ha moltes altres capacitats que segurament pugues exercir, no? I en este cas, la vocal mai l'ha entès com una possibilitat, diguem, un potencial, i a nivell de les melodies lo mateix, però al final tens una forma de fer-ho i tractes de fer-ho el millor possible. No és algo de lo que puc analitzar massa des de dins, no? Però sí que me fa molt feliç que hi hagi persones que ho perceben així.
0: Estic convençut que no sóc l'únic i m'agrada molt el consell de Jorge Drexler i penso que és totalment encertat. I jo crec que ha arribat el moment que escoltem completa les conseqüències.

0: I ara, i què fas normalment amb les idees que vas acumulant i quan comences a estirar del fil no acaba de fluir? Les sols abandonar o sols ser cabut i seguir estirant del fil fins que es converteix en cançó?
1: Pues mira, jo en realitat no compose massa, o sea, no faig moltes cançons. De les que faig, generalment, les que treballen seriós solen ser perquè té algo que m'atrapa. I utilitza una tàctica que és molt, molt arriscada, però que crec que té una essència necessària, que és... jo grave idees i si d'alguna manera la cançó es mereix ser treballada, ja demanarà espai, no? D'alguna manera en el record es mantindrà o acabaràs retrobant-te amb ella i diràs, vale, ostres, esta idea estava millor de lo que pensava, i com que la pròpia cançó, la pròpia idea te durà a que la treballes, no? Sí que hi ha algunes idees que evidentment se queden ahí en el tintero, però són idees molt protoidees sense desenvolupar. Molt rarament desenvolupe una idea que no es convertirà en cançó, però sí que hi ha algunes i bueno, si no han tingut el seu espai o el seu moment, pues és perquè no han tingut que... No, no, ara, tenia que ser així, no?

Tornem al quart disc de Novembre Elèctric, on trobem un altre salt compositiu i estilístic, un tema que trenca l'atmosfera en la qual se sol moure la banda. Ho fa amb una cançó que es diu L'Asset.

0: Des de l'inici, Gerai, esta cançó sona diferent, no? Per què?
1: Bueno, és mèrit absolut del productor, en este cas de Patxi García, novament, perquè la cançó tenia un altre rotllo, era més un rotllo més lent, una cadència més lenta, per dir-te una referència més boca en tierra de Vetusta Morla, per dir-ho alguna, i clar, ell ens va proposar canviar el ritme i introduir d'una manera molt més contundent elements electrònics, no? Des de la base fins i tot a, bueno, pues, elements que estan teclats, etc. No? I clar, en un primer moment ens va sorprendre moltíssim ixa proposta, però com havíem parlat abans, estàvem abraçats a la rada,
0: la sorpresa,
1: a la incertesa, a la sorpresa, a tot, no? I ens va tambalejar un poc en un principi perquè era un canvi radical i va ser molt divertit perquè ixa nit, quan arribarem un divendres a Baeza, gravem en Baeza, en Patxi, que és una ciutat meravellosa, no sé si la conegueu, però Baeza és increïble, patrimoni de la humanitat. Baeza i Úbeda són ciutats germanes, patrimoni de la humanitat, increïbles, molt boniques, i ell té l'estudi ahir, en ixe poble meravellós, on són també Super Submarina, per cert, i arribarem un divendres de Madrid, maquetarem com la base, no? Era com la idea, era, bueno, com encarrilem esta cançó? I el divendres arribarem i duiem una idea, i a més era com en l'ambient estàvem com especialment densos, d'això que dius, costarà arrencar. I en ixe moment, dixas sensacions, Patxi va dir...
0: Bueno, vos va fer una proposta, no?
1: ¿Qué tal si fem això?
2: En este caso, en la sed, pues lo vi clarísimo. Lo vi clarísimo porque primero me parecía que había un texto muy bueno, que el texto tenía que respirar, que tenía que tener un peso la canción para que la sed, con esa textura de canción, darle protagonismo a la sed, a la frase en sí y a la, o sea, a la palabra en sí y al texto.
0: És cert el que diu, que el concepte de la cançó, la lletra com ho diu, però també el que diu, hi ha un missatge molt potent darrere i que es percep en la producció, que se li ha volgut donar importància al concepte de la sed.
1: Sí, ell, per exemple, en les tornades de la cançó va proposar fer aquest recurs, no?, de com fora un crit coral, no?, de la sed, no?, per a precisament remarcar, suposa el concepte, no?, i donar-li a la cançó un accent en una cançó que, excepte en la part C, que sí que té ixe subidó en clímax increïble, on Patxi va fer el solo de guitarra, mos quedarem tots muts en ixe moment, va ser un moment dels més especials que hem viscut mai, però és una cançó que per lo demés és prou lineal dins d'ixa base electrònica i tal, i té com detallets, no? És com, tampoc és una cançó sobrecarregada d'elements, però els que estan ben escollits, jo crec, en este cas perquè els va decidir Patxi García, no? I no sé, estem molt contents. En quant al concepte, sí que és veritat que era una cançó que jo sentia des d'un primer moment, d'estes que dius, soc conscient de lo que vull parlar, quan ja descobrixes realment de lo que vols parlar, perquè a lo millor en ixes primeres frases, en ixos primers àudios que escoltàvem abans, pues a lo millor no tens clar, però quan ja tens ixa frase, no? ¿Cómo saber qué es la sed si no dejamos de beber?
0: Sí.
1: A partir d'ella és la cançó,
0: clar,
1: del tiró, no?
0: Musicalment, possiblement gràcies a les propostes de Patxi, però també a la qualitat de la cançó original, trobem una infinitat d'elements superinteressants a nivell instrumental. Eixa guitarra que sona tota la cançó per darrere en bucle, la base electrònica, l'atmosfera, sentim-ho de nou.

0: És una cançó magnètica, no?, que atrapa.
1: Sí, és un mantra. Aquest arranjament de guitarra va ser un mantra en tota la gravació. Recordo que per la nit, quan eixíem a sopar els companys del grup, estàvem exultants, no?, per com sentirem... De fet, sentirem mal que estava passant algo especial, no? No sempre passen les gravacions. Pots estar molt content i orgullós de lo que estàs fent i emocionat, però hi ha moments molt especials on dius, així està passant algo especial. I ese cap de setmana gravaren dos cançons, que era Boira i La Set. Se gravaren juntes el mateix cap de setmana.
0: La Covert i la que tanca
1: sí,
0: el programa.
1: Just, curiosament. I aquesta nit estàvem supercontents, supercontents. En Boira, per exemple, que no ho havíem comentat abans, però la part de final dels cors, això és també idea de Patxi.

0: increïble en aquest motiu, que per cert, parlàvem abans de l'error, Berg quan va gravar la guitarra va entrar mal on no tocava en el tantaram, és com a destemps.
1: Clar, va contraentrar contra temps.
0: Respecte a lo que anàvem a fer, però sí, van dir, no? Estaven dient, no, està mal, però bueno, sigue. I va seguir i així se va quedar perquè molava més.
1: De vegades, de l'errada, abraçar l'errada de nou.
0: Exacte, totalment.
1: Sí que és cert que és un motiu de guitarra que és molt senzill, però és que la història de la música està farcida d'elements molt senzills, però que es queden gravats en el cervell.
0: Sí, a més, musicalment, quan tu tens un passatge harmònic que va variant, cada nota d'eixe bucle, que poden ser tres notes, dos notes, però van agafant colors diferents quan va passant pels diferents acords. Clar. La comunió de les notes és diferent i crea una cosa diferent.
1: Exacte. Totes aquestes idees condensades en una meravellosa cançó amb la qual ens acomiadem, la 7.

0: Irai Calvo, creus que ens hem aproximat al lloc on naixen les teves cançons?
1: Home, jo crec que sí, d'una manera molt profunda. A més, he de dir d'una manera molt clara i contundent que això és un regal per a un músic, un humil músic com jo, i per a Novembre Elèctric. I ha sigut una experiència increïble poder compartir amb tu, xerrar un poquet de música, de cançons, i llarga vida on naixen les cançons, perquè crec que és un projecte superbonic i que fa honor al treball de músic, no?, tan bonic, per altra banda.
0: Moltes gràcies per les paraules i per haver-nos acompanyat en este viatge.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha xifrat en 21 les agressions sexuals comeses a Ceuta durant la crisi migratòria. Xavier García del Valle.
2: Sí, són unes xifres que acaba de facilitar en la compareixença en la Comissió d'Igualtat del Congrés.
3: Hasta el momento, según los datos de la Fiscalía, nos constan 21 agresiones sexuales, 5 con penetración y un intento no consumado. 5 agresores están siendo investigados, 2 magrebíes expulsados, 2 españoles en investigación y un ciudadano europeo también está siendo investigado en este momento.
2: La ministra d'Igualtat ha detallat també que el centre de crisi 24 hores destinat a atendre víctimes de violències sexuals o de tracte, gestionat pel el govern de la ciutat autònoma, acull a hores d'ara 9 menors víctimes d'agressió sexual en les 14 places residencials de les quals disposa.
0: D'altra banda, el president del govern, Pedro Sánchez, ha negat avui contradiccions dins del govern respecte dels informes del CNI.

0: sobre els quals han donat versions diferents els titulars d'Interior i de Defensa.
1: Sí, el president assegura que sí, que hi va haver informes, però que mai va anunciar el que després va passar. Sobre el fet que entraren 80.000 persones de colp, el president apunta a la tergiversació i difusió en xarxes del bulo d'una sentència del Suprem. Exonera totalment el Marroc i assenyala Israel i Rússia. Sánchez en la SER.
2: Se tergiversó una sentència del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio. Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia com també a Israel.
1: El Ministeri d'Afers Estrangers d'Israel ja ha contestat, acusa Sánchez de textualment mentir descaradament.
0: Les explicacions de Sánchez sobre la crisi de Ceuta i el paper que ha jugat el País Veí han provocat les crítiques de l'oposició. Tant el Partit Popular com Vox l'acusen de falta de contundència amb el Marroc. Borja Semper i Santiago Abascal.
3: Una enorme delicadeza diplomática con Marruecos y al mismo tiempo una sorprendente dureza con los propios ceutíes.
4: Pedro Sánchez, por alguna razón desconocida para la mayoría de los españoles en estos momentos, actúa al servicio de Marruecos. Se ha convertido en un lacayo de Marruecos.
0: I amb l'inici del curs escolar el 9 de setembre també es reprèn el calendari de mobilitzacions del professorat.
1: L'STPB, el sindicat majoritari en l'ensenyament, ha anunciat la primera manifestació educativa del curs 2026-2027 per a la vesprada de dissabte 12 de setembre. Una manifestació que se celebrarà a Alacant, a València i a Castelló de la Plana.
0: Itàlia ha anunciat que prorroga 15 dies més la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya i, per tant, continuaran els controls en ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol.
1: És una mesura, com recordaran, que Itàlia va decidir per la crisi migratòria de Ceuta. El govern de Meloni va prendre la decisió fa un mes i, com a resposta, el govern espanyol aplica també controls als viatgers procedents d'aquest país, que ara també es prorroguen i es mantindran fins al 7 de setembre.
0: I en la informació esportiva, Leo Messi ha anunciat la seva retirada de la selecció argentina. Han sigut 20 anys amb l'Albiceleste, on ha aconseguit una Copa del Món i un subcampionat.
1: I més futbol, a les 9 i mitja el Castelló juga a Balaïdos contra el filial del Celta, un rival en ratxa que no perd des del 17 de maig en Primera Federació. El guanyador d'este partit se situarà entre els líders de la categoria. El tècnic, Pablo Hernández, reconeix que han treballat per fer un pas avant.
5: Si queremos ganar al Celta B físicamente tenemos que dar un pasito adelante y para jugar como jugamos y sacar nuestra mejor versión necesitamos ese plus físico y bueno, lo hemos trabajado, lo hemos hablado esta semana y estoy seguro que ahí vamos a dar un paso adelante todos.
1: El partit el podreu seguir en esta mateixa sintonia en el programa Punt a Punt a partir del 9.
0: Més informació a les 8 en Apunt Ràdio en Contrapunt.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
7: El Castelló vol continuar invicte al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 9 de la nit, en directe, Celta B Castelló, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Mili Sierpe. L'equip de Pablo Hernández vol continuar en la part alta de la taula front a un recent ascendit. Este dilluns, des de les 9 de la nit, el partit del Castelló es juga al Punt a Punt.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
6: Som Apunt.
10: Xiquilla!
11: Les cançons de la nostra vida.

títol de les cançons de la nostra vida, comencem per un any, 1995. Un any que no és un any qualsevol en la història musical valenciana. I és que aquell estiu va néixer un dels motors indubtables de la indústria musical, tant ací com a la resta d'Espanya. Des d'aquell 1995, la població costanera de Benicàssim està considerada com la pionera de tot un moviment festivaler que va arrencar amb el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Un festival que ho va revolucionar tot i a tots els nivells. Abans del FIB és cert que hi ha alguns exemples de festivals, però cap es va consolidar de la mateixa manera, ni va assolir tant de prestigi com este. A Benicàssim es va inventar tot. La necessitat d'anar de festival, les ganes de veure molts grups en pocs dies, l'afició desmesurada per uns sons que fins a aquest moment eren prou undergrounds i, sobretot, la possibilitat de ser part de l'experiència i contar-ho després.

Per això, una de les característiques tant del FIB com de tots els que han arribat després és la unió de la música, l'experiència social, l'avantguarda i un pack vacacional en una de les zones més turístiques de tot el Mediterrani.

perquè Benicàssim, el mateix que altres punts de la nostra geografia, no havia d'inventar cap infraestructura per atraure visitants. Des dels anys 60, gran part de la costa valenciana s'havia rendit al turisme i havia creat tot un ecosistema al voltant per augmentar la població de forma considerable cada estiu.

0: Els creadors del Festival Internacional de Benicàssim van ser els germans José i Miguel Morán, gestors de la Sala Maravillas de Madrid, junt amb Luis Calvo, director d'Elefant Records, i Joaco Peleta, editor de la revista Espiral. Quatre prescriptors culturals que tenien molt clar que l'himne internacional en general i el britànic en particular s'anava a convertir en la tendència musical amb més seguidors i seguidores.
1: Les nostres comarques deixen de ser un lloc només de gires puntuals i es converteixen en un punt fixe del calendari alternatiu europeu. Però la verdadera revolució del FIP va ser com va condicionar la indústria musical i la va preparar per a mirar el món sencer sense complex d'inferioritat. El FIP va crear mercat on abans només hi havia escena.

I no només va posicionar els grups o els músics, sinó també els promotors, els productors, tècnics, setgeis, la premsa musical o fins i tot els responsables de màrqueting. Però sobretot, on més es va consolidar el FIP va ser en el públic. Hi ha una generació que es va formar escoltant música en directe allí i que fa del festival una identitat. Una tribu que tots els estius acudeix al seu ritual.

0: Les cançons de la nostra vida. En Apunt Ràdio.
1: I la banda valenciana que millor va representar esta generació és, sense dubte, l'Habitación Roja. Una banda que va néixer a l'Eliana el mateix any que ho va fer este festival.

0: Jorge Martí, Pau Roca, José Marco i Marc Greenwood van ser un dels pioners grups valencians des que es va conèixer com música independent o indie i que va tindre una repercussió més enllà de les nostres fronteres. De fet, tres dècades després continuen publicant discos i congregant milers d'ànimes a tots els concerts que programen.
1: El primer disc homònim on es troba esta cançó, Mi Habitación, que escoltem de fons, és de 1998. Un primer so que destila la forma de tocar de les primeres bandes índies. Cançons pop i guitarres elèctriques.

Este tema que sona, Un dia perfecto, pertany al tercer disc de la banda, Ràdio, editat l'any 2001. Eixe mateix estiu, el públic que va assistir a la 7a edició del FIB, ja en el recinte nou, va poder cantar himnes com este de l'Habitació Roja a l'escenari gran.

0: va a volver a pasarnos esto.
1: Més de 20.000 persones són les que es van plantar davant la banda valenciana que actuava per segona vegada en el Festival de Benicàssim. El grup de les nostres comarques millor posicionat dins d'allò que es va conèixer com indie.

0: I el 2005 apareix un dels discs emblemàtics de la carrera de l'Habitació Roja, Nuevos Tiempos. Abandonen ja la xicoteta discogràfica Gravaciones en el Mar i passen a Mushroom Pillow, on el grup demostra la seva gran maduresa artística amb temes com este, El Eje del Mal, que es converteixen en himnes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: El seu líder i cantant, Jorge Martí, viu a cavall entre l'Eliana i Noruega des de fa molts anys. Una doble vida, podríem dir, molt diferent, ja que al país escandinau va formar una família i treballa d'infermer. Es desplaça a les nostres comarques per a cantar davant de milers de persones. Tot això es reflexa en el documental In the Middle of Norway, de 2018, on es conta tota esta aventura. Potser esta dualitat vital és una de les causes de l'èxit creatiu en les seues composicions.

Y en 2007 arriba un dels moments més populars de l'Habitación Roja. Es desplacen a Chicago per a gravar el seu disc Cuando ya no queda nada, amb el mític productor Steve Albini, un tòtem internacional en la matèria. Músic, productor, enginyer de so i prescriptor musical. Este disc compta amb joies com això que estem escoltant. Esta no serà otra canción de amor.

Steve Albini va treballar en la producció de milers de discos de la música independent internacional. Grups com els Pixies, The Breeders, PJ Harvey, Wedding Presents o fins i tot Nirvana. Recordem que l'últim treball dels de Kurt Cobain, In Utero, porta la signatura d'este productor.

0: I just en el canvi de dècada és quan ja la popularitat de la banda es dispara. Si el disc amb Steve Albini va suposar el protagonisme de les guitarres, Universal, el setè disc del grup, publicat l'any 2010, suposa la tornada a un so menys cru i amb himnes d'escoltes milionàries, com este que escoltem, Voy a hacerte recordar.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Universal es va gravar a Gandia amb el baixista Mark Greenwood i el nou membre de la banda, Jordi Sapena. Són els temps de viatjar a Mèxic i altres indrets del continent americà, on la banda conserva una gran legió de fans.

0: centenars i centenars de formacions de tot arreu que han deixat nits inoblidables per a un públic, ja diríem, expert. De fet, l'Habitación Roja, si contem la participació de 2026, ha pujat 9 vegades al seu escenari.
1: I el públic ha pogut cantar cançons com este, Indestructibles, una cançó que sona de fons i que pertany al disc Fue Eléctrico, publicat per la banda l'any 2011. Ho van fer en un moment molt fèrtil perquè fa la seva creativitat. De fet, en este disc es troben les dues cançons més populars del grup. Esta que hem escoltat de fons i esta que sona ara, Ayer.

L'àlbum Fue Eléctrico el va produir Santi García als Estudis Ultramarinos Costa Brava, però n'han passat un bon grapat de representants tant de l'indie com dels grups immediatament posteriors. Si en els anteriors manaven les guitarres acústiques, així les elèctriques prenen un protagonisme destacat.

L'Habitació Roja és l'única banda valenciana que ha actuat més de 2 vegades a l'escenari gran del Festival Internacional de Benicàssim. Però hi ha altres grups que també formen part d'esta fornada i que, si bé no han begut directament de l'indi, sí que tenen una certa rellevància.

Escoltem de fons Snow Song, un dels temes més populars de Polar, una banda formada a la ciutat de València per Jesús de Santos, Miguel Matallín, Paco Grande i Jesús Sáez. Un grup format també en l'època del FIB i que no va tindre la mateixa repercussió que l'Habitación Roja.

La banda Polar feien una música pop intimista i carregada de matisos, amb lletres en anglès que es va valdre el reconeixement unànime de la crítica. L'any 1998 van formar part del cartell del FIB i van compartir escenari amb bandes com Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Teenage Fan Club o fins i tot Bjork, entre moltíssims altres.

0: Polar entren de ple en la lliga internacional d'allò que es va conèixer com slowcore, un subgènere de l'indie i del rock alternatiu caracteritzat per temps molt lents, minimalisme instrumental, atmosferes melancòliques i lletres introspectives o més bé pessimistes.
1: Polar va tornar al FIB l'estiu de 2004, una cita històrica amb un cartell de noms internacionals com Kraftwerk, Lou Reed, Pet Shop Boys, Morrissey o Brian Wilson.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I de l'slowcore de Polar fem un vot a un estil més lluminós.

Escoltem El signe dels temps, una de les primeres cançons enregistrades per Sènior i El Cor Brutal, formats el 2007 amb un clar apropament a la música d'arrel americana que ells van tindre a bé batejar com a valenciana, ja que sempre han cantat en la seva llengua, el valencià.

Miquel Àngel Landete, Juan Lutormo, Rafa Ferreiro i Endica Martín formen este combo que des de la seva formació han editat 6 àlbums. Ells no van passar per l'escenari del FIC, però sí que formen part d'esta generació de músics de les nostres comarques que, partint de la música d'arrel, han fet del pop i el rock un estil multitudinari.

0: Les cançons de Sènior i el Cor Brutal han transitat pel folk elèctric, el folk acústic, el pop de guitarres o fins i tot l'indie rock amb múscul. Sempre amb la mirada posada en allò que passa artísticament a l'altra banda de l'Atlàntic. Cançons com esta, Bomba de plaer, destaquen entre tot el seu extens cançoner.
1: Sènior i el Cor Brutal van celebrar un concert multitudinari al Teatre Principal de València l'any 2017 per a celebrar la seva primera dècada d'existència, on van participar músics i músiques amigues.

I ara parlem d'un artista que a través de diversos grups també ha recollit aquella força que va desprendre la creació del FIB. Ens referim a Jorge Pérez, Tortel.

0: i des de 2012 amb el seu projecte personal Tortell.
1: Tortell és un projecte de pop delicat, que no vol dir simple, que ha passat per moltes èpoques, però sempre ha fet parada en la veu de Jorge i la querència per les melodies perfectes. I en alguns casos amb arranjaments menys o més sofisticats.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Des d'aquell moment històric que va suposar la creació del Festival Internacional de Benicàssim, les nostres comarques s'han consolidat en l'art d'acollir festivals multitudinaris. Després van vindre altres festivals com el Arenal Sound a Borriana, el Festival de les Arts a la ciutat de València o fins i tot el Low Festival a Benidorm. Estos tres i moltíssims, moltíssims altres.
0: El que està clar és que la costa valenciana és garantia d'èxit i un dels punts de concentració festivalera estiuenca més importants d'Europa. Acabem el nostre recorregut d'avui i no ens quedem només a Benicàssim, perquè aquella cita va ser la primera, però va deixar tot un aprenentatge per a replicar el cas d'èxit. I un estil, com l'indi, que va deixar exemples molt notables a la nostra terra.

0: una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia com també a Israel.
1: I a casa nostra també calfa motors el curs polític amb els partits greixant la maquinària de cara a la recta final de la legislatura. I avui, 31 d'agost, ha sigut també un dia de fer balanç dels incendis i mirar de previndre els del futur. La Generalitat ha presentat el pla de recuperació de l'incendi de la Serra d'Espadà, 9.500 hectàrees cremades en un dels focs més devastadors de l'estiu al nostre territori. Comencem amb Tono Escribano i José Navas en el control de so. El saluda Rubén Dempere.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
1: Bona vesprada, Javi Miró. Se'ns acaba el mes d'agost.
3: Bona vesprada.
1: Amb quin horatge?
3: Pues en un horatge encara d'estiu. No abandonem aquestes temperatures càlides, tot i que el cap de setmana han baixat una miqueta, sobretot diumenge es van recuperar prou. Avui han tornat a baixar una miqueta, demà baixaran una miqueta més, perquè tindrem més cobertura nuvolosa, inclús no es descarta algun plugim, poca cosa, completament anecdòtic, més càlid ja cap al sud, inclús si caiguera alguna goteta vindria acompanyada de fang. Màximes entre 32 i 34 graus com a molt per a demà, per l'estil avui, una miqueta més baixes, però càlides per a l'època, i per a aquests pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, dimecres, dijous i divendres pugen les temperatures i de valent. I és que continuem amb una situació anticiclònica, dia rere dia la massa d'aire que tenen sobre la península Ibèrica anirà calfant-se, i per a divendres parlaríem de temperatures de més de 36, 38, 39 graus cap a l'interior. Així que iniciem el mes de setembre amb un xicot de respir, que serà el de demà, però a partir de dimecres les temperatures tornen a pujar de valent i tornarem a estar amb una anomalia de temperatures d'entre 4 i 5 graus per damunt del que hauríem estar registrant. Així que molt d'inici de setembre, molt d'inici de tardor meteorològica, però les temperatures continuen desbocades.
1: Es preveuen també nits tòrrides com les que hem patit les últimes setmanes?
3: Tòrrides ja està més difícil, sobretot perquè la mar ja, amb esta situació de dos dies de ponent que van tenir la setmana passada, doncs el mar s'ha mesclat una miqueta i ha baixat la temperatura. Per tant, el mar ha passat a estar a 28 i pico a estar a 26 i pico. Eixos dos graus, molt probablement al litoral ens salven de registrar noves nits tòrrides. El que sí que registrarem seran més de 20 graus de nou al litoral, tot i que a l'interior ja serà una miqueta més baixes les temperatures. Va allargant-se la nit i això ajuda a que la radiació vagi perdent-se. Moltes hores ja ajuda a que les mínimes baixen i, per tant, màximes elevades, mínimes una miqueta més agradables, de camí ja al que ve sent la tardor, però encara amb esta massa d'aire càlida sobre nosaltres que ens donarà encara que parlar amb màximes de vora 40 graus per a l'inici de setembre, sí?
1: El resum seria xicotes respir i calor una altra vegada, i calor de valent.
3: Calor de nou, sí. Per a cada setmana, calor de valent, sí.
1: Molt bé, moltes gràcies, Javi Miró. Adéu. Avui hem escoltat les explicacions més llargues que fins ara ha donat Pedro Sánchez sobre la crisi migratòria de Ceuta. Hem fet un xicot de resum al començament del programa. Pedro Sánchez ha donat aquestes explicacions en una entrevista a la cadena SER, on ha exonerat el Marroc de qualsevol responsabilitat en esta situació i ha apuntat a Israel o Rússia. També ha anunciat una pròxima visita del rei a la ciutat autònoma i ha intentat explicar les contradiccions que s'han escoltat dins del seu govern sobre el paper del CNI en esta crisi. Tot això no ha evitat que s'obriga una nova discrepància amb els seus socis de Sumar sobre la solució del problema. Xavier García del Valle, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Rubén. Sí, són moltes coses. Anem per parts. Avui, per primera vegada, Pedro Sánchez ha donat una xifra de les persones migrants que encara queden a Ceuta. Diu que en són 5.000 i que 1.200 d'elles són menors. També ha deixat clar que la prioritat del seu govern és ara solucionar tots els casos en la mateixa ciutat de Ceuta, però la qual cosa s'estan habilitant de diversos puntos de acogida.
0: Vamos a poder tener en un muy breve espacio de tiempo activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes.
4: Sánchez descarta així de moment qualsevol trasllat a la península. Tot el contrari del que ha fet la ministra d'Infància

0: Cira Rego, representant de Sumar en el govern de coalició. Rego ha dit al Congrés que el govern ja ho té tot preparat per a traslladar les primeres 500 xiquetes més vulnerables i que tot està pendent del vistiplau del govern de Ceuta.
1: Y una de las opciones que hemos barajado ha sido la opción del traslado a Península de 500 niñas. Y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento. Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en Península por dos motivos. Es imprescindible destensionar la situación y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
2: I un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, milers de persones es troben als carrers de la ciutat. El govern preveu crear espais per allotjar unes 6.000 persones. Avui, centenars que esperaven a les portes d'un centre d'acollida han hagut de ser dissoltes per la policia. Magda Nicolau.
3: La policia s'ha vist obligada a disparar a l'aire per evitar aldarulls a les portes del centre d'acollida Loma Colmenar de Ceuta. Centenars de migrants esperen des de fa dies per aconseguir una plaça i no hi ha per a tots.
4: Estamos esperando que entramos ahí en la city, ¿sabes? Porque no podemos ahí dormir en la calle todos los días.
3: Unes 70.000 persones entraren a Ceuta fa un mes. El govern calcula que 5.000 romanen a la ciutat.
5: Morroco no trabaja.
6: Con no trabajo, nada.
3: La tensió social es manté i preocupa la tornada als centres educatius.
7: En una ciutat que està tot el dia sonant alarmes, pues la verdad que és complejo saber com és la vuelta al cole. No pot haver normalitat educativa quan no hi ha una normalitat en la ciutat.
3: També la crisi sanitària.
8: Nuestros propios pacientes no están acudiendo al centro de salud porque tienen miedo a salir a la calle.
9: No te puedo decir que la vida que teníamos antes no la han quitado, no la han robado.
3: Els establiments de la ciutat també se'n ressentixen, ho explica este comerciant.
10: Llevamos a día 30 y seguimos estando abandonados. Está habiendo robos, está habiendo saqueos, está habiendo tirones. Cerrar los comercios ante los robos y las cosas que hubo.
3: El govern aprova dimarts un pla de 168 milions d'euros per a la recuperació econòmica de Ceuta.
2: I la complexa situació a Ceuta té una altra derivada. El govern ha facilitat avui les dades sobre agressions sexuals. De moment, en són 21.
0: Són les xifres que ha fet públiques la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que esta vesprada ha comparegut al Congrés dels Diputats.
11: Hasta el momento, según los datos de la Fiscalía, nos constan 21 agresiones sexuales, 5 con penetración y un intento no consumado. 5 agresores están siendo investigados. 2 magrebíes expulsados, 2 españoles en investigación y un ciudadano europeo también está siendo investigado en este momento.
0: La ministra d'Igualtat ha detallat també que en el centre de crisi 24 hores destinat a atendre víctimes de violències sexuals o de tracte i que està gestionat pel govern de la ciutat autònoma, acull a hores d'ara a 9 menors víctimes d'agressió sexual en les 14 places residencials de les quals disposa.
2: I tornem en este punt a l'entrevista concedida este matí per Pedro Sánchez, perquè més enllà de les diferències amb els seus socis sobre el trasllat de menors, el president ha intentat explicar les contradiccions dels seus ministres, Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska, sobre el paper del CNI en esta crisi.
0: Recordem que Marlaska, ministre de l'Interior, ha negat haver rebut cap informe dels serveis d'intel·ligència sobre una entrada tan massiva i que la titular de defensa, Margarita Robles, ha parlat d'avisos i d'un treball ben fet per part del CNI. Sánchez diu que en tot això no hi ha contradiccions. Sí que hi va haver informes, assegura, però que no reflectien la magnitud del que realment va passar.
12: Cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos a, al ataque.
13: Que se demostraron claramente insuficientes.
12: Pero, evidentemente, nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
2: I també, com dèiem al començament, Sánchez ha exonerat el Marroc de qualsevol responsabilitat en l'actual situació que viu Ceuta i ha apuntat cap a altres responsables.
0: El president del govern, efectivament, manté la línia d'evitar qualsevol tensió amb el Marroc i considera que no ha sigut un... que ha sigut un gran col·laborador en la solució del problema i mai una causa.
12: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: I en el mateix sentit, Sánchez ha apuntat cap a altres països que haurien ajudat, ha dit, a la difusió de mentides.
12: Se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio. Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel.
0: El Ministeri d'Afers Estrangers d'este país, d'Israel, ja ha replicat aquestes acusacions. Diuen textualment que Sánchez està mentint descaradament. I tot i la línia d'apaivagament que segueix amb el Marroc, Sánchez també ha parlat d'una futura visita a Ceuta del rei Felip VI, una visita que encara no té data.
12: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Es lo que he compartido con el jefe del Estado cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará.
0: Será o sería la primera visita del cap d'estat des de la que van fer el rei Joan Carles i la reina Sofia a Ceuta i Melilla l'any 2007. Ho van fer durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero. La visita mai l'havien autoritzat els governs ni de José María Aznar ni de Mariano Rajoy. Com hem dit, la visita ara no tindria data. El marge seria fins al pròxim mes de maig, perquè Sánchez ha tornat a confirmar que no avançarà les eleccions. Diu que no hi ha marge per a l'alternança.
12: Siempre es buena la alternancia, pero es que hoy no tenemos una propuesta de alternancia. No solamente por la presencia de Vox en la ecuación, por mucho que intente el Partido Popular esconderle, sino que también esto ha hecho que se escore a un Partido Popular que ha hecho de la oposición destructiva su razón de ser. Las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que efectivamente pues puede haber adelantos técnicos o no.
2: I escoltàvem fa un moment com Sánchez exonerava de qualsevol responsabilitat el Marroc en la crisi de Ceuta. Precisament la condescendència que ha mostrat el president del govern amb el Marroc ha centrat les crítiques que ha rebut Pedro Sánchez, no només de l'oposició de dretes, també des de dins del govern de coalició.
0: Sí, el PP i el seu portaveu, Borja Sémper, parlen d'excessiva delicadesa amb el Marroc.
14: Hemos visto una enorme delicadeza con Marruecos, una enorme delicadeza diplomática con Marruecos y al mismo tiempo una sorprendente dureza con los propios ceutíes. Hemos visto al gobierno medir cada palabra mientras ministros españoles daban lecciones, repartían carnets de xenofobia y reprochaban a quienes simplemente reclamaban seguridad, normalidad y cumplimiento de la ley.
0: Des de Vox, el seu president Santiago Abascal apuja el to i parla directament d'alta traïció.
15: Queremos que el Congreso active la aplicación del artículo 102 de la Constitución para que Pedro Sánchez pueda ser juzgado por traición, porque conocía lo que iba a ocurrir, no ha hecho nada para impedirlo y porque todavía hoy muestra su alianza y su actitud lacaya con el régimen de Marruecos.
0: Pero Sánchez també ha hagut de sentir les discrepàncies dels socis de Sumar sobre este paper del Marroc en la crisi. Ernest Urtasun és el ministre de Cultura.
16: A nuestro entender, la responsabilidad de Marruecos, por acción o por omisión, es clara. Nada de lo que ocurre en la frontera ceutí ocurre sin el control de una de las policías mejor equipadas de África y, por lo tanto, creemos que esa responsabilidad existe y es evidente.
17: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
2: I mirem ja cap a casa nostra. La Generalitat, juntament amb els ajuntaments afectats, ha presentat el Pla Integral de Reforestació i Recuperació Ambiental de les zones afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó. Un pla que comptarà amb una inversió de més de 2 milions d'euros i que es dividirà en 2 fases. En la primera es retiraran arbres i sediments i la segona fase se centrarà en la regeneració amb arbres que ajuden a la prevenció d'incendis, com ara les sureres. Celia Cerezo.
18: Més d'un mes després del foc, ja es mira cap a la reforestació.
19: El problema dels incendis no s'acaba quan acaben les flames, sinó que continua. I acaba quan som capaços, entre totes les administracions que col·laborem, tornar a recuperar un entorn i concretament aquest entorn de la Serra d'Espadà.
18: Encara no l'han donat per extingit, però els treballs d'emergència ja han començat a la zona de les penyes aragoneses. El 97% de les vora 10.000 hectàrees cremades estan en mans privades. Per això el Consell també ha anunciat que crearan una nova llei forestal per a compensar econòmicament els propietaris d'estos terrenys que contribuïsquen a la conservació i reforestació. El de la Vall d'Uixó és el pitjor incendi forestal d'aquest estiu al nostre territori i afecta 12 municipis, un d'ells és Eslida. Escoltem Lucía Doñate, alcaldessa d'Eslida.
20: Esperem és que se complisquen els plans de prevenció d'incendis, que la gent puga tindre ajudes per regenerar el que són les seues parcel·les, les seues finques.
18: I en municipis com Artana, el balanç és devastador. Enrique Vilaral.
21: Mos ha fet molt de mal, desgraciadament.
18: També s'ha cremat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà, una pèrdua de patrimoni natural que caldrà recuperar, sobretot, amb espècies autòctones.
2: I d'un incendi a un altre. El Saler intenta recuperar a poc a poc la seva rutina després del foc, amb la reobertura dels autobusos i la majoria dels accessos. Però la tranquil·litat no és completa. Els bombers continuen treballant a l'interior del perímetre i la policia centra ara tots els seus esforços a descobrir l'origen i l'autoria de l'incendi. Paco Miguel.
22: Dins de la zona cremada, esta mateixa vesprada encara hem vist calius i brases fumejant. Per això, la vigilància dins del perímetre de l'incendi és constant, tant en persona com amb drons i quads. El veïnat de les Torres és testimoni de com els bombers encara han d'apagar conats de revifament.
23: Y ayer por la noche, desde mi casa se oía agua, agua, y lo apagaron.
22: La investigació sobre l'origen de l'incendi continua i el SEPRON ha trobat més indicis que apunten a un foc intencionat, molt paregut als 16 que es van produir els anys 2023 i 2024. Són en la mateixa zona i quasi en el mateix punt. Per al veïnat, la situació i les circumstàncies són massa paregudes al que van viure fa 3 anys. Per aquells incendis es va condemnar a un home a 9 mesos de presó.
24: La sensació és que va tornar a passar.
25: No sabem si és el piròmano de sempre.
26: Jo me pregunté si jo diguera que tu eres la piròmana i no fores, t'havia arruïnat la vida, eh?
22: Ara, de moment, no hi ha detinguts. Tot això en un dia en què el Saler ha intentat tornar a la rutina. Hem vist els habituals ciclistes, la gent que va a la platja, l'EMT ja circula amb normalitat i quasi tots els accessos s'han reobert. Continuen tallats, això sí, el camí vell de la Devesa i els tallafocs, a més de mantindre's les restriccions a la Gola del Pujol.
2: I a la Comunitat Valenciana també comença un curs polític marcat per l'horitzó de les eleccions autonòmiques.
0: Sí, Socialistes i Compromís han anunciat des de les Corts l'objectiu de reeditar una majoria d'esquerres. El PP defensa la seva gestió i des de Castelló el president Pérez Llorca critica Compromís assegurant que no aporta res constructiu a la política valenciana. La crònica és de Josep Sastre.
27: Diana Morant ha reunit el grup parlamentari socialista per encetar un curs en clau electoral. Així ho anuncia la secretària general del PSPB.
28: Vamos a por un botànic 3. Hoy estamos peor que cuando Ximo Puig gobernaba. Este verano ha sido dramático.
27: El síndic del PP, Nando Pastor, replica que la Comunitat Valenciana està avui molt millor que amb el botànic.
29: Tenemos menos impuestos, más empleo, más libertad educativa y educación gratuita para los niños valencianos de 0 a 3 años.
27: Compromís vol sumar forces i candidatura a l'esquerra dels socialistes per recuperar la Generalitat. I el seu síndic, Joan Baldoví, anuncia un recurs d'inconstitucionalitat front a la norma contra l'adoctrinament a l'escola.
30: El atac als drets bàsics de la infància, dels docents en eixa policia educativa, atentant contra els drets bàsics dels valencians i valencianes.
27: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha criticat Compromís per anar contra les lleis aprovades a les Corts.
31: Yo sé que ellos arrancan el curso político, nosotros no lo hemos parado. Compromís en estos momentos al único que le aporta es a Pedro Sánchez, que son los que lo mantienen en el gobierno, porque la Comunidad Valenciana Compromís no le ha aportado nada.
2: I continuem en clau política. Canvi de composició a l'Ajuntament de Borriana, a la Plana Baixa, amb l'eixida d'un regidor de Vox.
0: Sí, l'he dit, Daniel Gutiérrez ha sol·licitat formalment deixar el grup municipal de Vox per discrepàncies amb el projecte i també ha demanat passar a la condició de regidor no adscrit. Vox ja li ha demanat que entregui l'acta i ha anunciat l'obertura d'un expedient intern perquè el considera un trànsfuga. Jesús Albiol és el portaveu municipal.
32: Quedar-se l'acta és transfugisme. Nadie está por encima de las siglas y ningún interés personal está por encima de Borriana. Además, en Vox hemos iniciado los trámites para abrir un expediente interno por su anterior responsabilidad como coordinador local.
0: Amb esta modificació, la distribució de regidors de l'Ajuntament de Borriana queda amb els 8 regidors del PP, 7 del PSPB, 2 de Vox, després del que ha perdut ara, i esta renúncia deixa també un grup de no adscrits de 4 membres.
2: I tornar a la rutina després de les vacances vindrà enguany amb una factura més alta. La inflació s'ha disparat fins al 4,3%, impulsada sobretot pels carburants i l'energia. Uns increments que afecten la mobilitat.

0: la llum i que poden acabar traslladant-se també al preu de molts productes. És una crònica d'Iñaki Espeso.
1: Tornar de vacances serà enguany un poc més car. Els carburants han tornat a pujar i han espentat la inflació fins al 4,3%, la més alta en més de 3 anys.
2: Nos afecta a todos en el consumo diario, en la vivienda, en absolutamente todo.
3: Yo siempre hago la comparación de que cuando yo llegué un paquete de galletas costava 1 euro i ara cuesta 1,25.
1: La pujada del gasoil activa des de demà una rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. La gasolina, en canvi, només en tindrà 5.
4: Cualquier ayuda está bien.
5: Que la gente se ha ido de vacaciones y le ha costado 20-30 euros más llenar el depósito de gasolina.
1: Però la pressió no acaba en els combustibles. La llum tampoc dona treva. Escoltem Rubén Sánchez, secretari general de Facua.
6: Vamos a sufrir el recibo más caro en los últimos casi 4 años. Hablamos de 97 euros para el usuario medio, lo que representa un incremento de nada menos que el 20% con respecto a lo que pagamos en agosto del año pasado.
1: Una de les causes és el gas, que ara costa més del doble que fa un any i encareix la generació elèctrica quan entra en els cicles combinats. Roberto Cabero és expert en energia.
7: La terminació cicle combinat crema gas i el gas mos pujarà.
1: Consumidors i experts alerten que estos sobrecostos poden acabar reflectint-se també en el preu de molts productes.
8: ¿Nos están robando?
9: Lo de la luz es que es excesivo.
10: Yo no sé cómo se podría arreglar, pero sí que nos afecta a tots.
1: Una costera de setembre que comença la gasolinera i l'endoll, però que pot acabar notant-se en tota la butxaca.
0: I més apunts econòmics. Puja el gas, com hem escoltat, i puja igualment el petroli. I també ho ha fet l'Euribor.
11: Sí, l'índex que condiciona les nostres hipoteques tanca el mes d'agost en el 2,95%. Per a un préstec mitjà de 150.000 euros, comportarà un increment de 65 euros en la lletra de cada mes. I avui el conflicte de l'Orient Pròxim també ha afectat les borses. L'IBEX ha perdut els 20.000 punts i el petroli, a l'alça, ja supera els 90 dòlars per barril.
0: I si m'ara a l'exterior, precisament per a parlar d'aquest conflicte a l'Orient Pròxim, el Pentàgon ha atacat l'illa de l'Arak, un punt estratègic del comerç de petroli. I Teheran ha bombardejat objectius dels Estats Units a Jordània i els Emirats Àrabs Units. És el primer intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units des de juliol. Rafa Salom.
12: Segons el vicepresident dels Estats Units, les imatges utilitzades per Trump són només un clar missatge als líders iranians. Els atacs nord-americans contra l'illa iraniana de l'Arak són els primers des de juliol i tenen com a objectiu, segons el Pentàgon, impedir que Teheran continuï minant l'estret d'Hormuz. L'Iran ha afirmat que ha atacat dos bases aèries a Jordània, tot i que el govern jordà diu que va interceptar els 8 míssils. I tot quan la Casa Blanca pretén la asfíxia econòmica de la República Islàmica amb l'anomenada operació d'aïllament econòmic total que, segons Trump, ja han convertit l'Iran en un estat fallit.
13: Right,
12: el secretari del Tresor dels Estats Units manté que el col·lapse iranià pot arribar en setmanes. Ho ha dit en la reunió del G20, en un altre gran fòrum econòmic i polític, la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai. El president iranià ha afirmat que el país no vol la guerra. Precisament en esta cimera s'han reunit dos dels principals socis econòmics de Teheran, Rússia i la Xina, que ha mostrat al món la seva sintonia.
0: I el Nepal i el Tibet eleven el balanç de la catàstrofe arran de la riuada de dimecres passat a més de 950 morts. Això sí, baixa a 4.500 la xifra de persones desaparegudes. Els equips de rescat concentren els esforços en les centrals hidroelèctriques, on centenars de treballadors podrien estar encara atrapats. És una crònica d'Arturo Monedero.
14: Entre tanta destrucció, també hi ha esperança. La policia del Nepal ha rescatat Manisha, una xiqueta de 6 anys. Ha sobreviscut sota el fang i les runes de sa casa, a Timure, una de les primeres poblacions impactades per la riuada. 5 dies després, la carrera contra el temps se centra en les centrals hidroelèctriques del país. Hi ha centenars de treballadors que podrien estar atrapats. Els equips de rescat perforen la muntanya i fan detonacions controlades per obrir-se pas entre l'aigua i les roques. De moment només han trobat cadàvers, però queden molts quilòmetres per explorar. I mentre continua la recerca, transcendeixen històries que sonen a miracle.
15: Stop the class, ring the bell.
14: Pararem les classes de colp i activarem la campana, explica el director d'un institut de Trisuli. L'evacuació va salvar la vida de 900 alumnes. Només 14 minuts després, la riuada va engolir l'edifici sencer. Mentrestant, els morts identificats reben l'última adeu.

0: La resta són soterrats només amb un número. Són víctimes anònimes, a l'espera d'un familiar amb qui poder creuar l'ADN.
1: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: I en el temps dels esports, el mercat de fitxatges es tanca demà i sembla que el València ja té un nou reforç. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada. Sí, sembla que Harvey Elliott aterra esta nit a l'aeroport de València. L'operació per a incorporar al migcampista de Liverpool s'ha aconseguit tancar després de moltes negociacions amb la fitxa del jugador. Estarà en qualitat de cedit per una temporada. Demà a la mitjanit tanca el mercat i la veritat és que després de la decepció del 3-1 d'ahir davant del Depor, el València potser necessite algú més que puga ajudar a remuntar. Tot i que per a Corberán, l'entrenador, el problema no és de fitxatges.
2: No és una qüestió de mercat, de solució de mercat, és una qüestió de responsabilitat. No hem estat a l'altura de lo que nosaltres representem. No me eximo de responsabilitat, soy el que hace una alineació, soy el que hace un planteamiento y por encima de valoración de mercado hay que competir mejor con los jugadores que estamos porque hemos competido por debajo del nivel del que estos jugadores o juntos nosotros tenemos.
1: I la veritat és que els problemes creixen. Umar Sadiq sembla que també cau lesionat este matí, se l'ha vist arribar a la ciutat esportiva amb molèsties per a caminar. Li han fet proves, tot apunta a un problema en els isquios que el podrien deixar fora del terreny de joc unes setmanes, però no se sap ben bé aquesta lesió que pot ser.
0: I el Llevant també continua a la recerca de més incorporacions.
1: Sí, perquè ahir feien oficial el 8è fitxatge. Axel Tape, migcampista cedit del Bayer Leverkusen, però els granotes no paren i volen un reforç més per a l'atac. I sembla que la seva opció és Peter Ratkov, davanter serbi, que arribaria cedit de la Lazio amb opció de compra a final de temporada.
0: I la segona divisió, l'Eldense, també porta novetats, no?, al mercat de fitxatges.
1: Sí, i també l'Elx en primera divisió, que és el fitxatge de l'Elx és la de John Chetauya, que es va cedir al Mallorca fins al final d'esta temporada. A moció de compra, el migcampista portava més franja verds des de la temporada 2020-2021 i de segona divisió de l'Eldense. Ha anunciat dos futbolistes més, el defensa central Iker Recio i l'extrem Aingeru Olabarrieta. Recio arriba traspassat del Cádiz i ha signat contracte fins 2028. Per la seva part, Olabarrieta arriba cedit per l'Atlètic Club fins al 2027.
0: I Mònica, parlem ara d'un anunci que s'ha fet esta vesprada, un anunci molt especial. Leo Messi ha dit adeu a la selecció.
1: Sí, ho ha explicat ell mateix en un comunicat. El jugador de 39 anys ha dit que és una decisió que li dol en l'ànima, però que s'ha buidat i que ja no li queda més per a donar a la selecció. Després de 20 anys amb l'albiceleste, Messi ha aconseguit una Copa del Món i un subcampionat.
0: Anem ara al bàsquet, però continuem amb fitxatges, perquè el València ha anunciat un nou jugador.
1: Es tracta de Jaciel Rivero, que torna a ser taronja només per un mes. El València Bàsquet ho ha anunciat esta vesprada. El cubà de 32 anys firma un contracte temporal amb el club. L'ala pivot estava sense equip des que aquest estiu es va desvincular de l'Estrella Roja i s'estaven entrenant amb esta taronja per les absències dels jugadors convocats amb les seues seleccions. És la segona etapa del papi Rivero en el València Bàsquet, on ja va estar

0: 2021 i el 2023.
1: I la selecció de bàsquet esta vesprada ha disputat un partit important a Atenes.
0: D'estar disputant en estos moments perquè estan en la pròrroga. El marcador és 107 a 106 a favor de Grècia, juguen a Atenes, i la veritat és que després de les derrotes consecutives contra Geòrgia i Portugal, els de Xus Mateo necessiten una victòria contra els grecs per a no complicar-se el camí cap al Mundial de Qatar del pròxim any, però el partit encara està en marxa.
1: Parlem ara de la selecció femenina, que demà viatja a Berlín per a disputar el Mundial.
0: I s'estrenaran divendres contra l'anfitriona Alemanya amb quatre jugadores del València Bàsquet i amb un ple de victòries en els amistosos després de guanyar ahir l'últim segon a la Xina. Entre les convocades està la valenciana Aguafam, que ha explicat les sensacions prèvies a la seva participació al Mundial.
2: Estoy con muchísimas ganas de que sea otro paso más, otro sueño más. Al final ya es, bueno, he cumplido un sueño, pues poder cumplir este sueño también me ilusiona mucho. Así que no sabría si decir si es el mejor momento de mi carrera, pero sí podría decir que es un momento en el que realmente me apetece muchísimo y estoy muy contenta de estar aquí.
0: Per cert, acabava de finalitzar ese partit d'Espanya contra Grècia i hem de dir que Espanya ha caigut només per 2 punts, 108 a 106.
1: Una llàstima. I acabem amb gimnàstica rítmica, Mònica, perquè seguim disfrutant de l'or al Mundial de Frankfurt.
0: Sí, avui les campiones amb l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, Marina Cortelles i Lucía Muñoz, han participat en la recepció al Palau de la Generalitat. Ahir el president Pérez Llorca les ha felicitat pel billet olímpic que van aconseguir fa unes setmanes. Lucía Muñoz ha parlat al nostre micròfon sobre el futur després del Mundial.
3: Muy importante para nosotras y yo creo que para todo el mundo de la gimnasia que estos recibimientos se hagan, porque al final son muchas horas de entrenamiento. Ahora solo queda luchar por una medalla en los Juegos, pero bueno, poco a poco, que aún quedan europeos y mundiales por los que luchar.
1: Gracias, Mónica Arnau.
0: Adeu, buena nit.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: El Castelló vol continuar invicte al punt a punt. Este dilluns, des de les 9 de la nit, en directe, Celta B Castelló, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Sierpe. L'equip de Pablo Hernández vol continuar en la part alta de la taula front a un recent ascendit. Este dilluns, des de les 9 de la nit, el partit del Castelló es juga al punt a punt.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Al mando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
9: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.

tindrà un pressupost de més de 2,5 milions i dos fases. En una primera se centrarà en la millora de les pistes forestals i una segona fase abordarà la reforestació. La Generalitat

0: tema de la prevenció.
1: És ahí on s'ha de treballar en estos moments, en la prevenció, sens dubte, no?
2: Sí, en la limpieza del monte, sobre todo durante todo el año, y no a posteriori, que es cuando ya llegamos tarde, es lo que la evidencia científica y todos los expertos en materia forestal reconocen. Esa nueva ley forestal que ha planteado el presidente encaja en ese modelo de protección, de prevención activa, frente al modelo que conocíamos hasta ahora, en el que al revés se sancionaba por limpiar el monte o las cañas de los barrancos.
1: Es refería Sonia a esa nueva ley forestal que plantea el presidente de la Generalitat como una llei que s'aprovarà abans que s'acabi la legislatura. Ho escoltem.
0: Pronte presentarem una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Sabem que qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura, en temes relacionats amb els boscos, en el medi ambient, té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca.
1: Toni, creus que pot ahir existir o haver una possibilitat de millora en la gestió forestal i en la gestió dels nostres boscos?
3: Crec que sí. L'incendi de l'Espadana ha sigut el detonant polític perfecte, no? El Consell pot dir, de fet, són 300, de lo que ha passat en l'Espadana, 300 hectàrees en nostres. Necessitem als propietaris privats, no?, i justificar aquesta llei que portava en consulta pública des de l'any passat, no? És un canvi de paradigma important. D'una llei forestal punitiva que no pots fer en el teu monte a una llei incentivadora, no? Es pague si tens net el teu monte, no? Em pareix que sí.
1: Estarem molt pendents de tot el que es fa a partir de ja, que és quan realment s'ha de començar a treballar en els nostres boscos de cara a evitar els incendis que malauradament es tornaran a produir quan arribi de nou la calor. Fins així el contrapunt d'avui dilluns 31 d'agost. Tornem demà. Moltes gràcies, Sonia García.
2: Gràcies, buenas noches.
1: Moltes gràcies, Toni Cabot.
3: Un abraç, Rubén.
1: Tornem demà.
4: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
5: ¿Qué tal? Son les 9 de la nit y así comienza una nueva edición del Punta a Punta en Apunt Radio.
6: Así comienza Punta a Punt, el espectáculo del esporte en Valencia. Punta a Punt, desde todos los racones de la Comunidad Valenciana. Punta a Punt, con la edición de Juanjo Romero. Punta a Punt, con todos los nuestros esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
5: Així estem, els que fem possible una jornada més este Punt a Punt, que també vos acompanya, ja ho sabeu, entre setmana, perquè no para d'haver-ne esport, no para d'haver-ne futbol, i en breu començarà també el bàsquet, amb els compromisos per al primer equip masculí de València Bàsquet, també per al primer equip femení del conjunt taronja, tant en Lliga com en competició europea. Avui ens centrem en la Lliga Hypermotion, com diu José Luis Gual, la Lliga Hipertensión, esa Lliga que ja sabeu, és llarga o molt llarga, i a més és molt canviant conforme es desenrotllen o es disputen totes les temporades. Tenim el Castelló, va jugar a Vigo en un partit en el que cas de vèncer, que tant de bo és el que ocorrega, podria deixar a les acaballes de la jornada d'avui com a líder al conjunt de Pablo Hernández. Ha disputat dos jornades de Lliga fins ara, va guanyar, va vèncer com a visitant davant la Real Societat, el filial Real Societat B, i després a casa no va ser capaç de guanyar, però va rascar un punt, se suma 4

0: punteig de 6 possibles i va buscar sumar-ne 7 sobre 9 possibles. El partit ens el van a contar en esta sintonia, la del punt a punt a punt, Ràdio José Luis Gual i Emilio Isierte. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, Salva. Pues preparats per a contar, espera i desitge, la que seria la segona victòria en la present temporada de la Hypermotion del Castelló i de nou a domicili. Va tindre un inici prometedor, no?, el conjunt de Pablo Hernández, recordem, en aquells primers 20-25 minuts a Sant Sebastià, a Zubieta, on va aconseguir tornar en els 3 punts a la butxaca, però la veritat que van quedar una miqueta freds, no?, en l'últim partit a casa davant del centre d'Esport Sabadell, un altre recient ascendit, més enllà de no passar de l'empat, sobretot les sensacions. Per tant, podien dir que avui, doble objectiu, el més important sempre en futbol és guanyar, sumar un més 3, però recuperar sensacions per part dels albinegres.
0: Ja sabeu que en el dia d'avui i en la jornada d'avui este duel de la Lliga Hypermotion entre el Celta Fortuna i el Club Esportiu Castelló és el nostre partit de la jornada. De la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, es torna en el punt a punt d'avui dilluns per al nostre partit de la jornada.

0: Heu escoltat José Luis Igual, que va acompanyar-vos en la narració. Volem escoltar també el nostre comentarista, Emilio Isierte. Hola, Emilio, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Salva.
0: Bé, doncs ja jornada avui en segona divisió. Acaba d'empatar el Burgos, precisament contra el filial de la Real Societat. Està jugant-se en primera divisió. El duel, minut 68 de partit. Victòria momentània 2-1 per un gol a 0 davant del Getafe. I de seguida començarà el partit que tancarà la jornada en primera i que va enfrontar al conjunt del Barça contra el Rayo Vallecano. Això no para, no para, Emilio. Però el que ens pertoca, pues, és la Hypermotion. Acaba d'empatar el Burgos contra el filial de la Real i de seguida va començar el partit del Castelló. Emilio, sí. Esperes.
1: Horari també raro, sí, no, sí, 9:30 sí, de la nit, tat, en la gent en casa i esperant a veure el partit. Bueno, anem a veure si està un poquet millor. L'altre dia, la veritat és que vam veure un partit un poquinho a un Castelló diferent, però esperem que esta nit tornen a tindre bones sensacions, no? Crec que té que millorar les sensacions. Els dos partits no han sigut del tot bons, no han sigut ruïns. L'equip està en 0, la porteria ha fet 4 punts. Jo pensava que faria 9 dels 3 primers partits i a veure si fa 3 punts més contra un filial, que també ha començat bé. Ha començat bé i és nou en la categoria, sí. Però gent molt jove que juga molt bé al futbol i un camp gran, un camp xulo per a jugar, i esperem que l'equip estigui més fi que l'altre dia.
0: Amb José Luis Gual, llame Emilio i Sierte, anem a viure de la mà d'Indústries Vijusa, higiene industrial, el nostre partit de la jornada.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Punta Punt.
0: I el que busquem conèixer a hores d'ara són les formacions, la que presenta l'equip local, el Celta Fortuna, i la de l'equip de Pablo Hernández, el Club Esportiu Castelló, com sempre, les alineacions que arriben de la mà de Caixa Popular ja estan els 11 confirmats, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa, i amb propòsit, així que 11 per al dia d'avui, José Luis Gualla.
4: Anem en ixos 11, que com dius són efectivament totalment oficial des de fa ja uns quants minuts. Per part del Celta Fortuna de Freddy Álvarez van a jugar Coque Carrillo en porteria. Tres centrals seran de dreta a esquerra, Ribes, Meixus i Ancho. En el carril dret jugarà el camerunès Germain Milla. En l'esquerra, Joel López. Sala de màquines per Antañón i per Alex del Getafe, Capdevila. I per davant, tres davanters. La dreta serà per a Òscar Marcos. En el costat esquerra percutirà Ángel Arcos. Dal, un altre ex, en este cas de la pedrera de l'Atleti Club, com és Álvaro Marín. En el Castelló, tres canvis respecte de l'últim 11. Juga, això sí, repetís, sota els pals de la porta albinegra, el belga Roman Matis. Línia de 4 darrere. De nou en el doble lateral dret, Jeremy Melo, el francès, se jugarà per la dreta. Per l'esquerra, de nou, Juanjo Nieto. Parella de centrals per Alberto Jiménez i Udes, que torna, l'argentí Agus Sienra. Per davant, en el doble migcentre, repeteixen la parella d'absoluta confiança de Pablo Hernández, Diego Barri i Álvaro Martín, l'ex de l'Andorra. Pablo Santiago jugarà en la banda dreta. L'altra de les novetats, Íñigo Córdoba, l'ex del Burgos, debuta com a titular en l'actual temporada en banda esquerra. Mitja punta per a Fran Castillo, que deixa en la banqueta a l'italià Antonio Gala. I dalt, com sempre, Usman Camara, en un partit que xula. Olaz Rivera del Col·legi Bas. Tindrem en el bar Álvaro Moreno, madrileny.
0: De la mà de Caixa Popular, els 11 confirmats, perquè Caixa Popular, una entitat formada per persones oficines que són com tu, Caixa Popular. Estarem en directe fins les 11:30 de la nit i minuts després enllaçarem amb el clàssic, amb l'habitual de les nits en la ràdio de punt del 90 minuts fins a arribar a aquest moment. Este punt a punt va oferir-te el duel corresponent a la tercera jornada de la Lliga Hypermotion, la Lliga Hipertensión, entre el Celta Fortuna i el Club Esportiu Castelló. Ja conegam els 11 del Celta Fortuna, també el de la formació de Pablo Hernández. Resta per conèixer la nostra formació, la de el punt a punt.

La alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen Tono Escribano i José Navas en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calatayud en producció, José Luis Gual i Emilio Isierte en el Celta Fortuna, el Club Esportiu Castelló, Clara Alcover, xarxes socials, i qui vos parla, Salva Folgado.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: Són les 9 i 10, en 20 minuts començarà el partit del Celta Fortuna i el Club Esportiu Castelló, però abans vos demano tots dos la resta de la jornada, com l'heu vist, s'ha desenrotllat més o menys amb el que esperau. Aquestes tres primeres jornades en segona responen al guió. Hi ha algun club que de repente, bueno, pues algun equip que està donant la sorpresa? No hi ha cap tipus de sorpresa. Pues ha sorprès alguna cosa, no?
2: A mi sí, a mi me sorprèn sobretot el mal inici de l'Almeria, no? Se parlava molt del Sabadell, i en parlava molt en Castelló, lògicament, després de l'empat sense gols. I, bueno, jo crec que el Sabadell té el seu mèrit, va demostrar que va de manera molt seriosa, no?, a assolir la permanència el més avant possible, però l'Almeria, que sembla que s'havia reorganitzat, donava la sensació, no?, de que estava buscant un equip, per supost, per ascendir a primera divisió, però els més jugadors coneixedors de la categoria ja comença fatal. Estan a punt de vendre a Sergio Arribas, que jo crec que és el jugador més important que té ara mateix en les seues files. I, bueno, això pot ser la notícia negativa. Després, pues, bueno, com esperàvem, no?, les Palmes ha començat molt bé i hi ha equips ahí com Mallorca i tal que, bueno, també esperàvem que començarem bé. Però, com és normal, no?, molts equips fals de ritme encara, i això pegarà moltes voltes, Alba. Vull dir, la foto que podem fer ara segurament no tindrà res a veure si la tornem a fer en novembre.
1: Emilio?
3: Bueno, la demostració de que els tres que han baixat de primera, que són favorits i han perdut algun partit, ha perdut ja Mallorca, ha perdut el Girona, bueno, és que es costarà en la categoria. Per baix jo crec que el Ceuta està patirà molt i per mantenir la categoria, veure el Dens en l'últim reforç si pot fer un bon equip, però des de logo és de dalt, no han eixit en el que diria Almeria, Castelló, van jugar el playoff, estan ahí. Bueno, crec que no me sorprèn perquè la categoria és dura, però sobretot les derrotes ja dels primers espases, que són el Mallorca, Girona i Oviedo, pues bueno, es costarà guanyar també i hi haurà lluita per aixes sis primeres places. No?
1: Parlava-te igual de Arribas, no era normal que Arribas continuara a aquestes alçades de mercat.
3: Ja és oficial, no? Me pareix el traspàs.
1: En l'Almeria.
2: Sí, crec que són 18 milions d'euros. Sí, queda el 50% en l'Almeria, el 50% en el Madrid. Però, bueno, és un xic que en els números que va fer la temporada passada crec que tenia que pegar el salt sí o sí. I crec que és aquest tipus de perfil que segurament en un altre físic haguera eixit abans de la categoria, però crec que li pot anar molt bé el futbol portuguès. I
1: si va al Benfica, com acaba de comentar Emilio, per 18 milions d'euros, no sé si és oficial ja o què, però vamos, ho serà de seguida, però és que no sé l'altre dia quin partit estaven fent i ens parlaven de que ens sorprenia que era un partit veledense.
2: Sí.
1: Que encara estiguera Arribas en l'Almeria, una cosa sorprenent.
2: Un jugador de primera divisió, sí.
1: No ha acabat en la Lliga Espanyola, que continua perdent talent, se'n va a l'estranger. Qualsevol lliga menor, Portugal és una lliga menor. Turquia està passant-nos per damunt ja la Lliga Espanyola en quant a portar allí futbolistes.
2: Bueno, veus l'equip del Fenerbahçe?
1: Sí.
2: I quan veus la línia del Fenerbahçe no te sorprèn que estiguin en Champions, en fase de grup.
1: No, però igual l'any passat que Galatasaray, sí. Que algú pot dir, bueno, sí. Pues, van cap allà, hi ha gent major, molt bé. Va gent major, però també va gent jove, saps?
3: Sí. L'Almeria és un club dur per a vendre, eh? Està que no arriben al valor que creu el jugador, sempre li costa traspassar aquest jugador. No té pressa en traspassar aquest jugador. I porta pràcticament des dels amos que estan ara, pues, cada any fer un traspàs important, eh? Recordar el Saïd, que va estar ahí, recordar al punta també que se'n va anar a Brasil, a Luis, exacte.
2: Se'n va anar a l'Esporting de Portugal.
3: I importants traspassos, sí, eh? Sí.
2: Els conjunts portuguesos en l'Almeria tenen ahí, també han tingut diverses operacions.
3: Vaig dir una estadística que en Portugal...
2: Cochonasvili també va anar a l'Esporting de Portugal.
3: Sí. I en Portugal és una bona cuna de futbolistes espanyols, tant en primera com en segona, eh? Estan amb molta gent ja fa anys i l'està funcionant molt bé amb els jugadors que van... de molt jovens per a poder tornar a molts equips així altra vegada, no?
1: No és oficial encara, perquè sembla que està posant problemes el propietari de l'Almeria a l'hora de reclamar més diners als portuguesos, però vaja, semblava que tot estava encaminat per a que se n'anara Arribas cap al Benfica. No és oficial encara i acabo de dir que hi ha certs problemes econòmics.
3: Jo vaig dir que si no se n'anava aquest any tornaria a ser el màxim golejador. Si no se n'anava de traspassat, al final l'Almeria perd ahí un valor importantíssim, eh? Sí.
1: Vos sorprèn algun altre futbolista que es mantinga en la Lliga i que no hagi pegat un bot, bé a primera o bé, bueno, a l'estranger?
3: Jo vaig dir Adri Fuentes. Recordes que vaig dir que
2: podia anar
3: a la Lliga Inglesa, però s'ha anat al Mallorca, bueno, inclús pagant traspàs, no sé si 2 milions, però crec que era un jugador perfil Lliga Inglesa i que podia haver marxat a haver anat a Championship, no fa falta primera, però sí, se'n podia haver anat. Al final el Mallorca ha pagat el traspàs per ell, però era un jugador important també de la categoria.
1: Castelló, 3 jornades de Lliga, avui és la tercera. Vos ha sorprès alguna cosa en les dues anteriors? Plantejaments, model de joc, futbolistes que no esperàveu que tingueren minuts en l'inici i els tenen?
2: Jo particularment la sensació que tinc és que Pablo Hernández vol jugar al mateix que jugava l'any passat, que és lògic, no?, que es faci aquest plantejament perquè la temporada va ser extraordinària. I de moment una topetat de jugadors per a fer-ho de manera correcta o semblant a com es desenvolupava, no?, el Castelló en l'anterior exercici, no? Està buscant l'equip, està tractant de manejar alguna que altra peça. La setmana anterior o la jornada anterior davant del Sabadell li va donar la titularitat a Gala, no?, que havia tingut uns minuts interessants en el partit, en la segona part sobretot davant del Sanse. No va estar afortunat, tampoc la resta de l'equip va estar en el seu millor nivell. Avui li dona l'oportunitat a Fran Castillo, que és un altre nous ahir en la mitja punta. Íñigo Córdoba, que és un dels nous també en banda esquerra, havia jugat molt en pretemporada però pràcticament no havia tingut cap protagonisme en les alineacions fins ara. Avui està sentat a la banqueta de nou Raúl Sánchez, que tampoc va estar especialment bé l'altre dia davant del Sabadell. La sensació que me dona a mi és que està buscant encara la manera de trobar una miqueta Isequi, que s'instal·lava en camp contrari, que pressionava molt, que ofegava al contrari. És cert que no tens a Grenabarrena, que està destacant, avui llegia a xarxes socials, i bueno, en Bilbao estan encantadíssims amb Grenabarrena, que era un jugador que donava molt en la pressió i en la fase defensiva. I te falten Calatrava i Cipenga. Bueno, no vol dir això que siguin insubstituïbles, però està en ese procés Pablo Hernández i està per veure, no?, si els perfils que li han dut són... s'acoplen, no?
3: Jo, sumant el que tu estàs dient, per posar alguna variant, me sorprèn un poquet el tema de Lucas. Vull dir, Lucas l'any passat va ser un jugador notable, l'equipo per aquesta banda esquerra ha estirat molt, tenia molt bona eixida, feia la defensa de 3 més Lucas molt estirat. Ha vingut Juanjo Nieto i és raro, a mi és raro que un jugador notable de la temporada passada jugui Juanjo 2 partits en l'esquerra i bueno, no sé, jo crec que l'equip ahir perd, no sé per què, per alguna raó serà, perquè l'entrenador sempre dona raó, però eixa variant de banda esquerra, de lateral esquerre, no l'acaba d'entendre, no? Me pareix molt bé, perquè al final Pablo jo crec que busca donar un bloc, busca jugar en un bloc de l'any passat i poquet a poquet

0: poc anant incorporant a jugadors, això me pareix bé i és correcte per el poquet pretemporal que té, però lo de Lucas no acaba d'entendre. No sé quina raó, si és per obligació, si no és per obligació, si és que Lucas també sonava la setmana passada i l'altra que Lucas podia anar a l'Almeria, traspassat, i no sé si haurà sigut això també i acaba el mercat demà i esperen que a millor Lucas pugui anar a algun puesto traspassat, però des de luego és llamatiu, no? Ixa peça.
1: A parlar igual de Grenabarrena, volia parlar-vos d'ell, perquè l'han descobert ara, a nivell, diríem, nacional. Vosaltres me vareu a mi obrir els ulls cap a aquest futbolista i en el moment el vaig veure, vos donava absolutament la raó. És un futbolista que tenia clar que l'anava a repiscar l'Atlètic Club de Bilbao, però és que anava a tindre minuts, sí, que és un bon futbolista. Igual,
0: Ahir en el partit del dissabte contra el Celta, estava comentant en el cotxe i ja apretava, rascava, passava, tremendo. Sí, sí.
2: És molt intel·ligent, és un xic que, a més, no vol fer floritures, quan recupera té clar el que té que fer. I en este futbol modern, tan important és l'aspecte físic, és un xic que juga altíssim ritme, ja ho va demostrar la temporada passada en el Castelló, és capaç de repetir esforços. Jo no vaig veure el partit davant del Celta, però vaig veure el de la jornada anterior. Se van quedar en inferioritat molt pronte, aquell dia en Sant Mamés, l'Atlètic Club, que va acabar perdent. Però bueno, en aquesta situació en la que tens que apretar i tens un tio menos, Grenabarrena és un jugador que va tindre molts minuts en guany en l'Atlètic Club, sense ningú dubte, i el Castelló necessita aquesta peça, per això te diré que Pablo està a la búsqueda, perquè l'han portat a Black, per exemple, que és un altre perfil, és un jugador de 1,90, no? en molts més quilos que té Guere, no sé jo si pot
1: ocupar tant
2: de camp, correcte, no sé si té aquesta capacitat, i una de dos, o topeta i se recanvi, o té que modificar alguna coseta en el dibuix, segur.
1: És que Emilio contra el Barça en la primera jornada, ara que estic repassant estadístiques, va jugar 21 minuts. Després Sevilla contra el Sevilla va jugar 83, contra el Celta va completar 90 minuts, és a dir, que ha arribat i li ha costat molt poc
0: normalment per història l'Atlètic sempre ha tingut gent molt jove, corredora al mig del camp i molt de molta capacitat.
1: I li feia falta ja la temporada passada una peça en ese mig
0: del camp. Però ell té un perfil de box to box, jugant bé al futbol i damunt ahir, bueno, que em va acabar avant i torna ràpidament a la posició, des del gos jugador, en principi de futur, per a molts anys, per l'Atlètic, molt important, pot ser, sí.
1: Però la gent que juga al futbol fantasy i aquestes coses, igual, és un bon fitxatge, sí. Va donar punts.
2: Segur que li va donar punts. A més, Terzic, que fa 4 dies que està a Bilbao, com és normal, el que li està funcionant, més enllà dels noms, perquè bueno, hi ha jugadors més consolidats, no? Jaureguizar, que ja també és de la Pedrera, és un producte de Lezama, però ja porta més anys consolidat al primer equip, el mateix Rui de Galarreta, sí, que el va recuperar del Mallorca, però jo li ho dic a Emilio, faena tenen estos per a llevar de l'11 al pequeño Gattuso, faena tenen.
1: Ho tinc claríssim. I després volia preguntar-vos per un moviment que va produir-se en Castelló, en el Castelló, en el cos tècnic, fa un parell de setmanes. De repent apareix un segon entrenador, Simon Rask, si no m'equivoque. Aquest moviment, que a més és entrenador, com el veieu? Vull dir, és una amenaça per a Pablo? No és una amenaça per a Pablo? És una ajuda per a Pablo?
2: Jo
1: entenc, és una incorporació de Bulgaris per a què?
2: Exacte, tu ho has dit. És una aposta, és una decisió de club. Vull dir, les estructures, avui en dia cada volta menys, però els tècnics que estan molt consolidats, no? Tenen el seu equip, van a la seva estructura, i allà on van a la seva estructura. És que tenen menys recorregut o no tenen aquesta jerarquia encara per les raons X, que segurament ahí podríem incloure Pablo Hernández.
1: Han de tragar amb estructura club,
2: Sí, hi ha hagut algun parell de canvis, no? També hi ha hagut un canvi en l'entrenament de porters. Ell manté a Sergi Ripollès, que sí que coneix de fa molt de temps, i diguem que tots dos van pegar el salt quan Pablo va agafar el primer equip. I bueno, és una aposta de club. El currículum que té és impressionant. Clar. També tinc que dir una cosa. Jo personalment no conec a res, però l'enemí de Pablo Hernández i de tots són els resultats. Clar. El moment que els resultats no acompanyen, 4, 5, 6 setmanes, se van portar per davant algú, com dic, que en guany ha sigut el millor entrenador de Països Baixos, pues passarà el mateix en Pablo Hernández. Jo espero que això no correga, però no hi ha ningú que se jubile en la banqueta d'un equip. Vull dir que això tard o pront passarà. I mirant el currículum, jo sí que tinc clar que si, quan siga, destituïssin a Pablo Hernández...
1: Este serà el primer entrenador.
2: Efectivament, no serà Ripo, en tot el respecte per a Ripo, sinó que serà Rask.
1: Jo penso igual, Emili, no sé tu què penses.
0: Jo crec que ho han comentat fora d'antena. Raro, és raro, i continua dient que és raro. El cos tècnic i l'entrenador normalment porta el seu cos tècnic més ample o menys ample. Sí. Un entrenador o dos o cinc o sis o vuit. I el Castelló és diferent en quant a que tu tens un cos tècnic molt gran, però tot el cos tècnic el porten de fora, és individual. Ells diuen que és a base de currículum, a base de lo que té cada un, però bueno, que tu portes un entrenador en eixe currículum sense que Pablo el demane, sense ninguna necessitat de canviar, perquè és, no, és que ve per ajudar no fa falta, després de la temporada que ha fet l'equip en el cos tècnic que té. Bueno, ja el canvi de porter va ser raro, no s'ha comentat, el d'entrenador de porter va ser raro. Si una cosa ha tingut el Castelló en aquests 3 o 4 anys ha sigut la gran Carlos el conec a més personalment, lo bé que ha funcionat la porteria, i de repente canvies també l'entrenador de porters. Bueno, en Espanya la capacitat d'entrenadors de porters són dels millors entrenadors de porters del món, i portes a un entrenador anglès també, en tots els respectes. No sé, són coses rares, des de luego, i no crec que li hagin agradat molt a Pablo.
1: Canvis en el staff, que es diu ara de Pablo Hernández. Són les 9:23. Anem a repassar igual, si te sembla, amb la nostra cinta habitual d'alineacions de formacions, les formacions que presenten tant el Celta Fortuna com el Club Esportiu Castelló. Com sempre, les alineacions les repassem de la mà de Caixa Popular, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit.
3: A 6 minuts per a que arranque el partit en la banca Balaïdos. Recordem en el punt a punt les formacions d'inici d'este encontre. Tercera jornada, Lliga Hyper Emotion. Juga el Celta Fortuna en Coque Carrillo en porteria. Tres centrals, Ribes, Meixus i Ancho. Carril dret per a Germain Milla. Carril esquerra per a Joel López. Dos miscentres, Antañón i Capdevila, i per davant, extrem dret, Òscar Marcos. A la esquerra, Ángel. I en la punta, Álvaro Marín. Per part del Castelló, com diem, tres canvis presenta Pablo Hernández en la formació d'inici, en la que continua apostant pel belga Roman Matis com a porter. Línia de quatre en defensa per a Jeremy Melot per la dreta, lateral esquerra avui Juanjo Nieto. Parella de centrals per a Agus Sierra i per al capità Alberto Jiménez. Per davant en la creació Diego Barri i Álvaro Martín, en Pablo Santiago per la dreta, Íñigo Córdoba, una de les novetats com a interior esquerra, la mitja punta per a l'ex de l'Evisa, Fran Castillo i dalt, Usman Camará, recordem que xula, Olatz Rivera del Col·legi Basc.
1: Alineacions en la sintonia del punt a punt en Apunt Ràdio, com sempre, de la mà de Caixa Popular. Caixa Popular, cuidem les persones.
4: Tot l'esport a punt a punt.
1: Tenim imatges del vestidor de Castelló, que no sé si podem escoltar el so, si és que ja so. Bueno, no m'he escoltat tampoc massa, l'habitual, dale.
2: Però hem vist a Suero, que és un dels noms dels que més se parla en les últimes jornades, perquè ho fa molt bé, més que altres, baix el nostre punt de vista, juga poc, i li queda un any de contracte. N'hi ha qui diu, n'hi ha molts rumors, i Emilio està ahí tota l'estona recordant-me alguns rumors, alguns contes que parlen de Suero, de si pot eixir en aquestes últimes hores de mercat. A mi me sorprèn molt, me crida molt l'atenció que estigui en la convocatòria, que això puga passar, però està ahí, ell no està content, normal. Si ho fas bé, tu saps si estàs bé o mal i no jugues, no pots estar content. I repetir, li queda una temporada, queden més d'un dia de mercat, així que veurem què passa.
1: Així ho hem dit moltes vegades, som fans de Suero, mercat està tancat, igual, podem esperar alguna sorpresa?
2: Podem esperar-la.
1: Què falta?
2: Això és més difícil de saber. A mi, si me preguntes a mi, jo t'ho diria, però segurament...
1: Però Castelló no diu, mira, me falta
2: Però segurament... L'altre dia, per exemple, en la compareixença li van preguntar a Pablo Hernández per una posició molt concreta, que és tindre un migcampista que ara mateix no té, el que te die, no? Black, Edué, sí. Són dos jugadors d'un perfil semblant, són box-to-box, però no és, diguem, és un mig centre posicional que puga tindre un perfil similar al de Barri, perquè quan Barri no estiga, ahir el Castelló va tindre un problema. Té una lesió, o si està sancionat. Jo crec que aquesta posició, per exemple, a Pablo sí que li agradaria tindre un jugador diferent, però no sé a nivell de club per on poden anar els tirs. S'ha parat també molt de davant, si pot eixir algun jugador, Álvaro García, el punta que no juga molt, si té alguna possibilitat en un primer ref. Jo crec que algo de moviment pot haver en aquestes darreres hores de mercat, en les eixides i, lògicament, en alguna entrada.
1: Què esperes, Emili?
0: Jo crec que al mig centre falta algo. Davant, tot el món demanaria. Ja, ja, ja...

0: No se demana tant, no crec que porten res, però mig centro jo crec que sí que falta alguna cosa. I alguna eixida.
1: Tincho avui, per exemple, no està ni convocat, Dueta també està fora, Jacobsen està lesionat. Ja dic, el tema de Suero és molt peculiar, perquè depèn un poc del futbolista. Si el futbolista haguera demanat no anar, pues m'imagino que no estaria en la convocatòria. Això és el que me fa a mi dubtar. Però, per exemple, en el cas de Tincho o d'Álvaro García, jo no descarte que algú dels dos, o els dos, puguen...
0: José Alberto
1: Alzamora,
0: i el Douglas Aurelio han eixit esta setmana. Pot eixir un o dos més, encara.
1: Sí.
2: Pot haver encara moviment en el Castelló. Tenim ja imatges d'aquest estadi de Balaïdos, a Banca Balaïdos, va jugar el Celta Fortuna, i el Club Esportiu Castelló, no hi ha massa ambient en la graderia. Hem parlat abans de Guere, però... Cala també està fent-ho bé l'Espanyol, Emili.
0: Sí.
2: És un bon fitxatge, el de Calatrava, per a mi va ser un moviment molt intel·ligent.
0: És un bon fitxatge, i un altre jugador que vaig dir que podia fitxar qualsevol equip era Juan Hernández, que estava en el Mirandés, que va fer una temporada sensacional, i entre els dos, jo he vist algun rato l'Espanyol, tenen dos jugadors ahí en eixes mitges puntes, en eixes posicions delanteres, ofensivament, de molta qualitat, sí, ho estan fent francament bé.
2: En un mercat on els clubs estan tiesos, cal anar a buscar també a la Hypermotion, eh?
1: Sí, en este cas per Calatrava se van pagar 6 milions d'euros, que és una quantitat important. El Castelló s'ha gastat diners, eh? Ha incorporat també a última hora a Sigirini, el central, i a Veterano, que jo crec que també era una posició en la que feia falta algun jugador de certa jerarquia i experiència, perquè van firmar a Costis, però ha vingut lesionat. Encara no ha tingut l'oportunitat d'estrenar-se en el Castelló, i crec que és un altre tipus de perfil. Un xaval que a lo millor a mig termini te pot donar més, però bueno, el Castelló necessita a hores d'ara tindre Alberto, Sierra i algú més.
0: Dos mesos, van dir, entre dos i tres mesos.
1: Sí.
0: Molt de temps, sí.
1: Però bueno, hi tenim ja Alberto Jiménez, capità del Castellón, i sa equipació que tant li agrada a Emilio Isierte, de molt color grana, en la llista vertical, al costat de la cintura de color blanc, i la part de negra, ahí en la zona central del pit i també per darrere. Bueno, ahí está la segona equipació en guany del Castelló, el Celta Fortuna que vestís en la seva primera, com no, de color blau claret.
0: Tio, tot general.
1: Sí, senyor. Ahí está el home fort de Bob Bulgaris en la zona de la llotja de la Banca Balaïdos, que presenta, com dius, una imatge, bueno, pues fluixa. El que passa que me comentava l'altre dia un company de Vigo que, clar, van anar 6.000. Sembla poca gent, però són 6.000 espectadors. Un partit en un dilluns del filial.
0: Un camp que està en reformes i que quedarà molt xulo, també. Sí.
2: Està en marxa, a punt de concloure. Està el partit en el descompte. El duel del Sadar entre Osasuna i el Getafe. De moment, 1-0. Continua la victòria de Osasuna. Gol que feia de penal ante Budimir, un tipus que no es cansa de fer gols.
1: Bueno, pues tot preparat, després del sorteig entre capitans, per a que ja rode la pilota, per a que arranque per al Castelló esta tercera jornada. 4 punts tenen tots dos equips. Recordem que el Castelló va guanyar en Zubieta al Sanse, va empatar la passada setmana davant del Sabadell, i el Celta Fortuna va empatar davant del Cádiz i va remuntar en l'anterior jornada a l'Andorra. Comença el partit a menjar ici del Castelló, el baló que ve per a Barri. Barri tocant ja en zona de mitges puntes, el baló que venia ahí per dins per a... Íñigo Córdoba tocant darrere per a central. Ja fa la primera de les faltes Álvaro Marín. El baló que continua sent dels homes de Pablo Hernández en darrerín, per a que colpeixen ja Roman Matis. Pressió alta, com era d'esperar per part del Celta Fortuna. El baló que no és de ningú, finalment se'l queda Alberto. I Alberto en decisió, tocant la pilota pel costat esquerrà. La filtra bé Córdoba, venia l'espai en la caiguda ahí el ex del Burgos, i se baló que no valia. Ha parat el joc Olatz en Rivera davant de la posició de Ángel Arcos.
2: Acaba del partit del Sadar, victòria de Osasuna, i Ramis, que continua sumant punts en el seu bateig com a tècnic en primera divisió, ha tombat el Getafe de Bordalàs per un gol a 0. Primer minut de xoc a Banca Balaïdos.
1: I recupera el del Castelló, baló que ve per la banda dreta, baló que juga Juanjo Nieto. Juanjo Nieto perdís, ahí ha perdut la pilota, venia retrucada per part de, crec que era Álvaro Martín el que estava lluitant-la. I el baló que s'ha perdut per la línia de banda. Instruccions també de Freddy Álvarez, el tècnic del Celta Fortuna. Superat este primer minut de joc, contant-ho ja en este punt a punt especial a Sina Punt Ràdio. 0-0. Celta Fortuna 0, Castelló 0. Recupera de nou Barri. Barri tocava per a Nieto. Nieto se fa un xicotet en bolí, però finalment que descarregar arrere. Baló que ve per a Meló. Està jugant Nieto per davant de Meló, no?
0: Sí, estic intentant... Jo crec que és una defensa de 5 per igualar sistema. I estem jugant en defensa de 3, en Melote, Alberto i Sienra. Els carrils serien per a Juanjo i Íñigo Córdoba, i Pablo Santiago estaria perdint-se en

0: Álvaro i Barri, me dona la sensació, i Castillo i Camarà, és dos puntes, però la defensa és defensa de 3, defensa de 5, com ho vulguem dir, no? Però sí, igual a sistema, jo crec que el Castelló en el Celta B.
1: Mira, torna a recuperar el Castelló, que ve amb força. El baló per Álvaro Martín, ara sí, conduint. Venia a tancar ahí el migcentre Antañón. La pilota que no és de ningú, i n'hi ha falta prèvia.
0: Era una de les possibilitats.
1: O la Rivera al Celta Fortuna, digues.
0: No, volia dir que era una de les possibilitats que Pablo, en l'alineació que havia tret, que podia igualar sistema, jugar d'una altra manera, no?
1: Però és curiós, eh? Jugant Juanjo Nieto en Meló per darrere, després jugant de 3, avui suplent Lucas Alcázar.
0: Bueno, que al final no tens més central. Si vols jugar en defensa de 3, tens sí, que posar Meló en pretemporada, i aquesta funció l'ha fet a molts partits.
1: I ara s'ha fet mal Ángel Arcos.
2: T'ha acostumat el Castelló, Emilio, a jugar amb sí, canvis de sistema?
0: Sí, sí, sí, sí. En aquesta defensa de 3, molts moments de la temporada ha jugat aixina. Com diem, en un carril llarg Lucas, però al final aquesta defensa de 3 era molt, molt clàssica.
1: I Meló, que ha fet la presentació oficial, eh? En Ángel Arcos, ja li ha dit, així estic jo. Mi nombre es Jeremy Meló. Per si no ho sabies, la primera falta, rascant, que és el que hi ha que fer. Tirar ahí de jerarquia quan jugues en camp contrari. Trau la pilota per la banda dreta al Celta, ho fa ahí mitjançant el camerunès Villa toca per dins, ahí com apreta el Castelló, està pressionant, eh? Està pressionant en este arranc de partit del conjunt de Pablo Hernández, que també divendres, la prèvia del partit, i això, no?, que volia més físic, més empenta per part dels seus, que això va ser una de les claus, no?, per estar tan malament davant del Sabadell.
0: La dificultat que tindrà l'equip és que són jugadors molt joves, però de molta qualitat, i si desborden línies, si passen línies, pillarà un equip pues, molt obert. El camp és molt gran, i pràcticament és un 3 contra 3, no?, perquè el sistema és paregut, 3 centrals contra 3 atacants.
1: Ara recupera molt alt el Celta Fortuna per Ibaló, que busca la frontal. Bona la maniobra de Sierra per a rebutjar ese baló, que repetís que era molt perillós. Havia perdut la pilota en l'eixida al Castelló. Baló que ve per a Córdoba. Allí està Íñigo Córdoba creuant la divisòria, deixa en curtet. El baló de nou per a Barri. Barri, que vol conduir massa la pilota, acaba perdent. Bueno, és que ells apreten moltíssim, eh? Ara no hi ha hagut falta, diu la col·legiada. Baló per al Castelló, pot ser bona. La rematada des de la frontal de l'àrea, que bloqueja un defensa. Torna la pilota per al Castelló, on circula Álvaro Martín. Se l'avisa amb el control de Juanjo Nieto. Pèrdua de Nieto per ell. Ara ve la contra, ve la transició ofensiva pel costat esquerre per part dels gallecs. Ve la pilota a la banda esquerra, corre Ángel Arcos. El mama davant de, crec que era Alberto Jiménez, que havia vingut a tancar. Continua després del retruc. Baló que continua sent del Celta. Finalment recupera Jeremy Melot. El baló per al Castelló, ara rifant la pera càmera. Ells que és que físicament van a molta velocitat també. El partit té molt de ritme en este arranc.
0: I està deixant jugar, perquè els contactes de moment ha pogut pitar alguna falta, però està deixant jugar molt.
2: Sí,
1: I està Camarà a terra, sí. S'ha fet mal Camarà, encara continua ahí queixant-se. Ara sí se posa ràpidament en peu. Torna a jugar pel costat esquerre el Celta. La obertura per part de Ancho. Ara el que torna a guanyar ahí és Meló. Meló entrega de cara per a Matis. Matis ni la para, eh? Mira que hem assistit ahir a moments de Matis, de voler regatejar, ja, de tindre-la.
0: Però és difícil quan els tres centrals t'estan apretant les tres puntes, o els tres delanters, els tres centrals, no tens eixida des de davant, no? Tens que pegar-li cap a dalt.
2: En el meu camió de vore, Emilio, un partit divertit, tenint en compte que és un filial, però que el Castelló en moltes ocasions juga també com un filial.
0: Sí.
1: Totalment,
0: al final
1: sí,
0: era anar i tornar, des de logo. En Pablo hem tingut també la fase de bloc mitjà, no? Que l'equip aguanta ahir, però de moment el partit sempre ha tingut bones eixides el Castelló de partits. L'altre dia contra el Sabadell no, però torna a eixir molt bé el partit.
2: Arranca també, 3 minuts de partit portant ja en primera divisió, al Camp Nou, Barça 0, Rayo Vallecano 0. Acaba de finalitzar també en primera la victòria de Osasuna per un gol a 0 davant el Getafe. I estem en esta que és la vostra sintonia, la del punt a punt en a punt, ràdio, són les 9:36 de la nit. Portem 6 minuts en la banca Bala i 2 del Celta Fortuna 0, Castelló 0 igual.
1: I que bonic és tindre, una banca ahí tirant de billetets, per al fair play i aquestes coses.
2: Ah, diu el Deport.
1: Sí. Baló que juga en llarg el Castelló. Venia ahí Juanjo Nieto, que pràcticament juga tota la banda, eh? El futbolista castellonenc que enguany ha firmat per l'equip de la seva vida després de, bueno, estar en molts clubs, eh? Al llarg de la seva carrera esportiva. La pilota ha acabat finalment en poder de Coque Carrillo, el porter que vestís de verd del Celta Fortuna, que ara se pren el seu temps. 6 per a 7 de la primera, 0-0 en el marcador. Celta Fortuna 0, Castelló 0. Torna a recuperar el Castelló. El baló que la guanya Córdoba, Córdoba per a Camarà. Camarà en el piqué, li pot pegar Camarà, Camarà que li pega. El baló que està retrucat, està bloquejat per part de Creque de Milla. I l'ha enviat al cantó. Primera oportunitat per a Ousmane Camarà. Després de la bona recuperació del Castelló, que està pressionant. M'està agradant la eixida.

0: El equip pressionant, jugant alt, com volia Pablo, al igual que la passada temporada. I ahí Camara, que li ha pegat en l'esquerra.
1: Així des de valor, que perguen el valor, els dos equips tindran problemes.
0: Anem a posar-li fitxa. Vinga, va, anem a tirar-li. Anem a tirar-li, anem a cantar el primer de l'any. Vinga, bona, si és possible. Set de partit. En directe, el punt a punt, el córner que vindrà a la dreta de la porta del Celta Fortuna. Hi ha molta gent dins de l'àrea, valor penjat. Ha rebutjat, crec que està Ribes. I el valor ve ahí en avantatge per a un dels homes que tancava en el rebuig. Ui, Matis. Ui, Matis, si abans dic que no controla la pilota...
1: Estava de mig centro.
0: Sí, sí, sí.
2: Ha d'estar ahí, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, però si és possible, rebutjar de primeres, eh?
1: De moment...
0: Tampoc és preciso regatejar, eh?
1: Tenim que dir que també han canviat d'entrenador de ABP i no hi ha molt de moment en els tres partits. No han fet molt de perill, de moment.
0: Hi ha que donar-li temps, Emilio.
1: Sí, sí, sí, sí, però bueno, ja porten tres partits.
0: Però Rodi Coig va estar així un any i pico.
1: A veure si han d'estar 10 partits per assustar en corners i faltes.
0: Bueno, si els jugadors tenim que donar-los un any, pues que menys que donar-li dos mesos al preparador de porter, no?
1: Pues no canviem.
0: Mira, ara hi s'ha de rebutjar de cap Coque Carrillo. Està clar que eres més amic del que està bé que del que està, no, Emilio? Això va quedar clar per a tota l'audiència del Punt a Punt en Apunt Ràdio. El valor que juga el Castelló, 9 de partit, 0-0. La pilota és de Sierra. Què fas? Pues juga ahí de cara per Alberto Jiménez. Estem parlant de que els centrals estan plantats més enllà del rogle central del camp. Estarà absolutament afonat en esta fase defensiva el Celta. La centrada que ve des de l'esquerra. Íñigo Córdoba, valor des de l'àrea. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Fran Castillo, gol. Castelló, amigo! S'estrena Fran Castillo, que ha fet una maniobra de molta qualitat, eh? S'ha trobat i sa pilota després de la centrada pel costat esquerrà de Íñigo Córdoba. El valor estava mort dins de l'àrea, però tenia que limpiar ahí al central, que ha eixit a tapar, que ve retallat per a després amb la cama dreta, tirar-la cama dins. Van a ser 9 minuts de la primera part, amigo. S'avança el Castelló, marca Fran Castillo... Celta Fortuna 0, Castelló 1.
2: Hi ha una maniobra, Emilio, fonamental,
1: de bàsquet, eh?
2: Fonamental, que de Camarà bloquejant un central, que és li dona el temps necessari.
1: Exacte.
2: Per a que Castelló faci el gol.
1: Quasi Nària Xugoteta, sí, sí, bloqueja, sí, molt bé Camarà, sí, sí, sí. I Fran Castillo fa molt bé. Un jugador que no hi ha jugat molt en la pretemporada, que ve de l'Ibiza, que parlava molt bé, des logo, però la tria va estar, en els minuts que va estar molt bé, i avui ha finalitzat molt bé. La va tindre gala aixina. Sí. I no la va fer i Fran Castillo ha finalitzat. Molt bona eixida del Castillo altra vegada.
0: Bon bloqueig de Camarà, però el control de Fran Castillo és clau per a fer el gol.
2: Sí, sí, sí, efectivament. Castillo és el substitut de Cala?
0: És que no està clar, perquè també van dur a Antonio Gala. Jo estic en Emilio, jo vaig parlar també amb companys d'Eivissa, me van dir que Fran Castillo era mig Eivissa la temporada passada, que va estar molt bé, que bueno, és un tio que té molt de gol, però que té que jugar molt avant, pràcticament té que jugar proper del nou.
1: Gala va tindre dues ocasions, dos aixina a l'àrea Xugoteta el dia de la Real, les va fallar, per això va jugar la tria titular, i no va acertar la tria, no va estar bé, i avui ha eixit Fran Castillo perquè els últims minuts va jugar molt bé,
0: I ara el valor que el buscarà Camarà, recuperat, mira...
1: Té tres possibilitats ahir, i això dos, al final, en Suero són tres jugadors.
0: Però per contestar a la pregunta, el que no té ni Castillo ni Gala és el treball defensiu que tenia Cala. Cala, sobretot la temporada anterior, feia un treball impressionant, un desgast, ajudant moltíssim darrere, però bueno, al final ells tenen que començar a agafar una miqueta el ritme d'esta nova categoria, però els dos. Torna a recuperar molt amunt el Castelló, valor per a Pablo Santiago, valor Santiago en la corona de l'àrea, Camarà distribuint, de nou Fran Castillo, Íñigo Córdoba, al travesser, i serà el segon. Venia en carrera Íñigo Córdoba, li ha pegat de primeres, li ha pegat una bona volea en la cama esquerra, i ahir moien a prop de la creueta, costadre ve la porta del Celta Fortuna. S'ha trobat en el cabiró, com diuen, és clàssic, però aquí se balón es convertisca en el segon del Castelló.
2: Que bona opció, Emilio, eh? Que sí. Ve a menejar la pilota el Castelló.
1: Molt bé, altra vegada de costat a l'altre. Sí. I continua dient el mateix la demostració de qui perd el baló al mig del camp és contraatac i perill, eh? En aquestes dues últimes jugades el Castelló ha pogut robar i així ràpid i des de l'ho ha pogut fer el segon en aquesta ocasió.
0: I això és el que ha de demanar-li un suplent, que quan te donen l'oportunitat, parli d'Íñigo Córdoba, demostrar, no?, l'aire en el que ha entrat avui al partit, perquè ha donat l'assistència en el gol de Castillo i ha estat a punt de fer el segon. Així que espavile Raúl Sánchez, perquè si no va tindre complicat. El baló que torna a recuperar el Castelló, baló que ve de nou per a Pablo Santiago. Juga a la seva dreta, baló per a Camarà, posició d'extrem dret. Se troba ja pràcticament en lateral de l'àrea, entra dins de l'àrea, vol fer la jugada, la vol forçar i acaba fent falta, jo crec. Falta en atac, sí, efectivament, d'Usman Camara, que ha volgut forçar massa i se retalla des de l'àrea molt a prop de la línia de fons. Li ha ficat el cos, com fan sempre els centrals.
1: És que no tenia eixida. No, no. Ho ha fet molt, molt fàcil. Defensa li donava al costat perquè anava a aquest costat i al final ha tapat molt bé.
0: S'ha vist tan propet, s'ha vist tan propet que ja el nou li entra a la segreta.
2: És indiscutible, Camara.
0: Sí, sí, sí.
2: Indiscutible, sí. Emilio.
1: No tenim altre.
0: A mi, això és una manera de... Què?
1: Jo crec que és el dels tres centres que tenim és el millor. Sí, per això dic que jugar. Sí. No tenim altre, vol dir que tenim dos més, però bueno, jo crec que és el millor.
0: Enguany sí que no té...
1: També ha tingut molts rumors per anar-se a molts puestos, tot l'estiu, eh?
0: Sí.
1: Va començar en l'Oviedo i diversos equips inclús en l'estranger.
0: El Castillo va portar de la Lliga Francesa, va pagar 4.000 euros.
1: Cuidao.
0: Té 24 anys, eh? Porta ja dos així. Torna la càrrega al Castelló per la banda esquerra i se valora amb massa potència. No sé si era Íñigo Córdoba el que tractava ara de fer la centrada, però s'ha passat de frenada, com sol dir-se, i el valor tornarà a ser per al Celta Fortuna. Álvaro Martín, crec que era el que tractava de fer ahir la centrada. Un xic que és un mig a punta clar, però que està jugant de 8 en el Castelló, perquè a Pablo Hernández li agrada molt, no? El peu que té i el sentit que li dona al futbol ahí en l'elaboració. Trau la pilota al Celta Fortuna, que no ho hem comentat, però que de moment està incomodíssim en el terreny de xoc. I Baló, que torna a recuperar el Castelló, ara hi ha una errada ahí. Ara vol eixir a la contra el Celta Fortuna, només té l'opció de córrer. Està pressionant bé la pèrdua el Castelló, tenés aixina que han darrerit la possibilitat de transició per als gallecs, que ara tenen que refer-se. Crec que és de nou Antanyón el que té la pilota, juga a la seva esquerra, Capdevila. Capdevila obrint a l'esquerra, el Baló que ve per a Joel. Joel corrent ahí la banda, Ángel Arcos. Ángel Arcos, la centrada, rebutjat bé Alberto Jiménez, i el valor se'n va per la línia de banda. Serà per al Celta Fortuna, 13 i mig per a 14. Guanya el Castelló 0-1. I te ho està contant el punt a punt en Apunt Ràdio. Ha marcat un gran gol Frank Castillo, que s'ha estrenat de golejador del Vinegre i també en esta categoria.
2: Partiva tota pastilla, Emilio.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí. És un equip molt dinàmic, molt ràpid, molta qualitat, però des de llavors els dos equips estan pressionant i jugant molt, molt ràpid, i és bonic perquè té molta qualitat el partit.
2: Mira, acaba de marcar el Rayo Vallecano en el Camp Nou, minut 12 de la primera part, ha marcat Sergio Camello per al Rayo, d'aquesta rumorologia que parla de que podria ser de l'equip de Vallecas, de moment allà està, i fent gols, Barça 0, marca Camello, Rayo Vallecano 1.
0: I en el Avant Cabala i 2, 0-1 està guanyant el Castelló, 14 de partit, i valor per al Castelló. Tinc que dir que portem un quart d'hora i ja ha fet més el Castelló en este quart d'hora que tota la setmana passada davant del Sabadell, eh? En quant a futbol, eh? En quant a veure a un equip que vol, que es planta en camp contrari, que és molt semblant al de la temporada passada, que és vertical i sobretot que ofega, no? al rival, no està deixant-lo jugar, i és una de les claus, no? Que...
1: Bueno, la setmana passada ens va ofegar el Sabadell a nosaltres, va estar per damunt.
2: Jo crec que és el perfil del rival, no, Emilio?
1: Sí, sí, sí, jo li dono molt de valor al Sabadell, va estar molt per damunt de, a nivell físic i de pressió, i quan tu tens un equip que te pressiona 1-1, par a par en tot el camp, i no eixes d'eixes pressions i no guanyes els duelos, el Sabadell va estar
0: molt... Mira, Camara, quin valor hi ha fet de Camara, Camara, que arrenca, bon control de Camara per al segon, Camara! Fora! No m'ho crec. No m'ho crec, com ixe valor ha anat fora,
1: eh? Ah,
2: jo tampoc.
1: Va tardar molt.
0: Sí, s'ha apurat moltíssim per acabar rematant. Jo crec que estava esperant que es tirara a terra el defensa, per això ha aguantat.
2: No era fora de joc.
0: Ha arrencat molt bé, com sempre, vivint al límit, Camara. I ahir, ese últim toc per a preparar-se la pilota, li ha sobrat, eh?
1: Tarda molt, el porter tanca bé i al final passa rosant el pal. Però que això és claríssima.
2: El segon,
1: per fer el 0-2. I ja que diu el central de... dret del Celta B, Quique Ribes, que és un nom molt típic de valencià, va estar en el València en el juvenil i porta ahí Joan i és un central dret. Però ocasió claríssima fer el 0-2.
2: Molt clar.
0: Dos sí. N'hi porta ahí al Castelló, eh? N'hi ha que fer-ne alguna
1: més. Us ha recordat, Camara, lo que va fer l'any passat. Fallant moltes d'estes, eh?
0: Sí, és cert. És cert, perquè estava en una situació en la que no tens que perdonar de cap de les maneres. Valor per al Castelló. Ve de nou a la càrrega i el conjunt albinegre filtra la pilota, la rematada dins de l'àrea, l'esperava Camara. Ha tornat a anticipar ahí la defensa i Juan Jonito, que està apareixent en tots els costats, com a més que interior, no? Entre ell i Pablo Santiago van barrejant ahí la posició. Repetís, està fent un partit en este arranc d'encontre el Castelló.
2: Boníssim.
0: Sensacional, eh?
2: Boníssim.
1: Jo crec que la posició de Fran Castillo i Pablo Santiago per dins és com un quadrat, està fent molt de mal al Celta B per dins, no té molta gent.
0: I va ser de nou córner. Tenim temps de tirar fitxetes o què? Tenim temps, sí? Tenim
2: sí,
0: temps?
2: Tira-li.
0: 7 i mig de partit. Este és el punt a punt. quan juga el Castelló. Va col·locar la pilota parada que busca el segon. El conjunt de Pablo Hernández de nou a la dreta de la porta de Coque Carrillo. Hi ha molta gent, eh? Olaz Rivera recorda el reglament. No se pot agafar a ningú, no se pot tombar a terra. Sigueu tots bons xics. Si no, xularé falta o penal. I ara, definitivament, vindrà la centrada des del costat. Crec des de la distància que va ser Pablo Santiago l'encarregat de colpejar. Dorsal número 18 del conjunt albinegre. Ahí ve Pablo, la tanca moltíssim, vol enviament. Ha rebutjat de punx el porter. I allunya la pilota l'home que estava ahí en la corona de l'àrea per part del Celta. Baló per al Castelló, que repetís, que està agranant literalment al Celta Fortuna en este arran de partit. Molt superior i el resultat comença a ser curt, eh? El resultat comença a ser curt a tenor de les oportunitats perquè no hi ha hagut ninguna rematada a la porteria de Matis, eh? Absolutament ninguna.
2: Està molt bé la pressió també, Emili, sí, el sí, Castelló.
1: Estan guanyant els duelos, el que no feien la setmana passada. Sí. La pressió és molt bona, l'eixida... I té molt d'espai a l'equip, perquè al final el Celta se queda molta gent per fora i despenxar, i té molta gent a l'eixida de Rugo Estara, francament. Bé, els primers... Jo crec que el dia de la Real van ser 10 minuts, avui portem 17 minuts, els millors de la temporada.
0: Així és, saltant a la pressió, crec que a més que Álvaro Martín està jugant a una altura diferent a la de Barri. Diguem que Barri és més pivot. Estan jugant per davant Álvaro Martín i Pablo Santiago, Fran Castillo ahí la mitja punta, i per costat apareixen Íñigo Córdoba i Juanjo Nieto, i se veu superar clarament el Celta perquè no pot eixir de la pressió després de la pèrdua, i després en atac també li costa moltíssim, filar futbol. Tocant en defensa el conjunt gallec, el valor que ve per a Meixus. Juga a la dreta per a Ribes. Ribes, que tenia espai, però frena. Ja li salta a la pressió de nou el Castelló. Venia, en este cas, Álvaro Martín. Encara que la pilota continua sent per als gallecs. 18 i mig. Camí del 20 de la primera amb el 0-1. Però la llàstima d'haver errat ahir dues ocasions. Una, perquè li ha pegat al pal Íñigo Córdoba. I l'última que hem contat, la de Camará, al que li ha faltat punteria.
2: Està molt bé el Castelló en este començament de
1: partit. Sí, ara, és el primer moment que el Celta té un poc de pausa i vol gelar el partit, i ara este portarà 8 o 10 tocs, no té tanta pressa en arribar a la porteria.
0: Sí, ahí veiem clarament com el Castelló se posiciona en un pentàgon, en Camará per davant.
1: És un quadrat, sí.
0: Sí.
2: I de moda ese quadrat.
0: I és 2 i 2, sí. Álvaro Martín i Barri per darrere, i en Baló. Álvaro Martín té una miqueta més de llibertat, se queda un poc més pivotant Barri, però bueno, és que tampoc té ningú stopper clar, no? El Castelló damunt del terreny de xoc, gent molt ofensiva. Baló que trauen per dins, ahí venen les ajudes, toca de primeres. La pilota per a Barri, Barri deixa amb el talonet, està molt còmode el Castelló en la pilota, tocant molt bé. D'un costat cap a l'altre, eixint molt fàcil de la pressió d'un Celta que poquet a poquet va reculant. Se dona compte de que no pot trobar el premi de la recuperació en ixa zona.
1: Sí, i en ixa jugada, per exemple, Fran Castillo ha baixat a ajudar els dos mitjentres i entre el baló francament bé.
0: Mira que ràpid han connectat en Camará. Camará juga per l'altre costat, el baló que ja ve agafant molta velocitat. És Íñigo Córdoba en el retall, toca de cara, baló per a Barri. Barri juga per a Álvaro Martín. Álvaro Martín s'equivoca en la entrega, a punt de recuperar el Celta Fortuna, però ahí està Alberto Jiménez per a corregir. Alberto Jiménez en autoritat, toca de nou per a Pablo Santiago. Pablo Santiago en Juanjo Nieto. Totes són les tres quarts de camp, en el 20 de la primera, amb el 0-1 al marcador, en directe en el punt a punt. Baló de nou per a Sierra Alberto. No, és que la llàstima és guanyar només 0-1 tal com està el partit, eh? Perquè ja sí, dic, és que és molt superior el Castelló. Baló de nou ahí, pràcticament dins de l'àrea. Volia filtrar Pablo Santiago, venia la caiguda. S'ha de passar Juanjo Nieto perquè va ser de nou córner. Si no estic equivocat, porta el compte Emilio, i cert és el tercer del Castelló.
1: Tercer.
0: Pues anem a tirar-li de nou les fitxetes, eh? Anem a tirar de nou la fortuna.
1: Sí, no hi ha que perdonar, si pot ser el 0-2 millor. El Celta la tria va remuntar un partit al final, últims minuts. Sabem el que és la segona
2: divisió. Tres corners porta el Castelló, va, tira-li fitxes.
0: Tira-li, que tenim córner. 21 minuts de la primera part. A veure si cantem el segon gol.
1: Altra vegada,
2: para tots els corners.
0: Sí, sí, hi ha qui gira la tele, home. Tenen que saber que estàs xulant un partit de segona divisió. És important.
2: Acaba d'empatar el Barça, minut 19 de la primera part. S'havia avançat Camello per al Rayo Vallecano. Acaba d'igualar el Barça, ara vos dic que ha fet el gol, perquè està en pendents del córner, que no és llançar a la banca Baleidos. Ara sí va el córner.
0: Ara sí ve el córner, valor primer pal. Ahí trau la defensa del Celta Fortuna. Qui ha fet el gol, Salva?
2: Rafinha, que està en un moment...
1: Buscant delanters, saps?
2: Està en un moment extraordinari el capità del Barça, 1-1, a l'estadi del Barça, entre el Barça i el Rayo Vallecano.
0: La culpa no ha sigut de Joshua, no? Perquè ahí tenim un ex del Castelló.
2: No.
0: Jo recordo perfectament quan estaven en Alberto Jiménez, ellos días nebós d'Alberto, no? Perquè entre Joshua i Chirino, si no la liava un, la liava l'altre. Però com passa de ràpid el futbol? Juga el Castelló, Alberto Jiménez. Alberto Jiménez.

0: Jiménez de nou colpejant en llarg. Íñigo Córdoba que venia a l'espai. Mira, per exemple, el que acabem de veure no va fer el Castelló la jornada anterior. No va anar ningú a atacar l'espai i la profunditat per a generar dubtes quan te avança la línia defensiva el rival.
1: No, perquè jugaves en dos bandes que era tot al peu. Tot el món al final volia el balón al peu. No hi havia ruptures en esta, claro, en esta ocasió. Una línia tan adelantada.
0: Gala la volia al peu. Raúl la volia al peu. On estan Raúl i Gala, Emilio? Dilo tu.
1: A la grada.
2: És que, Emilio, en aquest sistema Montes i aquest quadrat, els que estan per davant del quadrat, no solament han de vindre a rebre al peu, sinó que, com hem vist ara, han de trencar a l'espai, perquè si no hi ha un embús...
1: I la gent de fora... Gent,
2: I els carrilers han d'incorporar-se, si no aquest sistema no te val.
1: I el Castelló l'any passat tenia, per almenys, una de les dues bandes en Cipenga, a vegades dos, que tenia sempre aquesta possibilitat. En aquests partits no havia sigut en aquesta possibilitat, perquè Raúl no té la velocitat, Pablo Santiago no té la velocitat. Avui és diferent, està ben ser diferent, i l'altre dia, avui s'analitza, tot el món analitza, imagino que, des de luego, està sent... Perfecte, està ara.
2: El sistema funciona. Pablo Hernández fa el segon el Barça, pràcticament un minut després de que marcara Rafinha, marca Lamine Yamal, que ja tenia ganes de fer gol. Minut 21 de la primera part a l'estadi del Barça. Barça 2, Rayo Vallecano 1. Nosaltres pendents del partit de la Banca Balaïdos, on guanya el Castelló igual.
0: Sí, guanya el Castelló 0-1 per la mínima, però crec que mereixen algo més. A nivell de marcador, almenys tindré una miqueta millor encarat este triomf en un estadi important com és el... Estadi de Balaïdos, de primera divisió, encara que estem jugant davant del seu filial. Tant de bo ben pront puguem jugar, però en primera divisió. Pilota que juga en llarg, Coque Carrillo, el porter del Celta, baló directament al cap de Barri, que s'equivoca, pèrdua de Barri, més mal que ha estat ahí molt a prop. L'ajuda per a recuperar la pilota. Era Alberto el que havia perdut el baló. I en este cas Barri el que ha jugat a recuperar la bola. Baló per a Íñigo Córdoba. Íñigo Córdoba tocant cap arrere, ara temporitza una miqueta al Castelló i 5 de 3 clarament en els dos carrils a molta altura i tocant i jugant en confiança. De nou Barri per a Camarà que pivota, se la queda a Camarà, ve ràpidament Castillo, Camarà que preferí filtrar per a Pablo Santiago, corre Pablo, té justament darrere a Nieto, rep ja Nieto la pilota en el lateral de l'àrea, costat dret, Nieto que espera ajuda, tercer home que serà Meló que la penja, Camarà a les mans de Coque. Bona centrada, cabotada frontal ahí, Blaneta, facilona per al porter, no? Emilio, tu també l'hagueres parat, no?
1: I se la paré jo també. Molt bona jugada,
0: Ara, la pares ara, quan jugava, no?
1: Ara, i se la paré també.
2: Bona ocasió en la cabotada de Camarà. Anem a repassar de la mà d'Indústries Bijús i Higiene Industrial el minut i resultat del nostre partit de la jornada igual.
0: Pues ara mateixa en el estadi de Balaïdos, el partit que tanca esta tercera jornada de la Lliga Hypermotion, 24 de la primera, Celta Fortuna 0, Castelló 1.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Sí, les 9:56 minuts, 25 de partit. A la Banca Balaïdos, guanya el Castelló igual.
0: Guanya el Castelló de manera merescuda, ho estem contant en el punt a punt en apunt rei de moment, de manera virtual. Encara queden molts minuts per davant, però el Castelló tindria 7 puntets a la butxaca, que no està gens malament en aquest inici de competició.
2: No.
0: La pilota darrere per a Meixus, toca a la seva esquerra cap a Ancho. Ahí circulen els dos centrals. Me dona la sensació que ara estan com i sin de... En 4 per darrere, no? Han canviat algo ells o continuen igual?
1: Ells estan en un bloc, jo crec que igual. 5-4-1, però no és un equip tan pressionant. Estan intentant estar més juntets, per dir-ho d'alguna manera.
0: Mm-hmm. De nou, la pilota darrere, zona defensiva. Ahí vol arribar molt pront a la porteria contrària el Celta. I quan hi ha un retall, hi ha tanta gent del Castelló apretant que recuperen molt fàcil. Assegut de nou Álvaro Martín. El baló per Alberto Jiménez, juga Alberto en Meló, ràpidament dona l'opció per darrere, però Meló preferís jugar directament cap al seu porter, cap a Roman Matis. 26 de partit, ja dic, molt còmode el Castelló, posava en escena fantàstica, reste a veure en el partit de l'anterior jornada.
1: Jo és una primera part per fer un 0-2, per lo menos ara té més tranquil, que la segona part pot passar qualsevol cosa i canviar coses, clar.
0: Jo sobretot el que tinc present és que l'Andorra guanyava també 0-2 i van remuntar els gallets, per tant, quan eres millor, tens que aprofitar-ho.
2: Sí, després, efectivament, si perdones, ja sabeu.
0: Ha recuperat bé Íñigo Córdoba, que se'n va en molt d'aire. Per aquesta banda esquerra, el baló venia una miqueta d'errada ahí en la passada, acaba recuperant el Celta. Baló ja per a Milla, que té un poderío físic extraordinari, sí. Se posa en marxa, arranca la zancada, la col·loca dins de l'àrea, dubta Matis, ui, caiguda dins de l'àrea, no hi ha res.
2: Corner.
0: Corner, més mal.

0: acció aixina aïllada. Mira, pensen ja la baló, els jugadors gallecs, baló que treu la defensa del Castelló, ve solteta, li volia pegar un home que estava tancant ahir, no ha arrimat la cama, no l'ha amagada per a res, Juanjo Nieto, perquè del contrari hauria sigut molt fàcil per als homes del Celta, que tornen a recuperar la pilota en el costat esquerrà. Ahir el que juga és Joel López, tocant arrere per a Ancho. Bueno, ha pegat, o intenta, no?, el Celta refer-se una miqueta a l'inici de partit. Dona la sensació que està equilibrant-se un poc, però el Castelló molt còmode. El que passa que falla els minuters que no arribem en certa claretat ahir a l'àrea d'ells, no?
1: Bueno, al final el camp és molt gran, s'ha corregut molt i a vegades ha de fer pauses i baixar un poquet el ritme, no tenir aquesta pressió tan intensa com s'ha fet fins ara en aquests primers 25 minuts, no?
0: Juga el Celta, de nou és Joel, tocant darrere, ve a replegar la Capdevila. Capdevila filtra ahir per a Antoñón. Antoñón a la seva dreta. Ara toca el baló el Celta, però està encara en camp propi. Per a que es facin una idea, que si no tenen imatges del partit, encara no creu a la divisòria el Celta, per això està repetint tantes passades. Ara recupera ràpidament Juanjo Nieto. Que llàstima, aquest baló venia massa altura.
1: Falta, no?
0: Hi havia falta, sí.
1: Sí.
0: Falta
1: està intentant xelar el partit, en tindre més posició el Celta, però sense progressar ofensivament. No està passant ni al mig del camp, no?
2: Normal també que hagi baixat el ritme, tenint en compte que era un ritme molt alt al començament del partit.
0: La falta de Ribes cap a Juanjo Nieto, que no tenim dubte que quan ell estiga bé físicament és un jugador molt fort, eh? És un futbolista amb un poderío extraordinari, perfectament capaç.
1: El que està al costat de Pablo és Ripollès, eh? El que està al quart central.
0: Sí, no tinc dubtes, Emilio, de que són molt amics i que tenen bon rotllo, Ripollès i Pablo Hernández. Baló per a Sienra.
1: Que no és obligat.
0: No és obligat, no. Està clar. I al cine vas en el que vols, no?
1: Claro,
0: no tampoc t'obliguen.
2: Exactament, o a sopar, sí.
0: Efectivament. Ah.
1: No hi ha que mal pensar.
0: Juga Barri. Barri, darrere per a Alberto Jiménez. Ahí està, rebent de meló. Alberto a l'esquerra, està jugant molt còmode. En eixes passades, en molta seguretat, molta precisió els homes de Pablo Hernández. La pilota que la té ahí Íñigo Córdoba.
1: Està costant molt al Celta bé robar balons i això és bo. Això és bo perquè al final pots tindre el baló i des de luego no estan poder deixar a la contra.
0: I ara el baló que ve de nou per a Matis. Els minuts que continuen passant, eh? Estem ja damunt de la mitja hora de partit en esta primera part. En directe en el punt a punt en Apunt Ràdio. És la tercera jornada de la segona divisió de la Lliga Hipertensió. I ve l'àrbitre, eh? Ve Olas Rivera. Jo crec que...
1: Partit fàcil també per pitar, eh?
0: Sí, però les xule totes. Hi ha alguns que fora de casa no es donen ni aigua, eh?
2: I deixa jugar també des del primer moment. Sí.
0: Pues baló per al Castelló. Ja ataca pel carril interior, crec que és Fran Castillo. La idea era boníssima, per a Camarà. Encara que Camarà no havia tirat la desmarcada, té dificultat per a treure el baló el Celta. Recupera, de fet, molt alt el Castelló, encara que ara perd el baló. Vol iniciar els jugadors gallecs per ell. Per ell volia filtrar la pilota, que ve Melot. Ha recuperat Melot, que estava molt ben col·locat en la línia de passe, que se diu ara. Baló de nou per al Castelló. Fran Castillo toca a l'esquerra, la pilota ve per a Íñigo Córdoba, que juga sempre a cama natural en ese costat esquerra. Volien anar en el regat, a punt està de pedre, però la pilota, quan estàs ben col·locat, tots els balons sols són per a tu, eh? I quan no estàs ben ubicat en el terreny de xoc és al contrari.
2: No valores ni un, sí.
0: I està molt ben plantat, insistís que el Castelló en esta primera part, que m'imagino que està avisant contents als seguidors del Castelló, encara que hi ha que tractar de matar el partit, eh? Ja que estàs tan bé, tens que assegurar-te quan abans el tindres 3 punts a la butxaca. La pilota és per a Agus Sienra. Agus Sienra parat ahí, damunt de la divisòria, esperant que algú salte a pressionar.
2: Clar.
0: El Celta que tanca en 5, 3-2, i clar, ahí té dificultats en aquesta part cap davantera perquè són tenen molta inferioritat. Per eixir del rondo que es proposa ahir el Castelló de Pablo.
1: I quan poses el nivell de qualitat de passe i control, perquè a vegades és difícil...
0: Mira Camarà per a Fran Castillo. Fran Castillo que li pot pegar, Fran Castillo. Volia col·locar-la per dins per a Camarà. I el baló que el trau la defensa del Celta, però torna a recuperar molt ràpid Melo per al Castelló. Monòleg de nou del conjunt de Pablo Hernández. Baló per a Nieto. Obri Nieto per a Pablo Santiago. Arrancant pràcticament damunt de la línia de cal de la banda dreta. Toca, a un toc, a dos contactes. És molt difícil que te furten la pilota. És que en baló està fantàstic, avui, el Castelló. Baló per a Nieto, mira ara amb el control de Nieto. U per a U per fora, Nieto encara aixina. Vol treure algo potable, n'hi ha falta, sí, la marca l'assistent.
2: Sí.
0: I n'hi ha falta, protesta el jugador del Celta, Antañón.
1: No sé què protesta, però és falta. Falta claríssima la garra per la camiseta, darrere el tira en terra.
0: La garra a un metre de línia, clar.
1: L'assistent està davant.
2: Dóna la impressió, Emilio, que el ritme... Està jugant-se al ritme que
1: demana
2: el Castelló.
1: Sí, està còmodo, està jugant-se al ritme.
2: Quan para el partit, se para. Quan ell accelera, s'accelera.

0: Quan tens qualitat en el pas, en el control, sí, sí, està jugant fàcil a dos tocs, a un, el Celta no arriba mai a la pressió, no roba mai. En tota la primera part ha robat al principi dos balons, hasta ara no. En tota la primera part, no? Està fantàstic l'equip, hasta ara.
1: 32 minuts de partit en la primera part, 0-1, Celta Fortuna 0, Castelló 1, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. Bon moment també per a fer el segon, eh? Anem a veure perquè va col·locar, crec que és Córdoba. Ahí estan les fitxes buscant el segon pal. Crec que ha estat Albert. No, Sienra era. Sienra era una rematada molt complicada, eh? El baló venia molt passat al segon pal. Ha estirat la cama tot el que ha pogut l'argentí, que va fer un gol increïble. Almeria, jo encara recorde.
2: Vaig que sí.
1: Uah. El que passa que el mal són estos dels últims 12 minuts.
0: El 1-2.
1: Però lo de Sienra va ser un escàndol. I bueno, Ronaldo Pompeu, que va entrar al camp i va dir, venga, va, vaig a donar una assistència.
2: Però esta és per a mi, sí. Quatre corners, ja ensenya el Castelló.
1: I ara juguen llarg el Celta Fortuna. Való que ve a este carril de Meló. Meló és l'amo de la banda dreta. Alberto Jiménez, l'amo de l'eix. I en l'esquerra el que mana Íñigo Córdoba. Així que el domini del Castelló és absolut. Való per al Celta Fortuna. En el centre del camp, una pilota solta, la que no arriba ahí. En este cas crec que era Pablo Santiago. Hi ha ahí varios retrucs. Hi ha falta final. Falta... Crec que ha estat Álvaro Martín, no? El que ha fet la falta, l'ex de l'Andorra i el jugador del Celta que s'ha fet mal. No, era Fran Castillo. Era l'autor del gol, Fran Castillo, que ha fet un gran gol, eh? Per a col·locar per davant el Castelló en este viatge cap a Terres Galegues. No se menja mal allí, en Vigo, eh, Salva?
2: No, que va, de categoria. De categoria.
1: Igual s'emporta Pablo Hernández després del partit si guanyen a Rask, Emilio. N'hi ha que tindre sempre fe. El baló per al Celta Fortuna. Juga en defensa, baló en la banda dreta. Baló que té ahí ja el conjunt gallec, encara que li costa progressar. No volen perdre la pilota. M'imagino que el seu entrenador està dient-los, no? Tingueu possessions més llargues per a no estar tant de rato corrent darrere el baló. Perquè és que el Castelló quan recupera té una claretat en el dia d'avui.
0: Sí, té molta gent per dins. Està apuntant, és un 3-4-2-1. Perquè veig que a vegades els sistemes pareix que sigui una cosa. Però té molta gent per dins. Està ajudant molt Pablo Santiago i Fran Castillo. I al final el Celta...
2: 3-4-2-1, sí,
0: exacte. Bueno, té inferioritat quasi sempre en els rechaces, en el baló. Bueno, està francament, tindrà que variar algo segurament l'entrenador la segona part. Ara, a nivell tàctic,
1: volien jugar-hi el baló llarg per a Milla, però havia defensat molt bé Íñigo Córdoba, en la qual cosa tenen que començar, però per l'altre costat, per la banda esquerra. Per allà li entreguen la pilota a Joel. Joel toca per dins, el baló per a Capdevila. Capdevila que accelera el treball en defensa de Camarà. Mira, per més recuperar el baló, de nou baló per al Castelló. Baló que volia traure ahí, crec que era Meló, s'equivoca Meló i acaba tota sola, rematada des de la frontal de l'àrea que bloca Matis. Crec que ha estat Òscar Marcos el que li ha pegat des de la corona de l'àrea, sí. I d'una errada tonta, perquè és per agradar-te ahí molt a prop de l'àrea. T'ha arribat esta acció en la que t'haguera pogut fer mal. Antanyón ha sigut l'home que ha rematat.
0: Primera actuació.
2: Amenaça. Primera actuació sí, del porter. Sí. Sí, sí.
0: En un baló perdut, és el que diem, la dificultat i el risc de perdre balons ahir, no? No ha perdut balons el Castelló, però la primera han intentat el tir de fora de l'àrea.
2: El risc de perdonar tant, perquè en alguna acció aïllada, igual, sí, pot arribar qualsevol gol del Celta.
1: Sí. N'hi ha que continuar en aquesta línia de seriositat, de fer les coses bé, de no complicar-te, perquè el partit el guanyes però per la mínima, i és una llàstima en la superioritat que has mostrat. Pues primer no tindre el partit tancat i després en una rada d'estes tontes pues que te puguen acabar, sí, empatant, no? I és un equip molt reactiu el Celta, eh? És un equip que segurament farà canvis en la segona part de xavals també molt joves i que van a mantindre el ritme físic, i ells van a aconseguir mantindre'l, en els canvis. Espero que no milloren en l'aspecte de qualitat, perquè alguns dels titulars avui no estan. Entenc que van estar convocats en el primer equip en este doble partit que van tindre esta passada setmana. Baló per al Castelló, juga Nieto. Nieto que ha tocat bé darrere per al seu soci en la banda dreta, Meló. Meló que la col·loca dins de l'àrea, la volia Camarà de cara. Que bona la idea de Camarà, però estava molt atent de nou el jugador del Celta Fortuna. Crec que era, en este cas, Ancho el que ha evitat ahir que el baló arribara al destinatari de Camarà. Que aixes coses les
0: està
1: fent molt bé.
0: Està pivotant molt bé, sí, a la futbol sala, eh?
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Sí, perquè al final quan jugues en un home d'alt, no? Té que fer aquest tipus de coses, no? No sempre voler girar-te i acabar tu, sinó tocar de cara i menejar-te.
2: Sí, sí, sí.
1: 39 de partit, entrant en la recta final d'este primer acte, en el 0-1, que estem comptant en este punt a punt.
2: S'ha passat molt ràpid, la primera part, molt de ritme, molt divertida, guanya el Castelló per un gol a 0 a la banca Balaïdos, igual.
1: Sí, i deixin, o tractant d'eixir. Mira, de nou la errada del Celta Fortuna, recupera Camarà, Pablo Santiago, la buscava dins de l'àrea, I ha tornat a tancar bé perquè ja l'esperava Fran Castillo per a fer el segon. Que bé Camarà que està ahí, està olorant, la possibilitat de poder fer el golet, però per unes o per altres no ho ha aconseguit fins ara. Bon treball, per a recuperar la pilota. No sé si jo si estava en fora de joc, Pablo Santiago, mira,
0: bueno,
1: que te dic,
0: Potser, però quan l'equip està tota la primera part en
2: camp contrari,
0: en camp contrari, sí, sí, sí. En l'àrea contrària, proper del rival,
2: falta.
0: Ha tingut moltes possibilitats de robar, però robes i sempre estàs quasi en superioritat i poder eixir i fer gol,
1: I el curiós és que pareixen la gent que te diuen que el Celta Fortuna és un equip molt incòmode, que pressiona molt, que juga a molta velocitat, però és que el Castelló l'està superant en aquesta faceta, sí. També l'està superant, està recuperant molts balons molt a prop de l'àrea i fent que erren estos xics que tenen qualitat. Són jugadors de molta qualitat, són molt joves, però està semblant un equip que no troba la manera de saltar aquesta pressió que està proposant el conjunt de Pablo Hernández. Mira, ara, per exemple, cometen la errada i està Camarà molt a prop de l'àrea menuda, tenen que acabar pegant-li en llarg. Ho ha fet Ancho. El valor per al rebuig de Meló, que l'envia fora. Però bueno, això és el que té que fer un defensa, no complicar-se.
0: Li passava molt al Castelló la setmana passada. No podies si no és un jugador del Celta B que desborde, que regateixi a un o a dos o tres i passe línies, és molt difícil. Li passava en el Sabadell al Castelló la setmana passada.
1: I ara la passada que buscava d'exterior, però que ha topetat allà Agus Sienra, expeditiu per enviar la pilota fora. Agus Sienra, l'argentí, que estava ahí en la marca del punta de Álvaro Marín. No para,
2: No, Álvarez, no veiem apenas a Pablo, però qui no para és el tècnic del Celta, digo, sí.
1: Sí, perquè no ho estarà ben Xesc Clar. Igual que nosaltres, no?, que està més a prop el 0-2 que l'1-1, però bueno, és futbol,
2: Però ha d'arribar, sí.
1: És futbol, sí. Ara se'n volia anar de nou Álvaro Martín, se queixa d'un colp en la cara. És una de les sorpreses d'este Castelló d'enguany.
2: Sí?
1: Sí, perquè no era titular indiscutible en l'Andorra i aixina... Quan el van firmar van pensar tots, bueno, pues pot ser un jugador de rotació, però no van pensar en ell com que anava a ser titularíssim, no? I en aquestes tres primeres jornades ho ha jugat absolutament tot. I a més ho està mereixent, no?
0: Jo pensava més com a la mitja punta, i sí. Que buscava després sí. De Calatrava podia ser el mitja punta, però, bueno, jo crec que Pablo ha vist que no té aquest acompanyament de barri que li agrada i ha posat Álvaro ahí.
1: Sí, sí. I se ho està guanyant,
0: Té molta capacitat de treball, a més, sí. I molta qualitat,
1: Sí.
0: No té la lluita i el cos a cos com tenia Guere, però en quant a qualitat i veure bé el futbol i bona passada de valor, sí, la té.
1: La pressió del Castelló que dona fruits, torna a recuperar el valor de Pablo Santiago tocant ahí. Espera que siga Álvaro Martín que s'emporta el rebuig. Ha tingut que pegar-li una patada al valor per allunyar tot el que podia Joel López, però torna a ser per al Castelló, que se planta pràcticament tot l'equip, excepte Matis, ahí a les rodalies de l'àrea. On Ebarri perd la pilota, valor per al Celta, cau a terra, el jugador, n'hi ha falta, sí.
2: Claro.
1: N'hi ha falta, però n'hi ha que fer-les,
2: Efectivament, per pilota, Emili, falta.
0: Sí, perquè a més estava Alberto ahí, estava Melot, i qualsevol contra d'aquestes te poden empatar, per això hi ha que estar molt atenta a no tindre errades ahí, perquè hi ha encontres, no?
1: Ancho, toca ahí el Celta, valor que ve ahí a la zona de la mitja punta, tocava també de cara a Capdevila darrere. Valor per als centrals, baixen ahir el ritme quan tenen la pilota i 5 de 3 perquè el Castelló bascula bé en Camarà, en Pablo Santiago, en Fran Castillo, que són, diguem, la primera línia, no?, de pressió cap a l'eixida de valor per part del Celta Fortuna. Recta final d'esta primera part, últims 4, més el que ha fet Xisca. Hola Rivera, quan jugava en llarg ara el Celta Fortuna, i de cap l'entrega Alberto Jiménez per a Matis. Ràpidament el belga li dona de nou al Tinerfeny, al capità Alberto Jiménez. Tocant per a Barri, Barri que l'amaga, busca la trena i la troba per part de Fran Castillo. Està jugant molt bé el Castelló en valor, Quina lliçó li està donant de futbol en esta primera part del Castelló al Celta Fortuna. Valor per a Nieto, Nieto que busca el desmar de Camarà. I el porter ahí que s'ha quedat a mitat de camí, d'agafar les mans i al final ha dit no.
2: Podia haver-la agafat,
1: Jo crec que sí.
2: Sí, estava dins l'àrea.
0: Passet que Barrera i l'agafa, sí.
1: Ara vol sorprendre des de lluny, el valor que se'n va per damunt del travesser.
0: Al tindre tanta gent per dins del centre del camp, sempre trobes el tercer home. El Castelló està fent triangular i el tercer home l'està trobant en facilitat. I com dic, no arriba mai el jugador del Celta a estar proper per a poder robar, no?
1: Ara Òscar Marcos volia fer el gol de la jornada, afortunadament l'ha col·locada justament per darrere en la graderia, ixa que està darrere de la porta de Matis. I bueno, clarament el gest de Olats, per a saber que li queden 3 minuts d'afegit, no?
0: No, sobre... Tot dels 5 segons ara,
2: sí, exacte,
0: que
2: el comptant,
0: porter, el saca de banda...
1: I per el 3, quin significa té? Si són 5 segons, perquè mostra el 3.
0: Que porta 3 segons, que porta 4 segons.
2: Correcte.
0: Se passen el partit en el braç alçat,
2: sí.
0: El sàrbitx ara.
1: Valor per a Córdoba.

0: Córdoba, tocant per a Camarà, de nou apareix Camarà, ajudant ahir a l'elaboració. Camarà, que està agradant-se, però que li falta el premi del gol. Toca de nou el Castelló, posició correcta, ve Barri, línia de fos Barri, la penjava al segon pal, espera Nieto, ha tocat Ancho, Ancho a la primera i a la segona que l'envia. Pareixia córner, però ho ha evitat el seu company, que ha tocat bé Joel, Joel en Ancho, està, no pot eixir d'ahí, a veure què fa Ancho, Ancho que regateja, ho ha fet bé al final.
1: I ara Meloto, que està ahí en el banderín de córner. Alberto, en el banderín de córner, els dos centrals.
0: Alberto, Nieto, recupera el Celta Fortuna, això té un problema, que si te furten la pilota i és un 1-1 darrere, te pot generar problemes. Perquè ells també són ràpids, eh? Baló per al Celta. Mira, ara té tot el carril obert. Ahí Milla. L'han vist. La col·loquen en la banda dreta. Arranca el futbolista.
2: Una bala, eh?
0: Milla, la centrada al segon pal. Per ahí la rematada. El baló que se'n va amunt. Menys mal, eh? Menys mal perquè ho han fet molt bé, eh? Acabar la jugada Álvaro Marín. I la cabotada d'Álvaro Marín. La centrada era de Millán. L'havia vist i l'ha col·locada al cap. No era fàcil, eh, de col·locar aquesta rematada en força com per a sorprendre el porter, però estava una miqueta avançat Matis, eh?
1: I l'estructura defensiva mal orientada, Alberto arribant tard, Melot tampoc estava. T'estàs trobant tan còmode que vas a pressionar hasta el banderí de córner. T'estàs trobant tan còmode que tens el baló.
0: Però és que aquestes coses, Emilio, no són necessàries.
1: Sí.
0: No són necessàries. Si és que estem veient que Camarà, Álvaro Martín, Pablo Santiago són suficients. No és necessari que vagi al central a fer el gol. Baló per al Celta Fortuna. Baló dins de l'àrea, volen pegar-li a porteria, bloquejar per la defensa, per això tenen que estar les defenses fonamentalment, per a bloquejar balons des davanters de l'equip contrari. Que sí, que jo entenc, no?, que convida el partit a agradar-se i a fer malabarismes en l'àrea contrària, però és que ho estàvem comptant. És que si perds la pilota i munten la contra, te la poden liar. I ha estat a punt d'empatar el Celta de res, de res. 44 ve la primera. 0-1. Guanya el Castelló. Recta final de la primera, ara sí coneixerem de seguida el test que ha fet Xixola Rivero al partit en esta primera part, quan ara el tackling és de Juan Jonito per enviar la pilota fora. Bona primera part de Juan Jonito, per a mi és millors minuts de Nieto en el que portem de temporada.
1: Correcte.
2: En el Camp Nou, minut 43 de la primera part, 2-0. Està guanyant el Barça al Rayo Vallecano, que s'havia avançat al 2-1, perdó. Està guanyant el Barça al Rayo Vallecano, que s'havia avançat al marcador mitjançant un gol de Camello. 2-1 al Camp Nou.
0: I ara de nou ahí tirant el slàlom Joel López. Afortunadament li furta la pilota al Castelló. Baló que juga en llarg. Ja per a la carrera de Camarà. Ha tocat per a rebutjar Menchus. Està fent un bon partit Camarà, però ahí estaven els dos centrals i tenia l'avantatge perquè sempre el que ve de cara normalment la té. Nieto juga arrere per a Matis. Anem a entrar ara sí en el 45. Un minut tenim com a afegir, perquè és que el partit no ha tingut cap interrupció. Ha tingut molta continuïtat el partit, anada i tornada, però ja dic, pràcticament tampoc hi ha hagut ninguna tensió, ninguna falta. I bueno, molt de ritme que estem veient en este Balaïdos, on està guanyant el Castelló 0-1. Fer una primera part molt completa, eh? Ara volia filtrar la pilota des de darrere, Ancho el central, recupera, ho ha llegit molt bé. Falta claríssima, eh? Crec que Fran Castillo.
1: Álvaro.
0: Sí. De Marcos, sí. Sí, és Álvaro Martín, sí. Pues ara sí que està faltat perfectament, que ha pogut ser tarxeta, eh? Li ha pogut fer mal ahí a Álvaro Martín. I bueno, pràcticament en esta acció baló parat se va acabar la primera part. El baló està pràcticament damunt de la divisòria en el rogle central. Va a menejar-la Alberto Jiménez per a de seguida escoltar el xulet. I anar sentós cap a vestidors, la penja Alberto Jiménez, valor orientat al costat esquerre, per ahí la controla, quin control de Íñigo Córdoba, la centrada, passadeta, ahí l'avantatge és tota de nou per a Ancho, que rebenta la pilota, el valor que ve per a la carrera de Álvaro Marín, que estopeta com és habitual ahí en Alberto Jiménez, no hi ha temps per a més, s'acaba la primera part final, s'acaben els primers 45 a Balaïdos, molt bona imatge pel Castelló, molt bon joc, i resulta que es queda curt. Vale el gol de Fran Castillo, per al Celta Fortuna 0, Castelló 1.
2: Hem vist una molt bona primera part, bona. Emilio. Alguna esglai a última hora, però hem vist una primera part on gran dominador de la primera part és el Castelló.
1: Exacte. Estem jugant fora de casa, ja que tindrem en compte, i al final la primera part és superior en totes les facetes del xoc i curta. Jo tranquil·lament se podia haver acabat en 0-2. Crec que ha sigut superior en tindre el baló a nivell ofensiu, a nivell defensiu, a nivell de pressió, de col·locació. Bueno, molt bona primera part, la millor de la temporada, eh? Sí. La millor de la temporada. I bueno, tornes a veure un Castelló molt, molt reconegut a lo que feia l'any passat, normal. Al final se van tornar a trobar les sensacions de l'any passat, però, des de luego, el resultat un poc curt podia ser un

0: Son las 10 y 20. Esta es la sintonía esportiva del Punta Punta en Apunt Radio, que nos acompaña desde les 9 de la nit y que va a acompañar vos fins les 11 y mitja. En ese momento ja serem amb el clàssic de les nits en esta sintonia. Com és el 90 minuts, estem en el descans en l'estadi Abanca Balaïdors, en segona divisió de la Lliga Hypermotion, en el que és de moment la victòria del Castelló de Pablo Hernández per 0-1 davant del Celta Fortuna. A hores d'ara, si tot conclou amb aquesta victòria, el conjunt de Pablo seria un dels líders amb 7 punts de la competició una vegada disputades 3 jornades de Lliga. Recordem que esta vesprada també en segona s'ha disputat el Burgos 2 Real Societat B 2, que en primera divisió ha conclòs ja l'Osasuna 1 Getafe 0, i que ara és d'ara està a punt d'arribar al descans l'altre partit en primera divisió, que és el Barça 2 Rayo Vallecano 1. Acaben d'anul·lar-li un gol, el tercer, a Jules Koundé per fora de joc. En Anglaterra la Premier està en marxa amb un partidàs: Aston Villa 0 Arsenal 1, minut 63 de partit. I en Itàlia, en primera divisió, ha conclòs la victòria 0-4 de la Roma contra el Lecce, i a hores d'ara empaten a 0, minut 80, Atalanta i Bolonia. Són els marcadors, els partits d'esta jornada de dilluns, i és que n'hi ha futbol tots els dies. 10:21, una pausa en el túnel camí, en esta que és la vostra sintonia, la del Punta Punta en Apunt Ràdio. Tornem ja de seguida.
1: Punta Punt. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
0: Tornarem al 4-4-2.
4: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Al mando.
0: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
6: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Punt a punt. Punt a punt. Esport

0: Són les 10 i 24. Estem també en un moment que és interessant per a molts seguidors del futbol, perquè demà es tanca el mercat de Lliga en el futbol professional. I, bueno, pues hi ha gent que està fent moviments. Estem veient en la llotja de l'estadi del Barça, ja ha acabat aquest partit al descans, amb la victòria del Barça per 2-1. Estava Gabriel Jesús, al que el Barça acaba d'incorporar a última hora procedent del Arsenal. El València encara no és oficial, esta nit en 90 minuts donarem totes les dades, però ha tancat també el Liverpool la sessió fins al final de temporada de Harvey Elliott, un prometedor jugador anglès, internacional en categories inferiors, ha estat cedit sense massa fortuna en l'Aston Villa, tornat al Liverpool i va jugar en el València, altre futbolista per a jugar per dins, com sembla que actualment li agrada a Carlos Corberán. Està Carlos Álvarez també pendent d'una eixida en el Levante Unió Esportiva, l'Amèrica de Mèxic està darrere d'ell, el Rayo Vallecano ha preguntat, el Sevilla diu que s'espere perquè conclou contracte esta temporada i per tant aniria de bades, si Carlos Álvarez vol esperar al Sevilla, la pròxima temporada. I està el mercat en plena evolució, tant en Espanya com en Europa. Hi ha un principi d'acord entre ells i Espanyol per al traspàs de Rubén Sánchez. S'està tancant tota la documentació. Bueno, pues són moments de tancament del mercat. L'hem repassat abans. Espereu encara tots dos, Emilio, alguna cosa respecte al Castelló?
1: Jo sí, jo crec que sí. Encara pot passar qualsevol cosa, però jo espero algo en el mig del camp, sobretot, i sobretot si hi ha algun jugador, no? Si hi ha algun jugador, encara més.
0: ¿Bulgaris és transparent o de repente apareix un futbolista que no espera la premsa, igual que com tu seguiu l'actualitat del Castelló?
1: Sí.
0: És habitual, no?, que de repente un sorprèn i apareix un que no ho esperàveu.
2: Sí, sí, tal qual. Uh-huh. Tal qual, sí. A més, és que claro, el mercat és
1: últimament són molt de mercat italià, no? De la C o de la D. No sé, sí. Quantes lligues hi ha a Itàlia? No sé, mercat C, la lliga italiana, els agrada molt, sí, mercat. Però sí, sí.
2: Però bueno, és pràcticament molt complicat perquè bueno, els fitxatges ja saps que se filtren via dades i aquestes coses i després, pues bueno, ells tenen a una persona únicament que és la que s'encarrega un poc de fer el contacte i el tema contractual i bueno, pues t'enteres pues això una hora o dues hores abans de que passe.
0: La Juve que acaba d'incorporar a este internacional alemà que ve de jugar el Mundial, que li sembla Rudi Völler, el que passa és que serà molt, molt grandot,
2: i Muñoz, no?
0: Rissat i bigotet, Voltemeid efectivament va jugar en la Juventus, el Celta que està darrere d'un central pues sembla que va incorporar a Sebastián Cáceres, està molt a prop de ser defensa central del Celta de Vigo. Altre canadenc, que està de moda també la Lliga de Canadà, la Lliga Espanyola, Jonathan David, que va jugar cedit en l'Atlético de Madrid, opció de compra que ja veurem, fixada en 25 milions d'euros.
2: Este és el que estava jugant en França, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Este és molt bon davanter, eh?
0: Sí, sí. Pues bueno, el mercat que es meneja entre avui i demà pues ha de tancar-se. Hi ha clubs que diuen que ho tenen ja tot fet, com és el Villarreal. En la resta podem esperar incorporacions. En el València, Harvey Elliott.
1: València no té que fer res més o què?
0: València ha de fer moltes coses.
1: Ja és novetat que fitxi. Ja és novetat que fitxi.
0: Ha de fer moltes coses, Emilio.
1: Ja.
0: Però necessita traure futbolistes. Almeida cap al Celta i això s'ha parat. A hores d'ara el Celta el que ofereix és una sessió,
1: ja no vol
0: pagar diners. El PSV que no ha vingut a per Dan Juma, per tant Dan Juma se va quedar. Ha incorporat a Elliot, Corberán necessita més futbolistes, però si no hi ha nixides, a mi me sorprendria molt que el València demà incorporara qualsevol futbolista.

0: futbolista. El Llevant sí que necessita fer encara més incorporacions i les ha fetes, eh? En les últimes hores, però també està pendent d'Isidre. Zeta Jong sembla que no va eixir. Si no és Zeta i no és Carlos Álvarez, no crec que el Llevant tampoc pugui incorporar futbolistes. El Villarreal, que ja té els deures fets, amb Nathan Saliba, este mig centre que va incorporar el cap de setmana. Així que, excepte sorpresa, pues, poquetes coses, eh? Hem de contar respecte al futbol valencià. El Elx tampoc ha tancat plantilla i el Elx, pues, és com pràcticament el Castelló. De repente, Bragarnik te pot sorprendre amb algun futbolista, diríem, de la seva ramaderia i portar així, bueno, pues, algun argentí d'estos que solamente hi coneix o que estan a Argentina o que estan a Mèxic i que de repente, bueno, pues, apareix en la disciplina del de l'Elx. Así estem pendents del Castelló, de la tercera jornada de Lliga. Si guanya Emilio el Castelló, va dormir el líder, és cert que empatat, sí, amb una sèrie d'equips, però com a líder de la categoria, que no està mal per a començar,
1: no,
0: eh?
1: No, no, jo vaig dir fa el primer, la primera setmana que el calendari donava peu a fer 9 punts i estar en aquesta primera posició i començar molt bé la temporada pels rivals també, no? Que al final la setmana passada no se va guanyar, però si se guanya avui és un pas ja per donar-te peu a posar-te en aquestes primeres posicions. Al principi de Lliga és important i és bo començar bé, no? Que diu, no, me dona igual, jo no... No, no, no, si tu comences bé, te poses ja entre els 10 primers, pot vindre alguna ratxa dolenta, però ja estàs ahí davant col·locat. Jo crec que el calendari ha donat a començar bé i ojalà avui comencem també sumant els 3 punts, no? Mm-hmm.
0: No ho hem destacat, però el Liverpool també ha incorporat un bon punta, com és Barcola, va perdre a Mo Salah, però ha incorporat a Barcola en la jornada de avui. El perigual del duel de la banca Baleidos és, per exemple, el que li ha passat al Burgos, que s'ha avançat vegades avui en el marcador i en les dues ocasions li ha igualat un filial amb tot el perill que tenen els filials. I el Castelló l'ha perdonat en la primera part.
2: Hombre, yo tampoco he visto tres partidos del Celta Fortuna, pero sobre todo centrándose en el anterior, creo que el perill es que el partido no está tancado, uh-huh, no está finiquitat, tot i el que has fet, que ha sigut molt superior al Celta Fortuna, només guanyes 0-1, ells van a merejar la banqueta segur, no sé si ara per a començar la segona part, però segur hi ha alguns jugadors que estan en la banqueta que l'altre dia van ser importants en aquest partit davant de l'Andorra. I a aquests jugadors que s'han agradat en la primera part, entenc que el depòsit de combustible no es va durar tot el partit i ahí tindran que vindre les rotacions. Jo, si l'equip continua en la mateixa dinàmica, el resultat no perilla, però poden canviar els partits a partir de les rotacions, no? Això és un poc el que
1: I el que és la preocupa. Categoria. Ja hem vist aquesta, sí, categoria, i l'any passat li va passar moltes vegades al Castelló d'una primera part de 0-3 i no matar-la, i la segona part canviar l'equip contrari i canviar el partit. Per això que no hi ha que fiar-se, però, des de luego, la categoria no n'hi ha que fiar-se ni un pèl, no?, de lo que fan els rivals, perquè segur que faran algun canvi tàctic de jugadors.
2: Bueno, pues tenim ja els jugadors del Castelló damunt del terreny de xoc de Balaïdos. No hi ha canvis en la formació de Pablo Hernández. I ara, poquet a poquet, estan votant ja els homes de Freddy Álvarez en el Celta Fortuna. Bueno, en cuanto al ambiente de Balaïdos, evidentemente no está play el cambio, y también cuando la gente va a ver el filial va en un altre feeling, ¿no? En cara que palmes no cabre chatán, ¿no?
0: Se agrupa en una zona como es normal.
2: Mira, un cambio.
0: Sí, es cierto, es cierto.
2: Va a entrar Burcio y añadió doble cambio, sí.
0: Este es un chiquete, ¿eh?
2: Sí. A ver, Burcio, dorsal número 5, que ya te di que el otro día va a estar muy bien davant de l'Andorra, y a ver si es donen también.
1: 6 per 15 ha sigut el primer cambio. I ara
2: i se queda el 8. Sí, se queda Antañón i entra Burcio.
0: Entren dos xiquets més.
2: Sí, són molt joves, sí.
1: Sí, és molt jove la plantilla. Mires l'edat del 18, 19, 20, màxim. Molts dels jugadors que estan en la plantilla.
2: Bueno, pues a veure si es confirmen en l'altra rotació que ha tingut el Celta, fer doble canvi Freddy Álvarez per encetar esta segona part, que va començar de seguida a les 10 i 32 minuts. En la sintonia del punt a punt en Apunt Ràdio, en quan doni l'okay l'àrbitre, menejarà el conjunt Vigués, que ara està col·locat a l'esquerra de la zona de tribuna, a la dreta el Castelló. Comença la segona part, juga ja el Celta Fortuna, que continua, crec que en la mateixa idea de joc, o no, Emilio?
1: Pareix que juguen 4, dona la sensació.
2: Sí, se col·loca Milla
1: per
2: lateral dret i el xic ha entrat de refresc, que està jugant d'extrem.
0: Meixús és el que ha eixit, igual que Antañón.
2: Meixús.
0: Sí, i ha entrat Quivet i Burcio.
1: La sensació que és un 4-3-3, no? 4-1, Està posant un mig centre i dos per davant,
2: sí.
1: Dos mitges puntes. Ha canviat el sistema, sí.
2: Sí, sí, clarament, sí. S'ha col·locat el camerunès de lateral.

0: Fred, i per darrere l'home que ha entrat de refresc, que... i per tant ahir ha llevat a Meixús per a tancar en 4. Baló que recupera el Castelló, el baló per a Càmara. Càmara i en la frontal de l'àrea, Càmara que volia obrir per la pilota. El baló que ve ja en molt de poderío per a Millán i ser lateral dret. Ve per dins Equivet, continua Millán la pilota, estava incomodant-lo ahir. Sienra encara aixina, l'havia guanyada el futbolista del Celta, però la perd. Baló ja per al Castelló. Tracta de pressionar més alt, eh? El Celta en esta nova... en este nou dibuix. Atenció a la pèrdua, no hi ha falta. Baló per al Celta, pot empatar, més mal. Se'n va la pilota per damunt del travesser. Ens acaba de perdonar la vida el Celta Fortuna. Ha estat Ángel Arcos el que ha errat quan ho tenia tot al seu favor per a marcar. El baló en la corona de l'àrea, entra de l'àrea. Se l'ha preparada per a pegar-li en la cama dreta. I el baló que se'n va per damunt del travesser. Quin esglai per a començar la segona part, i cierto.
1: Que ja has de reventar la pilota.
2: Sí, vol reventar-la. 3-2.
0: Sí. Era falta o no era falta?
2: Pot ser falta, però és falteta. Pot ser falta. Si la vol pitar, le toquen per l'esquena a Alberto, se cau. Però després és un 3-2 i quasi en el punt de penal la tiré per dalt de l'arquera.
1: Sí.
2: Increïble, la que ha fallat.
0: Pues inicia en curt el Castelló després d'aquest esglai. Segurament el més important en el que portem de partit, i són 47, 2 ja de la segona meitat. El baló que el trau per la banda dreta me lo colpeja en llarg. Baló que ve a altura per a que bote Camara. Uau, la visada de pit ha sigut espectacular. Quin poderío físic de Usman Camara. Pilota per a Pablo Santiago. Pablo Santiago gira sobre si mateix. Toca de cara per Alberto Jiménez. S'estructura el Castelló en esta acció combinativa. Obrint a la banda esquerra. Baló que ve per a Fran Castillo. Toca cap a Rere. Is de 3 el Castelló clarament. Baló per a Camara. Camara està fent un partit... vamos, de llibre, del que té que fer un punta. Ah,
1: se guanya tot. L'altre duel guanya, mira-lo.
0: De nou Camara, mira quin baló boníssim era dins de l'àrea. Encara continua el perill perquè el control ha sigut extraordinari. Baló per a Pablo Santiago. Gol! Gol! El segon del Castelló! En la passada filtrada dins de l'àrea, fantàstica per part de Camara. El baló que es quedava mort, però finalment ha aparegut Pablo Santiago de nou. En molta calma, en molta tranquil·litat, per a girar el baló i per a pegar-li en la cama esquerra. El baló que se'n va cap a dins. Esta sí que pot ser el moment important per a tancar la victòria, per a tancar els 3 punts. 3 de la segona, Pablo Santiago fa el segon. Celta Fortuna 0, Castelló 2.
1: Emili, una gran acció individual de l'atac del Castelló. Exacte. De Tae, de Santiago, però tot torna a aparèixer Càmara per a recuperar una pilota que havia perduda i que després la recupera.
2: I el bon passe, Fran Castillo la fa bona, però la fa bona.
0: Quin control.
1: Boníssima, sí.
0: Quin control de Fran Castillo.
1: I el retall.
2: I el retall de Pablo, que dos defenses se tiren a lo loco en terra, i el gol és un molt bon gol per... Bueno, passem de l'1-1 quasi al 0-2. Mira com canvia el partit en un minut, eh?
1: I Camara, eh? Ha perdut una pilota, l'ha competida, ha tornat a guanyar i se duel i l'ha posat en l'àrea.
2: I el passe al bord de l'àrea. Fantàstic.
0: Però el debut de titular de Fran Castillo, impressionant,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, molt
0: impressionant,
2: bo.
0: Impressionant, demostrant
2: bo.
0: La qualitat que
2: Pablo
0: té.
2: Santiago també està jugant molt bé avui,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. No, si tot l'equip està rendint a un nivell molt alt, el que passa que és això, que t'haguerem pogut empatar i en l'acció pràcticament següent, el Castelló connecta a Camara en Castillo i Castillo en Pablo Santiago, que ha definit molt bé també, per al 0-2 en teoria ara
2: Camara
0: sí que...
2: en el mig del camp i fa el passe de centrocampista i Fran Castillo està davant del centre, eh?
1: És cert que el Celta ha tingut una gran ocasió només començar esta segona part, però crec que el més just en quant a arribades, domini de baló, intenció, és el que està ocorrent. Dice 0-2 a favor del Castelló.
0: I ara de nou la pilota que ve darrere per a Matis. Matis juga en Alberto Jiménez, torna de primeres. El baló per al Castelló, tracta d'apretar el Celta, que bueno, ha fet un canvi de dibuix, ha fet doble canvi. I ara es troba en ese 0-2 advers, partit molt coster amunt per als joves jugadors gallecs. Però bueno, anem a veure si van assumint encara més riscos i el Castelló inclús pot fer més gran i sa ferida, no?, en el marcador.
2: Està fent la línia molt adelantada i...
0: I ara de nou tractant d'aprofitar-ho. Era Pablo Santiago, ara li han tret el baló a Pablo Santiago, l'autor del segon. Volia ser el Celta Fortuna pel costat esquerrà, però la bona pressió de Juanjo Nieto obliga a tindre que perdre un temps preciós per a que siga impossible ja muntar la transició ofensiva per als gallecs, que juguen per dins. La pilota és per a Capdevila, que s'ha quedat ahí com a constructor. Eixe 4-1-3-2,
2: sí, és un 4-3-3, pot variar, no? Però és un 4-3-3.

0: 3.
1: Ara volia fer l'obertura a la banda esquerra, valor que venia massa poderío, massa força, sense ninguna opció per al jugador que actua per aquesta banda esquerra, que és Ángel Arcos. I bueno, va, de dos, ha retallat els dos que venien a bloc, echar a terra. Bueno, una definició fantàstica per part de Pablo Santiago. És que l'acció tècnicament és fantàstica.
2: No, molt bona.
1: La centrada de Camara està molt ben feta, la punxa Castillo i se la deixa també molt bé,
3: sí,
1: per a que Pablo Santiago fa salt en l'engany i després ja pràcticament a plaer con lo que el saludo.
0: Les tres accions hi ha molta,
1: sí,
0: qualitat.
1: Molta. Molta qualitat. Este sí és el nostre Castelló, Emilio.
0: Sí, sí, sí.
1: No
0: sí,
1: el de la
0: sí,
1: setmana anterior. Que... Este sí és el nostre Castelló.
0: És el partit més complet, a més, perquè el dia de la Real se va començar molt bé, però el partit en general no va ser lo bo d'avui, no?
1: Ara ells volen reaccionar, valor per a Kibet. Kibet, que pot acurtar distàncies. Mira, ha aparegut de nou ahí Juanjo Nieto, que li ha tret el valor quan anava a rematar. Continua el perill. Kibet, que la volia col·locar dins de l'àrea, però de nou apareixent ahí. Crec que Alberto Jiménez.
0: Ha sigut Juanjo Nieto primer en l'esquerra, sí, però estava sol des del punt de penal.
1: Sí, sí, tot sol, sí. Sí, perquè ha segut Alberto Tornanel, que s'ha fet en ese valor que venia a la zona del rebuig. Alberto venia de dalt.
0: Sí, jo crec que Íñigo Córdoba està en la dreta, per això Juanjo ara està sin esta banda esquerra, però crec que haurà sigut per la situació del joc, no per res més.
1: Sí. Està jugant per aquell costat Íñigo Córdoba, en efecte, valor que ve ara sí... Pero a Juanjo Nieto, está Juanjo Nieto, yo creo que ha cambiado la estructura defensiva.
0: Posiblemente.
1: Creo que al cambiar a 4 el Celta, está jugando Juanjo Nieto de lateral izquierda, ¿no?
0: Anem a
1: ver, o es una acción
0: si
1: puntual.
0: Yo creo que sí, puede ser, pero anem a ver si pasen algún minuto más, pero posiblemente el rato que porta Juanjo como al lateral izquierdo.
1: Córdoba ya está así.
0: Ha cambiado el sistema también.
1: Te formes Córdoba ya está así en, sí, sí, en Millán. Ahora Borem.
0: Ha cambiado el sistema también, Pablo.
1: Valor per Alberto Jiménez, vamos al cap, Alberto. No ve a ningú a pressionar-lo, així que Alberto còmodament va guanyant metres.
0: Però mira la defensa parada del Celta B, sí, si hi ha ruptures a tindre problemes del Celta B a l'esquena dels centrals.
1: Sí, sí. Valor per a Nieto. Nieto es complica ahí en ese control cap arrere, venia a apretar-lo Kibet i el valor acaba en peus de Matis. Matis, que es falta ese control orientat. Sempre ficar-hi una miqueta de...
2: D'emoció, la cosa.
1: De suspense a la, sí, cosa, sí, sí, per a que ningú s'adorga. Valor per al Castelló, que ataca per este carril del 10. El valor que él colocaba ahí en molta idea, Fran Castillo, Pablo Santiago, la pilota suelta, llegó Córdoba, a parar Coque Carrillo, era el tercer del Castillo. Y ha añadido ahí una carga.
2: Era el tercer,
1: Ha añadido una carga en el área, pero el hombre que venía al punto de penal, que está en la frontera, de ser algo más que una carga. Ya que por la opción repetida, pero este Fran Castillo, todo el que toca, ufán un criterio extraordinario. Ahí está, mira, Capabarri, vale, es el que hemos dicho.
0: Ahí no...
1: Sí, sí, pero bueno, ahí no, pero l'ha tombat, Emilio.
0: Sí, sí, pero es un hombro, me referís que es imposible que pite penal, pero después li passa el valor a Íñigo Córdoba i el porter tanca molt bé el segon pal.
1: A veure,
0: que tarxeta, no
2: portem la tarxeta, no?
1: Sí, tirant-se la mà a la butxaca.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Olats Rivera, l'àrbitre del partit, i no he pogut veure si és que ha amonestat algú o no. Es quedem en el dubte de moment. Mentre Freddy Álvarez li diu una escolteta ahí a Milla, no sé si torna a reestructurar tàcticament l'equip o què. En qualsevol cas, juga el conjunt gallec. Ara vol desplegar-se per la banda esquerra. El valor que ve per allà per a Ángel Arcos. Ángel Arcos, ara sí que maniobra bé, toca de cara. O fa per a que siga allà...
2: Però va per a Camara.
1: Per a Camara, pues
2: sí,
1: serà per protestar.
2: Falta, sí, sí.
1: Per protestar, segur.
0: Sí, és molt protestant, sí.
1: No, però és que té tota la raó. Jo li dono tota la raó, Emilio. És que... estes coses no se xulen i el jugador del Celta ve per darrere i tomba el que va a rematar.
2: És per la falta eixa que ha fet ara al mig del camp.
0: Sí, la falta al mig del camp.
1: A Milla, sí. La groa. Però és que lo de Barri no se pita, però...
2: Mira.
1: De nou ve Pablo Santiago, ahí, en molts problemes perquè venia pràcticament desequilibrat i això ha permès al jugador del Celta rebutjar esa pilota. Valor que va al pit de Alberto Jiménez. Alberto Jiménez, que té ganes de fer el seu golet, Ya lo estén comprobando. Toca en Courtet. Espera que la chafe ahí. Entre Pablo Santiago, Fran Castillo, Íñigo Córdoba y la están liando. Y Juanjo Nieto, sí, sí. Jugant per banda esquerra.
0: Banda esquerra, sí. A cambiar el sistema.
1: Se menecha Íñigo Córdoba. Íñigo Córdoba de primeres. Volía tocar para Álvaro Martín. Álvaro Martín a el taloné. Rebucha la defensa del Celta. Y eso es treta de banda
2: para Castelló. Sí, sí, sí.
1: Que continúa sent molt superior. Mira, ahí es el que estén bien. Es que no tiene ninguna opción el jugador del Celta de guañar esa pelota. Pero bueno.
0: Yo no veis penal.
2: Yo sé lo que vos dir, igual, pero yo creo que...
0: No.
1: No, que no
2: te van a chular.
1: No, que en el fútbol actual ya no te la chularán. Pero tú y eches el reglamento, y el reglamento, digo, que si tú tires a un contrario, sin sentir de todo...

0: opció de jugar el baló, això és falta. Passa que estem en el futbol modern.
1: Sí.
0: Baló que recupera el Celta, ara sí que hi ha falta en el centre del camp.
2: Comença també la segona part de l'estadi del Barça, Barçador, Rayo Vallecano 1.
0: I falta Álvaro Martín, que li n'han fet unes quantes ja, eh? Ha segut ara de nou Quivet, dels dos homes que ha entrat de refresc en el Celta Fortuna. 11 minuts de la segona part, 0-2 guanya el Castelló. Ara estem una miqueta més tranquils, Emilio. Alguna lectura que
3: sí, fer? Sí, el 0-2 ha fet mal al Celta. Ho està intentant, amb més pressió, amb més actitud, cara a buscar robar per poder eixir, però el 0-2 també li ha baixat un poquet les ganes de... Però bueno, ho està intentant. Ho està intentant en el canvi de sistema, està intentant arribar més a prop del jugador del Castelló, però li està costant. I aquest 0-2 li ha fet mal.
0: En el intercanvi de colps, que és el que proposa el filial del Celta, està sent molt superior el Castelló, almenys de moment. Valo que tractava de guanyar, apareix de nou Íñigo Córdoba, també bon partit d'Íñigo Córdoba, no és tan espectacular com Fran Castillo, això és clar, però és un xic que suma en aquesta banda, tant en atac com en defensa, que també n'hi ha que valorar-ho, eh?
3: Sí, està treballant molt bé, ara no li fa falta baixar tant, està Juanjo per darrere, cuidao.
0: Cuidao que ataca el Celta, bueno, tractava de sorprendre, eh? Ángel Arcos ahí en el primer pal a Matis, que reacciona bé, posa la manopla i l'envia directament al cantó. Mira, des de la banda, te l'han liat en la prolongació, no hi havia fora de joc. I la rematada ahí, tractant de sorprendre, del futbolista Ángel Arcos.
3: Ve un saque de banda des del mig del camp, te fan l'ocasió de gol, eh?
0: Sí, perquè és que...
3: Van dos a per un.
0: És un equip amb molta vocació ofensiva, te'n vas cap amunt. I, bueno, aquestes coses te poden passar i te passen, lamentablement. I ells el que tracten és això, de fer un gol que és clave
3: no
0: de nou en el partit.
3: És un filial, són gent jove, no van a parar d'intentar atacar i reduir el marcador, ells no pararan.
0: Van a traure la curta estratègia, la pilota que ve directament.
2: Molt bé.
0: Per a Íñigo Córdoba, que estava molt atent.
2: Ha llegit la passada perfectament, sí.
0: Se veia vindre.
2: Veia porter.
3: Això s'acaba fent un altre gol.
0: Bueno, pues això vol dir que el preparador de l'estratègia del Castelló també s'ha ensenyat bé el vídeo, Emilio?
3: Sí.
0: Baló per al Castelló, Quis des de darrere. No es pot negar,
2: la evidència.
3: 30 corners.
0: És que a mi m'agrada apretar-li a Emilio.
2: Que
0: no se relaje Emilio de cada les maneres.
3: No me relajo.
0: Así venim a guanyar-se el show, Emilio. No venim així a...
3: S'ha vist els 30 gols, els 30 corners que ha fet el Celta en estos dos partits.
0: Sí, senyor. No té altra
3: feina. És el que n'hi ha que fer.
0: Pel matí, les notícies a les 8 a partir dels 9 partits. Baló per al Castelló.
3: No està passant res,
0: No, absolutament. Per això estem tirant de xistes. Claro. Baló per a Fran Castillo, que ha fet falta, i groga.
3: Sí.
0: Groga per a Fran Castillo.
2: Sí, pues... És el que ha de passar, Emilio. Que no passe res.
3: Que no passe res, sí.
2: Mira, gol en pròpia porta del Rayo Vallecano. Mala fortuna per a l'equip del Rayo Vallecano. Centrada de Gordon, ha tocat un defensor. Pilota dins, minut 50 de partit al Camp Nou. Barça 3, Rayo Vallecano 1.
0: I per cert, ha sorprès molt l'absència de Ratiu. Llegit per ahir en xarxes.
2: No el deixen eixir cap a la Premier, però tampoc està jugant avui contra el Barça.
0: Sí. Se va ser veí nostres d'estiu, Emilio, uns dies. Sí, ell i Cárdenas, sí, els dos.
3: Contar.
0: Sí. Juga el Celta Fortuna. El baló per a que arribi al pi de Nieto, que recupera la pilota. Ui, comís el Castelló. Balón diagonal per a Camara que descarrega. Mira, ja ve Castillo per a Pablo Santiago. Vol el tercer Pablo Santiago. Pablo Santiago dins de l'àrea. Ha perdut un temps preciós, Perquè ha estat també molt ràpid, Ancho.
3: Té que xutar.
0: Sí, té que anar-se'n fins a la cuina i rematar aquesta jugada.
3: No pot dubtar. Bueno, no té la força ja per desbordar al central, però sí de xutar. Ell té un bon tir. Tiro creuat, un tiro a porteria. Per velocitat ja no se li pot anar i el central ha arribat, té que xutar.
2: Ha marcat l'Eyen en pròpia porta per al Rayo Vallecano, per al Barça en este cas, Barça 3, Rayo Vallecano 1, i com deia Gual, pues Ratio no està, el Fulham està darrere d'ell, ofereix 25 milions d'euros, no ha entrat en convocatòria, però és que Martín Presa no ha contestat, i per tant Ratio diu, bueno, però que són 25, que jo me'n vull anar.
3: Va ser un equip venedor, el Rayo Estany,
2: Però està venent tot, després de la gran temporada
3: que va fer.
2: Sí.
0: Oye, 25 milions jo crec que està ben menut, Però bueno,
2: però no contesta Presa, igual.
0: Ja, bueno, és que Presa està per a lo que està.
2: Presa és Presa,
0: Des de luego, per a que estigui el camp bé, no?
2: Sí.
3: Com és possible?
0: Sí.
3: Jugar con Chavarría 25 milions.
0: Sí, senyor. Juga Barri per al Castelló. Barri, Álvaro Martín que apareix ahí en l'enllaç. L'obertura a la banda dreta, ja torna a atacar el Castelló en Pablo Santiago. Bon partit de Pablo Santiago, que és un jugador que li encanta, Pablo Hernández, que li dona molt d'equilibri, per això acumula tantes titularitats. ha tocat darrere cap a Alberto. Alberto en Sierra, Sierra que s'anima, Sierra per a Camarà, Camarà que ve de nou pivotant de cara per a Barri. Està jugant molt bé el Castelló, molt superior al Celta Fortuna. El valor que ve de nou a la banda esquerra, les entrades bona. Ahí venia, era Córdoba, no?
3: Sí.
0: A rematar,
3: sí.
0: I s'ha fet fort per del Coque Carrillo.
3: Sí, perquè ara l'estar Juanjo per darrere pot arribar en eixes diagonals a l'àrea i intentar rematar. Antes tenia més dificultats, jo tenia que estar més pendent de tapar el, la banda, no? Ara pot arribar com a punta, com a segon punta per l'altre costat.
0: Trau la pilota el Celta Fortuna i s'ha autopassada, venia molt llarga, ha tingut sort ahir. Crec que era
3: Ribes.
0: Ribes. El baló que ve volcat a la banda dreta per al camerunès, per a Milla. Milla que té que retallar perquè ja havia recuperat la posició molt bé Íñigo Córdoba. I està Nieto, efectivament, jugant en esta banda esquerra. També és cridaner, que Lucas Alcázar de nou siga suplent. Però, clar, veus com estan jugant avui els futbolistes i els que estan a la banqueta estan pensant, oh, pues, la setmana que ve va ser pràcticament igual. El baló que el torna a guanyar el Castelló, Pablo Santiago.
2: Quan ja torna a jugar el Castelló?
0: Diumenge 6:30 davant de l'Alba 7. I tenim ja horaris de les següents jornades, que això també és notícia en la,
2: vaja que sí,
0: en la Lliga Hipertensió. Sí, sí, pràcticament sí, una setmana abans, te diuen a l'hora que jugues. Dos dissabtes. El següent serà a Girona, 6:30, i a l'altre a casa davant del Tenerife. No és mal horari, no?
2: No.
0: Dissabte 6:30, no, Emilio?
3: Sí, fa caloreta encara, però...
0: No, però que vull, que, bueno, que no te col·loquen sí, dilluns sí, ni divendres. Sí, sí. Que això bueno, és...
2: Després te'n pots anar a sopar, tranquil·lament.
0: No, però canvis, que dilluns no, i divendres és la muerte per als
2: entrenadors. No, no, no, sí.
0: Perquè, per exemple, esta setmana has tingut massa dies i després sí, si te col·loquen de...
2: Sí.
3: Anem a dir que Pablo prepara tres canvis.
0: Tres canvis. Triple canvi, veurem. Imagina que aquests tres canvis poden ser els tres que van ser titulars si no van ser avui.
3: Pot ser.
0: Podria ser.
3: Pot ser.
0: Juga, mentretant, el Celta Fortuna, perquè el partit continua avançant, eh? Estem en el 10 ja de la segona, 0-2, recorda, estem en directe en el punt a punt, en el punt ràdio. Atacant Ángel Arcos, per dins, toca la pilota Celta, cap de Vila de nou Ancho, per a mi el més destacat és Ancho, eh? Del que hem vist fins ara del Celta Fortuna, perquè Milla té molt de poderío, moltes condicions, però pràcticament no ha pogut brillar, no?
2: Sí, exacte, no? Està controlat.
0: Sí. Juga el Celta, ataque posicional, ja espera el Castelló a veure què proposa el conjunt filial de l'equip que dirigís Giraldez. En este cas, este és de Freddy Álvarez. Giraldez va entrenar així al Celta Fortuna i evidentment sí, estarà molt atent, no? Estos joves jugadors, ara atenció, bona jugada d'Àngel Arcos, hasta la cuina, la centrada des de l'àrea bona, ve Juanjo Nieto, la baixa en la cuixa i allunya.
3: Possiblement és el rato que estem més en camp com nostre, no? Molt enrere, massa, i això dona peu que el Celta tingui més el baló i mos tingui a prop de l'àrea, no? No m'agrada.
0: Sí, jo crec que la gasolina ja comença a faltar. Bona passada per a Kibe. Kibe que retalla. I uf, Kibe que se queda fora de situació de poder invocar. Ha fet el més complicat Kibe i després ja sols se n'anà fora de la porteria.
2: Situació tan clara. Ha tingut el Celta Fortuna.
3: Juanjo, té que tancar.
0: I era fora de xoc. A mi me donava la sensació que estava en fora de xoc.
2: Era fora de xoc. Però ho ha fet perfecte, excepte
0: la frenada, sí.
3: Regateja Matis perquè mos engan la gent i en el regat se li va molt llarga i Alberto arriba, però tres canvis.
0: Pues arriba el triple canvi.
2: 14.
0: Un és Raúl Sánchez.
2: 14 fora.
0: El set és Raúl Sánchez, entrarà...
3: Se'n va Juanjo.
0: Se'n va també Juanjonito perquè entre Lucas Alcázar. Efectivament, entra Raúl Sánchez i entra Antonio Gala. Mira, m'emporta el premi, eh? Me tens que donar el ninotet, Emilio.
3: Sí.
0: Els tres que van ser titulars, Hans Ewu i suplents, entren... Això és gestió de grup, no?
3: Bueno... no ho veig així, no.
0: No?
3: No.
0: Pues serà casualitat, però les casualitats existen, eh? Perquè, repetís, que és que Gala, Raúl Sánchez i Lucas Alcázar van ser els tres titulars la setmana passada...
3: No, me refereix que...
0: I avui han sigut suplents.
3: En un partit no tens que fer gestió de grup... perquè van jugar la setmana passada i tenen que jugar els mateixos. No. És que no han jugat ni un minut durant l'any, diran...
0: No! Em
3: refereix, a veure si m'entens.
0: Sí, sí, sí.
3: Jo no ho veig així, no. Tens que fer gestió d'una altra manera, però, bueno... En fi,
0: bueno,
3: jo crec que havia de donar frescura a l'equip i està bé. Tres me pareixia excessiu, en el minut que és, tres possiblement en dos canvis me sobrava, però està bé, està bé.
0: Ara el que té que fer el cantrà de refresc és demostrar que és millor que el que ha eixit. És aixina de senzill per a ser titular. Baló per a Milla a la banda dreta, volia tirar en profunditat, ha ficat la cama al Diego Barri. I el baló que se'n va directament per la línia de banda serà pilota per al Celta Fortuna. Ha baixat molt el ritme del partit, com no pot ser d'una altra manera.
2: No, però és normal, eh?
3: El Celta també ha fet un canvi, sembla,
0: sí?
3: No?
0: Sí. Sí, se n'ha anat cap de Vila. Sí, ara veurem qui és el que entra quan juguen en llarg per Aquile. Tismatis ahí, sense capa. El valor que ve rebutjat i té que traure l'Alberto Jiménez. Com li agrada el risc, eh? A Roman Matis. Que és que, clar, rebutges, valor centrat i... I, bueno, més mal que hi ha vingut com a llams, eh? Tant Alberto Jiménez com Sienra per evitar...
2: Perquè el coneix en la
0: portera. Sí, sí, sí, clar. Per a tapar línia de gol i, afortunadament, han aconseguit el seu propòsit. Ángel Arcos i, de nou, Matis. Ara sí que estirava els braços, Matis.
3: Té que anar cap avant, així, i darrere. No estar tan en proper de l'àrea, massa l'equip ara està cap darrere.
0: Bueno, i a Matis també li han portat un mal client, eh? Per a lluitar per la titularitat. Han pagat un quilo, eh? Per a Mirza Ipi. I quan un club fa aquesta inversió, evidentment és perquè pensa, no?, que aquest jugador te pot donar molt. Hi ha un jugador del Castelló a terra, en problemes
2: sí
0: físics.
2: Sí que serà anat cap de vila i ha entrat Cuenca.
0: Pues anota queda. I ara hi ha hagut una falta molt clara d'Òscar Marcos a Álvaro Martín. La falta ja la de desesperació, no?, perquè és que se te gira sempre Álvaro Martín i te guanya l'avantatge. 21 minuts del segon acte en directe el punt a punt en el punt ràdio. Ha sigut un partit elèctric, en la primera part, però estan baixant ja les bateries dels futbolistes que han començat l'encontre i, com és normal, pues ja costa una miqueta més veure aquest futbol trepidant. Arranca, crec que en posició incorrecta, Camara, Camara dins de l'àrea, Camara, Camara que fa un retall, li queda rere la pilota, però encara així es deia en el lateral, zona dreta, tal com ataca el Castelló, Camara, ui, se'n va Camara dins de l'àrea, Camara, Camara que pot acabar, el valor que pega en el Nino, el rebuig era per a Barri. Torna a vindre la pilota retrucada per a Lucas. Lucas a la primera no, a la segona sí. Toca en curte per a Barri. Barri, Álvaro Martín, de costa a costa. Melo, Melo ten Álvaro Martín i baló en defensa per al Castelló.
2: Mereix el gol, Camarà, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, està fent un bon partit i no ha tingut ocasions, però s'ha treballat molt bé. Ara sí que l'ha tinguda, no?
0: Jo tinc dubte si havia arrencat en posició correcta o no, però bueno.
3: Ja.
2: Marca Camello per al Rayo, Barça 3, Rayo Vallecano 2, minuts 60 de partit.
0: I el valor espera Roman Matis, que està allà en el balconet, va xafant-la ahir. Això sí que és estil futbol sala, eh? Xafant el valor i anant-se'n cap arrere, i això es passés curtés del belga, que també li va la marxa, eh? No pot negar-ho. Al final, les coses són com són i no se poden negar. Valor per a Sienra, Sienra en Lucas... Lucas per a Raúl Sánchez, la perd Raúl Sánchez, valor per a Kibet, Kibet se topeta de nou en Raúl Sánchez, que pressiona la pèrdua, terra Raúl, no hi ha res, siguen, siguen, diu la col·legiada, i el valor finalment que el rebenta algun Sienra per a que el guanyi Camara. Oh, Camara en el tacó ja. Camara té el dia avui, que listo.
3: El canvi de Fran Castillo m'ha aparegut massa pront. Estàvem fent una bona connexió, els dos puntes i molt ben llaçat, no sé, me pareixia massa pronte, me pareix massa pronte.
2: Però ja pensant en el partit del cap de setmana, Emilio?
3: Bueno, perdona-li frescura, crec, a l'equip. És un jugador que tampoc havia jugat molt l'estara, possiblement l'havies cansat, no?, per el tema del tema físic, però estava fent un gran partit.
0: I estem bé en l'acció repetida de Camara, que ho ha fet tot bé i s'ha topetat ahí en el porter, llàstima, eh?, perquè mereixia, jo estic d'acord, Salva.
2: Mereix un gol, sí.
0: Sí, sí, sí. Quatre llançaments a porteria de Camara, sobretot el més clar, el de la primera part, que tenia tot al seu favor. I no està capaç de col·locar-la entre pals. Quan continua l'atac el Castelló, balón a la banda dreta per a Pablo Santiago. Pablo la col·loca a l'espai, ahí posa cos el central i no pot arribar de cap de les maneres. En este cas, Álvaro Martín, que està fent un partit també
3: molt
0: a destacar,
3: bé,
0: sí.
3: Eh? Sí, sí, sí.
0: Perquè és un jugador de 60 i pocs quilos i no para de córrer el tio, eh?
3: I avui ha fet ruptures, s'ha manejat molt bé l'equip. Bueno, és un jugador molt, molt interessant.
2: Entrarem de seguida en 4 minuts en les 11 de la nit. És la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, la que vos acompanya des de les 9 amb este partit que des de la banca Baleidos està guanyant tercera jornada de Lliga en segona divisió. El Castelló 0-2 davant del Celta Fortuna. Anirem fins 11 i mitja en el Punt a Punt. Després enllaçarem immediatament també el 90 minuts, igual.
0: I Ribes que filtra per a Milla, Milla lateral de l'àrea la pot col·locar, el valor que l'ha tocat en Sienra. Ha estirat la cama, Sienra, bona acció defensiva d'Agus Sierra, perquè ara sí, es han pillat molt fàcil, eh?
3: Ahí... Molt dolenta de Raúl, té que tancar Raúl dins i si passi no pot entrar, i ell s'hi hauria per a buscar la marca i el passi és molt fàcil. Sí. Gent tan ràpida per fora és impossible arribar. Molt bé, Sienra.
0: 25
3: minuts. Però Raúl està fent bé malament.
0: 25 minuts de la segona part, 0-2. Està guanyant el Castelló davant del Celta Fortuna. El partit que continua madurant poquet a poquet i el Celta que vol fer ese golet que li dona una miqueta d'emoció i li dona opcions. Ve les entrades del cantó, el baló ve molt obert, molt passat, posa el cos ahí Pablo Santiago i estreta de porteria. Tampoc tenen molt ben treballada l'estratègia encara, eh? És del Celta Fortuna, afortunadament.
2: Molt pront, molt pront.
0: Sí, n'hi ha que donar-hi temps, n'hi ha que donar-hi temps. Valor per a Matis. I bueno, Sienra també, que... és que, clar, al final... quan ho és entrenador, m'imagino que moltes voltes és injust, no? Però l'altre dia no va jugar Sienra, va apostar per Meló com a central, i avui ell i Alberto estan demostrant. No sé com serà Sequirini, té molt de cartell, no? Però que Sienra és un

0: I de moment el Castelló que l'està afaitant, com sol dir-se.
1: Pues és una bona estadística, I s'ha... El fet de que continuava invicte des de les acaballes de la passada temporada, que va pujar de categoria el Celta Fortuna.
0: Sí.
1: I està fent-li un 0-2 el Castelló, li ha pegat un bon repàs l'equip de Pablo en la primera part, fonamentalment.
0: I bueno, poquets moments de patiment, podien dir, sí, del Castelló. Han tingut ells dos o tres...
2: Demostrant-li lo que és la categoria. Sí, sí. Demostrant-li lo que és la categoria. Sí.
0: Quibet ha tingut ahí un parell de situacions i ses dos rematades al final en la primera part, però poquet més.
1: L'ocasió producte de l'errada d'un central, sí, del Castelló en l'inici de la segona part i poqueta cosa,
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí, sí, sí. Ara recupera de nou el Celta Fortuna, no hi ha fora de joc, però la passada és molt dolenta de Milla. I el baló serà de nou per a Jeremy Melo, per al francès. En esta recta final de partit ha baixat molt el ritme, Ara ja sí. Castelló la trau caminant i, bueno, té el seu premi, no? Té la victòria, en teoria, en la butxaca. I el que no para és Camara, clar. Quan el davanter, si no ha fet el gol i el partit va 0-2, no se'n pot anar content a casa, no, Emilio?
2: No. Normalment els davanters són egoistes, els agrada sempre fer gol. I Camara, pues, és un més que tots.
0: El Ancho este també està repartint-li, sí. A lo tonto, a lo tonto, s'estan repartint un i l'altre, I Camara, que té amonestació.
2: Però molt noble,
0: Sí,
2: molt
0: sí.
2: Molt noble.
0: Való, de nou que torna a controlar el Celta Fortuna. N'hi ha fora de joc.
1: És que era fora de joc, sí.
0: Crec que...
2: Ha posat velocitat.
1: Hi ha una falta posterior, però sí, l'acció estava invalidada perquè el jugador estava fora de joc.
2: Ha posat velocitat
0: En Somoa, sí.
2: En Somoa i en Quibec, ahí, en eixes posicions. Però, bueno, la defensa del Castelló ara torna a estar prou ben adelantat, no ha concedit molt a l'esquena i tornant a pressionar ben a dalt, no? Jo crec que el que té que fer, no tirar darrere.
0: Sí. Bé, victòria important per a l'equip, que necessitava així reforçat, en fi, després d'aquest resultat decepcionant de la setmana passada.
1: El Castelló és segon, per diferència, sí, de gols, és segon l'equip de Pablo.
2: És que l'altre va ser les sensacions,
0: sí,
2: no? Pel,
0: sí,
2: resultat,
0: sí,
2: perquè pots empatar, però les sensacions... Jo recordo en dos o tres anys...
0: Jo crec que en tot el partit va xutar una vegada.
2: Sí, una vegada, i no va ser ni ocasió pràcticament el Castelló. En tres anys, jo no recordo un partit que no hagi tingut quatre o cinc ocasions, jugant inclús malament. La tria és que no va ser aixina, no? Va ser lo raro del partit de l'altre dia. Molt gelat, la gent també esperava molt i va estar molt gelat. Bueno.
0: I tenim falta perillosa, per al Castelló. En la posició del 10 li han fet la falta a Raúl Sánchez. Per cert, ha estat amonestat en este cas Joel López, el carril esquerra del Celta de Vigo. I n'hi ha dos homes preparats per a executar esta acció a baló parat. De moment està col·locant la tanca el porter Coque Carrillo, que ha sigut també de lo millor del Celta. Ha evitat dos gols prou clars del Castelló, en especial el de Camará fa un moment.
1: Però jo, se la falta o no?
0: Jo crec que està un poquet lluny, no, Emilio?
1: Sí?
0: Estarà...
2: És bona, és bona.
1: Vos fitxes o no?
2: Sí, és bona.
0: Que tu digues.
1: Sí, tira-li fitxes. Tira-li Navas.
2: És bona per a Pablo.
0: Vinga, va, a veure. No pare. A veure si cantem el tercer. 29 per a 30. A punt d'arribar a la mitja hora. Van a pinxar la pilota dins de l'àrea. Els homes del Castelló, Pablo Santiago, que li pega. Manotada ahí de Coque Carrillo. No toca de baló. Ha protegit, no? Com sol dir-se el pal...
2: Sí, però és bona per a un tirador. No està molt proper de l'àrea i pot elevar-la i el baló baixa en suficient, no?
1: Bueno, pues la tinguda, ja dèiem que teníem que llançar fitxes, la tinguda el Castelló, i de la mà d'Indústries Bijús i Higiene Industrial, José Luis Gual, hem de donar el minut i resultat del nostre partit de la jornada.
0: Pues mira, hora redona, mitja hora ve la segona part a balaïdos, cada volta més a prop de sumar esos tres puntets el Castelló, perquè guanya 0-3 al Celta Fortuna.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: 0-2. Igual és que el 0-3 arribara.
0: He pecat optimista. Sí.
1: Igual...
0: Sí. 0-2. 31 van a ser ara.
1: Igual has visto cosas.
0: No tinc esa capacitat d'evidència. No, no.
1: No
0: sóc encertar ni les quinieles, ni les loteries, ni res de tot
1: tampoc,
0: això.
1: Jo tampoc.
0: El baló per a Celta Fortuna. Baló que té ahí Ángel Arcos i que enxula... Òscar Marcos, perdó.
2: I si fora el baló.
0: Fora, no? Estan desquiciats també els xavals del Celta Fortuna, eh? La veritat, sí, que han peleat tot el que ha pogut, però...
2: Poques possibilitats, ja estem veient, sí, ni per joc, ni per ocasions... No.
0: S'han trobat un equip superior.
1: Sí, i punt, i punt.
0: Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí.

0: Perdó, avui, està, avui el Castelló està demostrant, està demostrant el Castelló que és un equip que té autoritat, que té jerarquia i que si fas dos partits estarà dalt. Jo crec que això ho estan veient tots els entrenadors i la gent de la segona divisió i bueno, avui és un colp en la taula, com sol dir-se, del Castelló. En un camp que va ser difícil, jo estic convençut que este Celta Fortuna va donar guerra, especialment quan vagin passant els partits, perquè té jugadors ahí de qualitat. I bueno, esta setmana per a d'ells ha sigut un poc complicada per allò de que ha tirat mà d'ells Giralde, d'algun dels jugadors importants. Somua, per exemple, no? que l'altre dia va tindre molt més minuts en aquest partit davant de l'Andorra. Ataca el Celta Fortuna per la banda esquerra, se fan un embolir, recupera el Castelló, valor per a Camarà. Camarà, que està molt lluny de porteria, té que buscar allà algun company, troba com no Álvaro Martín, la col·locava per a Raúl, i Raúl, que confirma la teoria de Milo Isierte, a mi al peu.
1: Ha fet l'amago,
0: a mi al peu.
1: Intentar l'espai, però s'ha parat.
0: Sí, doncs que se pare i veuràs tu.
2: El Celta que ha incorporat este cada setmana Baixetich, sí. Però me diuen que és per la Fortuna.
0: Ah, sí?
1: Això diu que és per la Fortuna, però...
0: Jugador que estava en el Liverpool, no jugava molt, però... Un xaval internacional en les categories inferiors, La centrada de Marcos, que rebutja bé Alberto Jiménez. El valor per a Camarà, crec que l'han fet falta. Ara diu que no, la col·legiada, valor que recupera Joel a la dreta per a Milla. Milla que la xafa davant de Nieto, l'aguanta Nieto, que té experiència. Té que tocar darrere, continua progressant poc a poc el Celta. Bon gir ahí del futbolista Cuenca, baló dins de l'àrea, hi ha molta gent que tapa, balón finalment per a Kibet, i Kibet que torna a fer-se un embolic. La veritat que...
1: Kibet que no va als peus.
0: Sí, va justet.
1: És molt ràpid, però quan té balón als peus...
0: És molt jovenet, també.
1: Sí, li complica. Sí, la careta que té de jovenet.
0: Sí, estos estan jugant en segona divisió i potser en una altra estructura estarien jugant en divisió d'honor, Valor per a el Castelló, que trau ja des de darrere, últims 12 minuts de partit. Valor per a Sienra s'embolica, però topeta a la seva dreta Matis, que frena molt després del control per a jugar en llarg cap a Camarà. Li han fet el bloqueig a Camarà. Jo això no ho veig com a falta.
1: No. M'han vist molt poqueta Gala. Això deia jo que per a mi era massa pront posar a Gala. Fran Castillo participava molt bé, estava molt més prop de Camarà, connectava molt més, de moment...
0: Jo, una de les lectures que faig, i encara queden minuts per davant i me poden deixar malament, i jo encantat, és que Raúl Sánchez i Gala, com no espavilen, van a tindre feina per a jugar. Perquè avui Castillo i Córdoba ho han fet molt bé.
1: Sí, sí. Va entrar el portuguès ara.
0: Que és un xic molt ràpid, Rodri Rego.
1: Sí, m'imagino que posarà Raúl, que això passa molt.
0: Mira quin balo filtra del Celta Fortuna, balo des de l'àrea, gol. Acaba de marcar el Celta. Han filtrat bé la pilota entre centrals i Ángel Marcos, ja ho diré, que fa el gol per al Celta a falta de 11 per al final. Anem a veure l'acció repetida, perquè han filtrat bé la pilota ahí entre Mellot i Alberto Jiménez. Entenc que estava en posició correcta,
2: sí.
0: Arranca bé per ese carril del 10 i després acaba molt bé en la cama dreta. El dorsal número 10, Óscar Marcos.
2: El gol del Celta és un golàs, Emilio.
1: La passada
2: és fantàstica. No sé qui li dona la pilota a Óscar Marcos, però és una passada fantàstica. I ara se complica la cosa.
1: Melo li agafa l'esquena, un pas entre central i lateral, i al final finalitza molt bé.
2: Fa el quart, el Barça torna a marcar. Rafinha per al Barça. Barça 4, Rayo Vallecano 2.
0: I acaba d'entrar Rodri Rego.
1: És lo que, de les coses que a vegades els entrenadors fem. Jo me poso com a entrenador. Raúl ix a l'esquerra, fas un canvi, i als 5 minuts o als 8 minuts poses a Raúl a la banda dreta per posar-lo a l'esquerra. Refàs o vols arreglar... No és que vulguis arreglar, però... Bueno, si t'has pensat fer a Rego abans, fes-ho abans, claro.
0: Bueno, i aquestes coses que, a més... També hi ha que afegir una cosa. Ell anava a fer el canvi en 0-2, però ara el partit està 1-2. Ha llevat a Pablo Santiago, col·loca a Raúl Sánchez, Rego per l'altre costat, el valor que ve llarguet per a Kibet, que és molt ràpid, Kibet en línia de fons, mira Melo si és fora de joc, i és fora de joc.
1: Hi ha una altra cosa, que a nivell mental, en 0-2 ha cregut el Celta B, i en 1-2 ara va posar-ho tot en el camp per a poder empatar, cuidao.
0: Ahí tancava en 3, sí, el Castelló, i afortunadament era fora de joc de Kibet. Prepara canvi també Freddy Álvarez a la desesperada, perquè s'han donat compte de que ara tenen 10 minuts per a tractar de buscar la igualada en un partit que tenien absolutament perdut fa només uns minutets. Era millorable, no?, l'acció defensiva per Castelló en aquest valor filtrat d'ells.
1: Clarament, Melot s'encanta, està mal orientat, mal perfilat, està parat en les dos cames i li guanya l'esquena l'extrem o el delanter del Saltabé, no?
2: El pas és fantàstic.
0: Sí, se'n va el golejador, eh? Sí. Per cert, Òscar Marcos ha deixat el terreny de xoc. Sí, sí, una acció...
2: passada de Cuenca, que és brutal.
0: Sí, sí, sí, molt bona passada, sí, de Cuenca, sí.
2: Bé, pues a patir, tram final de partit, 81, camí del 82, 1-2 i a patir, igual.
0: Ha entrat Dávila. Ha entrat Dávila per Òscar Marcos, l'autor del gol del Celta Fortuna. Afortunadament el rellotge també juga a favor del Castelló, que ha sigut molt millor en el còmput global del partit, però que se dona compte que ara mateix només guanya de un. I per tant, això sempre en futbol és un risc.
1: És el primer gol que li fan en tres partits al Castelló.
0: Sí, cert. Va traure des de la banda dreta el Castelló, ara no té pressa Jeremy Meló. De fet, li arriba la pilota Dávila, que així fresquet en aquesta banda esquerra, dorsal 19 del Celta Fortuna. El baló que el juga arrere el Castelló, baló per a Matis. Matis distribueix a la banda esquerra, el baló és de Lucas. Lucas per fora, en Rego. Rego la col·loca a l'espai, venia Gala i es tomba a terra en molta contundència. I Ancho per enviar la pilota fora del rectangle de joc. La pilota és del Castelló, que tracta de rapar un segoneig. En directe en el punt a punt en Apunt Ràdio. És la tercera jornada de la Lliga Hipertensió. Està guanyant el Castelló 1-2, te ho estem contant. Fet una primera part sensacional el conjunt de Pablo Hernández.
2: Sí. Ahí. Magnífica, sí.
0: I els golaços de Fran Castillo en la primera i de Pablo Santiago en la segona. De moment li donarien aquests tres puntes que el col·locarien en set. Ja en la part alta de la taula classificatòria. Quan ataca Gala per la banda esquerra, Gala que se'n va. Lateral de l'àrea Gala, però ha corregit ahí, té molt de poderío físic Milla. I trau la pilota cap amunt el Celta, encara que li dura poc. La volia Camarà, apareix Sancho.
2: Molt bé.
0: També de nou Lucas, el baló a l'àrea i la blocada Coque Carrillo. Ha blocat bé Coque Carrillo i a la desesperada que se'n va la càrrega el Celta Fortuna per la banda esquerra. Per ahí pressionava Raúl Sánchez. Així bé, ahí crec que és Cuenca, el baló per al Celta, retallen. Està una miqueta trencat el Castelló, eh?
1: Bueno, jo crec que el doble
2: pivot.
1: El partit
2: s'ha trencat, sí.
1: El doble pivot nostre també està tenint ja més dificultat en els retornos i ve Álvaro de Barri, possiblement ahí fa falta algo.
0: Per això diré que vas a fer el canvi en el 0-2, però en el 1-2 a lo millor, en lloc de canviar una banda, el que tens que fer és col·locar a Black o algú així, no? En el centre del camp, per allà dir, bueno, així has acabat. Però bueno, en fi, és molt ofensiu Pablo Hernández. Baló per al Celta, que vol atacar per la banda esquerra. El retruc acaba en peus de Dávila. Dávila, primera acció, la centrada dins de l'àrea, la rematada. Baló que queda sol i pega. Samoa i Matis a córner.
1: A l'arguer.
2: El travesser, no?
1: El travesser.
2: Crec que ha tocat el travesser, sí.
1: Sí.
0: Uah, este li ha pegat bé, eh?
1: Sí, sí.
0: Este li ha pegat bé, el baló que quedava mort ahí en l'àrea, la baixada, i li pega de primeres en l'esquerra a la creueta, eh?
2: A la creueta, sí.
0: Li ha pegat a la creueta, sí.
2: Mateixa porteria on, recordem, en la primera part també ha estavellat una pilota el Castelló.
0: Pues ha estat a punt d'empatar el Celta Fortuna,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: En el partidón que ha fet en el dia d'avui el Castelló. I ens ensenyen ara les ocasions de gol i estan quasi empatant, eh? 5-6. Torna a recuperar el Celta, encara ara sí se fa fort Barri. Molt cansat Barri. Barri tocant ahí, però li han fet falta, el tomen a terra, sí, pilota
1: més,
0: per a...
1: No estan havent faltes, a més és un joc
2: que no,
1: ha de tornar,
2: clar,
1: i tornar.
2: Sí, sí.
1: Castelló no sap jugar en bloc mitjà i aguantant un poquet del tipus. No, no.
0: La falta
2: però
0: la Clara
2: tampoc,
0: I era falta de targeta, eh?
2: Parte que està molt obert encara.
0: 5 minutets. Va jugar Alberto Jiménez, obrint a l'esquerra la pilota per a Lucas Alcázar. Lucas en tres quarts de camp, toca de nou per a Barri. Barri, que és sagrada ahí, li peguen de nou. Ah, pues si la soltes antes, a lo millor això t'ho evites. Una atracció de targeta, jo crec, eh? Ara Olats ja no vol amonestar a ningú, eh?
2: Pues era falta, claríssima.
0: Per a mi falta de targeta.
2: Pap, sí.
0: Pega per darrere. Baló de nou per al Castelló, molt lluny de porteria, en la qual cosa van a tocar en curt, entenc, no?
2: Minut 85 de partit, ara van acabar la I2, 1-2, ara patint, però continua la victòria del Castelló.
0: 40 minuts de la segona part, tocant Alberto Jiménez, de nou a l'esquerra, la pilota per a Lucas, toca el Castelló, la demanava Barri de nou, toca i toca, Sierra, Lucas en ve per dins, s'obri, el baló per a Rego, Rego que la pot penjar, ahí està el portuguès, baló obert. Ui, buscava la xilena per aixir ahí en la foto Raúl Sánchez, però tocava el xuster per enviar-la per la línia de fons. Molt desviada, eh? No n'hi havia fora de joc.
1: Molt passada al segon pal, ho intenta de xilena, però era molt difícil des d'ahir.
0: El baló venia per a pegar-li de xilena, eh?
1: Sí, però el baló s'ha anat al córner.
0: I ara ve la rèplica per part del Celta Fortuna, que ve en tot en busca de l'empat, el baló a l'àrea, la setmana... Buah! el que acaba de perdonar Cuenca, ¿eh?
1: Kibet es rapidísimo.
0: Dávila. Dávila ha estat el home en la frontal el que ha pegat. Però és que troben molt fàcil la banda. És que està massa...

0: Munt el Castelló. Ara Lucas no estava en línia de 4, ha dosat aquests 2 metres i clar, en carrera l'encara i se'n va molt fàcil, eh?
1: Sí, ese jugador, com diu Emilio, és molt ràpid, rapidíssim.
2: Sí, Samuel, sí, sí, sí. Està molt obert, l'equip està molt obert. Al final està pressionant a dalt, continua a dalt, però en el moment que te desborden,
0: sí,
2: l'equip està molt ample.
0: Tens que implementar-ho, Emilio. Quan falten 5 o 6 minuts i se t'han col·locat 1 a 2 en el partit que has fet, sí, tens que baixar una miqueta les línies i que no se jugui a res. Tens que pegar i se passe de maduresa.
2: Bueno, este partit els hem vist així, eh?
0: Sí, sí, sí, per això te dic.
1: Com canvia, com pot canviar un partit, Emilio, tan radicalment,
2: bueno,
1: eh?
2: Aquesta categoria...
1: Com pot canviar?
2: La forma de jugar de l'equip, hi ha les circumstàncies que te donen que canvia ara entre l'holandès...
0: Sí, Black.
2: Sí.
0: Va entrar el Jari Black.
2: Claro, va ajustar ara a l'eix del camp.
0: Una miqueta tard, el canvi, eh?
2: Poquet, possiblement.
0: Ara el valor que el lluitava de nou Samoa. Li ha pegat a la creueta, eh? Recordem. Era el 2-2. Després de tot el que ha ferit el Castelló en esta nit en Balaïdos. Torna a recuperar l'equip de Pablo Hernández. Baló que juga des del costat esquerre. Se la queda Barri. Barri volia filtrar el baló que el punteja i un home del Celta Fortuna. I té que jugar arrere Meló per evitar mals majors, eh? Matis.
1: Que la podia haver agarrat, eh?
0: Sí, perfectament. Toca per a Sienra. Sienra en llarg. Corre el Castelló.
1: Ara.
0: El baló per a Gala. Gala, posició de 10. Gala que filtra. Bona pilota per a Raúl. Però Raúl no arriba, ho ha fet abans Coque Carrillo. Mira, bona passada de Gala, eh?
1: Jo crec que era una bona idea, però no ha executat mal, Emilio,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. La idea era bona.
0: 2 minutets queden per a conèixer l'afegit quan buscava el control de Pite Samoa. Ahí.
2: Alberto, experiència, ha anat al cos, no va al baló.
0: Bueno, les pentes, clara, eh? És una manera de dir-ho, experiència, però...
2: Bueno, però ell sap que ahí en velocitat no té velocibilitats i va al cos, no? Xocar en ell i cauen els dos, no?
0: Sí, sí. Afortunadament la pilota espera Román Matis. 43 de partit. Jugadors, no anem a demanar l'hora, però quasi, eh?
1: Sí.
0: En tot el que s'ha vist.
1: No crec que tampoc s'afegisca massa, eh?
0: Valor que torna a guanyar el Castelló. Ara el que toca és fer una posició llargueta, fer-los córrer, que no recuperen ràpid. Així anava baixant una miqueta l'empenta dels jugadors gallecs. Valor per a Melot. Melot que vol jugar a l'espai, l'agafa Gala, Gala en l'àrea, el retall de Gala. Gala que volia també fer el seu gol, perquè tenia, crec que era Camarà i el propi Raúl Sánchez molt a prop, eh?
1: Que semblava que no arribava, després ha arribat.
0: Sí, sí.
1: Una altra vegada.
0: Valor de nou per a Raúl, no hi ha fora de joc de Raúl. Raúl ha passat a l'àrea, rebutja la defensa. Crec que està Ribes. I el baló torna a ser per al Celta Fortuna. Queda un minut. Ve Dávila en tot. Ve Dávila en tot. L'agafa, crec que és... És Melot o qui és?
1: És Groga.
0: Álvaro Martín.
2: Álvaro.
1: I Groga per a d'ell.
0: Sí, sí.
2: Una de les possibilitats que tenia Pablo en el moment que ha fet els tres canvis era haver posat a Blat. Álvaro pot jugar per davant.
0: Claro.
2: I no llevar encara... llevar a un dels migcentros i posar Álvaro per davant.
0: Que el canvi tenia que haver canviat la idea, perquè és que el 0-2 no és el 1-2, que avui guanyaràs, el més normal, però davant de tres tipus de rivals, a voltes n'hi ha que mirar aquestes cosetes, eh? Ahí està el canvi, va entrar Jari Black.
2: El Barri.
0: I se'n va Barri. Entra este futbolista que també ha pagat traspàs per ell el Castelló, un conjunt de la segona de Països Baixos. I, bueno, té moltes condicions, ja veus que
2: el
0: físic...
1: Golejador, sí, sí.
0: Sí, sí. Però té que aclimatar-se, com és normal. Valor per al Fortuna. Juga ahí en defensa el conjunt gallec, s'equivoquen, el valor vindrà per aquí, per a Gala, que juga a l'espai, la pilotada, ara. La va a lluitar com totes, Camara. Però Coque...
1: També en 90, eh?
0: Sí.
1: De seguida, 4
0: minuts li queden al partit.
1: Massa, Emilio.
0: 4 minuts li queden al partit, pilota per a Lucas, se fan embolic Lucas, demanen mà, eh? Demanen mà el futbolista del Celta Fortuna, que tractava de nou de recuperar, però que se queda sense camp. Ahí, una altra acció defensiva, una errada clara de Lucas Alcázar. Des del valor guanyat, falten només 2-3 minuts.
2: És difícil de traure, i quan dubtes un poquet i no el traus a la primera, després tens problemes.
0: I el valor que el torna a recuperar el Celta Fortuna. Mos dura poquet la pilota. Encara patirem, eh, Emilio? El pas que va la burra, encara patirem.
2: 3 minuts.
0: Valor per a Ancho. Ancho toca en curtet. És Cuenca, Cuenca la col·loca a l'espai, busquen l'esquena de Sierra, rebutja l'argentí.
2: Molt serio.
0: La pilota serà per a Rego. Rego per dins, en Black. Black que controla, obri el baló a l'altre costat per Antonio Gala. Gira bé Antonio Gala i la col·loca en peus de Raúl Sánchez.
2: El baló, no fa falta també arribar molt pronte.
0: Toca a un costat, a l'altre, fer-los córrer, que falten 3 minuts, que tot el que hi havia...

0: tenia que fer, ja ho has fet. Si ara el que es tracta és de que s'acabi el partit en vindre a Castelló en 3 puntets a la butxaca. I col·locat en 7, en la part alta de la taula classificatòria. La pilota de Rego, bueno, ahí tira de qualitat tècnica per a fer una ruleteta i anar-se'n de la pressió dels homes del Celta Fortuna. El valor que el té Alberto Jiménez. Ara pivotant bé en Black, en Álvaro, Sierra, Alberto. Això és el que hi ha que fer, claro que sí, ho han entès ja. Jugadors de Pablo Hernández, valor arrere per a Matis. Matis a l'esquerra per a Lucas Alcázar. S'han consumit ja 2 dels 4 que ha afegit Olà Rivero. El valor per a Rego, per la pilota, per fer ahí malabarismes. No està el partit per a aquestes coses ja, eh? I ara podien demanar falta, no la dona la col·legiada.
1: És que deixa jugar, eh? Tot sí, el partit. Sí.
0: Bueno, deixa jugar, deixa pegar-se, deixa espentejar-se. Molt britànic, eh? L'arbitratge.
1: Però els dos equips, eh? Vull dir, no està favorint cap dels dos.
0: Vol eixir el Celta, ficar bé la cama ahí de nou Lucas Alcázar. I ha guanyat per poquet en el llançament, eh? 11-9. És que ha equilibrat molt en la segona part del Celta, eh?
2: Sí, al final ha tingut 4 o 5 ocasions clares, eh? I ho ha intentat tota la segona part, i a partir del gol encara més.
0: Afortunadament, Kibet no és la eficàcia personificada, ni molt menys, eh? Si no, estaríem parlant d'un altre partit.
2: Però és el més ràpid.
0: Sí, sí. Bueno,
1: minut
0: sí,
1: i mig, per a la fi del partit.
0: I ara volien col·locar la pilota de nou ahí entre central i lateral. Ara se fa fort Melot, que trau el valor que torna a guanyar-lo el Celta. Clar, això no és falta, quan ho cau a terra no passa res, alce vostè i seguim jugant, però acaba recuperant la pilota Raúl Sánchez. Raúl Sánchez, que està més lento que el defensa del Celta Fortuna, la qual cosa el valor per als gallecs. Queda un minutet, i ara aixica l'equip de Pablo Hernández, avançant la línia defensiva per a que ells no puguen penjar-la. El valor ve per a Samua porta. En Sierra, estirava la cama a Sierra i estreta de porteria, sí?
1: Sí. L'últim en tocar és Kibet, el jugador del Celta de Vigo. Resten segons per arribar a la fi del partit. A la banca Balaïdos, està guanyant el Castelló al Celta Fortuna per un gol a 2. Mentrestant en el Camp Nou, Barça 4, Rayo Vallecano 2. Ahir resten 5 més l'afegit per a que conclou aquesta jornada en primera divisió.
0: I Pablo Hernández, seriós per fora, però m'imagina que compten per dins, no? Perquè sap que aquesta victòria és molt important. Quan ara allunya el valor Alberto Jiménez, el valor que ve en el bot per a que la lluite al Raúl Sánchez, torna a guanyar el Celta Fortuna, se'n ve en decisió, ahí tira l'eslàlom, se'n va per ixe costa d'Àvila, cau a terra i es falta. Mira, van a tindre l'última oportunitat a valor parat els jugadors del Celta Fortuna. Que poquet m'està agradant el partit de Raúl Sánchez, eh? Mira que és un futbolista que té unes condicions fantàstiques, que la primera temporada en segona se'n va eixir, i això va provocar que pagara la clàusula el Necaxa per ell, però com no alça el llistó de la pressió i de la lluita...
1: És l'última, eh? I és per al Celta Fortuna. Pilota parada per al Puig al porter.
0: El temps està complit, sí. Puig fins i tot Coque. Se ho juga tot en esta última acció el Celta Fortuna. Avança la línia fora de la seva àrea al Castelló. Esta és l'última. N'hi ha que defensar-la com siga. En joc és 3 punts que té ja pràcticament el equip de Pablo Hernández. Penja en la pilota, való a l'àrea, való molt passat al segon pal. I saps de Matis, bloca Matis. I això se va acabar. S'acaba, final. Final del partit a Balaïdos. Abracen els jugadors a Matis per l'última acció. Els 3 punts que venen a Castelló, que ha sigut molt superior el conjunt albinegre al Celta Fortuna, però sí és cert que en la recta final del partit li ha donat vida, d'una banda els canvis i d'altra, pues això, alguna que altra errada defensiva que ha permès el gol del conjunt gallec.
1: Pues sí, a les 11:22 conclou el partit a l'estadi Abanca Balaïdos amb la victòria del Castelló de Pablo Hernández, victòria que situa al conjunt albinegre després de la disputa de 3 jornades de Lliga, segon en la classificació, igualat amb el líder Granada, també igualat amb el tercer, que és el Leganés, i amb el quart, que és l'Sporting de Gijón, per allò de la diferència de gols, 5-1 per al Granada, que és líder, 3-1 per al Castelló, 2-1 Leganés, i l'Sporting de Gijón, 2-0. Parlàvem que, tant de bo, estiguem a hores d'ara acompanyant-vos i contant-vos una victòria de l'equip de Pablo Hernández, i és el que ha passat, s'ha imposat en el Estadio Abanca a un bon filial com és el del Celta de Vigo. L'equip de Pablo Hernández és el nostre partit de la jornada, i amb Vijusa, amb Indústries Vijusa, higiene industrial, vos recordem que este partit, el de la jornada en el punt a punt, en a punt ràdio, ha conclòs amb victòria del Castelló amb este marcador: Celta Fortuna 1, Castelló 2.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
4: Punt a punt.

0: Les 11:24, pues así conclòs el partit de Balaïdos. Hem de repassar-lo amb els que vos han contat esta victòria important per a l'equip de Pablo Hernández, com José Luis Gual i Emilio Isierte. Gual, la teua valoració, el teu resumen del partit.
1: Pues sempre que guanyes és important. Per a mi, jo sobretot destacaria que dona la sensació que Pablo Hernández comença a trobar els futbolistes per a fer-hi ese nou 11, després de les eixides que ja han contat, no?, durant l'estiu, de tres futbolistes importantíssims. Íñigo Córdoba, també la situació de Fran Castillo en la mitja punta, li ha donat al Castillo un aire diferent, ha pressionat d'una altra manera, ha sigut un equip físicament igual o millor que el Celta Fortuna, i a partir d'ahí s'ha tornat a veure un Castelló que juga en camp contrari i que recupera la pilota molt, molt pront. Este és el nostre Castelló, hem comentat durant la transmissió, i després, si tot això ve en tres punters que te col·loquen dalt, pues millor que millor, no? Però per damunt dels tres punts, jo diria que sembla que poquet a poquet Pablo va trobant les peces per a este sudoku que tenia al principi de temporada.
0: Són tres jornades, Emilio, dos victòries i un empat.
2: Sí, jo vaig dir que nou, però al final ha fet set, no està mal. Està mal i el començament és molt bo. Molt bon partit. El gol li ha donat vida al Celta. I el que diu José Luis, se sumen jugadors a la causa. Està clar que fins que no es poses no saps si te donaran rendiment o no. Portem tres partits, però n'hi ha hagut 3-4 jugadors que avui han donat un rendiment molt, molt alt, i l'equip ha tornat a ser un equip més reconeixible. Molt bon partit. Un partit per haver acabat 1-3, per exemple, i no patir una mica al final, no? Perquè al final el Celta se ho ha cregut molt bé. Però tornar a la línia de sempre, a no a la sensació de la setmana passada, que físicament, com deia Pablo durant la setmana, que no se trobava bé encara, avui pareixia que físicament estava a tope. Per això dic jo que merescuda la victòria, bon partit, i segurament la setmana que ve en casa ell sempre farà algun canvi, trobarà algun jugador diferent i anirà sumant jugadors a la causa, i a poc a poc aniran entrant aquests jugadors nous per a poder tindre 14-15 jugadors, que és el que tenia l'any passat, per a poder anar canviant, no?
0: Està en marxa encara en primera divisió el partit del Barça i el Rayo Vallecano. Ha fet el segon de la jornada a la Minya Mal. Barça 5, Rayo Vallecano 2, igual per a tancar. Recordem, repassem la pròxima cita del Castelló, i si demanen de cridar-te per alguna novetat.
1: Segurament.
0: Per alguna novetat de mercat.
1: Segurament. Tindrem que tindrem que contar alguna coseta, perquè jo crec que van haver eixides. N'hi ha un conte, de fet, en xarxes socials d'actualitat del Castelló, que és Pamba Morellut, que assegura que Suero demà eixirà.
0: Eixirà.
1: Jo també tinc dubtes en Tincho i Álvaro García, i segurament entrarà algú en el Castelló per a completar el planter. Però bueno, veurem què passa demà, però segurament no és un dia per a fer festa demà en el Castelló i la majoria de clubs.
0: José Luis Gual, Emilio Isierte, gràcies, bona nit.
2: Gràcies.
1: Fins la pròxima, adéu.
0: Amb ells vos hem contat la victòria del Castelló a l'estadi Abanca Balaïdos per 1-2 davant un bon filial. La victòria del Castelló de Pablo Hernández, que lidera la classificació després de tres jornades en la segona divisió. 11:27, tanquem el punt a punt, ja està per ací pressionant l'home Manolo Montal, així que de seguida obrim en 90 minuts.

0: Punt a punt.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu a tu.
3: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.

90 minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 29 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Al 90 minuts, avui edició express, després del partit del Castelló que hem viscut en el punt a punt. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en redacció i producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, per a TikTok, 90 minuts ràdio, en Twitter i en TikTok el 90 va en xifra, va en número. També és 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un WhatsApp, podeu fer-ho amb la vostra veu i amb la vostra opinió al nostre canal de WhatsApp. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i què és? Què vos sembla que fins a 3 protagonistes, entrenador i 2 futbolistes, admeteren ahir pública i tranquil·lament que eixiren a Riazor sense actitud? I això és la pregunta que estem fent. Què vos sembla que 3 protagonistes, entrenador i 2 futbolistes, admeteren a ir pública i tranquil·lament que isqueren a Riazor sense actitud? De les coses més cridaneres que me vaig trobar després de la derrota del València, que no és que uno ja li crida l'atenció que el València siga derrotat, ja malauradament forma part del paisatge, però de les coses més cridaneres és la unanimitat per a explicar la derrota. En perdó de l'expressió, senyors, ahir el que se va dir és: hem eixit a Riazor a tocar-nos la fava.
1: Imposible sacar algo positivo, porque ha sido un partido, especialmente una primera parte, vergonzosa, que no podemos admitir. No hemos sido el equipo competitivo que veníamos siendo y no hemos estado a la altura de lo que significa competir un partido de fútbol, y por eso el rival nos ha superado.
2: Todo el equipo tiene que salir más activo, más vivo, y esto se trata de salir para adelante y de echarle huevos, como se dice en español. Nosotros jugadores que jugamos en campo, y hay que esperar y hay que echarle huevos desde el primer momento, y hay que pelear todos los jugadores. Yo creo que hoy, primeros 20 minutos, estamos horrorosos y no podemos permitirlo en estas alturas.
3: Es totalmente inaceptable, creo que no... que hemos salido al campo sin la actitud adecuada, creo que no hemos entrado prácticamente al partido, nos han tenido que meter varios golpes para reaccionar, tú puedes acertar, puedes fallar, la táctica puede ser mejor o peor, pero tú lo que no puedes es faltar a la ética del fútbol y del deporte, que es competir al 100%, que es dejártelo todo en el campo. Creo que hoy eso nos ha faltado a todos, y yo el primero. Creo que no, eso no lo tenemos que hacer mirar, porque más allá de victorias o derrotas, creo que lo que hay que dejar en el campo es el 100%, y hay que terminar los partidos con prácticamente desfondados.
0: Esta unanimidad en un club normal hubiera provocado un terratrémol. Malauradamente el Valencia fa molt de temps que no es que ya no sea un club normal, es que ya no es un club. En un club normal, això s'hauria endut per davant l'entrenador, o fins i tot hi haguera hagut

0: apertura d'expedients després d'assumir públicament els futbolistes que es queden a Riazor a rascar-se l'entrecama. Imaginen vostès que el propietari d'una gran superfície comercial, no posa noms, després d'un mes lamentable a nivell de resultats, reuneix el cap de personal i els empleats per a demanar explicacions, que li pregunten què ha passat. I la explicació que se troba del cap de personal i dels empleats és ixa, que la cosa anava malament, simple i llanament, perquè han anat al treball a passejar-se. Al segon, estan tots en el carrer. Clar, això no passa en el València perquè el propietari és el primer que se passa per l'arc del triomf del club i per això va deixant caure cada cert temps un nou Don Tancredo que ve a gaudir de la ciutat i a dur-se los calentets. El panorama és de tal magnitud que tens una plantilla que du quatre de les cinc últimes temporades lluitant per no baixar i que en la jornada 3 està ja en jocs de descens. L'equip no juga res i jo no sé si hi haurà tres equips que sumen menys punts després de 38 jornades. Sí sé que, amb diferència, el València és el pitjor equip de la primera divisió. Les solucions les han de trobar un excap de màrqueting del Chelsea posat a CEO de futbol i que tinguera enginyosa idea de renovar un entrenador amb la grada i el vestidor en contra. No content amb això, venia de nomenar una nova secretària tècnica que fitxa perfils de futbolistes que no vol l'entrenador que els hauria d'alinear. Gurley ve de complir amb el seu paper de mamporreros testiu, fer promeses falses de futur i apuntar canvis que no se produeixen mai. A Garley li ve massa gran el tratxe en el València, no ja el de CEO. En un València més normal, Garley no serviria ni per netejar els vàters de l'estadi després d'un dia de partit. És, a parts iguals, incapaç i temerari. Ell sols pensa en la seva jubilació. Un exdirector general que està jugant la seva particular partida d'escacs per a recuperar poder. És l'única cosa que li interessa a Javier Solís. I un entrenador que juga a ser Bielsa. Un home amb problemes per a comunicar-se amb el seu entorn més pròxim, laboralment parlant, que intenta imposar contra natura un sistema de joc sense tindre futbolistes que puguen dur-lo a terme. Un entrenador que és incapaç de dotar a l'equip d'identitat ni de recursos a l'hora de jugar a futbol. I una plantilla acomodada. Saben que en el València mai passa res, que estan a soles perquè el club és el primer que quan van les coses malament juga a la base de tirar-los la merda damunt. Ara Gallà, o abans Ferran, Carlos Soler o Mosquera. Veuen com els pitjors rectors del planeta han fet carrera i han millorat el seu estatus a base d'afonar el València. Que a ese vestidor no baixa cap representant institucional a apretar. Que al propietari li dona tot igual. Aparegut un migdia després de 7 anys desaparegut i se n'anà a veure les obres de l'estadi. I el fill, que han posat així de president, i que només ha anat a veure un partit amistós des de que ho és. Al fill li interessa el futbol el mateix que li pot interessar comprar Cristasol en un pis d'estudiants. Amb tots aquests ingredients, què podia eixir malament? Això sí, ara aterra Harvey Elliott. Ja estem salvats. 11 de la nit i 37 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença el 90 minuts.
1: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
1: Estàs escoltant 90 minuts. Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: 11:38, hem de parar de mercat i tenim per ací Salva Gomis. Hola, Gomis, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Manolo? Com estàs? Bona nit.
0: Deixem abans perquè sí. L'actualitat mana, l'actualitat competitiva mana, acaba de finalitzar la, el partit del Castelló, que ha guanyat 1-2 al Celta Fortuna, i anem a escoltar el seu tècnic, Pau Hernández, Electric Consulting, la consultora energètica més prestigi d'Espanya. T'oferís la roda de premsa de Pau Hernández.
2: La segunda también ha sido parecido, pero es verdad que después de marcar el 0-2 y tener el 0-3 con una ocasión muy clara, a partir de ahí ellos han empezado a venir arriba, también apareció un poco el cansancio y sabíamos que en el tema físico ellos son un equipo muy, muy, muy fuerte, por los datos que teníamos de ellos estas dos jornadas de liga que habían disputado. Han empezado a hacer cambios también, a refrescar gente, han salido gente rápida arriba, gente con calidad, y al final pues sabíamos que si no matamos el partido, lo demostraron también el otro día, ¿no? Contra Andorra. Son un equipo muy valiente, un equipo que juega muy bien al fútbol, con muy buenos jugadores, y si no cierra los partidos del todo, pues puede pasar lo que le pasó a Andorra otro día, o lo que nos ha pasado hoy, ¿no? Que al final hemos sufrido, yo creo que de más, después del partido que habíamos hecho.
3: En esa recta final en la que tanto habéis sufrido, cuando habéis conseguido intercambiar sus buenos pases, conseguir la posesión, ahí habéis sufrido menos, pero os ha costado quitarles el balón, ¿no?
2: Sí, en definitiva sabíamos, ¿no? Ellos son un equipo valiente, un equipo que quiere jugar, un equipo que bueno, que si no les igualas en el tema físico, pues tienes complicado, ¿no? El superarles. Y bueno, yo creo que hasta el minuto 60 por ahí hemos hecho un partido muy, muy controlado, donde apenas ellos habían llegado. Y es verdad que a partir de ahí, pues ellos han empezado también a volcarse, a ir hacia arriba, como digo, a sacar gente muy vertical, y eso pues nos ha hecho sufrir. Y bueno, pues al final ese gol, ¿no? En un desajuste ahí defensivo les ha metido el partido y luego nos ha tocado sufrir. Al final sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos del nivel de este equipo, ¿no? Que aparte, pues viendo resultados, creo que llevaba sin perder desde la fase regular, ¿no? De primera ref el año pasado, ni en playoff ni en pretemporada había perdido. O sea que eso indicaba, ¿no? El equipo que son. La verdad es que para felicitar, ¿no? El trabajo que ha hecho el Celta en su cantera y los jugadores que está sacando por un equipo y cómo juega este equipo, y así que nos vamos contentos por los 3 puntos.
3: Mister, 7 puntos de 9, ¿se puede decir que ha hecho un buen inicio el equipo de temporada?
2: Sí, obviamente. En cuanto a puntuación, contentos, pues esos 7 de 9. Es verdad que en cuanto a juego, a sensaciones, hemos tenido momentos muy, muy buenos, tanto el primer partido contra el Real, el otro día el Sabadell en casa nos costó un poco más, pero hoy también hemos tenido muy buenos minutos, y es verdad que nos está costando, ¿no?, mantener el nivel durante todo el partido, pero bueno, yo creo que es normal al principio. Tuvimos una pretemporada corta y estoy convencido de que tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Y sin estar a nuestro máximo nivel, como creo que no estamos, hemos sacado 7-9, son buenas noticias.
4: ¿Una más?
2: Gracias, buenas noches.
0: Les paraules de Pablo Hernández, el tècnic del Castelló. Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teva factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia la teva factura i comença a estalviar ja. Salude, ja ho he fet, a Salva Gomis. Salva, ja està en València Harvey Elliott, el futbolista
1: sí,
0: de Liverpool.
1: Sí, pensava que anaves a preguntar per Harvey Dent, però
0: no arribat... ni per Billy Elliott.
1: No, ha arribat Harvey Elliott fa uns minuts a l'aeroport de Manises. És la informació que contàvem esta vesprada, mm-hmm. I cal anar enrere vora 9 hores, perquè este matí, en informació del 90 minuts i el punt a punt, dèiem que Harvey Elliott este matí era optimista perquè el València havia tornat a cridar a Liverpool, havia fet un nou apropament de manera formal al Liverpool per a tractar de tancar la sessió, després de tot el que va passar ahir en Riazor. Evidentment, tots ho pensàvem, algun moviment de mercat tenia que donar-se, i el València este matí ha cridat al Liverpool per a tractar d'accelerar aquesta operació. Al mateix temps, contàvem que, per exemple, Ramazzani, que era una de les altres vies que tenia el València per a reforçar la plantilla este estiu, pues avançava en altre club, i en este cas contàvem també que el Burnley és un dels equips que estava més interessat, i sembla que Ramazzani anirà al recent baixat a Championship, a al Burnley. Sobre Harvey Elliott, després també afegim que n'hi ha un detall molt important, perquè aquesta història s'ha parlat molt del seu contracte, que acaba en 2027, no, acaba en 2028, és a dir, pot anar cedit sense cap tipus de problema, sí. I durant la vesprada el València ha arribat a l'acord amb el Liverpool per a tancar eixa sessió. La clau on està, Manolo? En que el València ha pujat dels diners i ha dit que...
0: Si la clau se precisa.
1: Clar, en un principi, el que el València li diu a Harvey Elliott és: nosaltres podem fer-nos càrrec d'un poquet més de la meitat de la teva fitxa. Uh-huh. El Liverpool diu que o el 100% o paregut
0: o res.
1: Perquè n'hi ha altres equips que, evidentment, li paguen això al Liverpool. Què passa? Que després de lo que van contar, i és aquesta telefonada de Carlos Corberán a Harvey Elliott, Harvey Elliott lo que vol és jugar en el València. I, per tant, lo que li demana al Liverpool és que, per favor, vaig al València. Jo pense que Harvey Elliott... perdona algo de diners, uh-huh, per a poder vindre, i el València ha pujat fins al 85% de la fitxa, i és això el que evidentment ha significat que en el dia d'avui es tanqui aquesta sessió i el jugador fa uns minuts ha aterrat a Manises.
0: Dos noms que estan units. Sadiq i Almeida. Per què? Sadiq s'ha trencat, uh-huh, i té mínim per a dos mesos. Els isquios els té rebentats.
1: Sí, sí, sí. Era una informació que durant el matí estàvem comentant el company Nacho Sánchez i jo. Ell me deia, me diuen que és molt greu lo de anava a dir Diacabí. No, lo de Sadiq. I jo, bueno, pues evidentment, ixa lesió per a més de dos mesos o per a dos mesos, lo que fa és que el València es quede, i valga la redundància, i no és pitorreo, coixo en atac. Ixa situació de perdre un davanter, lo que fa és que el València, pues, evidentment, si ja no era Hugo Duro el titular, si Dan Juma en els últims partits ja no sap si és extrem o és davanter i estava sent el titular Umar Sadiq, pues, evidentment no té o té una peça menys en atac. I és per això que si el València aconsegueix donar una eixida...
0: Per això parlàvem d'Almeida, ara parlàvem, clar, d'ell.
1: Lo més normal, encara que
0: jo... Se'n passa per un davanter.
1: Jo pense que no va donar temps o que no va ser possible, però la intenció és ixa. Vull dir, nosaltres tenim que contar la informació i després ja està l'opinió, però la informació és que ho van intentar.
0: Vale.
1: Sí,
0: tal i com ho intentaré contra el València, vull dir, no tinc massa esperança.
1: Sí, ix una peça. Quina peça? Hem parlat tota la setmana d'Almeida i de Raba.
0: O sigui, que si no ve un davanter, demà estarà el club filtrant que la culpa és d'Almeida i de Raba.
1: Bueno, no sé lo que filtrará el club, no tinc queixa sort.
0: Sí, sí que ho saps.
1: No, bueno, però no tinc queixa sort. Però, vamos, jo crec que lo de Almeida i Rabat també va de més enrere. No és una cosa d'esta setmana.
0: Sí, sí, però ja que té sempre la culpa a algú, que no siguen els gestors.
1: Sí, sí, en això estic d'acord. Però la realitat és que per fitxes quedava una, la ocupa Harvey. És de veres que pots donar la baixa a Diego López per la lesió de llarga durada. Uh-huh. Però si no eix uno més, no tens fitxes. És per això que el València el que espera és que pugui en este cas André Almeida, que esta vesprada hem contat que el Racing de Santander, que ha traspassat al migcentre Gustavo Puerta, al Nottingham Forest, que va cedit primer a Olympiacos, mateix propietari, bueno, pues busca un migcentre i una de les opcions que li agrada a la direcció esportiva del Racing de Santander és el portuguès André Almeida. Ja n'hi ha hagut una comunicació amb André Almeida. André Almeida li agradaria anar a Santander, pensa que per estil de xoc i per idea de xoc pot encaixar bé a les ordres de José Alberto, i la intenció que té el Racing és la de presentar una oferta de cessió. Veurem si arriba aquesta oferta. Jo no sé si Almeida és el pla A o el B o el C del Racing, però està entre els seus objectius.
0: Almeida, que pugui, si t'has passat al Swansea, se va tancar en banda, que és el que fan els jugadors quan veuen un club feble, com és el València. El València va dir, vale, pues no te traspassem al Swansea, i ara, com a molt, i serà cedit i per alliberar una fitxa. Vamos, una gestió que te la signava Chiqui Beiristain en el millor Manchester City. Alguna cosa més?
1: No, res més. Pendents de lo que pugui passar demà, encara que comentava abans ahir dins de la peixera que demà el dia no durarà 24 hores per al mercat del València, perquè ja sabem que en Singapur
0: l'hora... Sí, a les 7 de les prades està tot el peix venut.
1: Clar, ixa és
0: la... L'amo tanca la paraeta.
1: Bueno, és que ja és per la nit, vull dir, ja té una edat i té que anar-se'n a dormir.
0: Sí.
1: Res més.
0: I el fill estarà molt atent, segur. Gràcies, Gomis.
1: Bona nit.
0: 11:48, vinga, una pausa i entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
4: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Les 11 de la nit i 51 minuts comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts, ja sabeu, la pregunta que vos estem fent en totes les nostres socials i és que vos sembla que ahir, tranquil·la i obertament, tres dels protagonistes, dos jugadors i l'entrenador, admeteren tranquil·la i públicament que i si queren a Riazor a passejar-se. Bueno, pues amb tot això comencem la nostra tertúlia amb Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando, què tal?
1: Bona nit. Bona nit.
0: Amb Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: I amb Sava Folgado, que no sé on està. Sé que està per així, bam-bam, entrava així, no sé on el tinc. Però bueno, ara ell s'afegirà de seguida quan ell ho interprete, que per això és el que mana realment. La gerència creu que no, el que mana és Folgado. Bueno, 11:52. Jo no sé, i vull començar per ahí. Vosaltres heu estat en un vestidor d'elit molts anys, tant Nacho com Fernando. A mi, sincerament, no hi ha que perca el València, perquè malauradament ja forma part del paisatge, però a mi sí que me va sorprendre en el dia d'ahir que es queden dos jugadors i l'entrenador a admetre públicament que ahir havien eixit poc menys que a passejar-se.
1: Esta derrota da la sensación de que es algo más.
0: Algo más, está bien.
1: Levanta...
0: Mira, esa lectura m'agrada.
1: Levanta ampollas... Y nos devuelve a una situación de la que se comentó la temporada pasada acerca de la relación vestuario-entrenador.
0: ¿Tú crees que han volgut enviarse públicamente mensajes unos y otros? El entrenador diguen
1: no,
0: es
1: no,
0: inaceptable.
1: Yo lo digo,
0: y el jugador diguen, a ver, sí, yo, sí, me hiciste pasar
1: a mí lo que creo, yo creo que un entrenador de fútbol jamás, hasta el minuto antes de que le echen, debe perder el control. Jamás. Lo hemos además visto muchas veces. Hay muchísimos ejemplos. Cuando algún entrenador se pone ya nervioso en ruedas de prensa, es el comienzo del fin. Aquí ya pasó la temporada pasada, pero esta temporada, ayer yo creo que fue la primera vez en realidad en la que yo creo que nos devuelve esa situación de la temporada pasada.

0: pues al final se te desmorona, ¿no? I a mi, analitzo el partit i dic, ostres, quin bochorno de primers 20 o 25 minuts. Sí, però a mi me preocupa més com arranca el València a la segona part. Perquè, Fernando, si després d'entrar al vestidor tu al teu equip li apretes i ix una altra vegada a ver-les venir... Es que la segunda parte tampoco sales a morder, sales otra vez a esperar un poco.
1: Ostras, yo creo que no fue tan, la entrada de la segunda parte no fue tan mala como la primera.
0: Sí, pero
1: yo creo que equilibró un poco. Lo que pasa es que no como no tienes argumentos, Fernando, ofensivos, no creas peligro y al final el Depor
0: que ves de equilibrar. Pero ves de hacer el bochorno de la primera parte. Tienes que ir del vestidor como si anares
2: a morir.
0: Jo, este equip per a Corberán és que està perdut, és que no té res en les seues mans, no té els arguments tàctics, no té el sentiment del vestidor, almenys quan tu transmitixes caràcter i els teus jugadors estan en tu i tiren rere de tu, és que no, és que este equip no té ninguna cosa a la que agafar-se per part de l'entrenador.
1: De totes formes, jo crec que si el València al final empata a dos no hubiese hablado de esa primera parte de la misma manera, no hubiese hablado de la primera parte de la misma manera, seguro. Seguro. Lo que pasa es que al final pierdes 3-1. Hubieses dicho, bueno, después de una primera mala primera parte, no hemos entrado bien en el partido, pero nos hemos rehecho muy bien. Es verdad que hemos aprovechado el error y después la segunda parte ya hemos podido competir. Y empatar el partido.
2: En cap momento la situación de que el Valencia amb el 2-1 poguera empatar el partit.
0: És que el 2-1
1: no, és fictici. Sí, això està clar.
2: És que el 2-1 és fictici. És que te'l regalen.
1: No, però saps què passa? Que nosaltres també nos hicimos dos goles en pròpia meta. Però és verdad que la sensació era que ells lo merecían.
2: Claro.
1: Merecían marcar. Aunque fueran en pròpia meta, ells lo merecían. Sin embargo, nosotros no merecíamos que nos hicieran el regalo que nos hicieron. Pero bueno, nos lo hicieron y nos metieron en partido. Exacto. Pero no lo aprovechamos.
0: Yo les declaración, Fernando, que no interpretaba... Yo sí que interpreto un toma y daca en totes estes coses. Perquè em sembla la típica del entrenador, quan ja se veu... Normalment no passa en la tercera jornada, és cert. Sí, això te passa, i te passa quan estàs en la jornada 15 i veus que l'equip se te n'ha anat de les mans i pegues un arreó en la sala de premsa. És que me dona la sensació ja d'això, d'eixe arreó d'entrenador, de dir... de perdidos al río i apretes als teus jugadors. Però sí que veig que hi ha una contestació. El jugador no pot dir, com tu m'has dit, no pot dir... que és una qüestió tàctica o detalls tàctics, i se n'eix un poquet per ahí, per el tema de los huevos i tal,
1: sí.
0: Però per a mi s'estan enviant missatges, no? I el de l'entrenador és el de... tio, vaig a pegar el apretó a Boris Irasoso capaç de, no sé, de estes declaracions, espentar-los, i que se focalitze un poquet en el jugador, no? Però més se va més a entrenador ja... Mortimer, entre cometes, no? De dir, estic un poquet estic perdut i no sé què fer, i pegue este últim arreu que altra cosa.
2: Salva, a tu què et sembla que clarament es queren ir tres protagonistes a dir no, que hem visitat a Riazor a tocar-los?
3: Bueno, jo crec que no podia dir una altra cosa, Manolo. Jo després en el discurs postpartit de determinats futbolistes o de la majoria ja no crec. Per tant, bueno, crec que tenien que dir això perquè no podien dir una altra cosa, perquè si no anaven a atentar, com diu Fernando, contra l'autoritat de l'entrenador. Jo el que dic és que hi ha tics d'equip que està en la jornada 41 de campionat.
0: Correcte,
3: són tics d'equip que està ja en les acaballes d'una temporada. I esta és la temporada... I esta temporada acaba de començar, només portem 3 jornades de Lliga. Per cert, Manolo, jo este matí he preguntat o m'he interessat què passa amb Corberán, sí, bueno, pues no trau bons marcadors pròximament. Amb Corberán no va passar absolutament res.
2: Corberán no corre perill.
3: Corberán no perilla per a...
1: Ojalá no le pase, però...
3: Se va tancar el mercat, han portat un jugador, tracten de portar un altre que ja veurem, i quan tinga la plantilla tancada, decidida en quant a entrades i xides, pues se li va donar un temps a Corberán per a que... Bueno,
1: no, que le den un tiempo está claro.
3: Se la aire la clasificación.
1: Que le den un tiempo está claro, se lo van a dar, pero si la cosa sigue yendo muy mal, desde allá tendrán que tomar una decisión. Los que están aquí no van a tomarla, pero desde allá...
2: Ahora, el que pasa es que esa decisión probablemente, Fernando, comporte el que no solo uno tenga que ganar per l'aire,
1: Bueno, eso ya es otro problema.
2: No, pero... no, sí, es que probablemente...

0: 12 i 22, estem preguntant això, que vos sembla que tres protagonistes ayer digueren tranquil·lament que es queren a passejar-se a Riazor. Arcadio Pérez diu ja que los propios jugadores admiten que no salieron a competir, que acepten una sanción de un mes sin nómina y los hubiera llevado a correr por el río a la, o la Malvarrosa para que recibieran jugadores y entrenadores el cariño que merecieron, que merecían como partidos como el de ayer. Batiste Reyes diu el València escapa pe merda. Manuel 9CF diu me parece gravísimo porque ni siquiera tienes, si ni siquiera tienes actitud no puedes jugar al fútbol porque te pasan por encima ni aunque juegues contra el equipo de mi pueblo. Esto es consecuencia de no tener exigencia por arriba, acabas por relajarte y pierdes tensión. Me espera así JG que diu como abonado que con mi dinero pago mi abono. Que se quejaban de que Mateo arruinaría a Valencia por Jason, Solino y Manu. Pero tener a Garly, Corberán, y que en dos años yo no sé si es entrenador de fútbol Corberán, porque habla de fútbol, pero el modelo de juego que hace el Valencia es insostenible. Carol Tomás, entonces eso es lo que están jugando ahora el Barça y el Rayo, es lo que llamáis vosotros fútbol. Ahora me he cuadrado todo. El Valencia juega a la petanca. Che encuestas, Diu, no tienen vergüenza ni dignidad. Y también, Carlos, sobre la pregunta, Diu, que el entrenador manda menos que un centollo y que los jugadores le están haciendo la cama. Això és el que diuen, per exemple, també en altres xarxes socials com el nostre TikTok, diu, amb un València, diu, per què no passa res? Ningú apreta, per tant, no cal ni que mesuren les paraules. I per així també tenim alguna més, com, per exemple, Rob PM77 diu, els jugadors crec que ho diuen perquè no estan conformes en la idea de Golverán i Golverán canviar el discurs sabent que la gent ja està fins més enllà del discurs conformista. I de pas li té la xineta la propietat, però ja sabem que la propietat ni sent ni patís. I Josep Estenda que diu, pues que son conscientes de que la cosa no funciona. No hay simbiosis entre jugadores y cuerpo técnico. Y eso se huele. Y el problema no es echar al entrenador, sino a cuál piensan traer, porque dudo mucho que sea una realidad contrastada. 12:24. Y en audios que tenemos, Folgado.
1: Destacados, sí. Que suelen ya, el primero.
2: Bueno, y Manolo, Vicente de Barcelona. Pues, ¿qué opine? Imagina que tú, demà, quan arribes al treball, li dius que al teu cap que no ho has donat tot i que no estaves en el que tenies que estar. Què te passaria? Pues una patada, no? I al carrer, no? El que passa és que en el València no passarà res. I el primer era l'entrenador, que no té por que el tiren al carrer. Perquè és el que m'agrada. Vinga, bona nit.
1: Este és un primer àudio, lleva el segon, vinga.
3: José, des de Ribarrotxa, pues a veure. Les paraules dels jugadors penso que és un tòpic, perquè avui en dia eixen a la roda de premsa en quatre frases fetes i d'ahí no es vas a manejar. Entonces és molt fàcil fer una roda de premsa avui en dia. I per a mi el principal culpable és Corberán per la gestió de grup que té i que fa, perquè sense anar més junt, Raba, que no comptes en ell, va arribar ahir i el poses i la temporada passada crec recordar que també els últims partits de temporada no comptaves en ell i acabat jugant. Vull dir, si jo estic dins d'un grup, veig que n'hi ha una persona a la que no comptes i acabat jugant, pues de cara a la gestió de grup penso que és molt, molt, molt roïn la gestió que fa.
0: Bueno, pues gràcies a tots els oients que ens han volgut fer arribar la seva opinió. Ja sabeu que per a nosaltres és sempre molt important. Estar ja en la jornada 3, estar ja entre els tres últims i sobretot, i jo ahí sí que m'agarre i me sume a la idea de Fernando, a mi esa idea de que futbolísticament l'equip no juga absolutament a res, Fernando, es una llosa que va a ser complicada de revertir.
4: ¿Sabes en lo que estoy pensando yo? ¿Mm? Que la temporada pasada ganamos 3 de 19. Y creo que esta también los vamos a ganar. Por lo menos 3 de 19 los vamos a ganar. Y luego nos salvamos.
0: Uf, yo es que me parece que...
4: Estará difícil este año con 3 de 19.
0: Tentar tanta la sorte, pero... al final un año vas a arriesgar.
4: Vamos a ver, yo creo que el equipo tiene que reaccionar y... Vamos a ver, quedan 16 partidos, ¿no? De la primera vuelta. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo. Pero, insisto, creo que ahora va a ser más difícil porque demasiado pronto la situación ha vuelto a ser tensa. Tensa entre todos los protagonistas. Tensa entre los jugadores y el entrenador, entre el entrenador y su secretaría técnica. Tensa entre los aficionados y todo el club, principalmente en el máximo accionista, tampoco le cae bien el entrenador, o tampoco quiere al entrenador, crítico con algún, pues bueno, con bastantes jugadores que tienen que jugar en Mestalla cada partido que les toque jugar como local, y ahí hay que afrontarlo con mucha personalidad, con mucho carácter, y tratar de sacar el equipo adelante, y que además cuando ellos saben que además que si haciéndolo bien van a arrastrar al público con toda seguridad, pero hay que hacerlo bien. Desde luego hay que cambiar mucho a nivel futbolístico lo que está haciendo el equipo, mucho.
5: Altres vegades també, en este temps de Corberan, Mestalla s'ha connectat conforme avançava la temporada, se veia en la necessitat, i Mestalla ha salvat o ha tirat al València cap endavant. Mm-hmm. Què vull dir? Que tu ara, començant des del principi, ja en esta dinàmica negativa, per a mi, Mestalla encara no se va... O sigui, va recriminar, va deixar passar uns partits. Cuidao que no siga tard, també. Cuidao que no deixes passar molts partits, però en la sensació esta pues en la mala dinàmica que té l'equip, en la mala sensació respecte a l'entrenador, que tu digues, és que vaig a recriminar abans de connectar-me, i te vulguis connectar, i Mestalla se vulguia connectar, i ja siga un poquet massa tard, cuidao.
1: Com diu Nacho, jo crec que Mestalla és fonamental, Si Mestalla,
5: és Mestalla,
1: que jo considero que està molt farta, li dona l'esquena a l'equip, l'equip se'n va a segona divisió.
6: Bueno, pues ho deixem així, anem a tancar-ho. M'acomiada d'un bon amic que ha vingut a veure-vos, José Vicente García Lario, que ve des de Granada tots els anys. José Vicente, gràcies, espero que t'ho hagis passat bé. I aprofite per acomiadar els nostres contertulis. Fernando, gràcies.
4: Vinga, bona nit.
6: Nacho, gràcies.
5: Vinga, adeu.
6: Fogado, de més.
1: Adeu.
6: Senyores, senyors, ho deixem així, ara vos deixem amb descanso de la nostra vida. 6:30 de la matinada, remissió del programa. Si estàs al Sant, bon dia. Més esports en esta sintonia de males dos amb Daniel Mosilla i esports a punt. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimarts, a les 11, dia de tancament de mercat. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
3: De tu a tu.
4: Chiquilla!
5: Les cançons de la nostra vida.

En este capítol de les cançons de la nostra vida comencem per un any, 1995. Un any que no és un any qualsevol en la història musical valenciana. I és que aquell estiu va néixer un dels motors indubtables de la indústria musical, tant ací com a la resta d'Espanya. Des d'aquell 1995, la població costanera de Benicàssim està considerada com la pionera de tot un moviment festivaler que va arrencar amb el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Un festival que ho va revolucionar tot i a tots els nivells. Abans del FIB és cert que hi ha alguns exemples de festivals, però cap es va consolidar de la mateixa manera, ni va assolir tant de prestigi com este. A Benicàssim es va inventar tot. La necessitat d'anar de festival, les ganes de veure molts grups en pocs dies, l'afició desmesurada per uns sons que fins a eixe moment eren prou undergrounds i, sobretot, la possibilitat de ser part de l'experiència i contar-ho després.

Per això, una de les característiques tant del FIB com de tots els que han arribat després és la unió de la música, l'experiència social, l'avantguarda i un pack vacacional en una de les zones més turístiques de tot el Mediterrani.

perquè Benicàssim, el mateix que altres punts de la nostra geografia, no havia d'inventar cap infraestructura per atraure visitants. Des dels anys 60, gran part de la costa valenciana s'havia rendit al turisme i havia creat tot un ecosistema al voltant per augmentar la població de forma considerable cada estiu.

0: Els creadors del Festival Internacional de Benicàssim van ser els germans José i Miguel Morán, gestors de la Sala Maravillas de Madrid, junt amb Luis Calvo, director d'Elephant Records, i Joaco Zpeleta, editor de la revista Espiral. Quatre prescriptors culturals que tenien molt clar que l'Himne Internacional en general i el britànic en particular s'anava a convertir en la tendència musical amb més seguidors i seguidores.
1: Les nostres comarques deixen de ser un lloc només de gires puntuals i es converteixen en un punt fixe del calendari alternatiu europeu. Però la verdadera revolució del FIB va ser com va condicionar la indústria musical i la va preparar per a mirar el món sencer sense complex d'inferioritat. El FIB va crear mercat on abans només hi havia escena.

I no només va posicionar els grups o els músics, sinó també els promotors, els productors, tècnics, setgeis, la premsa musical o fins i tot els responsables de màrqueting. Però sobretot, on més es va consolidar el FIP va ser en el públic. Hi ha una generació que es va formar escoltant música en directe allí i que fa del festival una identitat. Una tribu que tots els estius acudeix al seu ritual.

0: Les cançons de la nostra vida. En A Punt Ràdio.
1: I la banda valenciana que millor va representar esta generació és, sense dubte, l'Habitació Roja. Una banda que va néixer a l'Eliana el mateix any que ho va fer este festival.

0: Jorge Martí, Pau Roca, José Marco i Marc Greenwood van ser un dels pioners grups valencians els que es va conèixer com música independent o indie i que va tindre una repercussió més enllà de les nostres fronteres. De fet, tres dècades després continuen publicant discos i congregant milers d'ànimes a tots els concerts que programen.
1: El primer disc homònim on es troba esta cançó, Mi Habitación, que escoltem de fons, és de 1998. Un primer so que destila la forma de tocar de les primeres bandes índies, cançons pop i guitarres elèctriques.

Este tema que sona, Un dia perfecto, pertany al tercer disc de la banda, Ràdio, editat l'any 2001. Eixe mateix estiu, el públic que va assistir a la 7a edició del FIB, ja en el recinte nou, va poder cantar himnes com este de l'Habitació Roja a l'escenari gran.

0: va a volver a pasarnos esto.
1: Més de 20.000 persones són les que es van plantar davant la banda valenciana que actuava per segona vegada en el Festival de Benicàssim. El grup de les nostres comarques millor posicionat dins d'allò que es va conèixer com indie.

0: I el 2005 apareix un dels discs emblemàtics de la carrera de l'Habitació Roja, Nuevos Tiempos. Abandonen ja la xicoteta discogràfica Gravaciones en el Mar i passen a Mushroom Pillow, on el grup demostra la seva gran maduresa artística amb temes com este, El Eje del Mal, que es converteixen en himnes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: El seu líder i cantant, Jorge Martí, viu a cavall entre l'Eliana i Noruega des de fa molts anys. Una doble vida, podríem dir, molt diferent, ja que al país escandinau va formar una família i treballa d'infermer. Es desplaça a les nostres comarques per a cantar davant de milers de persones. Tot això es reflexa en el documental In the Middle of Norway, de 2018, on es conta tota esta aventura. Potser esta dualitat vital és una de les causes de l'èxit creatiu en les seues composicions. Soy más

Y en 2007 arriba un dels moments més populars de l'Habitació Roja. Es desplacen a Chicago per a gravar el seu disc Cuando ya no queda nada amb el mític productor Steve Albini, un tòtem internacional en la matèria. Músic, productor, enginyer de so i prescriptor musical. Este disc compta amb joies com això que estem escoltant. Esta no serà otra canción de amor.

Steve Albini va treballar en la producció de milers de discos de la música independent internacional. Grups com els Pixies, The Breeders, PJ Harvey, Wedding Presents o fins i tot Nirvana. Recordem que l'últim treball dels de Kurt Cobain, In Utero, porta la signatura d'este productor.

0: I just en el canvi de dècada és quan ja la popularitat de la banda es dispara. Sí, el disc amb Steve Albini va suposar el protagonisme de les guitarres, Universal, el setè disc del grup, publicat l'any 2010, suposa la tornada a un so menys cru i amb himnes d'escoltes milionàries, com este que escoltem, Voy a hacerte recordar.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Mentrestant, el FIB continua sent un dels referents de la música índia a tot el món i per allí han passat centenars i centenars de formacions de tot arreu que han deixat nits inoblidables per a un públic, ja diríem, expert. De fet, l'Habitació Roja, si comptem la participació de 2026, ha pujat 9 vegades al seu escenari.
1: I el públic ha pogut cantar cançons com este, Indestructibles, una cançó que sona de fons i que pertany al disc Fue Eléctrico, publicat per la banda l'any 2011. Ho van fer en un moment molt fèrtil perquè fa la seva creativitat. De fet, en este disc es troben les dues cançons més populars del grup. Esta que hem escoltat de fons i esta que sona ara, Ayer.

per on han passat un bon grapat de representants tant de l'indie com dels grups immediatament posteriors. Si en els anteriors manaven les guitarres acústiques, així les elèctriques prenen un protagonisme destacat.

L'Habitación Roja és la única banda valenciana que ha actuat més de dos vegades a l'escenari gran del Festival Internacional de Benicàssim. Però hi ha altres grups que també formen part d'esta fornada i que, si bé no han begut directament de l'indi, sí que tenen una certa rellevància.

Escoltem de fons Snow Song, un dels temes més populars de Polar, una banda formada a la ciutat de València per Jesús de Santos, Miguel Matallín, Paco Grande i Jesús Sáez. Un grup format també en l'època del FIB i que no va tindre la mateixa repercussió que l'Habitación Roja.

La banda Polar feien una música pop intimista i carregada de matisos, amb lletres en anglès que es va valdre el reconeixement unànime de la crítica. L'any 1998 van formar part del cartell del FIB i van compartir escenari amb bandes com Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Teenage Fan Club o fins i tot Bjork, entre moltíssims altres.

0: Polar entren de ple en la lliga internacional d'allò que es va conèixer com slowcore, un subgènere de l'indie i del rock alternatiu caracteritzat per temps molt lents, minimalisme instrumental, atmosferes melancòliques i lletres introspectives o més bé pessimistes.
1: Polar va tornar al FIB l'estiu de 2004, una cita històrica amb un cartell de noms internacionals com Kraftwerk, Lou Reed, Pet Shop Boys, Morrissey o Brian Wilson.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I de l'slowcore de Polar fem un vot a un estil més lluminós.

Escoltem El signe dels temps, una de les primeres cançons enregistrades per Sènior i El cor brutal, formats el 2007 amb un clar apropament a la música d'arrel americana que ells van tindre a bé batejar com a valenciana, ja que sempre han cantat en la seva llengua, el valencià.

Miquel Ángel Landete, Juan Lutormo, Rafa Ferreiro i Endika Martín formen este combo que des de la seva formació han editat 6 àlbums. Ells no van passar per l'escenari del FIB, però sí que formen part d'esta generació de músics de les nostres comarques que, partint de la música d'arrel, han fet del pop i el rock un estil multitudinari.

0: Les cançons de Senior i el cor brutal han transitat pel folk elèctric, el folk acústic, el pop de guitarres o fins i tot l'indie rock amb múscul. Sempre amb la mirada posada en allò que passa artísticament a l'altra banda de l'Atlàntic. Cançons com esta, Bomba de plaer, destaquen entre tot el seu extens cançoner.
1: Senior i el Cor Brutal van celebrar un concert multitudinari al Teatre Principal de València l'any 2017 per a celebrar la seva primera dècada d'existència, on van participar músics i músiques amigues.

I ara parlem d'un artista que a través de diversos grups també ha recollit aquella força que va desprendre la creació del FIB. Ens referim a Jorge Pérez, Tortel.

0: Yo quiero estar... Jorge Pérez és un autèntic artesà del pop i porta en la indústria musical moltes dècades. La seva primera banda va ser Ciudadano, un grup indie format també en l'època del FIB. Després vindrien altres projectes com Aderita, amb Julio Bustamante, i des de 2012 amb el seu projecte personal, Tortel.
1: Tortel és un projecte de pop delicat, que no vol dir simple, que ha passat per moltes èpoques, però sempre ha fet parada en la veu de Jorge i la querència per les melodies perfectes. I en alguns casos amb arranjaments menys o més sofisticats.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Des d'aquell moment històric que va suposar la creació del Festival Internacional de Benicàssim, les nostres comarques s'han consolidat en l'art d'acollir festivals multitudinaris. Després van vindre altres festivals com l'Arenal Sound a Borriana, el Festival de les Arts a la ciutat de València o fins i tot el Low Festival a Benidorm. Estos tres i moltíssims, moltíssims altres.
0: El que està clar és que la costa valenciana és garantia d'èxit i un dels punts de concentració festivalera estiuenca més importants d'Europa. Acabem el nostre recorregut d'avui i no ens quedem només a Benicàssim, perquè aquella cita va ser la primera, però va deixar tot un aprenentatge per a replicar el cas d'èxit. I un estil, com l'indi, que va deixar exemples molt notables a la nostra

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
3: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.